0: graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
2: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
3: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
2: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
4: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
2: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
5: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
6: Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
5: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
7: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
5: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
7: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
5: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
8: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encara van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
5: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
9: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
5: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
10: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
3: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
10: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
11: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cia Soler, president del col·lectiu.
12: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars, i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
11: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
13: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
14: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
15: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
16: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
17: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
18: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat...

0: tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
2: 3Cat Info.
1: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
5: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
6: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
5: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
6: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
5: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya en braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
1: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
7: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
8: I have done nothing wrong.
9: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
7: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció

0: del sud-est d'Anglaterra als que el jutgin.
1: I've decided that the people of Clacton.
2: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
1: Tell them where to go.
0: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada, i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
3: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident, i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
4: 3Cat Info.
3: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
5: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
3: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
6: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
3: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
4: Esports.
3: Fins a dos quarts amb David Ubach.
7: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
8: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
7: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1, i encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
9: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
7: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
10: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
7: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
11: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
7: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara Bloc Poliesportiu parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
12: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
7: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau.
4: 3CAT Info.
7: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets a l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Euroliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
4: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgioino és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Santiago.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas i miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recuerdo mal.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Terès, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que es una lliçó de historia muy silenciada y más necesaria que mai.
1: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veiem porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Míting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran aconseguiren estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás, pues, estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
18: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
19: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
20: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran les

0: dit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
2: És moment per la previsió de Gemma Puig.
3: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, Ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
2: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
4: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
5: J'avais indiqué, vous le savez,
6: com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
4: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
6: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
5: Coherent, sòlid.
4: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
2: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
7: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
8: I have done nothing wrong.
9: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
7: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
9: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
8: Tell them where to go.
7: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
2: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2020.

0: 24. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: 3Cat Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
2: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
4: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
5: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
4: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
6: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
4: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jirinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
7: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
4: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
8: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Desde el principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
4: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
9: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
4: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
1: 3CAT Info.
4: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
1: Són 2:15 de 4.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgioino és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també de moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Miras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat a Ankara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Les medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recordo malament.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari el 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparc i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Mario Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca el brazo y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li han validat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanca s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'esloveà ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran aconseguiran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás, pues, estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
18: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
19: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
20: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
1: 3CAT Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
11: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: És moment per la previsió.

0: dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions, una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
2: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
3: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
2: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
3: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
2: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
1: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
4: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
5: I have done nothing wrong.
6: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
4: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
6: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
5: Tell them where to go.
4: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
1: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així.

0: l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: 3CAT Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
2: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
4: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
5: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
4: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix, el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit. L'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí, Lionel Scaloni, ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
6: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
4: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
7: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
4: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
8: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
4: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
9: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
4: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
1: 3CAT Info.
4: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
1: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només el Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandonen.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Miras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Que no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem adverteix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia, i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Les medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: muy pocos países.
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países
2: que van utilizar esta restricción de los 55 años.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: Alemania, si no recuerdo malamente.
3: Alemania, si no recuerdo mal.
2: Pero que muy rápidamente, pero muy rápidamente cambian el criterio.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, Ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint doncs ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Mario Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que es una lliçó de historia muy silenciada y más necesaria que mai.
1: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha envalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Míting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanca s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als 8ens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'esloveà ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran intentant estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás, pues, estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encara van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
18: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
19: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
20: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
1: 3CAT Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
11: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que

0: ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions, una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
2: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
3: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
2: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
3: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
2: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
1: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
4: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
5: I have done nothing wrong.
6: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
4: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
6: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
5: Tell them where to go.
4: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
1: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la

0: norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
1: 3Cat Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
2: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
3: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
1: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
4: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
5: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
4: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix, el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit. L'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
6: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
4: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
7: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
4: Hartman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
8: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
4: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
9: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
4: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
1: 3CAT Info.
4: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
1: L'actualitat esportiva a fons.
4: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc, que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics, situats en zones de difícil accés. Eric Belgioino és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Santiago.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas i miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recuerdo mal.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
2: Esport.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, després a Zico mateix al bar li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientrastant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: El torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a la semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. El quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Meeting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'esloveà ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també al nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedado sin casas y los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumellant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
18: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
19: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
20: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
1: 3CAT Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
11: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
2: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, Ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.

0: Ovellola, l'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen, aquest dimarts, a l'informatiu de TF1.
1: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
0: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
2: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
0: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
3: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
4: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
5: I have done nothing wrong.
6: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
4: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
6: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
5: Tell them where to go.
4: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
3: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
7: 3CAT Info.
3: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Albert Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
8: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar

0: cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
1: Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
2: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
2: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
4: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
2: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
3: Esports.
2: Fins a dos quarts amb David Ubach.
5: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
6: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
5: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1, i encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol, i així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
7: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
5: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
8: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
5: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
9: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
5: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
5: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
10: Hemos intentado otra vez el mayor de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
5: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
3: 3CAT Info.
5: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets a l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
3: L'actualitat esportiva a fons.
5: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
3: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgioino és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també de moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sainteaja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permitirà blindar l'estat del benestar i complir los compromisos fiscales. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas i miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recordo malament.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Mario Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces, ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
2: Esport.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, després a Zico mateix al bar li ha envalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentino Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: El torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a la semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. El quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En aquest dimecres, avui ens llevem amb calor, molta calor. 21 graus ara mateix a Muntanyola, 22 a Riudecanyes, 24 al Guaire, però les temperatures s'enfilaran i s'enfilaran i s'enfilaran, perquè la notícia segueix sent la calor i els incendis. Ara bé, dit això, la sort, la bona notícia és que la majoria de focs evolucionen de manera favorable. Només en queda un per estabilitzar, que és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, tot i que ahir al vespre ja es van poder desconfinar 5 de les 7 urbanitzacions afectades. Això sí, avui tenim 200 municipis de 24 comarques del país en risc extrem d'incendis, és el doble del que teníem ahir, i en gran part això és per la calor de la qual ja ens avisava ahir el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tenim aquest mapa de calor a Catalunya, que com a molt suau és taronja, perquè tot el país està vermell gairebé.
1: Correcte. Avui, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya dona aquesta tarda vermells a bona part del litoral nord-est de Catalunya i també a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. I avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus, de fet, en la majoria d'aquestes zones que ara deia.
0: I després tenim la marinada, no, Tomàs? Uh-huh. Perquè ens deien els bombers que en aquest incendi de Sentmenat, ara en parlarem, però un dels riscos pot ser la marinada avui.
1: Correcte. Ara està bufant a la zona, per exemple, de Castellà del Vallès, que està a prop de Sentmenat. Està bufant vent del sud de 8 km per hora. La humitat és relativament alta, 39%. No és gaire alta, però almenys és més alta que dies enrere. I sí, la marinada tornarà a bufar al llarg del dia d'avui. És una marinada que és de component sud, en aquesta zona, i per tant portarà l'incendi a la direcció nord.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: De les 100.000 persones que inicialment van quedar confinades en aquest incendi, l'incendi de Sentmenat, la recomanació és no sortir de casa, però aquesta recomanació ja afecta només 300 persones, de les 7.000 inicialment. En concret, les que viuen a les urbanitzacions de Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Insistim que aquest incendi encara no està estabilitzat. Avui parlarem amb els bombers i anirem en directe per veure com està la situació, però la situació ara mateix, toquem fusta, toca i, d'alguna manera, és notablement millor de la que era ahir a aquesta hora. És un foc que ha cremat més de 150 hectàrees i els bombers, com deien, confien poder-lo donar per estabilitzat aquest migdia, si bé, ahir a la tarda, encara vam tenir algun moment d'ensurt.
2: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Què és el que deia el cap dels bombers, de David Borrell? Deia moments complicats. Per avui encara hi haurà algun moment estrès, però la situació és notablement millor. Aquest és l'incendi que ara centra més esforços després que ahir la tarda s'hagués de fer front a l'hora a mitja dotzena de focs de certa consideració, mitja dotzena. És precisament per això, per la simultaneïtat, sumat a la situació del risc que vivim i viurem en els pròxims dies, és el que més neguiteja. Tot això, els focs, centraran en bona part de la sessió de control avui al Parlament. Això i l'esborranc del Putxet.
3: Esta mañana, cuando he ido a abrir, he visto como una luz al final en la puerta y digo, uy, ¿qué está pasando? Si no me he dejado la luz encendida. Digo, bueno, algo así muy curioso. Y camino y veo que se había tragado los lavabos todo para abajo.
0: Això és el que explicava l'administrador de la pizzeria Verona sobre aquest forat, un forat de 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, que ha fet desallotjar 300 veïns de 93 pisos del barri del Putxet de Barcelona. Fins ben entrada la nit s'ha estat omplint el buit d'aquest forat en formigó. Aquest matí els tècnics s'ho tornaran a mirar i estudiaran quan podran tornar a casa aquestes 300 persones que han hagut de passar la nit fora dels seus domicilis. Sobre les causes, tot apunta, i es dona per fet, que té a veure amb les obres de la línia 9 del metro. El que no queda clar encara és per què. Perquè la tuneladora d'aquesta zona ja fa uns quants dies que va passar per aquesta zona. Tampoc no queda clar si pot tornar a passar. Sí que el govern s'ha afanyat a insistir, a assegurar, a afirmar, a destacar que no és com el Carmel.
4: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: És el que deia la consellera Sílvia Paneque. Recordem el cas del Carmel, ja fa més de 20 anys. És veritat que allò va ser un esvoranc monumentalment molt més gran. A més, va haver-hi un cert caos en els desallotjaments. Es va dir als veïns que tornessin, després se'ls va tornar a desallotjar, però el govern insisteix que no és un cas que se li sembli. Ara bé, el neguit entre els veïns és més que evident. De fet, uns quants van avisar que ja fa dies que havien vist esquerdes a casa seva. Per exemple, avui a l'Àgora parlarem amb una monja de les religioses mercedàries que van avisar fa uns quants dies d'això, d'esquerdes.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
0: És el que ens explicava una d'aquestes monges. Avui parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, avui tenim el dia clau de la cimera de l'OTAN a Turquia. S'ha de tornar a parlar dels diners que els socis destinen a la defensa, però la cimera arriba marcada per nous bombardejos entre l'Iran i els Estats Units. Com a resposta a uns suposats atacs a Teheran a tres vaixells a l'estret d'Hormuz, Washington hauria contraatacat bombardejant una vuitantena d'objectius al sud del país. L'Iran ja parla de violació de l'acord de pau que es va firmar ara fa 20 dies i que recordem que encara no s'ha concretat. I en esports, ja tenim definits els quarts de final del Mundial. Argentina jugarà contra Suïssa, que ha superat aquesta nit Colòmbia als penals, després de la remuntada agònica dels argentins contra Egipte.
6: Le quedó la pelota a Leo, linda, linda, linda, colgadita, y está Lautaro. Se pasaron todos, dale que vale.
0: Aquest és el gol de l'empat d'Argentina, que perdia per 2-0 quan faltaven 11 minuts i va acabar guanyant per 3-2. Els quarts de final comencen demà. França-Marroc, divendres. Espanya-Bèlgica, dissabte. Anglaterra-Noruega, diumenge. Argentina-Suïssa. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. D'aquí una hora i mitja, aproximadament, Eva Pomares, Pere Rossinyol, Aitor Arriaga i Joan Guirado. Però, de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia. Bon dia.
0: Risc màxim.
9: Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
10: El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar fins la setmana que ve, ho explica el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
11: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis.
12: El govern també restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor.
0: Sentmenat.
9: Els bombers centren els esforços en l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, i esperen estabilitzar-lo avui després de treballar-hi tota la nit i matinada. La jornada d'ahir va ser molt dura, amb focus secundaris que encara mantenen actiu un foc que ja ha cremat 159 hectàrees. La bona notícia és que es va poder aixecar el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats.
0: Més detalls, Maria Costa.
13: Ja s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellà del Vallès. En canvi, s'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Després d'una tarda ahir molt complicada, els bombers van aconseguir atacar els dos flancs perquè no descontrolessin el perímetre. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Ja estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
13: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor. Maria Costa, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Bona evolució.
10: A Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc que ja ha cremat 113 hectàrees i que ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, els bombers esperen donar-lo per controlar totalment ja aquest matí. Tots els veïns afectats han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els danys.
0: La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
14: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
15: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
14: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
16: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà ens ha entrat.
14: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers. Montse Gent arriba a Catalunya Ràdio, la Pobla de Claramunt.
0: Recuperació.
12: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ahir al vespre es va donar ja per controlar.
8: tard.
0: Laia Claret.
8: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
17: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
8: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Catalunya Nord?
9: Aquest incendi evoluciona favorablement, tot i que els bombers encara no el donen per estabilitzat.
0: Més detalls també, Joaquim Albalaté.
18: El perímetre no creix des de dilluns a la nit i ara les tasques se centren a apagar els punts calents a les zones de difícil accés per evitar una revifalla. Encara hi ha uns 12.000 desallotjats. Ahir van poder tornar a casa els veïns de dos pobles petits i avui, si tot va bé, ho podran fer els de 9 municipis més. Però els de les poblacions més grans, com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins demà. Tot i això, alguns veïns s'han saltat els controls policials i ja han tornat a casa seva. Joaquim Albalaté, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sessió de control.
10: Govern i oposició tornen a enfrontar-se avui al Parlament en plena onada d'incendis i l'endemà d'haver-se reunit per abordar l'estat dels focs. L'executiu va traslladar als partits la necessitat d'un cop de timó en la gestió forestal, mentre que diversos partits de l'oposició van demanar la compareixença de la consellera Paneque.
0: Àlex Giral Robert.
19: Bona part de l'oposició considera que la consellera de Territori ha de sortir a aclarir, entre d'altres, l'origen de les flames al Baix Empordà. Creuen que el govern s'ha esforçat a ocultar que les hauria provocat amb una radial el treballador d'una companyia subcontractada per la Generalitat, Salvador Vergés de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
20: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
21: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori.
19: Paneque no va tancar la porta a comparèixer al Parlament, però va reclamar respecte pels tempos judicials i alhora va insistir a posar límits als boscos catalans.
22: Cal fer un canvi de mentalitat per tallar aquesta continuïtat de massa forestal.
19: A la reunió d'ahir a Palau hi eren tots els grups, menys Vox i Aliança, que van rebutjar ser-hi. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Figura clau.
12: En aquest context d'onada d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc.
0: Rafael de Ribot.
23: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, assegura que la lluita contra els incendis ha de començar l'hivern.
24: S'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre.
23: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives.
25: Per tant, si van limitant l'activitat i no podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
23: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Falta un minut, una mica més, per arribar a 7:45. És un altre dels temes del dia, l'esvoranc.
9: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar el formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia del metro.
10: De fet, segons ha sabut Catalunya Ràdio, alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. És el cas, per exemple, de les religioses mercedàries que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
12: I Territori estava al cas de les denúncies dels veïns. La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament, Laura Carrasco, assegura que s'havien estudiat.
26: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: Anirem en directe avui al barri del Putxet de Barcelona per veure l'última hora d'aquesta situació. També de les últimes hores, malauradament, hem de parlar d'un nou ofegament.
9: A Balaguer, una nena va morir ahir ofegada a les piscines municipals. Tot i que inicialment se la va intentar reanimar, no se li va poder salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol.
0: Llei de Júlia Albacar.
27: Els fets van passar ahir a la tarda, mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ho dèiem abans, és una de les notícies de la nit. I tornen.
10: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han recuperat les sancions contra el petroli d'aquest país, contra el petroli iranià. Dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre tots dos països, el Comandament Central Militar Nord-Americà ha bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran. I ho ha fet, diu, com a resposta als atacs de Teheran contra tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. De la seva banda, fa poca estona, els iranians també han informat que han atacat bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain.
0: Dia clau.
12: De la cimera de l'OTAN, que arrenca enmig de les crítiques del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus, amb qui aquest matí torna a veure's les cares. Ahir, Trump va tornar a reclamar que Groenlàndia passi a mans nord-americanes.
0: Enviat especial encara, Bruno Forteamires.
1: En una cimera pensada per destensar les relacions transatlàntiques, Trump va tocar amb Groenlàndia un dels temes que més han dividit en els últims mesos els Estats Units i Europa.
2: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
1: Aquesta amenaça de retirar soldats arriba just quan Washington estudia endur-se vaixells o avions de guerra nord-americans d'Europa per forçar els europeus a invertir més en defensa. De moment, per calmar Trump, els aliats han promès 40.000 milions d'euros com a mínim en noves compres d'armament. I amb aquest clima enterbolit, avui els líders de l'OTAN haurem de consensuar en acabar la cimera un full de conclusions polítiques. Des d'encara, Bruno Forteamires, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Bruno. Passen dos minuts ara mateix d'un quart de vuit, la grossa de cap d'any.
9: Les vendes han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros en vendes. Des d'aleshores han anat a la baixa.
10: Són dades que avui us avança el Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència i que contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola.
0: Sílvia.

0: amb 428 milions d'euros de vendes amb butlletes l'any passat.
1: Gràcies, Sílvia Solanes. Menys diners.
2: El PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ho ha plantejat com un remei contra l'absentisme laboral durant una trobada amb empresaris del País Basc.
3: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
4: De fet, Feijóo proposa una cosa que ja està passant, perquè en termes generals un treballador de baixa ja no cobra el 100% del sou.
1: Le Pen, candidata.
2: Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses després que la justícia li ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus amb una rebaixa de la pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense el braçalet electrònic.
1: París, Isabel Galí.
5: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
6: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
7: Coherent, sòlid.
5: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:20 explicarem que arrenca.
4: Avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts d'altres.
2: El terrassenc Galgo Lento obrirà avui el cartell a 4:45 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sen Serna.
1: Això d'una banda, de l'altra, a la platja.
4: La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC.
2: Catalunya Música retransmetrà en directe els dos concerts Clàssica a la platja, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana.
1: 7:21, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
8: Bon dia.
1: Déu-n'hi-do quina remuntada de l'Argentina de Messi. 0-2 per dia, 12 minuts del final, i va acabar guanyant Egipte 3-2.
9: Amb un Messi que va liderar aquesta remuntada amb un gran gol que dona als argentins el pas als quarts de final.
10: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
9: Lionel Scaloni, seleccionador argentino.
11: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima. Salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
1: Argentina se les haurà amb Suïssa en aquests quarts de final. Els suïssos han guanyat Colòmbia aquesta nit als penals.
9: Després d'un empat a 0 al final de la pròrroga, els suïssos van superar els colombians a la tanda de penals. Suïssa jugarà uns quarts de final després de 72 anys. John Arias, jugador de Colòmbia.
12: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
9: Ja han quedat definits tots els quarts de final del Mundial, a banda d'aquest Suïssa-Argentina, Noruega-Anglaterra, França-Marroc i Espanya-Bèlgica. Avui, jornada de descans al Mundial. L'espanyol que aconsegueix la cessió del lateral esquerre Hartman, que ve del Burnley. Avui es fa la presentació oficial. També ha estat presentat l'extrem Àlex Calatrava, que ve del Castelló.
13: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
14: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
15: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor.
7: A tu per què no se't desfà?
8: Doncs potser perquè estic pensant

0: en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
1: I se't transmet el fred a la mà?
0: Suposo.
1: Oh.
2: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de la 11. No et quedis sense el teu cupó.
3: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
5: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
6: El 6, el 16, el 24, el 41 i el 46. I els sols, el 2 i el 3.
5: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Vinga, 6 minuts i arribarem a 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Més històries del Mundial. Ara que ha quedat eliminada Colòmbia, recordem un error al terreny de joc que va acabar, ni més ni menys, que amb un assassinat en el país sud-americà. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia. Si gols en contra, es diu la sèrie que s'ha fet d'un dels esdeveniments més tràgics a la història dels Mundials de futbol. Tot arrenca el 22 de juny del 1994, Mundial dels Estats Units, a Los Angeles.
2: Metió el centro, atenció, que gol, gol, gol, gol, gol, Estados Unidos, Escobar en contra.
1: Un gol en pròpia porteria del defensa Andrés Escobar precipita l'eliminació a les primeres de canvi d'una Colòmbia que arribava a la cita amb moltíssimes expectatives. Ell mateix intentava passar pàgina uns dies després, en la que seria la seva última entrevista.
3: No estamos contentos con lo que pudimos hacer en este Mundial porque esperamos mucho más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene tenemos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver.
1: El mateix Escobar també va publicar un article a la premsa titulat La vida no acaba aquí. Fatídic desenllaç, perquè 4 dies després moria a trets al pàrquing d'una discoteca a Medellín.
4: Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país.
1: Andrés Escobar havia anat a la discoteca El Indio amb la parella i amb uns amics. Alguns testimonis també van explicar després com diversa gent, abans del tràgic desenllaç, se li havien acostat enrient-se'n d'ell o cridant-li autogol, Andrés, autogol.
0: I aquest assassinat, Pol, aviat es va relacionar amb el narcotràfic.
1: Primer van sortir tot especulacions, que si era cosa d'una màfia d'apostes que havia perdut molts diners amb el resultat de Colòmbia, que si eren criminals molt fans de la selecció, però en poques hores, com dius, es va detenir Humberto Muñoz, que era el xofer, l'escorta, de dos germans, el David i el Santiago Gallón, que eren coneguts narcos.
5: Ellos habían sido socios de Pablo Escobar, habían sido socios de los Ochoa, negocios de caballos, y mire cómo es la vida.
1: Com pràcticament tota Colòmbia en aquella època, el narcotràfic havia entrat al futbol, on havia trobat una pista perfecta per tenir influència i per blanquejar diners. Per cert, que Santiago Gallón, condemnat per ser un dels autors intel·lectuals d'aquest assassinat, va morir a Mèxic fa pocs mesos, a principis d'aquest any, també assassinat.
0: 3 minuts i 2:15, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells. Avui un nou canal.
6: Ahir, la sèptima, que serà un nou canal de televisió, va anunciar la seva data d'inici. Serà el 5 de novembre i es podrà veure a través de lo que entenem que és la tele generalista. Serà molt d'esquerres, segons els seus responsables, i arriba de la mà de José Miguel Contreras, que de posar en marxa teles sap prou. Va ser el responsable d'arrencar la sexta. No sé si necessitem una cadena més, però el que sé és que benvinguda siga una nova aposta televisiva.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Efectos Secundarios.
7: Segueix dos antics companys d'institut que descobreixen un fong amb propietats extraordinàries, capaç de curar pràcticament qualsevol malaltia, fins i tot les més greus. El que hauria de ser una troballa que hauria de revolucionar la medicina es converteix ràpidament en un problema a gran escala. Els joves s'enfronten a conspiracions governamentals i de les companyies farmacèutiques que veuen amenaçats els seus interessos econòmics. Animació adulta molt colorista i amb poques línies rectes que es mou entre la comèdia negra i el thriller. La trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, alguns dels protagonistes de l'any amb el Jovany i companyia.
8: Jo pregunto una cosa, la Maya Montero, en què s'ha quedat això?
9: Maya Montero torna a ser la cantant de La Oreja de Van Gogh, tot i que la seva reincorporació ha provocat que surti del grup Pablo Vanegas, que n'és un dels fundadors i també era guitarrista fins ara.
10: Pues a tomar por saco, amargao.
9: Maya Montero, què tal? Bon dia.
11: No li diguis amargao.
9: Com estàs?
10: Joder, no hace falta gritar a estas horas, tío.
9: Perdona, perdona.
10: Bueno, favor,
9: no estem cridant, estem parlant normal. És el to d'aquesta hora, Maya.
10: Es que me estáis agobiando todo ya con lo del grupo. O sea, hasta el coño estoy ya.
9: Maya, però és normal que estiguem...
10: Es que ni el café me puedo tomar tranquila.
9: No et volem molestar, només felicitar-te per i saber com estàs.
10: Bueno, Mira, si pares de la puerta, a lo mejor te respondo, ¿sabes?
11: No, si estem tots asseguts, si estem quiets.
9: No s'està movent ningú, tranquil·la. Ja és el tercer cafè que et fots des que estàs parlant amb nosaltres.
10: Què passa? I què passa? Tens algun problema?
9: No. Escolta'm, la sortida d'aquest home, del Pablo Vanegas, el guitarrista del grup, suposa un contratemps...
10: Bueno, jo què sé. O sea, el guitarrista, ¿qué me estás contando? O sea, cada uno que se ocupe de sus mierdas, el guitarrista, dir...
11: Però s'ho queda sense guitarrista, ara.
10: Bueno, pues vamos a coger al aire para que toque...
9: No siguis bruixa. Ai, Maia, ha sigut molt lleig,
10: bruja,
9: això.
10: Hombre,
11: us heu plantejat quan fareu el primer concert?
10: Ai, que ànsies que sois, de verdad. Jo què sé.
11: Val, doncs ja,
10: jo què sé.
11: Ja ho seguirem. Afina,
10: pues ja,
11: per això.
10: Ja, Maia,
9: no estàs gaire activada.
10: Que no,
11: hauries
10: que no
11: de glopejar una mica d'ou per aclarar la veu una mica.
10: Què dices?
0: Són alguns dels protagonistes de l'any que anirem repassant en les pròximes setmanes. Deixeu-nos dir ben ràpidament que avui, a partir de les 10, ens fa molta il·lusió perquè al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Àngels Gunyalons, que acaba d'estrenar al teatre dins el grec El retrat de Dorian Gray. I hem arribat a 8:15.

0: Més de 200 municipis de 24 comarques avui estan en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir, és a dir, el doble. Tenim el doble de municipis ara mateix en risc d'incendi en comparació a la jornada d'ahir. És per això mateix que, davant d'aquestes altes temperatures, Protecció Civil demana molta precaució, no només pels incendis, sinó també recorda que s'ha de tenir cura de persones grans i dels menors. Pel que fa als incendis, en tot cas, els bombers esperen estabilitzar avui el de Sentmenat, al Vallès Occidental, després de treballar-hi tota la nit i tota la matinada. David Borrell és el cap dels bombers.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: De fet, la resta dels incendis del país evolucionen de manera molt favorable fins al punt que el de les Gavarres, el del cap de setmana a l'Empordà, ara sí, ja es pot donar per controlat. Mentrestant, els tècnics han de revisar aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Puigat de Barcelona, després que, aproximadament aquesta mitjanit, els operaris hagin acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de la línia 9 del metro. La consellera Paneque assegura que això no té absolutament res a veure amb el Carmel de fa 20 anys.
2: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: I a banda d'això, dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut a la meitat gairebé en 7 anys. El punt àlgid de vendes va ser el 2018, però des de llavors han caigut en picat. En canvi, el sorteig de Nadal, de la Loteria Espanyola, no ha parat de créixer. I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Argentina, que es classifica pels quarts de final del Mundial, 3-2 davant Egipte. Els argentins perdien 2-0 a 11 minuts pel final del partit. Messi va tornar a marcar. El seu rival ara serà Suïssa, que va eliminar Colòmbia als penals després de l'empat a 0.
0: I pel que fa al temps, important, això que dèiem de la calor. Tomàs Molina, què ens expliques?
4: Aquest dimecres 8 de juliol tornarà a ser un dia molt calorós. De fet, avui el serà el dia més calor d'aquesta setmana, amb temperatures que estaran per sobre dels 40 graus des del Pallars Jussà fins pràcticament al Montsià, amb temperatures també per sobre dels 40 graus en comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany, també tota la zona del Vallès. Per tant, doncs, molta precaució per aquesta situació de temperatures altes. Un dia avui assolellat, però també amb ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu. Fins i tot podria arribar algun ruixat aquesta tarda a les comarques del Pla de Lleida cap a la zona del Segrià, localment amb tempesta. La temperatura a partir de demà baixarà una miqueta, tot i que no ens n'hem de refiar, perquè la setmana vinent, entre dimecres i dijous, tornaran a ser força altes.
0: Gràcies, Tomàs Molina. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Matí de dimecres, força tranquil, hi ha petites alteracions. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa, que havia d'arribar a Barcelona-Sants poc abans de les 8, té 10 minuts de retard. Després, el tren amb destinació Lleida-Pirineus de les 7:47, amb sortida des de Tarragona, acumula una demora de 15 minuts a Barcelona, cap problema destacat a metro i autobusos.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona. Direcció a la capital catalana destaca C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, la B20 a Santa Coloma, B23 de Molins a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i l'A2 del Papiol a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, també ronda de dalt de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Palmar. És d'aquí una horeta. I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a la premsa. I comencem per les opinions més destacades des de la redacció del matí. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: L'esvoranc a Sant Gervasi, a Barcelona, Marine Le Pen, l'Argentina de Messi, tots aquests apareixen a totes les portades.
7: La Vanguardia titula que l'esvoranc per l'obra del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona, titulars gairebé pastats a l'Ara i al Periódico.
8: Fotografia inclosa també de tècnics de la Generalitat i dels bombers comprovant els edificis afectats.
7: I fotografia d'una pizzeria que va veure com el terra s'empassava sencer al seu lavabo.
8: Tot això en un nou dia d'incendis als diaris. El Punt Avui titula Màxima tensió, 65 incendis en un sol dia.
7: El Periódico publica un editorial que titula Reforçar la prevenció.
8: Subratlla que només una aposta per les tasques preventives i la gestió del territori reduirà l'impacte dels focs.
7: L'anunci de Marine Le Pen de ser candidat a les presidencials franceses també treu el cap en tots els diaris.
8: L'Ara puntualitza que ho farà tot i potser dur llavors el braçalet electrònic.
7: Un braçalet que ha de portar per la condemna de corrupció que té insisteix al País, que ho acompanya d'una fotografia on se la veu custodiada per tres policies.
8: La Vanguardia li dedica l'editorial que titula Le Pen condemnada, però candidata parla de complexa filigrana jurídica.
7: I puntualitza que la líder francesa es desdiu del que havia promès.
8: Caldrà veure, puntualitza l'editorial, fins quan haurà de dur el braçalet que l'acaba portant perquè se li podria reduir a la meitat del temps.
7: I per acabar, l'Argentina, que s'ha classificat remuntant un partit contra Egipte.
8: Remuntada èpica, titula l'Ara, i el periòdico parla d'una altra epopeia, remuntada agònica, sentencia La Vanguardia.
0: I sapiguem què hi ha llegit avui a la premsa al Pons Pons.
9: La corrupció no comença quan algun polític roba, sinó quan sembla normal. Les lleis són necessàries, però no suficients si no sabem distingir entre allò que és legal i el que és honest. Les lleis poden castigar la corrupció, però només una pedagogia dels valors i les virtuts pot prevenir-la si la consciència és més forta que la conveniència i els polítics assumeixen que el més ètic és fer el correcte quan ningú no ens veu ni ho sap. Un govern és el reflex de la seva societat i el discurs més convincent és el de l'exemplaritat.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
11: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklick i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parklick.
14: Des que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Ametller Origen.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
16: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
17: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
18: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
17: Ah, doncs així muntar Ouigo. Ves a terres llunyanes en tiranosaure. Ves des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a Ouigo.com. Ouigo, des de llest.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés. Per què la qualitat del semen dels asturians duplica la dels madrilenys? Caram.
5: Doncs una investigació vincula la qualitat a la pol·lució o tòxics. Ho llegim al País. En concret, l'estudi és del grup internacional IR, especialistes en reproducció assistida. La qualitat del semen dels asturians supera no només la dels homes madrilenys, sinó també la dels habitants de ciutats del sud i sud-est de la península.
0: Déu-n'hi-do. Un restaurant cobra 50 cèntims per un tàper.
5: Ha passat a Carcaixent, a València, quan un comensal va decidir que es volia emportar a casa el menjar que no s'havia acabat. La sorpresa la va veure al compte quan es va trobar el cost del tàper que havia demanat. Ho llegim a Les Províncies, que explica que la llei sobre el malbaratament alimentari estableix que els restaurants han de facilitar al consumidor que pugui endur-se els aliments que no ha consumit sense cap cost. En canvi, la normativa normativa contempla que un restaurant pot ser multat fins a 2.000 euros si no ofereix l'opció d'endur-se el menjar sobrant o si cobra un suplement per fer-ho.
0: Augmenten les captures de serps a les Balears.
5: Segons el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes, en el que portem d'any se n'han capturat 56. Cada vegada hi ha més serps a les Balears. Les serps no tenen depredadors i ara és l'època d'aparellament. El problema és que aquests rèptils s'alimenten de sargantanes, que són essencials per l'equilibri natural de les illes. Els experts temen que això acabi provocant l'extinció de les sargantanes. Ho llegim al diari d'Eivissa.
0: Dues setmanes d'espera per instal·lar aire condicionats.
5: Les altes temperatures i la falta de mà d'obra fan que la demanda d'aires condicionats tradicionals i portàtils s'hagi disparat. El Punt Diari explica que hi ha molts models sense estoc ni a botigues ni magatzems, tot i fer una previsió superior respecte de l'any passat. El sector diu que es viu una certa psicosi que estressa venedors i instal·ladors. La venda d'aires condicionats ha crescut un 56% en els últims 4 anys.
0: I seguim el repàs a la premsa, ara els destacats en internacional i economia, amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
20: Els principals diaris francesos obren portada amb la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, que hi va anunciar que es presentarà a les eleccions presidencials, malgrat que la justícia l'ha condemnada per malversació de fons públics. Le Monde diu que Le Pen és el mite del fènix de l'extrema dreta. Le Figaro destaca que serà candidata dins d'una incertesa jurídica sense precedents, i Libération és més contundent i titula Marine Le Pen condemnada culpable però presidenciable. I avui destaca molt l'únic missatge que surt en pantalla a la televisió pública d'Hongria, que és el mateix que apareix al web dels mitjans públics del país. Diu textualment: els mitjans públics no poden mentir, demanem disculpes per haver fet precisament això durant molts anys. El missatge afegeix que la ràdio i la televisió suspenen emissions temporalment per transformar-se en mitjans independents i fiables, diu. Tot plegat és fruit de la promesa electoral que va fer l'actual primer ministre d'Hongria, Péter Magyar, que va dir que revisaria els continguts de la ràdio i la televisió públiques després d'acusar-los de ser l'altaveu de l'exprimer ministre d'ultradreta, Víctor Orbán, i del seu partit Fidesz.
21: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días assegura que la guerra de l'Iran reactiva la batalla de les benzineres low cost. Plen Energy, Valen Oil i Petroprix han decidit reactivar els seus plans d'expansió a l'estat, cosa que no entrava en els seus plans a començaments d'any. El creixement de les vendes de cotxes elèctrics i la baixada en el consum domèstic de combustibles els havia portat a gairebé desestimar la seva expansió. L'increment de preus amb la guerra els ha fet canviar de parer. Per la seva banda, On Economia diu que Parlem planteja ampliar capital per reduir deute i superar les tensions financeres. La firma, liderada per Ernest Pérez Mas, ha convocat una junta general extraordinària el 7 d'agost amb la finalitat d'aprovar un conjunt de mesures destinades a reforçar l'estructura financera de la companyia. Es contempla una ampliació de capital de 17,5 milions d'euros que permetrà convertir en capital una part rellevant del deute financer de la societat. I finalment, l'Economista explica que el Senat endureix la llei dels mutualistes per impedir als jubilats que puguin millorar la seva pensió. El PP aprofitarà la seva majoria absoluta al Senat per introduir modificacions al text. El projecte, però, haurà de tornar al Congrés per la votació definitiva, on un cop més es posarà a prova la majoria del govern de Pedro Sánchez.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Què és la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Doncs és la fe de l'Argentina, la que li dona la classificació pels quarts de final del Mundial.
23: No!

0: L'esport diu que Messi lidera una èpica remuntada, un altre miracle de l'Argentina, amb un Messi decisiu, amb una assistència i un gol, un Messi que va acabar mantejat pels seus companys. Javier Giraldo apunta que Argentina té dos arguments per ser campió, Messi i el caràcter de l'equip. L'esportiu diu que les llàgrimes de Messi són les llàgrimes de tots, un Messi que alimenta el somni de la campiona del món. Per La Vanguardia, Messi fa possible l'impossible, en 14 minuts de bogeria. Els seus companys diuen que no arribi mai l'últim partit d'en Leo. Joan Josep Pallàs parla del peu de Déu. Mundo Deportivo compara Messi amb un faraó. Santi Nolla ironitza en Milei, el president argentí, prega perquè no truqui a Donald Trump. I El Periódico diu que Messi plora després d'una altra epopeia, un Messi que va fallar el seu segon penal, però que ha marcat en 9 partits seguits des de Qatar. Un Messi èpic pel diari Ara, que fa una última bogeria, explica en el Marca.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset. Directe del celler a casa teva.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
3: I continuem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, Sílvia.
4: Les filles de Carmen Thyssen, Carmen i Sabina, han fet 20 anys. La baronessa ja tenia un fill, però sempre havia tingut el desig de tenir una nena. Les dues filles van néixer l'any 2006 per gestació subrogada, quan la baronessa tenia més de 60 anys. Les bessones han portat una vida prou discreta. Ara, amb 20 anys, Carmen i Sabina emprenen camins diferents, però força definits. Carmen estudia dret i segueix els passos empresarials de la seva mare. En canvi, a la Sabina l'exposició pública no li agrada tant i estudia art. Tot indica que han celebrat la festa d'aniversari a la mansió familiar de Sant Feliu de Guíxols, ja que Tita Cerveda es recupera d'una malaltia pulmonar que la va portar a l'hospital el mes passat. Segons la revista Forbes, la fortuna de Tita Cerveda s'estima en 1.300 milions d'euros.
3: Mira, Iésar, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui?
5: Doncs avui és l'aniversari de la Morticia Adams. La gran Angelica Houston, que va interpretar la Morticia en la versió del 1991, celebra 75 anys. Una altra icona del cinema de Hollywood, també va néixer el 8 de juliol, és Kevin Bacon, en fa 68. I de mita en mita, Beck, figura clau del rock alternatiu, està de celebració, bufarà 56 espelmes. Per últim, una altra que farà festa avui és Maya Hawke. El nom potser d'entrada no et sona, però és una de les protagonistes més entranyables de Stranger Things, la Robin. Els seus pares són Uma Thurman i Ethan Hawke, no sé si els haurà convidat al seu 28è aniversari.
3: I el santoral.
5: Si coneixeu algú que es digui Adrià, Edgar, Eugènia o Priscila, feliciteu-los. I et porto un nom més, que sé que ahir a Dilberga et va agradar i et vull tornar a sorprendre.
3: Sí.
5: Avui també és Sant Procopi.
3: Procopi, gràcies, Mireia.
5: Adéu.
3: I moment, com cada dia, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
6: Bon dia, sóc el Xavier Baronat, de la llibreria Vapor Vell, de Premià de Mar, i la meva recomanació estiuenca és Revolución, de Hugo González, editat per Libros de l'Asteroide, i bueno, tracta la història de tres germans durant la Revolució dels Clavells, tres germans molt diferents entre si, i que ho viuen de diferent manera, aquesta revolució que, a més, nosaltres crec que tenim molt idealitzada i que va tenir bastantes més arestes de les que pensem. I, en tot cas, una novel·la que recomanaria qualsevol persona interessada en Portugal i, si viatja de vacances, doncs l'ajudarà a conèixer millor la realitat d'aquell país.
3: 3:15 d'avui, aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè poden estar exposats als efectes d'un incendi.
9: S'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones.
10: Estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat.
11: El Xavi és un veí afectat.
12: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador.
13: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. I que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
14: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble.
15: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació.
16: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia. Paraules del dia amb el Marc Jurado. La primera paraula del dimecres és secundari.
17: Que ve en segon lloc, tot i que sovint es fa servir per dir que és menys important que altres, que és d'inferior categoria, vagi segon, tercer, quart o cinquè, són secundaris els focus que encara mantenen actiu el foc de setmanat. No va ser secundari, sinó primordial, que els confinats poguessin ja sortir de casa.
3: Absentisme.
17: Costum de viure el propietari fora de la localitat on està situat, però també ens quedem amb la tercera excepció del DIEC, absència del lloc de treball. Ara el PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. De fet, això ja passa perquè no es cobra el 100% del sou. Lluny d'estar absent, caldria tenir-ho present.
3: Cartell.
17: Full manuscrit o imprès, també, però ens ha dit figurat els noms que conformen aquest document. Avui arrenca el Cruïlla, expliquem que té un cartell, que hi passaran noms com ara Greta, Calgó Lento, Pixis o Rigoberta Bandini.
3: Ara les tres les xifres del matí amb el Francesc Soler. 120.
18: Són els milions d'euros que l'estat espanyol rebrà de la Unió Europea pels danys dels focs del 2025. L'Eurocambra hi va donar ahir llum verda després que ja hagués avançat 30 milions d'euros d'aquests diners. Aquesta ajuda es destinarà a finançar mesures de resposta d'emergència, entre les quals hi ha la restauració d'infraestructures i serveis públics essencials.
3: 14%.
18: És el percentatge que baixarà la població en edat d'estudiar els pròxims 15 anys. La baixada de la natalitat i l'envelliment de la població provocarà aquesta situació. Aquesta caiguda no es produirà per igual a totes les comunitats autònomes. La caiguda més accentuada es preveu que es produeixin l'ensenyament secundari.
3: 91.
18: És el nombre de places de jutge que es crearan a Catalunya, segons va aprovar ahir el Consell de Ministres. L'executiu en va aprovar un total de 500 per tot l'Estat. També es va donar llum verd a la creació de 35 noves places de fiscals per Catalunya. Aquestes noves places haurien d'ajudar a descongestionar la justícia. Els nous jutges i fiscals estaran operatius d'aquí a 14 mesos.
3: Ens falten les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, si veu un pati interior, sembla que algun bar o restaurant ho fa servir de magatzem, perquè a un lateral hi ha apilades caixes de begudes. A la part del mig hi ha un forat enorme que s'ha literalment empassat al terra de rajoles. No es veu al fons, només la terra d'un dels laterals de l'esvoranc.
19: De fet, en el lloc d'aquest forat hi hauria d'haver el lavabo de la pizzeria Barón al carrer Teodoro a la Madrid, al barri del Puiget, a Barcelona. Va ser el propietari d'aquest local qui va alertar ahir al matí d'aquest ensorrament provocat per les obres del metro i que ha obligat a desallotjar 93 famílies de diverses finques. Avui sabran si podran tornar aviat a casa.
3: Segona imatge del dia. Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan donant-se la mà mentre el president turc, amb ulleres de sol, li diu alguna cosa a cau d'orell al president dels Estats Units.
19: Erdogan, que fa d'anfitrió a la reunió de l'OTAN, que se celebra encara aquests dies, s'hi parlarà de despesa en defensa, també d'Ucraïna. De fet, a la cita també hi ha el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Erdogan, en el passat, i amb escàs èxit, va intentar fer de mediador entre Kiev i el Kremlin.
3: Tercera imatge, Leo Messi, mantejat pels jugadors de la selecció argentina. El millor jugador del món, ben bé un parell o tres de metres de terra, somriu clarament feliç.
19: Feliç, alleujat, se'l va veure fins i tot també amb alguna llàgrima als ulls després d'una nova gesta de la selecció argentina. La campiona del món va remuntar dos gols contra Egipte en només 14 minuts per classificar-se pels quarts de final del Mundial. Messi, que a la primera part havia fallat un penal, segueix fent història. Va donar el primer, va fer el segon, el gol de l'empat, màxim golejador d'aquest Mundial amb 8 gols. En total, en porta 21 a les cites mundialistes.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. El ceviche és escollit el plat preferit dels madrilenys per davant del cocido i per davant de la tripa. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. El ceviche és un plat de peix marinat amb cítrics molt popular al Perú i en altres països llatinoamericans. Doncs bé, segons una enquesta que publica el diari El País, els madrilenys han escollit el ceviche com el seu plat preferit. A més, també l'han triat com el plat actual més representatiu de la ciutat madrilenya, al davant d'opcions clàssiques de la cuina de la capital espanyola, com ara el cocido o la tripa, els populars callos. L'enquesta la publica el diari El País dins de la seva secció de gastronomia. Inclou una mostra representativa de més de 5.000 persones. També diu la notícia que el ceviche és també el plat més estimat actualment pels madrilenys a l'hora de sortir a sopar.
3: I això és real o és fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
7: El sector logístic continua creixent i Catalunya es consolida com un punt clau d'aquesta transformació. Segons el clúster logístic de Catalunya, la regió ha absorbit un 38% més d'espai logístic els primers mesos de l'any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el màster universitari en Logística i Comerç Internacional. És una formació orientada a preparar professionals amb visió global en l'àmbit del comerç, el transport i les operacions logístiques.
2: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
20: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el ceviche és escollit el plat preferit pels madrilenys pel davant del cocido i de la tripa, és una notícia falsa. El diari El País no ha publicat mai cap enquesta com aquesta. La notícia falsa que circula utilitza l'aparença del diari El País, però res és veritat. Ni l'enquesta s'ha fet mai ni tampoc s'ha publicat. La notícia falsa que circula inclou pistes sobre la seva falsedat. Si ens hi fixem bé, podem veure que la secció de cuina del País no es diu gastronomia, sinó gastro, i el tipus de lletra del titular s'assembla a la utilitzada pel diari El País, però no és la mateixa.
3: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
3: 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendis, un centenar més que ahir.
17: Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura especialment de les persones grans i dels menors, els més vulnerables a la calor.
3: Els bombers esperen estabilitzar avui l'incendi de Setmanal del Vallès Occidental després de treballar-hi tota la matinada.
0: David Borrell és el cap dels bombers.
21: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: La resta d'incendis del país evolucionen favorablement. Ahir els bombers van poder controlar el foc de les Gavarres després que hagi calcinat 2.000 hectàrees.
3: I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir al barri del Puigat de Barcelona.
17: Després que cap a la mitjanit els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Sílvia Paneque, consellera.
22: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta matinada i han recuperat les sancions contra el petroli iranià.
0: Els atacs s'han dirigit a una vuitantena d'instal·lacions militars amb l'objectiu de debilitar la capacitat iraniana de bloquejar el comerç internacional per l'estret d'Hormuz.
3: Dades que us avança el matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut gairebé a la meitat en els últims 7 anys.
17: El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum. En canvi, el sorteig de Nadal de la Loteria Espanyola no ha parat de créixer.
3: I hem de lamentar que una nena de 6 anys només va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer.
0: Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
23: Avui dia de màxim de calor. Avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus a bona part de les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però també a les comarques gironines, en particular cap a la zona de l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a la zona del Vallès. Les temperatures estaran per sobre dels 40 graus, fins i tot a les àrees de l'Anoia. Per tant, molta precaució amb aquesta situació de temperatures tan altes que, diem, avui arriben al seu màxim d'aquesta setmana. No ens podem refiar perquè no acabaran de baixar i, de fet, la setmana vinent, entre dimecres i dijous, podrien arribar a ser fins i tot més altes que no pas aquesta setmana. Per tant, una situació de temperatures altes i aquesta tarda, de sol, però també amb ruixats que afectaran sobretot l'Alt Pirineu i fins i tot podria aparèixer alguna tronada en àrees del Segrià de cara a mitja tarda.
3: I pel que fa al trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
24: Doncs a aquesta hora destaquen retencions direcció cap a Barcelona, la C58 de Terrassa a Sabadell a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la B23 de Molins a Sant Feliu del Llobregat i a Esplugues i també a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
3: Mm. I ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Alba.
1: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio, dels Catarres, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat. I a més, li vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adeu.

0: Bon dia, són les 8. Encetem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals. A l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana, destaca la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, B20 a Santa Coloma, B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, també molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Millora la situació de tots els incendis actius. Els bombers confien estabilitzar avui el foc de Sentmenat i la resta estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi. Situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Nous intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrein després que Washington ha colpejat una 80 d'instal·lacions militars iranianes i ha recuperat les sancions contra el petroli del país. I el secretari general de l'OTAN dona suport a la nova ofensiva dels Estats Units contra l'Iran a les portes del dia clau a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. Marc Rutte ha minimitzat les últimes crítiques de Trump als aliats europeus. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho va dir ahir després que la justícia li rebaixés les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van Oelhausen. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Senserra.
2: Esports. Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve.
0: I el temps aquest dimecres encara s'intensificarà més. La calor serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42-44 graus i més màximes rondaran cap als 40. L'onada de calor s'allargarà fins a la setmana vinent.
3: 3Cat Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Els bombers de la Generalitat centren tots els esforços a aquesta hora en l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, i esperen estabilitzar-lo, però el perímetre encara és inestable i durant la nit hi ha hagut represes. Ara hi ha desplegades a la zona més de 50 dotacions terrestres i el foc ha cremat més de 150 hectàrees. Anem fins a Sentmenat, Marta Vallès.
4: La nit més tranquil·la que no pas el dia d'ahir, que aquí va ser complicat. Ara s'ha fet la reunió de comandaments per decidir l'estratègia d'avui amb l'objectiu que continua sent estabilitzar un foc que encara continua continua actiu. Aquí a l'aparcament de l'Institut de Sant Manat, on hi ha establert el centre de comandament, els bombers que entren a treballar per combatre aquest foc esmorzen intercanviant impressions abans de rebre l'ordre per fer el relleu als efectius que han treballat durant tota aquesta nit. Ahir, com dèiem, va ser una jornada dura. Hi va haver diferents revifades del foc a banda i banda. La bona notícia és que es va aixecar el confinament a la major part de la zona afectada. Només es manté a la urbanització del Farell i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor.
0: En els propers minuts està prevista una intervenció de precisament dels responsables de l'extinció d'aquest incendi per actualitzar la darrera hora. Tan bon punt comenci i anirem en directe. Més enllà de Sant Manat, però, la resta d'incendis al país evolucionen favorablement. A Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que ja ha cremat més d'un centenar d'hectàrees i que ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. I pel que fa a l'incendi de l'Anoia, una vintena de dotacions dels bombers esperen donar-lo per controlat aquest matí. Tots els veïns afectats ja han pogut tornar a casa, en aquest cas, i s'ha començat a avaluar els danys. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
6: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
5: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
7: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà ens ha entrat.
5: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers.
0: I optimisme també a l'incendi de la Catalunya Nord, que evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu en alguns punts. Aquest matí s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 10 municipis més i al llarg del dia s'espera que en puguin ser més. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalaté.
8: L'incendi que ha afectat 4.900 hectàrees evoluciona favorablement. El perímetre es manté estable des de dilluns. Els bombers asseguren que ja veuen la llum al final del túnel i, sobretot, que el massís dels Aspres, que és la zona que més feia patir, ja està fora de perill. Tot i això, encara hi ha actius alguns punts calents que combaten amb l'ajuda de drons i càmeres tèrmiques i també preocupen el canvi de direcció del vent i la forta calor d'avui. Sobre el terreny encara hi ha més de 800 efectius. Se n'han retirat uns 80 que s'han destinat a altres incendis. Des d'aquest matí ja poden tornar a casa els veïns desallotjats de 10 municipis més. Són Corbera, la Cabana de Corbera, Llauró, Montalbà, Montoriol, Oms, Santa Coloma de Tuïr, Tararac i Torderes. Se sumen a Tallet i a Taulís, on ja han pogut passar la nit a casa, i aquest migdia s'anunciaran més poblacions que s'hi sumen. A més, des de les 9 del matí també queda reoberta la carretera departamental 66, que travessa tota la Catalunya del Nord des de Perpinyà fins a Puigcerdà i que estava totalment tallada a la zona de l'incendi.
0: I avui caldrà també estar molt atents perquè la calor no afluixa. Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, que és el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar fins la setmana que ve. El govern també restringeix l'accés a peu o en bicicleta als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans, dels menors també, que són els que més poden patir l'efecte d'aquesta calor. I a aquesta hora podem marxar cap a Sant Manat. Podem escoltar l'inspector en cap de la intervenció de l'incendi que hi ha en aquesta població. És Eduard Martínez, actualitzant l'estat d'aquest foc.
9: Hi ha focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no han pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però doncs al voltant d'unes 200 hectàrees. I hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, uns 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
10: El que més preocupa quins punts són i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
9: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en una, en la segona onada de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
10: S'espera vent avui?
9: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, vent de marinada, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar a component sud-oest. Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres, bàsicament, hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre i reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment i en part en el cap, doncs, puguin impactar, si agafen prou intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
11: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
9: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre doncs les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no en generen molta intensitat, que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada a la tarda.
12: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
9: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
12: I el nombre d'hectàrees?
9: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà allà en rurals.
13: Aeris ja s'han incorporat o estan partint?
9: Aeris s'han incorporat. Sí, aquests nous conats bàsicament és el sector central del que seria el flanc dret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre. És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldasseca. Gallifa no ha entrat.
0: Concreten preguntes sobre el flanc dret d'aquest foc.
9: Encara, bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foc secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora de capacitat d'extinció.
10: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
9: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector, ara per ara, més crític i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
14: I
9: Sant Sebastià de Montmajor.
14: Sí. I pel treball. Explico també per la via d'accés.
0: Doncs ara sentirem Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Estan preparant els mitjans gràfics i de seguida començaran aquestes preguntes.
14: Soc Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Aquesta nit puc confirmar que s'ha treballat molt intensament amb aquest objectiu d'estabilitzar l'incendi. En les darreres hores, justament ahir al vespre, jo crec que van haver-hi les primeres bones notícies, amb els primers nuclis de població desconfinats, sobretot els termes municipals veïns de Caldes, també amb el càmping del Pasqualet, on ja s'aixecaven les restriccions, però hem d'explicar que el barri del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que es troba just a dalt de la muntanya del mateix Farell, a 8 quilòmetres del nucli urbà, té una única via d'accés i bombers ens han demanat deixar i alliberar justament aquesta via per aquestes més de 70 dotacions que estan treballant intensament ja al terreny per poder intentar contenir aquest incendi, intentar que no es repliquin aquests focus secundaris, que és el que genera més complexitat, especialment en aquest flanc dret, que és el que, d'alguna manera, està doncs, succeint a Caldes. Nosaltres, des d'en tot moment, estem intentant donar tota la informació als veïns i veïnes, demanar, sobretot, que mantinguin les recomanacions que fan els mateixos bombers, que mantinguin el confinament. Hi ha diferents dispositius, no només al Farell, sinó també en tot aquest entorn on ha explicat el mateix cap de l'operatiu. Nosaltres també ens posem a disposició amb diferents efectius de policia local i també de Mossos per intentar doncs, estar al costat dels veïns i veïnes que necessitin algun tipus d'atenció especial justament a dalt al Farell i a Sant Sebastià.
0: Doncs aquestes són les explicacions ara mateix d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, expliquen quina és la situació dels veïns d'aquest municipi. Abans hem pogut escoltar Eduard Martínez, inspector en cap de la intervenció en aquest incendi de Sant Manat, explicant com està ara mateix aquest foc, un foc que continua actiu, recordem, no està tancat tot el perímetre, és el que ha explicat. Ara mateix s'han cremat unes 200 hectàrees i hi ha 240 efectius treballant. També els mitjans aeris ja s'han incorporat a aquesta hora a les tasques d'extinció. Ha dit que centraran els esforços en què el foc no s'escapi del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo durant el dia d'avui. A recordar que les condicions meteorològiques no acompanyen. S'espera, tal com va passar ahir, aquest vent de marinada. Per tant, és un escenari complicat i caldrà estar molt atents a com van totes aquestes tasques d'extinció. Deixem aquí tot el que fa referència a aquests incendis. Petita pausa i anem a altres qüestions.
3: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Passen un parell de minuts d'un quart de nou, seguim amb altres temes. També us ho dèiem en titulars a l'arrencar aquest bloc informatiu. A Balaguer, una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava a les piscines municipals. Tots i els esforços dels socorristes per reanimar-la no se li va poder salvar la vida. És la quarta víctima mortal de banyistes a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
15: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
0: Parlem ara d'una altra qüestió, concretament de l'esvoran que es va produir ahir al barri del Putxet, a Barcelona. Els tècnics revisaran aquest matí aquest esvoran que es va obrir per mirar d'avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar ja a casa seva. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. L'esvoran va aparèixer al pati interior d'un dels edificis que s'han desallotjat, situats entre els carrers Rubinstein, Sant Gervasi de Cassoles i Teodora Lamadrid.

0: por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
1: Territori estava al cas de les denúncies dels veïns. La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament, Laura Carrasco, assegura que s'havien estudiat.
2: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
1: Un cas que ha despertat el fantasma de l'esvoranc del Carmel fa més de 20 anys. En aquella ocasió van ser les obres de la línia 5 del metro i l'esvoranc va sortir al mig del carrer. Alguns edificis van haver de ser enderrocats i els veïns reallotjats. La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació d'ara no hi té res a veure.
3: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: De les 85 persones dels pisos desallotjats, només dues han passat la nit en equipaments municipals. La resta han buscat solucions alternatives en establiments hotelers o en familiars i amics. En internacional, notícia d'aquesta matinada. Nous atacs creuats entre l'Iran i els Estats Units. L'últim episodi ha estat a Bahrein, on el règim de Teheran ha reivindicat els bombardejos de les últimes hores. L'Iran assegura que actua en resposta als atacs dels Estats Units contra una vuitantena d'objectius militars, que són sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, també bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. Aquests atacs, segons els Estats Units, busquen debilitar la capacitat iraniana de continuar atacant el comerç internacional que passa pel corredor a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han revocat també l'aixecament de les sancions contra el petroli iranià, una de les mesures de bona fe de Washington poc després de la signatura de l'acord provisional entre les dues parts. Els últims atacs creuats posen traves a les negociacions per un pacte final entre l'Iran i els Estats Units. L'intercanvi de bombardejos té l'origen en els atacs de Teheran aquesta setmana contra tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. Doncs bé, fent referència encara a aquesta qüestió, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha donat suport a aquesta nova ofensiva nord-americana contra l'Iran. La represa dels bombardejos a l'Orient Mitjà amenaça d'eclipsar el dia clau de la cimera de líders que l'Aliança Atlàntica celebra precisament avui a Turquia i que arriba marcada per les crítiques que ahir Donald Trump va llançar contra els seus aliats europeus. Després dels suposats bombardejos iranians contra vaixells que circulaven per l'estret d'Hormuz, Rutte creu que els atacs nord-americans estan justificats.
4: Han estat absolutament necessaris, perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
1: I ara parlem d'Ucraïna. Kiev, la capital d'aquest país, ha tornat a ser aquesta nit l'objectiu d'un atac rus. Diversos míssils han impactat contra magatzems i edificis residencials. L'alcalde de la ciutat ha informat d'almenys dues persones ferides. Rússia ha endurit els últims dies els seus atacs amb míssils i drons contra Ucraïna i especialment contra Kiev, que han fet desenes de morts.
5: 3CAT Info.
1: Tornem a casa nostra i canviem de qüestió. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros recaptats. Des d'aleshores han anat a la baixa. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. Constaten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. Sílvia Solanes.
6: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any, però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18%, amb 428 milions d'euros de vendes amb butlletes l'any passat.
5: 3CAT Info.
7: Quina calor. Vens a l'aigua?
8: No, no, em quedo la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
7: Ja, això passa.
9: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
11: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
10: Cris Joanico, Llach Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i

0: Meritxell Gené, entre altres.
1: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
2: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
1: Abraham Orriols.
3: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
1: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
4: 3CAT Info.
5: I abans dels esports, un apunt de l'agenda cultural. I és que avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts altres. El terrassenc Algo Lento obrirà avui el cartell a 4:45 PM en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Mushka i el gallec Senra. De la resta de jornades destaquen el retorn als escenaris de tres clàssics com Pixies, Garbage o Standstill, grans noms internacionals com David Byrne, Suede o Jovanotti, el rock també de Black Crowes, de Hives o Two Doctor Cinema Club i molts artistes catalans encapçalats per Rigoberta Bandini o els Pets, que actuaran dissabte, també Alice, Mishima, Sidoni, la Ludwig Band, Mazzoni o Dan Peralbo i el Comboi.
4: Esports.
5: Audal Serra, molt bon dia.
6: Bon dia. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial de Futbol, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals als suïssos han passat ronda al transformar 4 penals per 3 dels colombians. El jugador colombià Joan Arias lamentava al final del partit l'oportunitat perduda de poder jugar als quarts de final del Mundial.
7: Algo no faltó. Que nos vamos precipitadamente en la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
6: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. L'Argentina, per tant, va haver de recórrer ahir a l'èpica per guanyar Egipte i accedir a la ronda de quarts de final. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
8: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
6: Amb aquest nou gol, Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
9: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
6: Amb aquests dos últims partits jugats les últimes hores, ja han quedat definits els quarts de final del Mundial, que seran aquests partits França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Aquests quarts de final començaran demà dijous a la nit amb el partit França-Marroc. Encara en futbol, l'Espanyol presentarà aquest migdia lateral esquerre neerlandès Gilinchi Harman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Harman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Empeis, el president blanquiblau.
10: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi mi, que sempre vull la pilota.
6: Mentrestant, el club blanc i blau va presentar ahir el primer reforç d'aquest estiu, l'extrem barceloní Àlex Calatrava.
11: Sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
6: D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acabaran de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà els primers entrenaments de la pretemporada. I encara relacionat amb l'Espanyol, l'exjugador i capità blanc i blau Sergio García és el nou entrenador de l'Espanyol B per les dues pròximes temporades.
0: 3CAT Info.
6: El Barça, per la seva banda, va presentar ahir Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i a l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del futbol base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club blaugrana. Al Tour de França hi ha hagut canvi de líder després de la disputa de la quarta etapa entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, és ara qui llueix el mallot groc després del ser millor classificat de la general d'entre els integrants de l'escapada en què el danès Mats Pedersen va aconseguir la victòria amb més de 13 minuts de marge sobre el gran grup. Avui es disputarà la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau. I en bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà en la pròxima edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. Mentrestant, aquest migdia, a les 12, se sorteja la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà per segon any consecutiu la sisa joventut.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs el més destacat. Bones perspectives dels bombers pel que fa als incendis que continuen actius. Els equips d'extinció confien a estabilitzar avui el foc de Sentmenat, tot i que té un perímetre molt inestable encara. La resta de focs estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític, perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi, una situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. I els tècnics revisen aquest matí l'esvorany que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. També notícia de fa poques hores. Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta matinada i han recuperat les sancions contra el petroli iranià. Els atacs s'han dirigit a una vuitantena d'instal·lacions militars amb l'objectiu de debilitar la capacitat iraniana de bloquejar el comerç internacional per l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat amb una acció decisiva de represàlia. En aquest segon tram de l'informatiu anirem a les Terres de l'Ebre, on l'onada de calor impacta especialment per veure els canvis en les rutines laborals que han de fer algunes empreses i treballadors. També us parlarem d'un incendi que ha afectat aquesta matinada dues naus d'una indústria hortofrutícola d'Alguaire, al Segrià. No hi ha hagut ferits, de seguida us ho ampliem. I en cultura, tornen els concerts de Clàssic a la platja, avui i demà, de la mà de Josep Pons, al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i de l'OBC, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Suïssa és l'última selecció classificada per als quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals.
2: Tot això després que el partit hagi acabat amb empat a 0 als quarts de final. Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina, que ahir va eliminar Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit.
1: I ara cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, direcció cap a la capital catalana, i aturades a la B20, a Santa Coloma, també a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Força densitat en trams de l'AP7 a Mollet, en sentit nord, la C58 a Sabadell i Montcada, sentit Barcelona, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i també a la 2 de Pallejà a Cornellà, tot cap a Barcelona.
1: I després del trànsit del temps, aquest dimecres encara s'intensifica més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 40 graus i més màxima rondaran els 40. L'onada de calor s'allargarà fins a la setmana vinent. Passen 3 minuts de 2:15. Els bombers centren tots els esforços a aquesta hora en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i esperen poder-lo estabilitzar al llarg del dia d'avui. Una setantena de dotacions i 240 efectius treballen en aquest foc que ja ha cremat unes 200 hectàrees. Connectem en directe amb Sentmenat. Allà tenim la Marta Vallès. Marta, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs si els bombers preveuen que avui torni a ser un dia força complicat per poder estabilitzar aquest incendi als termes de Caldes de Montbuí, Sentmenat, que continua encara actiu. Ahir va haver diferents revifades i avui preveuen que això pot tornar a passar un altre cop. Això és el que més els preocupa ara mateix, segons ens deia Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció.
5: El que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
4: Es refereix concretament al fet que els preocupa especialment que el foc pugui anar en direcció a l'urbanització del Farell. Per això aquí el nucli i també el nucli de Sant Sebastià de Montmajor es manté encara el confinament de la població. Ahir ja es va aixecar la resta de la zona afectada. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees. Després de la reunió entre comandaments dels diferents serveis d'emergències i també alguns alcaldes de la zona, els bombers han donat detalls de la situació després d'aquesta nit i apunten que si avui, finalment, aconsegueixen estabilitzar aquest incendi, serà treballant dur i segurament cap al tard.
1: Perfecte, doncs quedem molt pendents de tot el que ens pugueu fer arribar des d'aquí. Marta Vallès, gràcies, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Doncs més enllà d'aquest incendi de setmana, la resta de focs al país evolucionen favorablement. Aquest matí els bombers han donat per controlat el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, ha cremat més d'un centenar d'hectàrees i ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, una vintena de dotacions dels bombers esperen donar-lo per controlat aquest matí. Tots els veïns afectats ja han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els danys. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
0: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
6: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
0: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
7: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà han centrat.
0: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers.
1: I els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ahir al vespre ja es va donar per controlat. Anem ara cap a Girona, Laia Claret.
8: Seria 4 anys vist amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
9: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
8: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir a Barcelona, prop de l'estació del Putxet, al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova, per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro Barcelona-Nascurà.
11: Minuts abans de les 8 del matí, els tècnics han començat a arribar a la pizzeria Verona del carrer Teodora La Madrid de Barcelona per avaluar l'estat de l'esvoranc. Recordem, 93 persones han hagut de passar la nit fora de casa, la majoria de les quals a casa de familiars. Hem parlat amb en Francesc, és veí del barri, i viu davant del convent de les Mercedàries que ahir avançaven al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que fa un mes havien avisat de l'aparició d'esquerdes.
12: Jo vi justament davant del convent de les Monges i ahir teníem a casa d'animals esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornadora, les esquerdes estaven fent més grans. I nosaltres estem tranquils. Un cop ja ha passat la tornadora, que per casa i el convent ja ha passat, per Sant Gervasi de Cassoles ja ha creuat, i està aquesta alçada aquí, doncs nosaltres estem tranquils, la veritat.
11: A les 12 està prevista una nova atenció als mitjans de comunicació per actualitzar la informació sobre l'estat de l'esvoranc.
1: 7 minuts i arribarem a 8:45 i en internacional a aquesta hora és notícia de destacar d'aquests nous atacs creuats que hi ha hagut entre l'Iran i els Estats Units. L'últim episodi ha estat a Bahrain, on el règim de Teheran ha reivindicat els bombardejos de les últimes hores. L'Iran assegura que actua en resposta als atacs dels Estats Units contra una 80 d'objectius militars, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera i bateries de míssils terra-aire, entre d'altres. Uns atacs que, segons els Estats Units, busquen debilitar la capacitat iraniana de continuar atacant el comerç internacional que passa per l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han revocat també l'aixecament de les sancions contra el petroli iranià, una de les mesures de bona fe de Washington, poc després de la signatura de l'acord provisional entre les dues parts. Els últims atacs creuats posen traves a les negociacions per un pacte final entre l'Iran i els Estats Units. L'intercanvi de bombardejos té l'origen en els atacs de Teheran aquesta setmana contra 3 vaixells comercials en aquest estret d'Hormuz. Doncs bé, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha donat suport a aquesta nova ofensiva nord-americana contra l'Iran. La represa dels bombardejos a l'Orient Mitjà amenaça d'eclipsar el dia clau de la cimera de líders que l'Aliança Atlàntica celebra avui a Turquia i que arriba marcada per les crítiques que ahir Donald Trump va llançar contra els seus aliats europeus. Enviat especial encara Bruno Forte a Mires.
13: Després dels suposats bombardejos iranians contra vaixells que circulaven per l'estret d'Hormuz, Rutte creu que els atacs nord-americans estan justificats.
14: Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, Crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
13: Ruta també ha minimitzat les crítiques d'ahir de Trump contra els aliats europeus, precisament per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran.
14: Sabem que els Estats Units estan decebuts pel que fa a l'Iran, però això són casos aïllats. Europa està aplicant tots els acords bilaterals d'ús de les bases. Europa és una gran plataforma de projecció de poder per als Estats Units.
13: I ha intentat posar pau entre els Estats Units i Dinamarca. Això després que ahir Trump tornés a reclamar que l'illa de Groenlàndia estigués sota control nord-americà. Preguntada per un hipotètic atac dels Estats Units contra Groenlàndia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha estat clara.
15: Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
13: Dient que, per descomptat, defensaran el regne de Dinamarca. Frederiksen, doncs, planta cara a Trump. Això en una cimera que l'OTAN volia que servís per rebaixar la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa.
1: I ara marxem cap a França. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials després que la justícia ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus, però amb una rebaixa de la pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense braçalet electrònic, Isabel Galí.
16: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
17: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
16: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
1: I de França cap al Regne Unit, Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Vol convertir els comicis en un referèndum sobre la seva persona, enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega cap actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
18: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i la líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics en referència al fet que Farage renunciï a l'escó que va guanyar el 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport popular. Sentim Farage.
19: I have done nothing wrong.
20: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
18: El líder de l'extrema dreta està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre diverses donacions milionàries. Farage reconeix que va acceptar regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els votants de la seva circumscripció els que el jutgin.
1: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.600 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. Almenys 35 víctimes mortals són de nacionalitat espanyola. Els veïns de les poblacions rurals properes a La Guaira denuncien, però, que encara no hi han arribat els equips d'emergències. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
21: El dia de Sant Joan, festiu a tot el país, el poble del Junquito era ple de turistes de Caracas, València i Barcelona. Les ciutats més pròximes. Aquí han mort 8 persones. La nit de la catàstrofe van venir policies, però van marxar aviat. Joana Torres explica que quan va arribar la policia no els van deixar ajudar les persones atrapades i que per la nit els agents van intentar saquejar els comerços.
22: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
21: Aquesta situació de desemparament que viuen els habitants del Junquito és generalitzada entre tots els damnificats, i és que cada comunitat està resolent en general la tragèdia com pot, sense gaire ajuda de la resta de veneçolans que creuen que no poden accedir a les zones afectades i per por a la repressió.
1: I tancarem aquest bloc explicant-vos que el Vaticà investiga l'arcabisbe de Rabat, l'espanyol Cristóbal López Romero, per suposats abusos sexuals. Ell mateix ha anunciat que deixa les seves funcions mentre s'allarga la investigació i ha defensat la seva innocència. En un comunicat, l'arcabisbe de la capital del Marroc explica que se l'acusa de comportaments inapropiats amb dones i que està cooperant perquè s'aclareixi tot i, per tal de no interferir, diu, s'aparta i no presidirà cap celebració pública o activitat pastoral. Almenys 5 dones l'han acusat de suposades agressions sexuals. En punt, 3:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora es mantenen encara les retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, l'AP7 a Mollet en sentit nord, C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també a la C16 a Barcelona d'entrada cap a la Ronda de Dalt i a la B23 a Esplugues, en aquest cas cap a la Diagonal. A les rondes, densitat encara, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Avui, que recordem-ho, es mantenen tallades per incendi, encara 3 carreteres, la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt, la JB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i la J660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. Pel que fa al transport públic, matí força tranquil, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
10: El temps.
1: Jofre Genué.
3: Immersos en el tercer dia d'aquesta onada de calor que ahir ens va dur aquest termòmetre de 40 graus en moltes poblacions, sobretot de l'interior del país i del terç oest. De fet, més de 44 estacions de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya van arribar a igualar o superar els 40 graus. I avui en podrien ser encara més. I més de la meitat de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya van superar els llindars de calor extrema. I avui també podrien ser més. De fet, els avisos generalitzen amb un risc molt alt de calor extrema a les comarques de Girona, litoral, prelitoral i a Ponent. Per tant, avui serà un dia especialment calorós, podria ser dels que més calorosos de l'estiu, tot i que la setmana que ve s'entreveu un altre episodi que encara podria ser més intens que aquest, després d'una lleugera baixada que notarem poc entre demà i, sobretot, divendres i dissabte. Sempre molt per sobre del que seria habitual, en general, valors de 8 a 10 graus més del que tocaria per l'època. A part de la calor intensa, a destacar que les mateixes les temperatures, com va passar ahir, ajudaran a la formació de nuvolades al Prepirineu, especialment cap a la zona dels ports, on no es descartaria aquesta tarda algun ruixat o alguna tronada.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
10: 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts de 9:15. Continuem. Un incendi ha afectat aquesta matinada dues naus d'una indústria hortofrutícola del Guaire, al Segrià. No hi ha hagut ferits. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: L'incendi, que s'ha declarat a 2:15 de la matinada, ha afectat una nau completament i una altra parcialment. El foc s'ha iniciat en uns palets de fusta a l'exterior i ha afectat també 2 hectàrees de vegetació del solar. També, com diem, ha propagat a les naus. Els bombers mantenen a la zona 6 dotacions.
1: I les altes temperatures obliguen empreses i ajuntaments a fer canvis a les rutines laborals dels treballadors que estan més exposats a les hores de sol. A banda, també es recomana molta vigilància als col·lectius més vulnerables. És per això que a l'interior de les Terres de l'Ebre hi ha consistoris que han canviat els horaris de la brigada municipal o que han dotat els operaris de polseres intel·ligents per prevenir cops de calor. Per a la ciutadania en general, s'ha decretat la gratuïtat de diverses piscines. Tarragona, Jordi Barranca.
24: Aquí a la demarcació, les 4 comarques de les Terres de l'Ebre i també al Priorat són les que tenen el risc més alt de calor durant el dia d'avui. Ja fa dies que els municipis de la Vall de l'Ebre, com ara Flix, Ascó o Vinebre, registren temperatures molt elevades. Els ajuntaments apliquen protocols per episodis de calor. Inclouen mesures com ara la gratuïtat de la piscina i també de l'autobús, en el cas de Flix, i l'ús de la biblioteca com a refugi climàtic. A banda, es canvia també l'horari de la brigada municipal. Francesc Barberó, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
25: Sí, ara mateix estem aquests dies començant a 6:45 la jornada laboral, per evitar que a les hores
0: fer més insolació no hi hagi cap tipus d'activitat. Per tant, s'acaba abans, pleguem abans del que seria normal, diguem, i evitem segons quines feines. Se planifica diferent la jornada de treball quan hi ha les temperatures.
24: Encara en l'àmbit laboral hi ha empreses i ajuntaments que opten per polseres intel·ligents que t'avisen en cas d'un cop de calor. És el cas de l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, o de companyies com el Consorci d'Aigües de Tarragona. Mireia Campos és la cap de seguretat del Consorci.
4: Si aquestes detecten que se superen els 37,8 graus corporals o els 42 graus de temperatura ambiental, s'activa automàticament una alarma lluminosa, sonora i vibratòria des del mateix dispositiu. Si s'activa aquest avís, el treballador ha d'aturar la seva activitat, refugiar-se en un espai protegit per la calor, hidratar-se amb aigua i fer repòs fins que es recuperi.
24: En el cas de la gent gran i els infants, els ajuntaments recorden que han d'hidratar-se sovint, beure molta aigua i evitar esforços a les hores de ple sol.
1: 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la producció d'energies renovables pels seus termes municipals, l'anomenat Pla Ter. Aquests ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Sentim l'alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez, municipis del Gironès.
6: Anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
7: Aquest Pla Ter vol convertir el sòl agrícola productiu en sòl industrial, que el que fan és afavorir a les energètiques.
1: I ara cultura. La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC Catalunya Música. Retransmetrà en directe els dos concerts de clàssic a la platja, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana, Montse Pujol.
9: Avui i demà, Catalunya Música oferirà en directe les dues ballades simfòniques a la platja de Sant Sebastià amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons i l'OBC, sota la direcció de Ludovic Morlot. Sota el títol de El Liceu Simfònic, l'orquestra, oferirà aquest vespre un concert gratuït amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal, com el Trencanous de Tchaikovsky o el Bolero de Ravel, entre d'altres. El concert s'enmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu i en el comiat de Josep Pons com a director musical del Liceu. Demà, 9 de juliol, serà el torn de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que sota el títol d'una sinfonia imaginària inclourà peces de Brahms, Dvořák i Tchaikovsky. La proposta reuneix grans moments del repertori simfònic en una selecció de fragments d'algunes de les sinfonies més estimades, combinant estils, èpoques i autors.
1: I Sting va actuar ahir al Festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. Ha arribat a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio Marc Ruiz.
25: Sting ha marcat el to del concert arrencant amb Message in a Bottle. Vol que la gent canti i el públic té fam de les cançons clàssiques de Sting i The Police. Canta cançons com Every Little Thing She Does Is Magic o So Lonely, i la continuaran cantant quan hagin sortit ja al carrer. Els falsets, això sí, han passat a millor vida, però Sting manté la veu amb la distorsió justa que li dona personalitat i juga amb el públic. Qui fa aixecar i cantar amb cançons com la imprescindible Roxanne o Every Breath You Take. Sting continua sent l'insolent i juganer líder de The Police, l'autor de temes polítics com Shape of My Heart i místics com Desert Rose, i continua volent fer-nos reflexionar. Ha tancat el concert amb Fragile, recordant-nos com en són de fràgils els moments més vells com el que acabem de viure.
1: I la companyia Malpeló ha debutat al Teatre Grec amb la seva coreografia Invencions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i també l'arquitectura. Ens ho explica la Marta Vives.
26: Ovació a Malpeló en el seu debut al Teatre Grec. I és que aquest escenari de pedra i a cel obert s'ha convertit en el lloc idoni per parar i per desplegar el seu Inventions. Un muntatge elegant i bellíssim que té la música de Bach al centre, des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortit del bosc. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions damunt de les pedres, i posen tots els elements en solfa en un dels muntatges més imperdibles d'aquest festival grec.
1: Esports. Audal Serra, molt bon dia.
8: Bon dia. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga, i els penals, els suïssos han passat ronda al transformar-ne 4 per 3 dels colombians. El jugador colombià Joan Arias lamentava al final del partit l'oportunitat perduda de poder jugar als quarts de final d'un Mundial.
11: Algo no faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
8: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. L'Argentina, per tant, va haver de recórrer ahir a l'èpica per guanyar Egipte i accedir a aquests quarts de final. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
12: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
8: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
13: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que...

per les dues pròximes temporades. El Barça, per la seva banda, va presentar ahir Barça Play, un espai audiovisual integral a la web i a l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i del Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club blaugrana. I encara en futbol, un apunt més, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès per les tres pròximes temporades. Al Tour de França hi ha hagut canvi de líder després de la disputa de la quarta etapa entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, és ara qui llueix el mallot groc després de ser el millor classificat de la general d'entre els integrants de l'escapada en què el danès Mats Pedersen va aconseguir la victòria amb més de 13 minuts de marge sobre el gran grup. Avui es disputarà la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau. I el torneig de tennis de Wimbledon, el número mundial, Jannik Sinner, ja és a les semifinals després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinals serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 sets i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat també la nord-americana Naomi Osaka en 2 sets. Avui es disputaran els dos partits que queden dels quarts de final, tant de la categoria masculina com de la femenina, a la masculina Taylor Fritz, Alexander Zverev i Flavio Cobolli, Arthur Ferri, i a la femenina Marta Kostiuk, Jasmine Paolini i Linda Noskova, Elise Mertens.

0: Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimecres 8 de juliol de 2026 i comencem aquí una nova edició de La Cel Obert. Fregant ara mateix els 28 graus de temperatura, caldrà tenir una mica més de paciència amb aquesta segona calorada, aquesta segona onada de calor, perquè les previsions encara parlen de calor extrema, almenys fins divendres, amb una petita treva, amb una petita baixada de temperatures, no massa significativa, però baixada al cap i a la fi, de cara ja amb el cap de setmana. La bona notícia, sembla que els bombers s'han donat per controlats o estabilitzats els diversos focs que cremen aquests últims dies. Tots controlats o estabilitzats, això sí, excepte el de Sentmenat, que encara presenta alguna complicació. En qualsevol cas, compte perquè la cosa encara no està definida del tot. Bé, bones notícies, va. Posats a donar bones notícies, i posem en el sac de les bones notícies, ens ho explicava ahir l'arquitecte Jaume Trullà, i és que si tot va bé, aquesta mateixa setmana està previst que es tregui ja la bastida del campanar de la parròquia després de mesos de treball. Trullà que va avançar que aquesta no serà la darrera feina a la parròquia, ja que properament estan previstes un seguit d'actuacions sobre les dues façanes de la rectoria i l'accés al campanar per fer-lo accessible al públic i també valorant la resta de la façana principal i també la torre del rellotge. Per tant, ja queda menys per deixar de veure aquesta bastida que ha cobert el campanar en aquests últims mesos i tindrem ja la imatge neta, ja habitual i clàssica, d'un dels icones més preuats de la vila. I parlant de bastides, potser algú de vostès ho ha vist. Han tret ja la de l'Escola Pia, al carrer Orgran. La previsió és, per tant, que aquest estiu finalitzi ja la part grossa d'aquestes obres i l'objectiu és que, de cara a setembre, amb l'inici del curs escolar, l'obra ja estigui enllestida més enllà. Això sí, dels petits detalls que puguin quedar per fer.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Bé, ens diuen que s'estan complint els terminis pel que fa a les obres de l'Escola Pia i, de cara al mes de setembre, com els apuntàvem ja amb el començament del nou curs escolar, l'obra quedarà gairebé enllestida, quedaran, però, com els apuntàvem també, alguns petits detalls. Bé, hi posem una mica d'agenda en aquest dimecres 8 de juliol, avui que al Racó de la Calma, a partir de les 8 del vespre, té lloc el primer dels concerts de clàssica.

És el concert que protagonitzarà la soprano Ketty Gorodze, que en aquesta ocasió estarà acompanyada al piano per Manuel Ruiz. Ketty Gorodze, que, per cert, va rebre una menció especial en la 29a edició del concurs Mirabeny Magrans en l'apartat de cant. El concert començarà a les 8 del vespre i el preu de l'entrada és de 15 euros.

0: Primer dels concerts de clàssica del Sitges Tiu d'aquest 2026, com els dèiem, a partir de les 8 del vespre al Racó de la Calma, la soprano Keti Gorodze, acompanyada al piano per Manuel Ruiz. I si els ve de gust una estoneta de cinema a la platja, aquesta nit, a partir de 9:45 a la platja de la Fragata, la primera de les projeccions del cicle de cinema a la platja, amb el passing de la pel·lícula Molt lluny.
1: Me han dicho que me tengo que quedar unos días, por si aparezco. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
2: ¿Qué? Vale,
3: ¿porque te quieres subir al avión y dejarme en paz, coño? Me quedo.
0: La pel·lícula dirigida per Gerard Oms i protagonitzada per Mario Casas i David Verdaguer va guanyar el premi a millor òpera prima al Festival Internacional de Cinema a Guadalajara, a Mèxic, i es va alçar amb dues biznagues al Festival de Màlaga, la del millor actor, per Mario Casas, i el premi especial del jurat de la crítica. Recordem que Molt lluny es va estrenar a cinemes espanyols l'11 d'abril del 2025.
3: ¡Yusuf, fuerte! ¡Oh! ¡Oh!
4: Bueno, pues ya no se puede.
3: Eres una mierda.
5: ¡Va! ¿Qué va, Yandra?
3: ¿Qué cojones me estás llamando?
0: Cinema a la platja, de la Fragata amb la pel·lícula Molt lluny. Abans, però, se projectaran dos curts, Dits d'or, de Filmets, i La gent normal, de Nou talent.

De cara a demà dijous, els recordem també que a partir de les 6 de la tarda al Racó de la Calma arriba una nova activitat del Sitgestiu d'aquest 2026. Està clar, es tracta d'un espectacle científic familiar que es diu El misteri de les bombolles i que protagonitza Tracy Hunt. El preu és de 4 euros per als infants i de 5 euros per als adults. I trobaran tota la informació a través dels museus de Sitges, de la seva recepció també al web museusdesitges.cat. El misteri de les bombolles, aquesta activitat familiar que s'ha programat per demà dijous a partir de les 6 de la tarda al Racó de la Calma. Propostes musicals també per demà dijous en el marc dels capvespres musicals a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a les seves terrasses. Demà Agnès Van Gorkom i Rudy Rushton, en aquest cas al piano, protagonitzaran Bella Dorita. L'entrada és gratuïta, aquest espectacle musical a càrrec de l'Agnès Van Gorkom, com dèiem, i el Rudy Rushton acompanyant al piano. Demà, que a partir de 8:45 del vespre a la plaça de l'Ajuntament, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta la imatge de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026. Per tant, demà coneixerem ja la imatge i el cartell de Sant Bartomeu i Santa Tecla d'enguany.

Si els agrada especialment el flamenc, les sevillanes, les castanyoles, doncs sàpiguen que aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro arriba aquesta festa de final de curs de la secció de sevillanes, flamenc i castanyoles del Retiro. Entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit hi haurà una miqueta de tot: exhibicions, música, balls i rebujitos. L'entrada és gratuïta. La secció de sevillanes, flamenc i castanyoles que organitza aquesta festa final de curs per divendres als Jardins del Retiro a partir de les 7.

Per aquest divendres també s'ha programat un nou concert en el marc del Festival de Guitarra de la Mediterrània d'aquest 2026. A l'Ermita de Sant Sebastià, a partir de les 9 de la nit, el concert de guitarra que oferirà Marc Segura, en el que serà un tribut a Paco de Lucía. Els preus de les entrades, 20 euros i 30 euros, en el cas que vulguin una entrada VIP, que és la que permet situar-se a les primeres files. El tribut a Paco de Lucía, de la mà del guitarrista Marc Segura, aquest divendres a l'Ermita de Sant Sebastià, a partir de les 9 de la nit.

Altres propostes musicals ens arriben ja de cara al dissabte, perquè a les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro, un concert que oferirà el grup De Movida Band, amb música pop-rock dels 80 i també dels 90, entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, aproximadament, amb entrada gratuïta per als socis i 10 euros per als no socis, això sí, amb consumició. El concert que oferirà el grup De Movida Band aquest dissabte als Jardins del Retiro a partir de les 7 de la tarda.

I si els agrada especialment la música de Bon Jovi, sàpiguen que en aquest dissabte, a partir de 11:45 de la nit, un nou concert del cicle dels concerts de mitjanit del Port de Sitges, en aquesta ocasió amb el grup Bon Jovi, que oferirà, òbviament, un tribut a Bon Jovi. Amb entrada gratuïta en aquest concert que s'ha programat al Port de Sitges, Aiguadols, dissabte a 11:45.

I aquest concert del qual en vàrem parlar abans d'ahir, el que oferirà el trio Viena aquest proper dissabte a 8:45 del vespre al Santuari del Vinyet. Trio Viena, que són Maria Eckart al violoncel, Guadalupe Fradera com a soprano i al piano Assumpta Montserrat. Oferiran aquest concert al trio Viena, com els dèiem, al Santuari del Vinyet, a partir d'1:45 aquest dissabte.

La nostra recomanació d'avui en matèria d'exposicions parla d'aquesta exposició que encara es pot veure al Miramar, a la seva planta baixa. Fins al dia 26 d'aquest mes, l'exposició Silhouè, testimoni del meu temps. Es pot veure, com els dèiem, fins al dia 26 d'aquest mes de juliol al Centre Cultural Miramar, a la seva planta baixa.

I què tenim per avui, per aquest dimecres? Avui que tot just després de l'habitual repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus tindrem la T Jove, la segona setmana de Tertúlia Jove en companyia de Paula Navarrete, Martí Monasterio, Núria Sales, Bruna Camps i també la Vinyet Granda. El bloc Critic Art, la Beli Artigas, ens recorda i ens parla de la inauguració del ROI. Ahir justament feia 70 anys el ROI, d'ençà d'aquell 7 de juliol de 1956, quan el ROI encetava una nova etapa substituint a l'antic cafè Orient. El 15 de juliol d'aquell 1956, l'ECO publicava precisament una crònica de la inauguració de l'establiment. Deia: montado con exquisito gusto, por lo cual cabe felicitar al dueño del mismo, don Miguel Matas Jorba. En tenia cura de la direcció Josep Maria Matas Barceló i es va encarregar de la direcció artística del local el pintor Josep Maria Miralles, amb la intervenció d'altres industrials prou coneguts com Joan Ferrer Plana, en l'apartat de fusteria, en Ricard Baqués, a la pintura, Cristóbal Botí, com a paleta, i Josep Puixens, en l'apartat d'il·luminació. 70 anys del ROI, que avui en recordarem i ens vindrà de gust, i en parlarem amb en Josep Maria Matas. I a la part final del programa saludarem Susana Villagrassa, la presidenta de l'Associació Talent en Femení, ha estat guardonada amb la medalla en el treball President Macià que atorga la Generalitat.

0: Acostant-nos a un quart de deu del matí, ja tenim aquí amb nosaltres a la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes?
1: Doncs avui la nota que explica, detalla aquest nou carril bici que ja funciona a Sitges i que uneix Campell i el Passeig Marítim. És nota de l'Ajuntament de Sitges i detalla, doncs, com dèiem, aquest carril bici de 2,15 quilòmetres que enllaça Miralpeix amb la zona escolar de Campell i baixa per l'Avinguda Navarra i Salvador Casacoberta fins al Passeig Marítim, on es troba amb el carril bici que ja existeix. Es tracta d'un projecte que ha tingut un cost de 1.468.801,35 euros.
0: Ni més ni menys.
1: És a dir, gairebé prop d'un milió mig d'euros, que ha estat finançat pel fons Next Generation en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística de Sitges, i a més ha comptat també, més enllà de fer el carril bici, amb la renovació de les voreres i la calçada, reordenació de l'aparcament i la substitució de l'enllumenat públic. Un cop completat aquest carril bici, explica la nota, l'Ajuntament preveu ara instal·lar aparcaments per a bicicletes, però esperaran un temps per veure una mica com funciona la dinàmica i on seran els millors espais per a aquests aparcabicicletes. A la zona justament de Miralpeix, Can Girona, l'Ajuntament està pendent també del projecte de carril bici de la Diputació de Barcelona, que preveu enllaçar la recta de la Mata amb la Rambla del Garraf i l'Hospital de Sant Camil, tot i que aquest projecte passa fonamentalment per Sant Pere de Ribes i qui l'ha d'executar és la Diputació de Barcelona, però que en qualsevol cas també servirà per enllaçar Rocamar, enllaçar bicicleta Rocamar amb la zona de Miralpeix i els carrils bicis de Sitges que s'acaben de construir. En l'actualitat, Sitges, diu la nota, compta amb 13.630 metres de carril bici. Me'n semblen molts.
0: Sí.
1: 13.000. Però vaja, doncs aquí ho diu, 13.630 metres, clar, també ho diuen en metres, en quilòmetres són 13 quilòmetres,
0: clar,
1: eh?
0: Sí, dit així, 13.000 metres semblen...
1: Vull dir, està fet expressament, eh? Són 13 quilòmetres, que en el fons ho penses, 13 quilòmetres no són tants, sí. Només el passeig són 2 quilòmetres, doncs al final 10, sí. Falten 10, eh? La previsió, però, és que en un futur, a banda d'aquest que s'acaba de canyassa, com dèiem, mira el peix de nou al Passeig Marítim i en Campell, estan previstos carrils bici a l'Avinguda Sofia, entre el passeig de Vilanova i el passeig marítim, un altre per completar tot el passeig de la Ribera fins a la Fregata, que final saben que ara acaba, finalitza, diguéssim, el pícnic, com aquí qui diu, un altre que connecti la platja Sant Sebastià amb el port d'Aiguadols i, finalment, un de nou entre la Bòbila i el camí de la Fita. Per tant, diguem que, si més no, en aquests moments, per circular per amb bicicleta des de Campell fins al passeig i unir també la zona de Can Girona, doncs és més senzill. I una altra noteta.
0: Vinga.
1: Res a veure, i molt curiosa. I és que els Mossos d'Esquadra acaben d'investigar un home, i de fet se l'ha detingut, per l'apropiació indeguda, atenció, d'un centenar de rusc d'abelles sostrets fa 6 anys al Garraf i al Penedès. Ruscs d'abelles, és a dir, hi havia un apicultor que té territori i, amb abelles i amb insectes aquí al Garraf i al Penedès, i fa 6 anys, el 2020, li van prendre, estem parlant de ruscos valorats entre 18.000 i 20.000 euros,
0: caram,
1: i han estat ara retornats, 6 anys després, li han estat ara retornats després d'una investigació de Mossos d'Esquadra que entenc que ha estat llarga i intensa, perquè ningú es pensi que...
0: O tant, com 6 anys.
1: Sí, 6 anys, però perquè ningú es pensi que allò d'un rus d'abelles... No, doncs no pots emportar-te rus d'abelles, no pots emportar-te

0: aquí al Garraf i d'altres a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès, els van aconseguir localitzar perquè justament, com que el propietari els tenia identificats amb números identificatius vinculats al registre d'explotacions ramaderes, i això els va permetre identificar-los, van anar amb el propietari, ara aquest passat 10-11 de juny, els agents amb el propietari, els van localitzar i se li han retornat 6 anys després, ha recuperat el rus, compte, entre 18.000 i 20.000 euros al rus d'abelles que li havien sostret. Entenc, espero que els hagin cuidat bé, no? Els ruscs saben que són els nius, els nius de les abelles on viuen les abelles, però clar,
1: quines coses que passen
0: que roben fins i tot els ruscs de les abelles.
1: Avui he vist també, després ho comentarem, que un porc senglar va entrar en una residència de gent gran i va ferir un dels treballadors. És que, vaja...
0: El tema dels porcs senglars...
1: Sí, també és forma part d'un altre debat.
0: Perquè clarament aquests animals han perdut la por,
1: sí,
0: absolutament, a l'ésser humà.
1: Absolutament, sí, sí. I campen a sus anxes, que diu aquell.
0: No deixen de ser animals.
1: Òbviament.
0: I aleshores, clar, això genera un problema greu, un problema de convivència, entenc, perquè, clar, no sé si estem fets per conviure amb porcs senglars.
1: No.
0: És un problema de mobilitat, principalment, perquè no tenen por a res, tampoc els vehicles a res.
1: No creuen els carrers, van per les voreres. Sí.
0: I és veritat que d'entrada, diguem, que passen bastant de la gent, vull dir que pots passar pel costat i no fan res, però no deixen de ser animals.
1: Sí, sí.
0: És com els gossos. Un animal no sabem com ha de reaccionar i aleshores, clar, és un problema greu el que tenim amb els senglars i aquesta convivència que cada vegada és més comuna,
1: Coses de la vida. En fi, Carola, vinga, fins d'aquí una estona.
0: Fins d'aquí un rato.

Vinga, aquesta sintonia que ens recorda ja que tenim una nova cançó per proposar-vos i per recordar. Estiu de 1980. Un any abans, el 1979, la cantant Cory Day posava veu a una cançó que es diu Wiggle and Giggle All Night. Traduït vindria a ser com Moveu-vos i rieu tota la nit. Un any més tard, a l'any 1980, Miguel Bosé en va fer una adaptació i en va sortir un tema que fou tot un èxit, Don Diablo.

Don Diablo, que compta amb els arranjaments de Graham Prescott i Miguel Bosé li va donar, com poden comprovar, amb aquest to més divertit. El tema que va ser número 1 a les llistes d'Espanya i també a Mèxic, on, per cert, Miguel Bosé hi té una gran tirada.

Vinga, deixem Don Diablo de Miguel Bosé, seguim endavant en aquest dimecres 8 de juliol, avui que s'escau Sant Adrià, també Santa Priscila, Sant Edgar i Sant Eugeni. Avui que celebren el seu aniversari l'actor nord-americà Kevin Bacon, fa 68 anys, també és aniversari de la cantant i compositora nord-americana Joan Osborne, fa 64 anys, i també el periodista Carlos Herrera, fa anys, 75. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1927, l'Ajuntament, presidit per Gaietà Benaprés, acordava que el tram de la Ribera entre el Pont Domènec i l'Avinguda Sofia s'anomenés Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i que el tram, comprès entre el carrer Sant Pau i el racó de Can Bori, passés a dir-se Passeig de Pi i Margall. Tots dos noms, vaja, van tenir una curta durada, ja que van perdurar fins a l'any 1939. I també a Sitges, tal dia com avui de l'any 1933, una forta pedregada malmetia als conreus i arbres fruiters del terme municipal. El mateix any s'inaugurava al Passeig de la Ribera l'establiment de begudes al Brollador.

Arreu del món, un 8 de juliol de l'any 1947, a Nou Mèxic, a Roswell, el portaveu de la base aèria de la RAF emetia un comunicat oficial afirmant que el personal militar havia recuperat un disc volant caigut en un ranxo. El Roswell Daily Record ho duia a la seva portada. L'endemà, el Pentàgon rectificava. Eren restes d'un globus sonda secret del projecte Mogul. El cas Roswell es convertia en el mite ovni més gran de la història.

En clau musical, anem al 8 de juliol de 1966. Els Beatles treien aquell dia 4 cançons del seu LP Rubber Soul. Ho feien al Regne Unit i ho feien amb una cançó, sobretot, podríem dir que era una de les primeres cançons dels Beatles completament deslligada de la temàtica amorosa. Les cançons eren Nowhere Man, Drive My Car, Michelle i You Won't See Me. I d'aquests temes n'hem triat precisament aquest Nowhere Man.

un tema que va ser extret, com dèiem, del sisè àlbum d'estudi dels Beatles. Temàtica, com els dèiem també, completament deslligada del que és el tema amorós, no? I marca una tendència, un exemple notable, diguem-ho així també, de la composició de cançons que venia orientada filosòficament per part de John Lennon.

8 de juliol de 1966. 30 anys, justament 30 anys més tard, del dia com avui de 1996, una de les cançons que més van arribar a sonar a finals dels 90, el Wannabe de les Spice Girls.

Les Spice Girls, que publicaven el que seria el seu primer senzill, aquest Wannabe, al Regne Unit, arribava al número 1 i es produïa, en certa manera, una mena de Spice Mania, el senzill que es publicava als Estats Units al gener de 1997 i també, com no, va assolir el número 1.

0: Un èxit de finals dels 90 d'aquest 1996, aquest Wannabe de les Spy Girls. Amb elles posem el punt final a les efemèrides d'avui. Ja us ho dèiem, tot just en començar el programa caldrà tenir una miqueta més de paciència perquè el Meteocat ha posat ja tot el país en alerta per calor extrema avui dimecres amb avís vermell, que és el màxim possible, sobretot a les Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i gran part de les comarques de Girona i del litoral i perilitoral de Barcelona. L'onada de calor serà extraordinàriament llarga, ja que, tot i que hi haurà una lleu baixada, durant el cap de setmana es tornarà a reforçar ja de cara a la setmana que ve. Entre demà i divendres continuarà fent molta calor, però ja perdrem alguns graus. Un descens lleu que no evitarà noves jornades sufocants. El cap de setmana la calor serà, com dèiem, menys extrema. De cara a la previsió per avui, aquesta ens arriba un dia més des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui l'ambient serà extremadament calorós arreu. La temperatura arribarà a superar els 40 graus a molts punts de l'interior del país, fins i tot superiors als 42 graus al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, i al litoral podran superar els 35 graus. Per tant, molta precaució i seguiu les recomanacions de Protecció Civil. A banda, en general, predominarà l'ambient assolellat, malgrat que creixeran nuvolades al Pirineu que, novament, podran portar alguns xàfecs. Demà els models indiquen que la temperatura baixarà lleugerament, però romandrà força elevada amb calor intensa al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: Hem anat a principis dels 80, per escoltar Desiree Les i aquest Wayash. Els comentem quatre coses dels diaris, ara que estàvem aquí amb el Joan i la Carola parlant de la calor.
1: Que no tinc.
0: Que la Carola no
1: bon
0: té.
1: Bon dia, Pitu.
0: Bon dia de nou. Com pot ser això, Carola?
1: Jo tinc fresquito.
0: Com pot ser?
1: Perquè aquí poseu l'aire acondicionat i jo, la meva temperatura corporal funciona diferent. El meu home diu que tinc el termostat espatllat.
0: Sí, una miqueta revisable, en qualsevol cas. Bé, ens hi posem amb els diaris. Avui que, òbviament, els incendis continuen sent protagonistes. Aquest forat ahir a Barcelona, per aquesta obra del metro que va obligar a desallotjar 93 pisos a la ciutat comtal. També el futur polític de Marine Le Pen, que serà candidata malgrat la condemna per malversació. El Mundial, òbviament, la classificació d'Argentina, tot i que ho va passar certament malament, estava molt, molt emprenyat el seleccionador d'Egipte. Molt. Vaja, contra els argentins, contra els arbitratges, molt emprenyat estava, repeteixo, el seleccionador egipci un cop va acabar el partit, que va acabar amb derrota, per cert, d'Egipte per 3-2.
2: I va passar allò que ens temíem que passaria, que és que al final el seleccionador egipci va fer el símbol internacional d'agressió racista.
0: Sí, això amb els braços creuats.
2: Però,
0: sí, sí, sí.
2: Però com és el seleccionador d'Egipte i no és Vinícius, ningú li va fer cas.
0: Sí, sí. El Mundial també està tenint les seves cosetes, diguem-ho així. Òbviament són molts dies de competició, és molta gent la que belluga i, per tant, la polèmica no està exempta d'un gran esdeveniment com és un Mundial de futbol. En qualsevol cas, ja anirem a petar d'aquí uns moments.

0: I ja els ho dèiem tan bon punt hem començat el programa, perquè l'incendi de Sentmenat, al Vallès Oriental, és de tots els focs el que es manté actiu aquest dimecres per segon dia i els bombers hi continuen treballant. No descarten nous focus fora del perímetre, que no està tancat. El cap d'intervenció dels bombers, que és Eduard Martínez, ha explicat ja que les condicions meteorològiques no acompanyen, perquè les altes temperatures i la humitat baixa afavoreixen, òbviament, la propagació del foc. Eduard Martínez ha dit que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i també de difícil accés. Un dels punts més crítics continua sent la urbanització del Farell, que es manté confinada juntament amb el nucli de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui, pel temor que els nous focus puguin impactar en zones habitades. La resta de focs, sortosament, també ho apuntàvem, controlats o estabilitzats, cosa que no deixa de ser una bona notícia. Fins quan això? Vaja, com que no tenim tampoc la bola de vidre, el que passa
1: sí,
0: és que...
1: Sí, però no s'acaba i difícilment, mentre duri l'onada de calor, això s'acabarà. I encara no estem en el pitjor escenari, que és el 30-30-30. Estem en el 30-30, però hi ha un 30 que no arriba, que és el vent.
0: Sí, senyor.
1: Estem per sobre en calor, estem per sota en humitat a moments, però per sort el vent no supera els 30 km per hora fora de moments puntuals. Però, per tant, com estem sense estar en el pitjor dels escenaris que podem arribar? Ens ho hem de plantejar. Ara ja s'obre el debat, és evident, perquè cada cop més, ara una altra vegada, posem sobre la taula l'etern debat sobre la gestió forestal de Catalunya. Un debat que necessita bàsicament d'inversió, com tot, per resoldre, necessita una gestió forestal, diguem, més moderna. No podem negar-nos a que hi hagi pistes a la muntanya. Uh-huh. No podem negar-nos a que es facin cremes selectives. Uh-huh. Però clar, són mesures molt impopulars, sobretot fora de temporada. Quan arriba la temporada, ara tothom ho compraria, eh? Però tornem a obrir aquest debat i evidentment el debat, l'altre debat, que és la presència massiva d'urbanitzacions incontrolades a tot el país que, a més, no compleixen la normativa de les franges perimetrals de 25 metres que les han d'executar els propietaris i no subsidiàriament el govern. I aquest és l'altre gran problema. Aleshores, clar, tothom s'esvera si té el foc a la porta de casa, però ningú es planteja si ha fet alguna cosa perquè aquest foc no arribi a la porta de casa o si doncs ens vam plantejar per què compràvem la caseta al mig del bosc. Que aquesta és l'altra reflexió. Uh-huh. Que probablement toca fer, però que bé, la fem ara i després d'aquí 15 dies, quan el foc s'hagin apagat...
0: Això ja estarà passat. Sí. Ningú en parlarà.
2: Clar, total. I aquí s'afegeix que tota aquesta gestió forestal és necessària perquè el percentatge de territori forestal és cada vegada més gran degut al que dèiem l'altre dia, la desaparició dels terrenys agrícoles, de l'horticultura, de tot aquest escenari de mosaics avui en dia és gairebé inexistent i que ajudava en molts casos a pal·liar els incendis.
1: Les gavarres, avui ho llegia, clar, s'ha dedicat històricament al conreu del suro. El plàstic ha substituït el suro en totes les nostres formes, de manera que ha deixat de ser una explotació rendible i s'han abandonat. I em sembla que no sé si he llegit que hi havia 120 sureres i ara en queden 4 o una cosa així.
2: I s'ha abandonat i ha quedat bosc.
1: Clar, ha quedat bosc.
2: Clar, ha quedat bosc.
1: I el bosc és molt xulo. Mira, mira, clar, el 60 i pico per cent de la superfície de Catalunya, compta, el 60 i pico és bosc.
2: Sí,
0: és molt,
2: molt, és molt,
1: és molt, és molt. És una borrada.
2: És una barbaritat.
1: Aleshores, clar, si a sobre tenim els boscos, però no, no, i sobretot no, no els hi fem pistes, no, no posem molins, no posem no sé què, home, clar, no toquem res, vale. Clar,
2: doncs recuperem agricultura, ramaderia, si fessin això, seria una solució,
1: no,
2: també.
1: No, però clar, els que diuen que no fem això, tampoc no estan d'allò per posar-s'hi, oi?
2: Clar, és que...
1: Clar, arriba un moment que l'efecte NIMBY, que, saps, que és un acrònim anglès, unes inicials angleses que li diuen Not in my backyard, és a dir, no al meu pati del darrere, ha fet molt de mal. Mm-hmm. És a dir, tots ens agrada tot, però sobretot que les coses no ens les facin al costat de casa perquè ens molesta.
0: Sí, és cert, és cert.
1: I és l'efecte NIMBY, és això, cert. Està estudiadíssim.
0: És molt cert.
1: Aleshores, tots som molt ecologistes, tots som molt... Però...
0: Sí, sí, però quan es toca de prop...
1: I aquí és... I és un problema de país, eh? En el cas concret de Catalunya, sobretot, fins i tot hi ha estudis que diuen que Catalunya és un dels llocs d'Europa on hi ha més retracció davant de determinades mesures en el medi natural, eh? Sí, perquè ens l'estimem molt, sí, però clar, també estimar vol dir protegir. Això és com, no sé, és com dir, no, no, és que m'agraden molt les begudes ensucrades, els sucres dolents, sí, sí, però és que m'agraden molt les begudes ensucrades, però clar, has de fer alguna cosa. Clar, m'agrada molt el bosc, sí, sí, però alguna cosa has de fer. Si vols que aquest bosc, teòricament, no estem en el món de fa 50 anys, estem en el món que estem ara, l'escenari és de pujada de les temperatures, és d'estius més llargs i més calorosos, per tant, aquest bosc l'has de gestionar d'alguna manera, si vols tenir
2: sense
1: bosc.
2: Sense ramaderia que es mengi el sotabosc, que netegi d'alguna manera tot aquest terra, ara, sense agricultura que generi aquest escenari de mosaic, clar, és que la realitat és molt diferent. No?
1: I ara se'ns obre el debat. I clar, no podem criminalitzar el pobre home de la radial, encara que cometés una imprudència que li va fer cometre algú.
2: Sí, que s'ha de veure això,
1: és
2: eh?
1: És igual, però sí. És a dir, aquests accidents succeiran, perquè són accidents encara que siguin per imprudències humanes, però no podem evitar la imprudència humana, perquè sempre existirà aquesta imprudència humana. Per
0: és
1: tant,
0: cert, és cert.
1: A veure, una altra cosa és el piròman, eh? Però,
0: sí, clar, clar.
1: Però també hi ha els piròmans, per tant, també hem de comptar que hi ha piròmans, hi ha accidents, hi ha imprudències, clar, i és tot. Aleshores, es fa difícil, i hem d'escoltar més els experts, i els experts ens diuen això, i clar, i les urbanitzacions, home, doncs els propietaris de les urbanitzacions, que els hi van costar 4 xavos al terreny, probablement haurien d'invertir en mantenir allò, i no esperar que vinga papa Estado, papa Generalitat, a fer-los la franja perimetral i a mantenir-los el bosc en garanties. Però clar, a rascar-se la butxaca, qui està disposat?
0: Sí, sí.
1: Bueno, va, paro.
0: Bé, reflexions en qualsevol cas interessants. Hem començat avui parlant d'aquests focs, d'aquests incendis i tot el que comporta. Ahir que la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, va confirmar que fins avui els veïns d'aquests 93 habitatges repartits entre les 8 finques de Barcelona desallotjades per aquesta aparició ahir d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa, com dèiem, fins avui dimecres. És una de les imatges, sí, també que ens deixa el dia.
1: La línia 9 està maleïda.
0: Sí.
1: Maleïda.
0: Maleïda, sí, sí, ja ho pots dir.
1: Vam retard, han gastat pous i esquelles per fer-la, i ara se'ls hi va ensorrant, també. Bueno,
0: sí, sí.
1: És una cosa...
0: Els veïns que temen, com apunta La Vanguardia, que hi hagi un esfondrament com el que es va viure al Carmel l'any 2005. Eh?
1: Correcte,
2: sí, sí, sí,
1: home.
2: Sí, sí, home, és que allò ho recordem molts, eh? Aquell forat de 30 metres de diàmetre i 35 metres de profunditat. No són les dimensions d'aquesta vegada, que han estat 9 metres de diàmetre i 4 metres de profunditat, però, òbviament, clar, tothom té el record el que va passar fa 21 anys i ara fa patir, tot i que els experts asseguren que no hi ha perill, que a sota ja s'ha construït, és a dir, han sortit tots, no?
1: Sí,
2: a
1: dir que... perquè clar, la tuneladora va fent el...
2: Que va construint a mida que avança,
1: sí,
2: no?
1: Sí, van en cofre a l'hora que avança.
2: No fan primer tot el forat i després fan el túnel, sinó que a mida que van fent van creant el túnel.
1: Però bueno, per tal, tot però, i clar, això, les volants s'ha fet, eh?
2: Exacte, i les esquerdes han sortit en alguns dels pisos, clar. No? I va haver aquell senyor que va obrir el seu negoci, el seu restaurant, la seva pizzeria.
1: Ai, això no hi era ahir.
2: I va obrir, i es va trobar i diu, que estrany aquesta llum, ens hem deixat la llum encesa i resulta que li havia desaparegut al lavabo, perquè hi havia un forat
0: literalment
2: de 8 metres i 4 metres.
1: Afortunadament no va...
2: No va anar més, sí,
1: no,
2: sí,
1: i no va enganxar ningú. Aquesta és una altra.
0: Sí.
1: Hi ha la de Le Pen,
0: sí,
1: si vols.
0: És una altra dels noms del dia, sens dubte.
1: Efectivament, ha estat finalment condemnada i la justícia li imposa, a més, l'ús d'un braçalet electrònic per no entrar a la presó. Durant un any, el que passa és que ara ella, els seus serveis jurídics han dit que recorreran al Tribunal de Cassació, que és, diguem, la instància d'apel·lació màxima a França, i ella diu que amb aquest recurs queda en suspens la pena del braçalet i que, per tant, podria fer campanya. Però es veu que no tots els juristes es posen d'acord. Ella està convençuda que es podrà presentar perquè també una part de la pena d'inhabilitació ja la va complir i aleshores la part nova seria l'objecte del recurs.
0: Li han posat
1: recurs.
0: Crec que també una pena econòmica, 100.000 euros, sí, ara ho veig, 100.000 euros.
1: Sí, però la pena econòmica al final,
0: sí.
1: La pagues i ja està.
0: Exacte.
1: Però clar, el problema és si et pots o no et pots presentar.
0: Exacte.
1: Si no, ja hauria la bala la recambra de Jordan Bardella, que és el que vam comentar ahir. Té 30 anys només, diguem, el seu dofí, és a dir, jove, molt jove. Però doncs ara França està esperant aquesta nova batalla jurídica. La sentència, que és molt dura sobre la qüestió del finançament irregular del seu partit, però que doncs no acaba de tancar la inhabilitació i per tant no li acaba de tancar la porta al fet que no es pugui presentar a les presidencials, que em sembla que són l'any que ve.
0: Molt bé. Què posem més?
1: Doncs,
2: Carola, va. Sí. Ho explica La Vanguardia, molt interessant. Catalunya diu fa avui el primer pas per restringir la compra de vivenda. I és que la proposició de llei amb la que el govern que ha aconseguit gràcies al suport de Comuns s'ha de votar avui. I què diu aquesta proposició? Què prohibeix? Doncs el que busca és reduir la participació en el mercat immobiliari dels inversors i promoure l'adquisició de pisos per part de particulars i, per tant, el que diu és que els habitatges, les vivendes que es comprin, només es podran destinar o a residència permanent del comprador, de qui la compra, o a lloguer habitual. Seran les dues úniques opcions en el moment en què tu compris un habitatge. Quedaran exclosos la resta d'usos, com el lloguer de temporada, el lloguer turístic o els negocis. No hi cabran en aquesta proposta de llei. Tampoc es podrà comprar per tornar a vendre al cap de poc temps, el que se li diu house flipping, és a dir, aquesta gent que compra a preu molt baix, immobles que estan en situació bastant deteriorada, els arreglen i després els venen, òbviament, a un preu molt superior al cap de poc temps. Això tampoc ho permetrà. A qui afecta? Doncs a tot tipus de comprador, des de grans tenidors fins com els que no ho són, les persones físiques i jurídiques. És a dir, tothom que compri un pis entraria dins aquestes limitacions dels pisos. També aquells que heretin pisos, és a dir, si heretes un pis tampoc el podràs destinar ni al lloguer vacacional ni a altres tipus, és a dir, l'hauràs o bé hi hauràs d'anar a viure o bé l'hauràs de destinar a un lloguer residencial. Per tant, seran les dues úniques alternatives. I a més s'haurà de fer si el dediques a llogar en un termini d'un any. En 12 mesos l'hauràs de posar en un lloguer residencial, si no consideraran que estàs buscant alternatives. Hi ha alguna excepció, com el fet de que pots comprar pisos pels fills, sempre i quan aquests hi vagin a viure de manera immediata. No pots comprar-lo, tenir-lo 3 anys buit i que després hi vagi el pis. En el moment que el compres, el pis, el fill o el familiar fins a un segon grau, em sembla que és, hi haurà d'anar a viure. També regula el text les segones residències i fixa un límit. Només es podrà posar-hi una per persona si es compra en zona tensionada. És a dir, que zona tensionada hem de dir que és el 90% de la població de Catalunya, 271 municipis, i la majoria vivim en zones tensionades. Per tant, només podràs tenir una en cas que la compris en zona tensionada i mai es podrà destinar a lloguer vacacional. És a dir, comprar una segona residència, per exemple, a Sitges, per venir a l'estiu, a passar 2-3 mesos, i la resta de l'any llogar-la a destí vacacional, no es podrà fer. No es podrà fer. El lloguer haurà de ser sempre residencial. Per tant, diguem que això reduiria també aquesta iniciativa de comprar segones residències. Afectaria a tota Catalunya? Doncs, bàsicament, les limitacions afectarien només en aquestes zones tensionades, però, com dèiem, és on viu el 90% de la població de Catalunya. Per tant, diguem que ens afectaria a molt. El tema de les zones tensionades, això s'acaba fins al 2027, tot i que la Generalitat pot decidir prorrogar-ho, per tant podria prorrogar, i tot això es basa en un model dels Països Baixos que d'alguna manera fa uns anys que els hi funciona. Això s'ha de votar, a partir d'aquí hi haurà un procés d'esmenes, però compte si això s'aprova i tira endavant, perquè modificaria fortament el mercat de la compra de vivenda i els motius pels quals molta gent avui en dia la compra, que no, en molts casos no és només per anar-hi a viure, sinó és a mode especulatiu, no? Per guanyar uns diners.
1: Hi ha seriosos dubtes sobre la constitucionalitat de la proposta, És a dir que amb tota seguretat hi ha formacions que recorreran al Constitucional i és difícil que alguns aspectes puguin tirar endavant.
0: Per exemple,
1: el tema de les herències. Clar, una persona que rep una herència ja paga successions. Aleshores, no li pots restringir els drets sobre sobre el que ja ha pagat.
0: Correcte.
1: Perquè no pots no heretar-ho. Pots renunciar, però diguem que no has de renunciar perquè hi ha una llei que et diu que no sé què. Perquè si et fan pagar successions, precisament és per... Aleshores, hi ha molts dubtes sobre que aquesta mesura atenti o no contra la llibertat de mercat.
2: Hi ha un sector afectadíssim, és evident. En el moment en què diguin tu no pots comprar un pis fora que hi hagis d'anar a viure o el vulguis llogar per en tema residencial, clar, hi ha molta gent aquí, un percentatge enorme, que queda fora. Però perquè estem en una situació en què l'habitatge s'ha convertit en una fórmula de negoci, més enllà en una necessitat i prou, no? Uh-huh. Ja veurem com avança, però segur que generarà debat, seguríssim.
0: Com s'acaba gestionant tot plegat.
2: Dues cosetes més, molt ràpides. Vinga, la primera és... Vinga, va, és una oferta de treball. A veure si algú està interessat. Sobretot aquella gent que es dediqui al tema de la gestió de les xarxes socials, que sigui coneixedor del tema videogràfic i fer vídeos. El Palau de Buckingham busca personal. I és a dir, el rei Charles III ha decidit que vol professionalitzar més aquesta feina de les xarxes, la seva imatge, amb vídeos més professionals, i estan buscant...
1: Ho fan
2: molt bé. Jo he pensat, caram, ells es volen professionalitzar més. Aquí, diguem que el Royal espanyol necessitaria molt canvi de treballadors, perquè ho fan molt, molt bé, doncs encara ho volen fer millor i estan buscant nou personal i expliquen, a més, de manera oberta les condicions de treball, el sou, el salari, estem parlant de 60.000 euros, pots dinar allà a les estances, queda inclòs, tens descomptes en tot el que té a veure amb el màrqueting del món Royal, i una jornada de 37 hores i mitja, vull dir, correcte, són condicions no només correctes, a mi em semblen interessants,
0: sí,
2: a més és un món en el que cada vegada hi ha més formació i més personal que s'hi dedica, doncs que sàpiguen que han rebut esbollar infinitat de currículums. La feinada m'imagino que serà ara triar
0: la
2: persona idònia. I abans que aneu als esports i lligat amb el tema, explica La Vanguardia, parla del negoci de les samarretes falses que s'ha disparat a Espanya pel Mundial. Explica que 66.000 samarretes falsificades que s'anaven a vendre a Espanya s'han aconseguit aturar d'alguna manera una operació policial. 66.000, 66, són 16...
1: Encara semblen poques.
2: 16 tonelades. Bé, aquestes són les que han aconseguit aturar, diguéssim, que no arribin al mercat negre. Però és molt interessant l'article perquè parla del negoci de les rèpliques il·legals.
0: És que sí que és cert que, no sé, suposo que si haureu fixat, cada cop més la gent porta samarretes d'equip de futbol.
1: Sí.
0: Cada cop
1: sí, sí.
0: més.
1: Bueno, ahir,
0: abans eren quatre,
1: ahir
0: no?
1: Era, ahir anaves per Sitges i semblava Buenos Aires.
0: Sí, sí, sí.
1: Anava tothom
0: sí,
1: amb la samarreta sí. de l'Albiceleste.
2: Això dona... dona o sigui,
1: la segona d'Argentina és molt maca.
2: Aquella blava,
1: aquella
2: no?
1: Aquella blava més.
2: Sí, sí, blau, sí. Com blau sí, sí, marí, sí. no? Blau marí com amb sanefa, no?
0: Clar, què passa? Sanefa. Això sempre ho hem explicat també. Són tan cares les samarretes de futbol
1: que clar, això ha generat això.
0: Que ha generat aquest mercat de samarreta falsificada, algunes molt ben fetes, tot s'ha de dir, molt ben fetes, d'altres no tant. Però,
1: també hi ha dubtes aquells de les tares, eh? Perquè hi ha alguns sí. llocs que es poden comprar, que sembla que es poden comprar legalment perquè venen amb tara i no sé què.
0: En el cas del Barça, per exemple, tu tens la possibilitat de comprar la samarreta que porten els futbolistes, és a dir, la que porten els jugadors durant els partits, que aquesta és molt més cara, o l'opció fan, que diuen, no? L'afeccionat, que és un pèl més econòmica, no massa més, però un pèl més econòmica, en fi, que hi ha per tots els gustos.
2: Però mira, és que les pèrdues anuals que pateix Espanya a causa de la venda il·legal de falsificacions s'eleva a 1.200 milions d'euros. 1.200 milions d'euros a causa d'aquestes samarretes que es compren. Més enllà d'aquí del Top Manta, es compren en espais... aquí diguem que la comarca... hi ha, és que no el diré perquè és promoure coses il·legals, però diguem que hi ha una opció de venda a la comarca fora de Sitges, com a mínim que jo conegui, fora de Sitges, on hi va tot Cristo, que per 15 euros, 15 euros ara, eh? 15 euros ara perquè està jugant a Espanya al Mundial i diguem que està més cara, 15 euros. Si vas d'aquí 3 mesos, igual te'n costa 5. Du l'etiqueta d'Adidas, l'etiqueta
0: sí.
2: penjada.
0: Sí, sí,
2: és a dir,
0: sí. No, és
2: la mateixa samarreta.
1: La pregunta, Carola, és que si la xifra que m'has dit és una xifra de pèrdua o de lucre cessant.
2: Ah, no, això no que, ho explica.
1: Que no és el mateix. No, perquè moltes vegades aquests articles ja venen, diguem, de les pròpies empreses. I aleshores no pots considerar una pèrdua un lucre cessant.
2: És veritat que aquí també explica...
1: És... Ara m'explico. El lucre cessant és el que deixes de guanyar, segons el que has
2: calculat. Que no és el mateix perdre que deixar de guanyar, efectivament. Però és veritat, i aquí també ho explica l'article, i això és veritat, i ho sabem tots, que quan comprem aquest tipus de producte falsificat no som sempre conscients de que alimentem altres conductes il·lícites, com és el tràfic de persones, l'explotació, etcètera.
0: Gairebé m'atreveixo a dir que no hi pensem mai, en això.
2: Exacte, no hi pensem perquè, doncs, pel que dius, perquè vols la samarreta, perquè és o 15 euros o 150 i clar, l'economia de la gent
0: està,
2: és la
0: aquí
2: que
0: està,
2: és
0: aquí està. I, molta gent jove
2: exacte, no, exacte. Per tant,
0: que no tenen un poder adquisitiu
2: efectivament,
0: doncs,
2: efectivament.
0: En fi, li preguntaven ahir a Novak Djokovic i li feien la comparació, li deien Messi 39 anys, fixin-se quin mundial està fent, ha marcat 8 gols, i li deien amb ell, i tu Wimbledon, ja, quin paper que estàs tenint, i va dir Djokovic, sí, però jo voldria jugar 90 minuts com fa Messi.
2: Ah.
0: I no el grapat d'hores.
2: Que sí, que les 3 hores sí. mínim, o 2,
1: això Messi amb el Barça ja ho feia, que feia partits caminant.
0: Sí, pensin que Wimbledon és el millor de 5 sets, i clar, això fa allargar moltíssim els partits.
1: Sí, sí.
0: No sé que el liquidis allò...
1: El tenis caminant no pot jugar.
0: No. I ahir Djokovic va demostrar que està fent un molt bon Wimbledon, es va desfer d'Auger Aliassime, i vaja, li van fer aquesta pregunta, li van comparar la seva situació amb la de Leo Messi, que va ser ahir protagonista de nou de l'Argentina contra Egipte, per molts motius, òbviament, perquè va fer un nou gol, ja en suma 8, perquè va fallar un altre penal i perquè en acabar el partit no va poder evitar les llàgrimes.
1: Correcte. En aquest triomf èpic, mai millor dit, minut 80 Argentina estava eliminada, 2-0 per dia, i va acabar guanyant 3-2 sense arribar ni tan sols a la pròrroga, en un mal partit de l'Albiceleste, s'ha de dir també, perquè no van ser capaços de superar el mur, mai millor dit, d'Egipte, que sobretot de la mà de Mo Salah va ser capaç de bastir uns contraatacs excel·lents, perquè amb
0: gran actuació
1: barret...
0: també del porter d'Egipte, no recordarà el seu nom, però també molt bon
1: partit. I el gol, fins i tot el gol anul·lat va ser un contraatac també de llibre, el gol que li van anul·lar a Egipte, correctament anul·lat, perquè hi havia una falta prèvia que la va veure el VAR, però dius, ostres, i Egipte va haver moments de la primera part, me'l vaig mirar el partit, jo, que a mi em va agradar perquè combinaven molt bé. ostres, davant d'Argentina.
0: Va estar molt a prop, molt a prop de sí donar veritat, la gran sorpresa.
1: A mi em va donar aquella sensació, no sé si tu el vas veure, Pitu.
0: Tot sencer, no.
1: A mi va haver un moment, em va donar la sensació que a Egipte li passaria, i al final li va acabar passant allò que passa moltes vegades amb els equips, diguem, menors o dèbils, la por de guanyar.
0: Sí.
1: Li va agafar la por de guanyar.
0: Quan es va veure mal d'altura, que diuen. Sí, sí.
1: Quan es va veure 2-0, va decidir defensar. Mm. I va ser... Clar, que és una decisió humana, de dir, ara aguantem.
0: És a dir, què faig? Jo estant bé, perquè estic bé, què faig? Com diu el Joan, no? Vaig a guardar aquest 2-0 o, escolta, m'estic bé i vaig a buscar el tercer.
1: Compte, que a més Argentina estava jugant amb foc perquè deixaven un tio sol darrere i, clar, qualsevol contraatac era mortal, però bé, van tenir sort i al final mira, els hi van entrar 3.
0: Sí, sí, ho dèiem també, el seleccionador egipci que va, com diu aquell, montó en còlera quan va acabar el partit. Fins i tot hi ha una imatge en què quan entra ja gairebé al túnel de vestidors arriba a escopir, no?, contra un afeccionat argentí. En fi, que imatges també per la polèmica, perquè el seleccionador egipci, doncs, vaja, no estava massa d'acord amb com l'àrbitre havia gestionat el partit, tampoc.
1: Es va encaixar molt d'un dels gols d'Argentina, que hi havia teòricament...
0: Però estava molt enfadat, molt.
1: Una falta prèvia, crec... dintre de l'àrea, és a dir, que hagués estat penal a favor d'Egipte. El que passa és que és d'aquelles faltes que era difícil de pitar-la.
0: En fi, que tenim ja els quarts de final definits, perquè ahir també es va classificar Suïssa, diria, sí. No sé si dir contra pronòstic, perquè Colòmbia estava fent un bon mundial. Sí, estava fent un bon mundial, 0-0 va acabar el partit i als penals va guanyar Suïssa per 4-3, per tant Colòmbia que queda fora també de la lluita per aquest mundial de 2026.
1: I d'aquesta manera queden per quarts 6 seleccions europees, una americana, que és Argentina, i una africana que és el Marroc.
0: El Marroc, sí, aquests quarts de final que arrencaran, si no m'erro, demà dijous. Avui no hi ha, avui no hi ha futbol. Descansa.
1: Què dius ara?
0: Sí, avui hi ha
1: descans. Avui és el free day.
0: Això, el free day, això mateix, per fer turisme. Els quarts que arrenquen demà amb el França-Marroc, divendres serà el torn d'Espanya contra Bèlgica i les altres dues eliminatòries són Noruega-Anglaterra, molt interessant aquesta, molt interessant.
1: Sí, però a les 11, eh?
0: Sí, jo diria que els dos partits de quarts més interessants són l'Espanya-Bèlgica i el Noruega-Anglaterra.
1: Jo crec... Bueno, i el França-Marroc...
0: No està malament. Te'l poso, però, en tercer lloc. Sí. I l'Argentina contra Suïssa. Aquest, vaja, és el, no sé si dir el més light, però compte, perquè l'Argentina tampoc està fent
1: no,
0: allò...
1: No, clar, ha tingut un camí fàcil, perquè mira, Cap Verd, Egipte, Suïssa, de moment.
2: D'entrada fàcil, però...
1: Però mira...
2: Ha anat amb el cul, 3-2 amb 3-2. El cul apretadet en els
1: correcte.
2: Dos últims, perquè...
1: Una en pròrroga i l'altra al descompte.
0: Sí, sí. Què hi podem afegir? Doncs,
1: que de moment Espanya és l'única selecció a la que no li han marcat cap gol.
0: Ah, exacte.
1: Després de 8 anys, doncs, sí, sí, home, sí. També té un mèrit. Li han xutat molt poc a Unai Simón, però doncs això.
0: I les cròniques que fan referència al que ha estat el partit de quarts de final més llarg de la història de Wimbledon, el que van disputar ahir Novak Djokovic i el canadenc Félix Auger-Aliassime. El va guanyar Djokovic, que als seus 39 anys doncs, té ganes de seguir batallant. 5 hores 15 minuts va durar el partit. 5 hores 15 minuts.
2: Hi ha un punt d'edatisme amb els mitjans i el tema dels professionals de l'esport que arriben o que s'apropen a la quarantena. Cada vegada m'adono més d'això. Quina mania tota l'estona en remarcar si té 39, si en té 40, si té 41, com si fos una cosa molt excepcional. I tu mira-la, si veus al teu voltant la societat, la majoria de gent en torn als 40 anys es manté en un estat de forma prou bo i actiu. Vull dir, òbviament, per això és la seva professió, però hi ha un punt d'edatisme amb això, també. Comença com a grinyolar aquesta insistència en que sembla que...
0: Avui quan s'arriba aquesta edat,
2: sí,
0: ja...
2: Sí, sembla que estiguis ja com acabant. Sí. Ostres, volem deixar, sisplau, que siguin els esportistes que decideixin quan volen acabar la seva carrera esportiva? i tan fa si en tenen 40 o en tenen 33 o en tenen 47, tan fa. És a dir, al final el que ha de marcar la fi o no és el teu estat físic.
0: O bé perquè es cuiden, o bé perquè tenen un cos sí, privilegiat, doncs hi ha esportistes que poden allargar una mica més la seva carrera esportiva.
1: Crida, en el tema del tennis és especialment sorprenent, perquè és un esport molt exigent a nivell de moviments, que fa que al final tots acabin...
2: Però al final crida l'atenció en molts esports. En la rítmica, si arriben els 25, ja també sembla, parlen d'elles, que sembla que siguin ancianes.
0: Sí, sí.
2: Escolta'm una cosa, és a dir, es pot arribar a... I això ho va demostrar el Modena Cid, no? És a dir, es pot arribar a gairebé a 40 anys amb un estat de forma d'elit, quan has estat en aquest... Per tant, arriba un moment en què ja incidir-hi tant en això comença a fer com rabieta, de dir prou ja, prou, que... perquè tinc la sensació que els hi genera una pressió afegida i ho hauran de decidir ells o no, i haurà de decidir també l'entorn, si estan en edat o no de seguir o de continuar, no ho sé. A
0: doncs,
2: mi m'emprenya una mica això.
0: 39 anys té Novak Djokovic, que té ara un últim obstacle per ser a la final, que jo diria que és un obstacle molt obstacle, que és Jannik Sinner. Per tant, una semifinal Djokovic.
2: Italià, que no sembla italià.
1: Sí. No. Bueno, és italià de passaport, però
0: sí,
1: és...
0: Sí, però és a dir, físicament...
2: No ho sembla italià, no ho diries mai.
1: No. I parla alemany.
2: I parla alemany, sí.
0: I com a caràcter tampoc, perquè és un Iceman, eh?
2: Sí. És l'anti-italià.
0: Quan riu, dius, ostres, està riguent.
2: Sí. Ho tindrà difícil.
0: Ho tindrà difícil. Bé, doncs Wimbledon, que va estrenyent el cercle cada cop més, i vaja, aquesta semifinal Djokovic-Sinner és vaja, un tros de semifinal, sens dubte. I el Tour de França, Pogacar, que s'ha dit el seu mallot groc.
1: Ah, s'ha dit, podríem dir gairebé voluntàriament, sí, el seu mallot groc. Ahir, dia de vacances per UAE, que van decidir deixar l'escapada i anar-se'n més aviat a l'hotel, que és l'objectiu final. És a dir, evitar tots els cuentos dels podis i els fotògrafs i les signatures i tot això, i per tant van cedir el liderat. Potser se'ls va anar una miqueta a la mà, perquè al final van perdre 7 minuts respecte del nou líder, que ostres, ara no tinc aquí el nom, perquè a més és un desconegut,
0: sí,
1: relativament desconegut en el pilot.
0: Espera't, a veure si ho trobo.
1: Que té una història curiosa també, perquè pel que explicaven ahir, el 2022 li van detectar un càncer de testicles arran d'una prova antidopatge, que li van trobar uns valors alterats, van veure, i ell va poder demostrar que no era res que s'hagués pres, i resulta que venia de
2: Mats
1: la manifestació...
2: Mats Pedersen, pot ser?
1: No, Pedersen és el que va guanyar l'etapa.
0: És el que va guanyar l'etapa d'ahir, sí.
2: D'acord, perdó.
1: Doncs va... doncs això, al final va acabar... li van trobar el que era, van fer el tractament i efectivament...
0: Traen, és noruec.
1: Ah,
0: diu Traen.
1: Doncs ja està, sí. Ja està recuperat. Mats Pedersen, com comentava ara la Carola, va guanyar l'etapa, que és velocista, és dels tres velocistes que es va ficar a l'escapada del dia, però va ser l'únic que la va voler acabar. I li va anar molt bé volent-la acabar amb els seus companys del Lidl Trek. Va presentar-se a la línia de meta i evidentment va ser un sprint insultant, perquè els hi va treure amb els altres. Clar, és un velocista
0: desconegut, clar, aquest nou líder del Tour, Thorstein Train, que té 30 anys, vull dir que tampoc és un xaval.
1: No, per això, sí, és un jugador, o sigui, un corredor de, sí, diguem, sí, un gregari del pilot, com dèiem. Pogacar i UAE van decidir donar-se el dia de festa.
0: S'ho poden permetre.
1: Exacte. Avui encara sí, perquè demà ve el Tourmalet i demà ja veurem si comencen a rascar per tornar cap a dalt. Però és el que s'explica sempre. Els molt favorits els interessa poc vestir-se de groc molt aviat, perquè i és millor gestionar-ho, perquè així tenen una hora més de... diguem, de festa cada dia. Una hora més que se'n poden anar abans a l'hotel, abans al massatge, abans a la dutxa, abans a tot.
0: I ahir Joan Laporta, que va presentar el Barça Play. Què és això del Barça Play? Va, és la nova plataforma. El Barça, des que es va carregar Barça Televisió, no ha trobat la línia bona en matèria audiovisual. Perquè Barça One ha fracassat. i ara el Barça ho intenta de nou amb aquest Barça Play. És una nova aplicació, un canal de 24 hores, i entre d'altres oferiments, doncs, vaja, podrà satisfer el que Joan Laporta va dir que li havien demandat, que és els partits del futbol base, del futbol formatiu.
1: Mentre no posin els del primer equip.
0: Sí, anava a dir, no diré que té un interès relatiu, però òbviament, clar.
1: Però clar, al final els drets són els que són. Però clar, el soci de l'entitat hauria de tenir dret a accedir a través de les plataformes als partits del seu equip. Però això mataria la gallina dels ous d'or, no?
0: Està clar, està clar. Ja està. Barça Play, doncs aquesta és la nova aplicació per poder veure aquests partits del futbol formatiu a Can Barça. Ho deixem aquí. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: A tu.
1: Gràcies, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Passa un minutet d'un quart d'onze, és hora de la tertúlia jove. La tertúlia que fem amb joves sitgetans, Bruna Camps, què tal, bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Sales, què tal, bon dia.
2: Bon dia.
0: Martí Monasterio, què tal, bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I Vinyet Granda, bon dia.
4: Bon dia.
0: I avui volem parlar de festes de barri. Acaba de passar cases noves. Hem viscut també les festes del Poble Sec. Diguem que les festes de barri, allò potents, potents a Sitges, i han acabat, marquen aquest inici de l'estiu. Heu anat a cases noves?
4: Sí.
0: Sí, tots, eh? Els quatre, eh? Núria, tu no només has anat, sinó que ja has treballat. Va anar bé la sessió?
2: Va anar molt bé.
0: Molt bé?
2: Molt bé,
0: sí? Vau acabar tard amb molt públic.
2: Vam acabar tard i, o sigui, estava plena la plaça tota l'estona, un públic molt agraït, i va ser molt divertit, la veritat. Mm-hmm.
0: Què és el que us agrada de les festes de barri? Què és el millor i el pitjor?
3: Bé, potser jo crec que el que més agrada a tothom és que obre una mica l'estiu, tothom ve de... Bueno, al final, sobretot també per Sant Joan, també obrim una mica l'estiu i fer-ho d'aquesta manera. I, per exemple, ara cases noves, que també no és només que posin un escenari i uns DJs, sinó que també és que hi ha el correfoc, que hi ha concerts, que també t'ajuntes amb tothom, que abans ho comentàvem, que és com que no quedes amb els amics però te'ls trobes a tots allà, és com que t'obre l'estiu i t'obre les portes a
0: però Martí, a si no fossin a principi d'estiu i fossin, per exemple, a mitjans d'agost, també hi aniries? T'agradarien?
3: Sí,
0: igual?
3: Sí, no, i seríem igual, eh? Però potser jo crec que també és el punt aquest que nosaltres trobem d'especial, que ens obri una mica l'estiu. Segurament, si fossin a mitjans d'agost, diríem una altra cosa i diríem que tindrien una altra cosa que, uh-huh, que també ens donaria aquest peixet per anar-hi, però jo crec que és una cosa que ens dona amb tots, que és el fet així com que obrim les portes a l'estiu i que comencem també l'estiu.
0: Què és el millor, Vinyet? Què és el millor de les festes de barri?
4: Jo crec que la gent que t'hi trobes. O sigui, al final són festes que tu vas, i és el que deia el Martí, o sigui, un dia et trobes amb un dia amb l'altre, no sé què, parles amb gent que potser durant tot l'any no has pogut parlar-hi perquè al final no sou tan amics, i tot això, i és molt divertit veure com tothom s'ho passa bé, com tots som feliços junts i no tenim el turisme de fora.
0: Clar, és que anava a dir, esteu parlant del valor, l'esteu posant en la gent, no? La gent que sí, hi és en aquestes festes, i en aquestes festes la gent que hi ha bàsicament són sitgetans. No? És a dir, gent del poble, el que no hi ha justament són visitants, foranis, no? ni de nacionals ni no nacionals, perquè probablement no tenen ni idea ni on és cases noves, no? Aquest és el valor també que hi veieu vosaltres, Núria, sí. Bruna, sí?
2: Sí, jo crec que aquestes dues festes, justament la del Poble Sec i la de les cases noves, són de les poques festes a Sitges que encara preserven una mica l'essència de poble. O sigui, és a dir, uh-huh, veure la gent sentada al carrer amb una taula, com tallen els carrers per fer doncs, la revetlla de Sant Joan, les cases noves també es converteixen com en un espai que tu mires fotos antigues de Sitges i et pots imaginar una mica de com era la seva vida, que ara doncs, baixes a la Fragata i és que és un parc temàtic, o sigui, és completament diferent.
0: Uh-huh. I aquest

0: encara que tinguem diferències d'edat, doncs ens posem a ballar amb ells. I...
1: És a dir, és possible compartir espais festius amb generacions diferents?
0: Clar, clar, clar, sí, sí. I a més és com un punt de trobada, és el que hem dit abans, i està molt bé.
1: Mm-hmm. Clar, és possible, però no és l'habitual, no? És a dir, normalment les festes, quan es plantegen espais festius, es plantegen per un determinat target de gent, no? No es plantegen un espai festiu pensat perquè hi vagin els de 70, però que també hi vagin els de 30, però que també hi vagin els de 20.
2: Sí, però per exemple, a Cases Noves et programaven Veneno en la Piel, que toquen cançons...
1: Diguéssim. Molt nostàlgic això, eh? Molt nostàlgic dels 2000, 90...
2: Que nosaltres, bueno, jo crec que les coneixerem i les ballarem i les gaudirem també, però que potser la programació serà destinada als nostres pares. Llavors, també trobo que precisament és aquesta la gràcia, que és el fet de compartir-ho, ja no només amb els teus amics, que sempre comparteixes qualsevol festa amb els teus amics, sinó també amb gent de diferent edat, que ja no tenen per què ser també els teus pares, també poden ser els amics dels teus pares amb els que t'hi has criat des de molt petit, o els amics de... Bueno, perquè són els pares del meu amic, que jo també els conec, i llavors me'ls trobo...
1: I no us molesta, als joves, trobar-vos els pares o altres generacions en un mateix espai de festa?
2: Et trobaràs qualsevol jove que et dirà una cosa diferent. Però jo, per exemple, a mi sempre m'ha agradat trobar-me amb els meus pares a qualsevol festa i riure una estona i... Bueno.
1: Què, Núria?
3: Jo crec que som conscients que vivim tots en un poble i jo això ho parlo molt amb la gent de la feina, que som més de ciutat.
1: Sí.
3: I em diuen, però com pot ser que tinguis amics de 23 anys i amics de 50? I dic, perquè és un poble. I al final, jo crec que la gràcia és una mica aquesta, que, pues, per exemple, en una colla de diables...
1: És a dir, no ho entenen, Núria, els hi estranya, eh?
3: Moltíssim.
1: No els hi passa.
3: No, i em tatxen a mi de persona que no està bé, i jo, però aviam, és que pensa que hi ha gent que conec de tota la vida.
1: Ara diré, la Núria i jo compartim altre espai, més enllà d'aquesta taula. Jo estic a punt de fer 50, Núria, tu?
3: Jo faré 31 al novembre.
1: 20 anys de diferència. Sí, sí. I compartim un altre espai més enllà d'aquesta taula, que ara tampoc cal desvetllar.
3: Sí, sí.
1: Però el compartim, no? Però és a dir, és passa això.
3: O sigui, jo crec que és el mateix, és l'essència del poble. I jo crec que fins que no perdem això, continuarem sent un poble. Perquè tot allò de més...
1: I està en risc perdre això? Què creieu? Està en risc perdre això?
3: Jo crec que no.
4: Depèn del que la gent s'implica en el poble, jo crec. Sí. Quan més t'allunyes d'implicar-te en les festes, les tradicions i tot el que és el nucli del poble, més t'allunyes d'això, perquè al final no tens àmbits en els que tu coneixes a gent d'altres edats a la teva diferents que en el que podeu coincidir no hi ha rols diferents, tipus un prof amb un alumne o un pare amb un fill, etc, etc. Llavors, és això, jo crec que quan més t'endinses en el nucli del poble, això no passarà, però...
1: Són festes també aquestes festes de barri iniciàtiques? És a dir, i Bruna, tu que ets la més joveneta, és a dir, la primera vegada que vas sortir de festa a Sitges va ser un Sant Joan o unes Cases Noves?
0: Sí, de fet va ser Cases Noves.
1: Va ser Cases Noves.
0: Sí, sí.
1: Clar, és que acostuma a passar, no? No sé si d'alguna manera sents, i no sé si això ho heu parlat a casa, que els pares... Com que veuen un entorn més segur en aquestes festes a barri, no?
0: Sí, hombre, més segur que una discoteca molt
1: segur.
0: Probable.
1: O fins i tot més segur que sortir, tant fa, sí. Per Sitges, però de manera, diguem, lliure, eh?
0: Clar, perquè també, bueno, és que és el que hem dit abans, que també com hi ha adults, també és gent que ja coneixes des de tota la vida, que igual està la teva àvia, que igual estan els amics dels teus pares. Llavors, doncs, pues, clar, és pues, més segur compartir-ho d'una manera.
1: És curiós, eh? Com un espai o un barri que queda allunyat, no? Diguem, del que és el centre, com podria ser Cases Noves, o fins i tot Poble Sec potser no tant, no? Però Cases Noves, no? Fins i tot un espai amb carrerons, raconets, no? Cada entrada algú podria pensar que és un espai menys segur, no? Per la nit, s'acaba convertint en tot el contrari, no? En l'espai més segur en el que els pares diuen, no, si has de començar a sortir a festa, fes-ho a Cases Noves, que algú coneixeràs, no?
2: També és veritat que crec que és una anàlisi que s'ha fet i que s'està fent, que és que últimament, per exemple, per Festa Major, molts dies de vigília sortim de Cases Noves o del Poble Sec, perquè molta gent de Sitges no pot viure al centre i se'n va viure a aquestes zones, sigui el Poble Sec.
1: Però si seguim així ens anirem a Ribes, eh?
2: No, és un meló que obrim i el tanquem.
1: No, un altre dia dedicarem a parlar d'habitatge.
2: Però clar, és veritat que llavors molta gent que surt en aquestes festes de poble, perquè és el que parlàvem, que és el fet de que surt la gent de Sitges i tal, clar, aquesta gent de Sitges on viu, o al Poble Sec o a les Cases Noves. Llavors és el fet de que li segueix donant aquesta vida de poble perquè la gent que hi viu a prop o que hi viu al voltant són la gent de Sitges de tota la vida, que han hagut d'anar a viure una mica més lluny del centre, llavors tot això fa que sigui, per tant, també potser un espai més segur per gent, perquè està envoltada de gent més de Sitges, diguéssim.
1: I aquest concepte de festes de poble, en sou consumidors? És a dir, us agraden aquestes festes de poble? No dic de barri, perquè potser són més de poble.

0: no? Diguéssim, més el concepte és més festa de poble. Altres municipis, sou consumidors d'això?
1: Sí.
0: De...
1: Sí? Sí, Ribes, per exemple, o Vilanova, també.
0: Uh-huh. I vas, eh? Sí. Vull dir, i és un entorn també que t'agrada justament això, no? Aquesta intergeneracionalitat, el que dèiem, sí. No? Aquesta cosa més d'identitat, no?
1: Sí, també perquè la gent, aunque siguis de Ribes, per exemple, sí que es mouen per vindre a Sitges o al revés. Llavors, igualment et segueixes trobant amb tothom. Uh-huh. I a part coneixes a més gent, és millor.
0: Clar, és que no sé com... que la gran diferència entre aquestes festes de poble, per dir d'una manera, o de barri, és igual, tant fa, i diguem, el sortir de festa, quina és? És aquesta? És la gent? És el públic?
2: Jo crec que és l'ambient.
0: És l'ambient.
2: L'ambient, òbviament, i també, no sé, o sigui, fa molta més il·lusió pues, anar a demanar una barra on hi ha gent jove que s'ho ha currat, que porta temps currant-s'ho, que té un sentiment cap al seu barri o cap a la comissió que hagin muntat, que no pas pues, anar a un bar i demanar-te una beguda a un lloc que dius, bueno, puc venir cada cap de setmana. Jo crec que la idea és, ostres, hi ha gent treballant darrere d'això, s'ho han currat moltíssim, anem a disfrutar de la festa que ens han muntat, sabem que és un cop a l'any, i no sé, jo crec que el que és especial és això, saps? Les discoteques i els bars els tens cada cap de setmana, i això passa un cop a l'any.
0: Aquest punt diferencial, no, Vinyet?
3: És que jo crec, perquè jo al final he viscut festes no tan properes, també m'he anat per molts llocs de Catalunya de festa en alguns casos,
0: sí.
3: I no coneixia tanta gent, o sigui, potser anava amb 4 amics i prou, i sí que tenia la mateixa sensació de seguretat. I crec que és més perquè saps que la gent que hi ha és bona gent, que són gent del poble, de tota la vida, que tots es coneixen entre tots, i que al final, per molt que tu no els coneixis a ells i ells no et coneixin a tu, estàs bé. Que això crec que no passa en una discoteca, perquè ja és com un ambient molt més desfasat.
0: Que fins al punt llavors... que us agrada un entorn en el que potser fins i tot us posen música que no és la que triauríeu, no? Si haguéssiu d'anar a buscar un bar o una discoteca, no? És a dir, no sé si aniria a una discoteca a escoltar música dels 90, no? O dels 2000, probablement no. Però en canvi, us agrada i la veieu, no? Si Veneno en la piel toca a cases noves, no?
4: També és veritat que jo crec que podem considerar que al final la música... Quan hi ha una programació, quan algú li ha dedicat unes hores i quan algú ha preparat, no serà una música que podem dir és música dolenta. Serà una música que potser no escoltarem Quevedo tota la nit i potser escoltarem una altra cosa. Però també hem de saber valorar el fet de que ens poden portar propostes musicals, ja sigui una comissió de festes, de potser no de Sitges, de Ribes o de Vilanova, una proposta musical diferent, però també s'ha de saber valorar i dir anem a sortir a festa en un ambient que potser no és el de la discoteca de cada dissabte, però que potser també està bé apreciar altres propostes que ens puguin portar altres festes.
0: Per tant, sí, a les festes de barri, us agradaria que altres barris de Sitges celebressin la seva festa? És a dir, que l'Oasis decidís fer la festa de l'Oasis, que Sant Crispí fes la seva festa de Sant Crispí, no ho sé, i fessin, hi hagués dos dies Sant Crispí.
2: Ho cremarem, eh?
0: És a dir...
2: No, perquè quan es fica algú de moda, llavors hi ha 30.000 i ho cremem. Jo crec que la idea una mica és preservar això. Per exemple, la festa del Vinyet també és una festa de barri, però és completament diferent.
0: Sí, o sigui, bàsicament no hi ha nit, no?
2: No, però la vibra és diferent i també és un dia com especial, que pots entrar a l'església, que pots veure la Verge, que tens les paradetes, o sigui, és com... També és una festeta com d'estiu, de tarda.
0: Però, per exemple, us agradaria que hi hagués rebella per la festa del Vinyet?
2: Home, jo sí.
0: Sí.
2: A mi piques una bona rebella. Jo no dic que no, però vull dir, aquesta ja està com instaurada, però jo crec que si ara tothom comencés a fer, jo què sé, la festa major de la Plana. Però sí, jo crec que...
0: Clar, és veritat que les festes de barri van lligades també a la història del
2: clar,
0: barri, no?
2: Exacte.
3: Però també crec que va també molt de la gent que viu al barri. Perquè, per exemple, abans de la Levantina, com la majoria eren anglesos i d'altres països, es feia una festa per Halloween.
0: Bé, la festa de Vallpineda és Halloween, ja t'ho dic ara.
2: No, i Rocamar feia una festa major.
0: Sí, la fa.
2: Encara la
0: Rocamar fa. Rocamar té una festa major que diria que és a l'agost. Sí, sí, sí, la
2: és
0: fa.
2: Que jo me'n recordo que algun cop havien anat els Pastorets a ballar.
0: Rocamar té festa major. Rocamar té festa major.
2: Jo em pensava que perdut,
0: de fet,
2: això.
0: Té aquella espècie d'escenari, no? Perquè Rocamar té com una espècie d'escenari, un teatret, no sé què. Sí, sí, Rocamar continua fent amb una festa de l'escuma per Canalla. Sí, sí, Rocamar continua fent la seva festa major.
3: Aquest any anirem a veure-la.
2: Bueno, i Puigmoltó també en feia una.
0: Per tant, festes de barri sí, però lligades a la història. És a dir, no perquè sí.
3: Sí.
0: No?
3: Una mica... Jo crec. O sigui, al final...
2: És que jo sóc molt tradicional, o sigui, jo vull dir, sóc tradicional.
0: Aquí on em veieu, no volies dir? Volies dir, aquí on em veieu?
2: No, vull dir que al final, a mi, o sigui, algú que té un rerefons o una història, per mi té molt de sentit, llavors sí que...
0: Abans parlaves de l'organització, no? I en Martí també feia referència, no? I no sé, i heu participat mai en l'organització d'alguna d'aquestes festes?
2: Indirectament sí, però fa molts anys a l'escala del Poble Sec.
0: D'alguna manera, el que ha fet des de fa uns anys que aquestes festes tornin a agafar embranzida, perquè durant uns anys van estar allò més fluixetes, òbviament va ser el tema de que va haver un relleu generacional en l'organització, que d'alguna manera un fet més o menys natural, és a dir, la gent que portava organitzant aquestes festes ja es feia gran, diguem, havia perdut probablement l'empenta i va sortir un grup de gent jove com vosaltres que va decidir, va, ens hi posem. Si mai veiéssiu la necessitat de dir, ostres, en aquest barri que m'estimo, que és de Sitges, això està decaient, va, m'hi poso, ho faríeu? És a dir, fins a quin punt valoreu també el fet de que altres joves com vosaltres decideixin no viure la festa com a oci, no? Com a públic, sinó posar-s'hi a treballar, perquè ells, clar, ells de festa en fan poca.
3: A veure, jo, per exemple, aquest any a Cases Noves he estat a la barra i he estat ajudant amb el que he pogut, sí que és veritat.
0: Et vas apuntar aquí a llista de voluntaris,
3: sí,
0: eh?
3: Sí, exacte. El que passa és que jo durant el correfoc ja els vaig dir, jo necessito veure el correfoc, va a parte. Però jo crec que és molt divertit participar en aquestes coses. Potser no pots posar-te a organitzar-ho tot perquè hi ha un munt de papers que fer a l'Ajuntament, mil coses, i moltes gràcies a la gent que s'encarrega d'això, però sempre es pot fer un cop de mà. I està bé iniciar-se així, i després, pues, si t'agrada més i vols participar més...
0: I què descobreixes quan estàs a dins? Què has descobert estant a dins? Ni que sigui com a voluntari unes hores a la barra. No sé si has descobert res de l'organització que dius, caram, no, fins i tot t'has sorprès de dir, ostres, aquí hi ha molta més feina de la que fins i tot m'imaginava, no?
3: Bueno, és que jo ja això ho parlo perquè amics meus estan allà, i llavors, clar... El fet d'haver de pensar en que has de tenir tants litres de no sé què, tants litres de no sé quantos, has de tenir els tíquets per un costat ben organitzats, la caixa s'ha de comptar, s'ha de recomptar per la nit, els datàfons, n'has de tenir tres, perquè cuidado que si no se'n queden sense. Mil coses.
0: La previsió,
3: que,
0: no?
3: Sí, els gots que els has d'encarregar, què dius, quina tonteria. Pues a mi em sembla que cada vegada les coses es compliquen més. I llavors, a veure, sí que... És una feinada i hi ha molt de curro darrere de tot l'any, de molta gent, que potser quan estem gaudint de la festa no ens n'adonem.
0: Què, Bruna, t'animaries algun any a participar a l'organització?
1: Sí, jo sí. Sí, perquè a més em sembla que també és molt bonic el veure com la gent que coneixes s'ho passa bé. Encara que tu... Perquè igualment jo crec que... No ho he fet mai perquè encara no tinc edat, però que veure-ho també és bonic i també t'ho disfrutes. Llavors jo sí, ho faria sense pensar-ho.
4: També és potser el fet, jo crec, de que quan tu li has dedicat moltes hores a algú, ja no és només l'organització d'una festa, vull dir, quan tu fas un treball de la universitat o de l'institut que li has dedicat moltíssimes hores i després et posen una bona nota, és molt satisfactori. Doncs aquí podem anar una mica al mateix. Quan tu en una organització d'una festa li has dedicat moltes hores i has dit, ostres, doncs mira, anem a portar aquests DJs tan xulos i ens han fet una festa superxula i ha anat superbé la nit perquè a més hem gastat a la barra i ha anat tot superbé. Clar, dius, doncs gràcies que vam tenir la idea de portar aquesta gent perquè mira la festa que hi ha hagut i mira després el que hi ha hagut. Clar, tot és un seguit de coses que gràcies a que tu ho has preparat bé i has fet una bona organització, després ha anat superbé i crec que això és molt gratificant.
0: No sé si també ens converteix al públic, ens converteix com a persones més benèvoles el fet de que l'organització sigui gent del poble, no? Jove, que sabem que ho fan d'una manera altruista, que sabem que s'estan perdent la festa, no? Pel fet de que la resta puguem estar allà. No sé si això també ens converteix en un públic més benèvol i amb menys ganes de criticar. No? Que potser en altres àmbits de la vida són més crítics.
3: Jo crec que depèn de l'edat, eh?
0: Sí? Yeah. Sí? Hi ha gent que manté l'esperit crític sempre, no?
2: Jo crec que aquesta gent justament és gent que no s'ha vist mai involucrada en temes així. És a dir, jo que ja tinc una edat, que clar, al final, o sigui, que si carnestoltes, reines, festa major, que al final veus el curro que hi ha darrere, jo he estat ficada també a les barraques fa moltíssims anys, o sigui, mil coses, i tu veus tota la feinada que hi ha que no es veu, és que no obres la boca quan veus un error que dius, bueno, és que tot sigui això, ja està, saps? O sigui, al final és gent que és això, que ho fan de forma altruista i que s'ha d'agrair moltíssim que continuïn allà perquè gràcies a aquesta gent no es perden aquestes tradicions i Sí, no sé, jo crec que...
0: Per tant, per molts anys les festes a barri, exacte, les festes a poble, ara parlaves de barraques, tiro una mica cap aquí, estàs en una organització, barraques va viure com una evolució molt potent, molt potent, va tenir com el gran any àlgid, no?, d'aquelles barraques allà a la 25. sorra...
2: 25.000 persones...
0: 25.000 persones, una cosa molt bèstia, més semblant al Tinglado de Vilanova, i de sobte vam fer un pas enrere perquè allò es va complicar molt i l'organització va decidir que no era capaç d'assumir-ho. I és veritat que no sé fins a quin punt el públic també ha estat benèvol amb això i no sé si justament és per això, per aquesta consciència de és que qui hi ha darrere aquí és gent de Sitges que organitza perquè vol organitzar-ho, no? No sé com ho veieu això. És a dir, si igual haguéssim sigut més crítics perquè, diguem que pel que fa a números a xifres, ha anat enrere sens dubte. Altra cosa és després el que t'agradi més o no, que ja no hi entro amb això. Però no sé si això també ens fa ser saber que darrere hi ha gent de Sitges que ho està fent per pur amor al municipi i a la festa, d'alguna manera ens converteix en un públic més comprensiu.
4: També és veritat que barraques com ho hem d'entendre, perquè si entenem barraques com un gran festival, com podríem dir per exemple aquest cap de setmana que va haver el Canet Rock, clar, si tu compares barraques de Sitges amb el Canet Rock diràs, ostres, doncs és que no ens han portat aquest grup, és que no fan aquesta programació, és que clar, avui tinc el concert de no sé què que a mi no m'agraden i el Canet Rock m'agraden tots. Vale, ja, però barraques l'entenem com això o l'entenem com al final una festa que és abans de festa major, que és una programació musical on el que es vol fer és ambient de poble, on te vingui gent i si ve gent de fora benvinguda serà i si a més consumeix a la barra per ajudar l'organització, fantàstic i encara molt millor sempre, però com ho entenem? Què ho entenem? Com una prèvia musical de festa major on hi ha una programació que intenten cada any ser el més competitius possible i fer una programació el més adaptada al poble possible i que pugui venir tot tipus de públic. Si ho entenem així, és una organització de Déu. Però clar, si vens buscant el Canet Rock o el Festiuet o el no sé què, que pagues 40 euros d'entrada i aquí no pagues res, bueno, doncs entenem la diferència i veurem que l'organització fa esforços sempre per portar el millor que poden portar.
0: I us agrada aquest concepte? Esteu a favor d'aquest concepte? Crec que sigui que diguem que haguem perdut dimensió.
3: Jo crec que al final, si no t'agrada, no vas i ja està. O sigui, a mi m'agrada, jo hi vaig, consumeixo i estic i passo una bona estona amb els amics. Si tu eres més del que diu el Martí, del Canet Rock, de veure grups enormes i passar-t'ho mirant i gratis, pues ves al Canet Rock i paga l'entrada. No sé, ja està. O sigui, s'acaba per aquí, jo crec.
2: Jo, les barraques, per mi, el que són és la prèvia de festa major, ja, o sigui, comença...
0: De fet, deixa així, no? Una comença... proposta musical, exacte, prèvia majorenc.
2: Comencen els nervis, el que vols és, doncs, jo què sé, després de la paradeta, pues, baixar a la fregata, fer una cervesa amb els companys, trobar-te a tothom que també està nerviós per festa major, i al final, qui toqui, és que és igual, o sigui, al final és una mica fer poble, que també és un moment nostre per ocupar el nostre espai de dir...
0: El nostre espai que està envaït de turisme.
2: De turisme, sí, exacte, que els guiris no entenguin res una estona, també m'agrada, saps? I llavors és com, ara estem nosaltres i és que m'és igual qui toqui.
0: I això és Sitges, no?
2: I això és Sitges, això és casa meva, jo m'ho he ocupat tot l'any, avui no, saps?
0: És que també a barraques hi has anat, no, Bruna?
3: Sí.
0: Sí, també t'agrada, consumidora també de barraques.
1: Sí, sí, òbviament, clar. Tot el que sigui de Sitges?
0: Tot el que
1: totes
0: sigui,
1: les festes
0: no,
1: que hi hagi allà.
0: Totes les festes que hi hagi de Sitges, clar, és que això, aquesta cosa... Però, per exemple, justament, i parlàveu ara d'altres festivals, no? Sou consumidors de festivals, també? Aneu a festivals?
2: Sí.
0: Sí, ara que sí, hem de passar el Vida, no?
2: El Vida.
0: Passat el Vida, a Vilanova en tenim d'altres, eh? Per què riuen? Heu anat
3: no,
0: al Vida?
3: No, perquè ells han dit que sí, nosaltres han dit que sí. No m'ha fet molta gràcia.
0: De manera que, però us hagués agradat anar? És a dir, no sé si sou de les que... A mi em passa això, eh? Jo sóc de les que m'organitzo fatal, aleshores després veig que passa el festival, veig la gent i dic, l'any que ve...
1: Sí.
0: I aniré, i em torna a passar el mateix perquè...
2: Has de comprar-te l'entrada ja,
0: ja,
2: l'abonament ja.
0: Aquest és el problema, que els festivals també et demanen una previsió de la vida,
4: sí,
0: que
4: totalment.
0: Jo no sóc capaç de tenir, i llavors és, o t'arrisques, la compres i ja veurem què passa, no? Que m'imagino que és el que feu,
2: sí.
0: O et quedes com, és el que em passa a mi, que et quedes sense entrada veient les fotos a l'Instagram de la gent que hi va, però en qualsevol cas us agrada.
3: Jo no.
0: No t'agraden els festivals?
3: No, no puc amb els festivals. Jo necessito tenir la meva via d'escape quan vulgui.
0: Uh-huh.
3: I clar, marxar a un lloc, tipus el Vida o qualsevol...
0: Sí.
3: Que està a prop, eh? Però jo necessitaria tenir un cotxe i poder marxar quan em doni la gana. Llavors, un dels festivals no és per mi.
0: Però és el tema de l'aglomeració de la gent?
3: Sí, jo
0: és a dir, ni Vida,
3: sí.
0: Ni, i entenc que ni Cruïlles, ni Primavera
3: no.
0: Sounds, ni
3: que
0: res
3: no.
0: De tot això, eh?
3: Zero.
0: No?
3: O sigui, jo sóc de les que van a un concert i van a la
0: format
3: grada.
0: Format petit.
3: Sí.
0: Tu format petit.
3: Que em deixin al meu espai, jo tranquil·la, escoltant, sin més.
0: Martí.
4: També és veritat que depèn una mica molts cops de la proposta d'aquell festival, perquè hi ha festivals de tot tipus.
0: Sí.
4: I...
0: Aquí si teniu el Terramar, per exemple. Aneu al festival Terramar?
2: No.
0: No.
1: Algun cop he anat.
0: Algun cop. I per què no?
2: Jo he anat un cop, vaig anar a veure Manel, perquè... Puc ser sincera?
0: Sí, clar. Vale.
2: Per mi, el festival del Terramar és de tot menys un festival. O sigui, el concepte festival no és fer durant un mes o no sé quant dura...
0: 15 dies, més o menys.
2: 15 dies, no? Concerts cada dia a preus molt abusius, perquè realment el que val l'entrada d'un concert un dia al festival del Terramar és l'entrada de tot el dia no sé quants concerts al vida. I al final és com... És que per mi no és un festival, és bueno, pues un, no sé, un conjunt de concerts, saps? Que bueno, està bé, però vull dir, crec que no està... Crec que ho fan perquè Sitges tingui un festival. És a dir, no, Vilanova té el Vida, nosaltres tenim el del Terramar. No estic d'acord.
0: Bé, són festivals diferents. El Cap Roig també funciona així, eh? Cap Roig és una mica aquest, és a dir, entenc que són conceptes de festival diferents, no? Tu entenc que t'agrada més aquesta cosa més experiencial del vida, no?
2: De tenir varis escenaris,
0: de
2: passar el dia...
0: Sí, de Cruïlla, Primavera Sound, no? Que divergeixen de Cap Roig, de Terramar, etc.
4: És una mica el que volia dir jo del concepte de festival, que al final, si, per exemple, amb la Núria i a mi ens agrada un tipus de festival on tens tres escenaris i diferents propostes musicals, per exemple... El que veníem a dir una mica, Barraques, hi haurà molta gent que et dirà, és que no ve, no venen els Figaflaues. Ja, bueno, però és que els Figaflaues els pots veure a 40 festivals aquest estiu, i si t'entraran els Figaflaues, si et mires la seva agenda, podràs anar a 20 concerts gratis aquest estiu. Bueno, doncs aprofitem que a Sitges ens porten el no em sé el cartell, em sap molt de greu que no puc dir cap nom ara mateix. Però
0: jo te'l podria llegir, però no coneixeria ni un, perquè són bastant novedosos.
4: No, però vale, ens porta una altra proposta. Bueno, baixa, els veus, i si no t'agraden, després ja diràs, ostres, doncs mira, aquest concert de tal no em va acabar d'agradar.
0: La qüestió és si Barraques no porta Figaflaues. Perquè no és el que li interessa o no el porta perquè té un caché inassumible.
2: Bueno, però també et dic una cosa, recordem que tots aquests grups que ara estan com molt àlgids...
0: Emergents, sí.
2: Dic Figaflaues i tal, van començar amb un escenari com el de les Barraques.
0: No, clar.
2: O sigui, jo recordo quan va venir Charango aquí a la platja Sant Sebastià que hi havia 4 unitats de persona, que jo només em sabia una cançó... I aquesta gent...
0: Després ho ha petat.
2: Sí, clar.
0: Sí, d'alguna manera aquests festivals tipus Barraques, aquest format, s'acaben convertint en obren portes, no? Moltes vegades, és a dir...
2: No, i dius, jo aquests els he vist que no eren ningú. I bueno, doncs mira, doncs tens aquest privilegi després quan es fan grans...
0: Descobridors, dius, el que volia dir, no? Són com descobridors, no? Però, clar, la qüestió és... Hi ha un tema de caché, òbviament, al darrere,
4: sí,
0: no?
4: Sí,
0: clar,
4: sí,
0: quan
4: no,
0: tu fas un festival que és gratuït, no? O fas una proposta musical, no li vull dir festival a Barraques, però fas una proposta musical gratuïta, òbviament el caché de qui participa serà menor que si la fas de pagament, que el que fas amb el preu de l'entrada normalment es correspon al caché de l'artista. Els cachés de l'artista estan no disparats, no. Disparadíssims. L'Aitana va venir al Festival de Terramar.
3: És l'únic concert que he anat del
0: Terramar. Vas anar a veure l'Aitana, la recordes?
3: Sí, sí, jo me'n recordo de, a més, estar amb les amigues fent cua, que vam acabar just davant de l'escenari, tipus tocant a l'escenari, un dels millors moments, la veritat. Però és veritat que jo crec que vaig pagar més aquells concerts de tota la resta que he anat de concerts de l'Aitana.
0: I tot i així, vas pagar, ja t'asseguro, molt menys el que pagaries ara per un concert de l'Aitana.
3: No. Vaig pagar més.
0: En quin concert de Terramar?
2: Que el Terramar és molt
3: caríssim,
2: més car. És que Manel, a mi em va costar molt més del que em va costar al Fòrum, a veure Manel.
3: És que vaig pagar més al Terramar, que era un dels primers concerts de l'Aitana, que els concerts que va fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona i al Metropolitano de Madrid.
0: I el preu determina que vagis a un festival o no?
1: Sí.
0: La veritat. Clarament, no? És a dir, entenc que tothom, però quan ets jove entenc que el preu és més determinant.
1: Sí, clar, perquè igualment quan ets jove tampoc tens tants diners.
0: No hi ha font de finançament,
1: clar,
0: no?
1: Clar, llavors bueno, és el que et puguis permetre.
0: En molts casos és el pare o treballs precaris, no?
1: Clar, pues sí.
0: Bàsicament, no? Per tant, el preu determina.
4: El que m'ha hagut d'organitzar per anar a concerts de no em portes tu un cotxe, però jo torno, però tu vas, perquè clar, m'importa el papa, però la...
0: Però acaba acaba sent el millor de l'estiu, és a dir, quan passa l'estiu, no sé si els millors records que un té, acaba sent això, les festes de poble, no aquella nit a la festa del barri de les Cases Noves o aquella nit al festival, tal, és a dir, no sé si aquests records sentiu que una mica són els que us van marcar en l'estiu, no? I que al llarg dels anys són els que et queden, no? I els que pesen.
1: Sí. Sí? Sí, perquè vulguis o no és el que se't queda, perquè més que el record també se't queda com el sentiment, saps? Com la sensació de, uau, doncs m'ho he passat molt bé aquesta nit. Llavors, durant, doncs jo que sé, igual en uns anys te'n recordes d'aquella doncs, sensació. I això, doncs, vulguis o no, se't queda i és molt bonic.
0: I aquesta sensació, bàsicament, és la gent, no?
1: Sí, la gent, i, bueno, sí, l'ambient i doncs, tot en general, doncs, tot el concepte.
0: Uh-huh. L'ambient, òbviament, que el genera la gent, no? Aquí molt fans de les festes de barri, de les festes de poble. Ha quedat clar també que morirem d'èxit si decidim fer festes a tots els barris. Ens quedem en Poble Sec i Cases Noves, no cal ara que, de sobte... Una rebella al vinyet!
2: Una rebella al vinyet, sí.
0: Home, i em sembla propesta, quan vinguin aquí els al vinyet els direm, escolta, no us heu plantejat mai, no tinc clar que ho tinguessin fàcil, perquè després en tot això, no m'obrirà aquest debat, perquè entenc que ja no és cosa vostra, l'administració no posa gens fàcil. No. I això ho podem parlar amb els de barraques, que tenen per explicar històries llargues, perquè un dels motius en què tot va anar a petit, en mode petit, òbviament va ser que l'administració ho posa difícil, perquè el Tinglado Vilanova, no sé si hi heu anat mai, però el sí. Tinglado és un festival gratuït.
1: Bueno, ara és de pagament.
0: Ara hi és pagament?
2: Sí, però és un preu...
0: irrisori, no?
2: Sí, no, són 15 euros l'entrada al dia i crec que l'abonament sencer, no sé si són 20 dels 3 dies, o sigui...
0: un preu irrisori, però durant molts anys sí. va ser gratuït i unes dimensions enormes, molt gran. Continua sent un festival molt, molt, molt, molt potent a Vilanova per mantenir això, aquesta estructura, amb aquest preu ara tan baix, cal que t'ajudin molt, des de tot arreu, perquè organitzar això, si organitzen les Cases Noves, vinyet, és difícil, no?, haver de fer el càlcul previ de la barra, del que vindran, dels atàfons, de les cadires, no?, de les taules, munta, desmunta, tota la història, imagineu-vos un festival d'aquestes dimensions. Nois, moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies.
2: Gràcies.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i, si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i, si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

L'alegria de... Això, Antònia Font. No em sortia. Em sortia que eren mallorquins i ja no em sortia res més. Les 10:51.

0: I ara ens posarem un tant nostàlgics. Mirarem de recordar èpoques passades a Sitges, perquè ahir es produïa una efemèride que en recordava Beli Artigas al seu perfil de Twitter. I aprofitant aquest recordatori que feia Beli Artigas, nosaltres avui hem convidat algú per parlar-ne, perquè mira, ens venia de gust. I és que ahir, 7 de juliol, es produïa l'efemèride dels 70 anys del ROI. El 7 de juliol de 1956 inaugurava el ROI, aquest espai emblemàtic a Sitges que continua en mans de la generació Matas, tal com aquell any 56 posava en marxa Josep Maria Matas Barceló, i que tants anys va ser viu a Sitges fins a arribar a la pandèmia, que el va obligar a tancar durant un temps i després doncs aconseguir tornar a reobrir. Avui volem fer recordatori del ROI, d'aquells inicis i del que d'alguna manera va representar pel municipi de Sitges, perquè al final els municipis, qui els marca i qui els representa i qui els hi dona identitat i significat també són els seus establiments. I establiments aquí podem incorporar tot, eh? Botigues, bars, restaurants, tot. Però els establiments són d'alguna manera també els que posen el segell, no?, dels municipis, i el Cafè ROI, sens dubte, va posar i va deixar una petjada i la continua deixant, sens dubte, al municipi de Sitges. I amb qui hem de parlar del ROI? Doncs amb en Josep Maria Matas. Què tal? Josep Maria Matas Arnalot, què tal?
1: Gràcies, molt bon dia, molt bé.
0: Fill d'en Josep Maria Matas Barceló. Sí. Recordes que tu havies nascut ja?
1: Jo estava allà, jo.
0: Però ja estaves allà treballant?
1: No, amb 6 anyets no.
0: Ah, anava a dir que devies ser petit. Recordes aquell dia?
1: Recordo aquell dia.
0: I com va ser que recordes aquell dia?
1: Recordo aquell dia que era una cosa nova. A Sitges es va fer una cosa nova. La primera, diguéssim, cafeteria que hi va haver-hi. Va ser, em recordo que hi havia unes noies amb uns barrets de mariner, d'aprenents de mariner, d'aquests de punxa. I el primer lloc on es va fer Frankfurt, que van portar una màquina a fer Frankfurt, sí. Va fer biquinis. Hi havia una màquina elèctrica per fer dos pollastres a l'ast. Hi havia un pati andalús.
0: De fet, explica, i ho explica l'article de la Beli, explica que aquell establiment estava com dividit en tres zones, no? Hi havia com tres espais, Sitges, Múnich i Andalusia, que entenc que un respon al Múnich, als Frankfurt, no? Correcte. Andalusia era aquesta cosa
1: el
0: més de bodega,
1: andalús,
0: no? De celler, del pati andalús, no?
1: Sí.
0: I Sitges era més la cafeteria, entenc,
1: cafeteria,
0: no?
1: Cafeteria, i queda el quart espai, que era el carrer.
0: D'acord. Que era aquí a Terrasseta, mítica, del ROI, aquí entarimat, no?
1: Aquella Terrasseta que quan ens van fer treure la terrassa de comú acord, poder Sitges va perdre una mica el glamour que li quedava.
0: Clar, és que ho deia ara al principi, Els establiments marquen la identitat dels municipis.
1: Sí.
0: I avui en dia costa tant que els establiments arribin, doncs això, a complir 70 anys de vida, no?
1: Sí.
0: I que mantenir una... I al final això és un valor que fins a quin punt també el cuidem prou, els municipis, el fet de tenir establiments amb 70 anys de vida. És que això és una història...
1: Sí.
0: És que pel ROI hem vist passar Sitges sencer.
1: El ROI 70 anys, però abans havia estat...
0: Cafè d'Oriente,
1: Cafè del Coro, Rafel,
0: sí.
1: Del Coro,
0: sí.
1: Que hi havia allà una gramola,
0: sí.
1: I clar, hi havia billar...
0: Ho explica tot això la Beli molt bé en aquest article,
1: pues,
0: O sigui que
1: la Beli, de història, en sembla més que jo. Jo només parlo de coses de família, i el pare doncs va llogar allò a la Salvadoreta Matas.
0: Exacte, i deies, Sitges obria una cosa diferent, no?
1: Diferent.
0: És a dir, en aquell moment era novetat absoluta, no existia això.
1: No existia.
0: I d'on ho van treure? És a dir,
1: primerament, tirem una mica enrere, va venir l'avi a Terramar, a l'any 47, després va agafar el bar Califòrnia, al cap de la vila, i el pare, en el mateix any, va tenir la gran visió del futur, d'agafar tres establiments mítics com van ser el ROI, el Pícnic i l'Hotel Subur el mateix any. Ell sempre deia que havia signat tantes lletres de canvi que podien preparar tot un establiment sencer. I va dir, i li van preguntar, i sense res va haver de dir, per això ho vaig fer, perquè no tenia res. Si hagués tingut alguna cosa, possiblement no ho hagués pogut fer. I llavors el ROI, ell sempre ha estat un avançat. Ell sempre havia
0: estat
1: un avançat en tots els aspectes. tenia una confiança cega amb el turisme. Ja llavors, quan tothom li deia que estava boig, perquè li deien que estava boig, mata, s'has tornat boig perquè has fet això, has pagat tant per allò, has pagat... Però ell tirava endavant. Ell tenia els seus principis, les seves idees, i allà pues, va voler muntar una cosa que em mancava aquí a Sitges. Va, si tu vols traicionar una mica la tradició dels bars d'allò, sí, però mantenint sempre les tertúlies de cafè, mantenint sempre les tertúlies exteriors, amb el Paco Rabanes, el Joan Vicent Fox, amb el Sempronio, amb el Miquel Utrillo Fill, o sigui, sempre...
0: És que sempre va ser més que una cafeteria, que un bar, sempre va ser més això, el Roy sempre va ser més que tot això, no? Era com un punt de trobada.
1: Sí, era un punt de trobada. Era un punt de trobada i així ho vam analitzar quan vam fer la trobada bohèmia.
0: Sí.
1: Allà sí, teníem un... Allò dèiem, punt de trobada al Roy. Acabat, cadascú feia la seva, no? Però realment era un lloc cèntric i que el nom és fàcil, no és difícil, i que ens trobem allà al Roig, a mig del poble.
0: D'on va venir això del Roig, ho saps? L'origen del nom?
1: L'origen del nom sembla ser, amb tota certesa, no sí? Ho sabem, perquè, però que el pare, quan estava fent el servei militar allà al Pirineu, tenia un gos que es deia Roig.
0: D'acord.
1: I llavors creiem que va venir el nom d'allà.
0: Del gos.
1: Del Roig. I Roy també és una paraula que internacionalment es coneix com a rei.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, igual venia d'això amb el nom diferent.
0: Clar, i clar, en un moment com l'actual, en el que d'alguna manera neixen cafeteries sota les pedres, és a dir, cada tres passes, no? Neix una cafeteria. Clar, fins a quin punt sentiu també que es perd una mica aquell sentit, perquè el Roy era, com dèiem, més que una cafeteria, no? És a dir, tenia identitat, no? És a dir, tenia, i ara les cafeteries són una mica vull dir, no hi ha com sentit darrere, no? Moltes d'elles, és a dir, no hi ha un cert esperit, no? Són com en molts casos franquícies, no? Que s'obren, es tanquen i les obren igual aquí que a qualsevol altre municipi del país. Quan veieu això, no sé si sentiu una mica com certa pena de... Costa molt que s'obrin establiments amb tarannà propi.
1: És una mica complicat. És una mica complicat perquè els temps canvien, com deia Bob Dylan, i realment és així. Nosaltres podíem canviar en aquell moment, que la gent també els havia pensat que era una cosa que no duraria 5 dies, perquè abans es pensava d'aquesta manera... I 70 anys, són 70 anys de moment i que duri.
0: I que duri, molt, que duri. Ara hi ha en Joan Marc Mates, no? Nova sí. Generació de Mates darrere del Roy sí. I entenc que ha funcionat-li bé. Home, l'espai és privilegiat.
1: I això que deies tu que era un bar de cafè de poble, és cert, perquè a part de que el Juan va estar 50 anys treballant amb nosaltres sense canviar d'empresa...
0: Això tampoc passa ara, eh?
1: El Felip tampoc hi era, l'Eduardo tampoc. Era gent que pensa que molta gent del poble, a part de la trompeta d'en Roca, venia al Roy a preguntar, qui s'ha mort? I ells responien. Avui en dia no ens assabentem ni molt menys de res de res. Això que passaven a les esqueles i passaven d'allò, però el Roy era el punt que tu deies abans on la gent doncs, realment reunia. I les capelletes que hem parlat, hi havia de tot tipus. Hi havia les que podíem dir polítiques, les que podíem dir literàries, les que podíem dir intel·lectuals fins i tot, no? Doncs hi havia els seus raconets a banda i banda. I allà també hi venia tothom. Hi venia tothom. És un establiment obert. Hi havia estrangers que venien cada any allà. N'hi havia, recordo, un parell d'irlandesos amb uns mostatxos grossos que eren els delegats de la cervesa de Red Barrel, de la Guinness, i cada any allà, eren fixos de la casa, sabien més ells que nosaltres. Saps?
0: Aquest tarannà innovador del pare, que vosaltres vau seguir mantenint i vau saber fer, òbviament, després, costa de trobar ara, costa d'aplicar, o sigui, és difícil, la competència s'ha tornat tan salvatge que és difícil innovar en aquest món del turisme.
1: Bueno, sempre hi ha innovacions. Cada dia ens trobem innovacions. Jo ara que estic revisant papers
0: sí.
1: I estic veient el que era abans, el que era la manera, inclús la manera d'escriure en una època, amb la manera actual d'escriure, també ha variat moltíssim. Amb això d'establiments, sí, sempre hi ha les franquícies que tu dius, que això doncs, en un moment determinat n'hi ha algunes que funcionen i altres que no funcionen, però les que funcionen molt bé i són a nivell mundial, no? Ja tenim, per exemple, una de Sitges que era Patxà.
0: Sí.
1: Patxà va anar a parar tot arreu del món i va sortir d'aquí, eh? Va sortir d'aquí. I el que passa, poder, és que quan hi ha una línia, tothom vol seguir aquella línia. Mm. No hi ha un... Hi haurà primer.
0: Hi ha una línia d'èxit que tothom s'hi vol pujar al tren, no? Això ja, funciona? Tots a fer... Funcionen les cafeteries aquestes ara, aquests fornets, cafeteries, no sé què, això funciona? Sí. Tots al tren d'aquests fornets. Vinga, sí. A fer fornets. Cada tres passes tens un fornet cafeteria nova.
1: I això també té la seva trampa. La seva trampa de que no tenen un d'allòs de restaurant ni de bar una llicència, però indirectament ho fan servir. I aleshores doncs, hi ha molta gent que es queixa, i igual com ara s'han queixat moltíssim dels que són establiments que tenen supermercats grans,
0: sí.
1: Que tenen uns apartaments per poder menjar.
0: Bé, a Mercadona, això. Podem dir-ho clarament, eh? Sí, sí, aquí no, però a Barcelona estan en litigi, sí, sí, sí, sí. El gremi dels restauradors.
1: Els gremis doncs, s'han posat això, però és que la llei no està clara, i com que la llei no està clara...
0: Hi ha un nínxol, aquí hi ha un forat, no? Sí. Hi ha un buit aquí, sí. I ha hagut, entenc, el senyor Roig de Mercadona, que ha estat llest aquí i ha trobat de moment aquest foradet, no?
1: Sí. I bueno, l'únic que pot fer és ampliar la llicència o vés a saber què. O sigui, si està, és que pot estar.
0: En el que, sens dubte, va tenir bona vista el vostre pare, sí. És en triar la ubicació dels espais.
1: Sí.
0: Perquè és que el ROI...
1: Va agafar els tres punts neuràlgics per ell... en aquell moment.
0: Però per ell i pel futur. És a dir,
1: per això li deien boig.
0: Clar, 70 anys després continuen sent punts...
1: Tot va ser el cavall de 55-56, 1955-1956, el cavall, quan ningú s'esperava...
0: Quina visió de futur, eh?
1: Sí. Sempre ell, sempre hi havia cregut molt. De fet, ja l'any 59 ja va estar a Foment de Turisme, o abans ja hi era, i van ser quan van muntar el primer Rally de Sitges. O sigui, si fem una mica de mirada enrere, ens trobarem que hi havia 4 o 5 persones que tenien aquesta visió, uns vinguts a fora, altres que ja estaven per aquí, però tenien sempre una visió que s'havia d'espavilar.
0: I el que va fer que el Roy es mantingués any rere any i que a dia d'avui continuï viu, en el seu moment, abans sobretot de la pandèmia, que va ser com aquell punt d'inflexió tant pel Roy com per tants altres establiments, va ser entre d'altres això que deies ara d'aquest personal d'ofici?
1: Abans eren aprenents, d'aprenents pujaven a cambrers, de cambrers pujaven a encarregats, i llavors i la majoria de gent aquesta feien marca de família, que avui en dia això pràcticament no existeix, no existeix. Però ells sí, ells per la família haguessin donat el que fos, i realment...
0: És que eren d'ofici, és a dir, realment eren servidors d'ofici, és a dir, sí, ho vivien així. Avui en dia això s'ha perdut, no es veu així aquesta professió, es costa molt veure-la així.
1: És diferent. S'ha perdut primerament la figura de l'aprenent,
0: sí.
1: Que era molt important perquè d'allà anaven pujant i pujant i pujant. Avui en dia tenen moltes més possibilitats i el temps també ha canviat molt. O sigui, no tot el d'abans era millor ni era pitjor. Que es feien moltes hores, cert, que es feien moltes hores. Que es guanyaven diners, doncs en aquella època es feien diners. O sigui, tothom guanyava diners perquè la majoria d'establiments s'anava a un sou que se'n deia percentatge. O sigui, tant girava, tant guanyaves. O sigui, per això ells també a vegades volien fer més hores del compte, perquè quan més giraven, doncs indirectament també entraven més diners a la família, a casa seva.
0: En tots aquests anys el que més ha fet el cafè i el Roy són cafès?
1: Sí, sí, aquí hi ha una anècdota molt interessant. De Miquel Utrillo fill, ja sabeu, sí. Que era molt bèstia. A part de que era el temps que ell portava una samarreta que posava...
0: No et sé ajudar. Ja et vindrà.
1: Volem Sitges net.
0: Ah, volem Sitges net.
1: Sí, però ell tenia una afegita sota, se l'aixecava. Deia, de fills de puta! Saps? Però això era Miquel Utrillo fill. Però l'anècdota és que un dia arriba allà el Roy... allà a la terrassa, i quan no tenia lloc per seure. Atas, vine aquí. Què voldrà ara aquest, ara? Què voldrà ara aquest? Perquè sempre sortia per peteneres. Diu, escolta, aquestes velles que estan aquí tota la tarda, només fotem-se un cafè. No podeu guanyar la vida mai, saps? Allò cridant, perquè ell no parlava, ell cridava, saps? I les dones, aquelles pobres que estaven allà, certament, fent-se un cafè,
0: tota la tarda,
1: doncs van mirar malament, no van triar gaire a marxar i ja va poder seure. Això...
0: Perquè l'han de fer un cafè al Roy, no? Sí. És a dir, anem a fer un cafè al Roy. Era com un... no sé, no hi, clar, no és veritat que no hi havia tanta opció, no, abans, sí. Però clar, probablement és el que
1: teníem més... Teníem tots
0: fet...
1: els diaris al matí... També. I també a fer el cafè, hi havia un que n'agafava dos o tres i els altres es queixava, quan agafen un, després agafa l'altre. Però bueno, això era, era de clientela i era de normal.
0: Clar, entenc que amb el tancament de la pandèmia, després abans que ho agafés en Joan-Marc, va haver algun moment aquí de dubte de què passarà amb el Roy. Clar, es fa difícil, no?, pensar un Sitges sense el Roy. I no sé si a la família Matas us faria mal, eh?
1: No ho sé. No ho sé, penseu que també s'ha de... S'ha de treballar amb el cap, de tant en tant. Uh-huh. I quan el cap i el cor no lliguen, a un dels dos ha de tenir la raó. Aleshores, doncs, vam tenir una sèrie de, no problemes, però sí de...
0: Circumstàncies, és igual.
1: Circumstàncies, diguéssim. Els sous, els lloguers, els permisos...
0: Perquè és de lloguer, l'espai?
1: Sí, no és de propietat.
0: No és de propietat dels mateixos, és de lloguer, eh?
1: No. Allò de la Salvadoreta va passar a una altra família, la família Botí, penso que era, el Ferret, perdó, i del Ferret doncs, va haver també l'herència, i el propietari, doncs, ell té els seus pensaments i té el seu negoci, com qualsevol persona que té negocis.
0: Però entenc que no, és, no estem parlant d'un lloguer antic, eh? D'aquí és de dos dies,
1: no,
0: ara ja
1: no,
0: està actualitzat,
1: no,
0: eh?
1: No. Abans, quan ho portava el seu germà, el Roman, puc dir el nom i tot, doncs sempre ens havíem entès la mar de bé i era normal, no? De cop i volta fer un bum d'alt a baix, doncs costa a vegades assimilar-ho. Perquè de cafè a cafè costa arribar a pagar un lloguer.
0: Clar, clar. Clar, clar, és que exacte, cafè, que estem parlant d'un 50 o 60, clar, 2 euros si m'apures, però sí. Clar, al final 2 euros has de fer molts cafès al dia, per pagar un lloguer que ens podem imaginar tot quin és el lloguer mig al carrer Parellades, Ens ho podem imaginar, Clar, has de fer una... Has de, entenc que oferir altres coses, que és el que fa també ara el Roy, no? Oferir més producte, no?
1: Sí, diferent. I en acabat també teníem el que has dit tu al començament de tot, allò del Pati Andalús.
0: Sí.
1: Allò ja no és del Roy. Allò pertany a una altra casa, d'aquelles cases que hi havia abans que entraven unes dins de les altres, doncs aquesta entrava en una altra casa. I també doncs, hi havia una altra propietat. O sigui,
0: Que s'ha complicat tot una mica,
1: Sí.
0: De fet, diguem que en el món del turisme i en el món, a vosaltres les Mates, heu viscut situacions complicades amb el Roy, ara l'esteu vivint amb el pícnic, com està això?
1: De moment seguim endavant. Nosaltres
0: sou els únics d'aquests tres.
1: Cosa, és que nosaltres anem fent recursos rere recursos.
0: Per intentar allargar, diguem...
1: Allargar o arribar a un acord.
0: I confieu en que es podrà arribar a un acord?
1: No ho sé.
0: Veient perquè... com ha anat amb el Kansas i veient com ha anat amb el Club de Mar. És veritat que són circumstàncies completament diferents.
1: Sí, però ara penso que a Madrid ha cedit bastant a la Generalitat algunes coses. I aleshores també faria falta que l'Ajuntament d'aquí doncs, es posés una mica les piles en aquest aspecte.
0: En quin sentit?
1: Ara poder hem arribat una mica tard. És hagut de defensar el que fos molts anys abans. No un ni dos.
0: Molts anys abans.
1: I això ve a conseqüència també de les platges. O sigui, en lloc de que el Ministeri reclamés a nosaltres... l'Ajuntament, el poble, hauríem de reclamar al Ministeri que per què no tenim platges. Que ells són els responsables que hi hagin. O sigui, no solament l'Ajuntament. I això doncs, són coses que, clar, són costoses, són difícils i encara són més difícils de poder guanyar en un estat. Però bueno, nosaltres tenim l'esperança de que la Generalitat es pugui almenys dialogar, arribar a un possible
0: acord. Perquè entenc que la diferència entre la situació del PIN i respecte a la que ha viscut el càncer al Club de Mar és que vosaltres heu continuat presentant recursos que us han permès, diguem, allargar aquesta situació?
1: Sí, a veure...
0: Perquè entenc que això s'acaba el dia que arriba la carta que diu... De, no? Sí, això s'acaba així, eh? Com a mínim, en els altres dos casos s'ha acabat així.
1: Pot arribar així. Pot arribar així. En som conscients.
0: Que qualsevol dia pot arribar una carta...
1: En som conscients. En som conscients. Ara també, quina vergonya que tinguem un monument nacional al mig del passeig de Sitges, tot ballat i xapat per tot arreu. Algo no ha anat bé. Algo no ha funcionat bé. I nosaltres som els supervivents de moment. Esperem que sigui ja per sempre, però és el que tu dius ara en aquest moment. A Madrid les idees que tenen molt clares és que l'AMA té perquè era mia. Jo sempre ho he resumit en aquesta manera. Com que és meu, puc fer el que em doni la gana. I això és el que no s'hauria de permetre que tu fes.
0: I l'Ajuntament què pot fer ara? És a insistir, perquè diuen que no és competència municipal, però el que pot fer l'Ajuntament entenc que és apretar.
1: Bueno, ara sembla ser que amb els nous pactes que hi ha amb el Ministeri i la Generalitat d'això, els ajuntaments hauran de tenir una mica de força.
0: De força.
1: De força. Perquè en un principi, antigament, totes aquestes zones de platges, això, l'Ajuntament era el responsable d'aquí. El Ministeri donava la facilitat...
0: Clar, aquí han anat canviant, diguéssim, les competències. Clar.
1: Com pot ser que si a l'any 1931, que es va començar a fer allò d'allà, i era tot legal, després es torni il·legal? És que són coses que no s'entenen.
0: Dia per l'altre, no?
1: No per nosaltres, sinó per tot. Si una cosa és legal, és que és legal.
0: Què la converteix en il·legal de sobte, no?
1: Sí. Ells han anat canviant les lleis, s'han anat perdent sorra.
0: Això una mica...
1: És patrimoni.
0: Clar, això una mica és també el que està passant ara a Barcelona amb el tema dels cartells, els establiments, que fins i tot ara Collboni ha anunciat que canviarà, modificarà part de l'ordenança municipal, perquè no sé si estàs al dia, però diguem que hi ha molts establiments dels anys 60-70 amb cartells i amb façanes fins i tot, que diguem que a hores d'ara no estan complint la normativa, però complien la normativa quan es van posar, als anys 60-70. Aquests cartells han passat a formar part del paisatge de la ciutat. Sí. És clar, ara de sobte s'estan trobant que els hi arriben sentències de que han de retirar aquell cartell perquè és 5 centímetres més ample o més gran o té una llum o no, és un color que no, la normativa no. I aleshores el que estan defensant els propietaris d'aquests establiments és, escolta'm, aquest cartell porta aquí des dels anys 70, això ja marca la identitat d'aquest carrer, d'aquest barri, d'aquesta ciutat. No, si vosaltres ho canvieu la normativa, molt bé a qui vingui a partir d'ara, però no ens ho feu canviar. I això ha portat com una guerra entre la ciutat i fins i tot sí. Collboni ha anunciat que hi haurà, que miraran de modificar, de posar sí. algun tipus d'excepcionalitat en les ordenances per tal de que es puguin preservar aquests cartells que el que deia, doncs, i marquen la identitat d'un territori. I clar, no sé si una mica també és el que passa, doncs això, imagina't ara, jo que sé, que doncs això, que les lletres del ROI, de sobte la normativa no ho permet, no? I te les fan canviar. Clar, fins a quin punt aquests establiments, i amb el pícnic una mica també, no? És a dir, t'expliquen la història d'un municipi?
1: Ajuden a explicar la història d'un municipi. Els de Barcelona, sobretot, s'han fet malbé molts establiments mítics,
0: per normatives.
1: Per normatives i per lloguers, per les dues coses.
0: D'acord. És a dir, el gran mal d'aquests establiments és el preu del lloguer i les normatives.
1: Sí, bàsicament sí. Vaja, jo no sóc ningú en aquest aspecte, però crec que s'haurien d'haver reservat o preservat molts establiments aquests la seva identitat, perquè formaven part del territori i de la ciutat mateixa. No s'ha pogut fer, pels motius que siguin, tothom té dret a guanyar-se la vida, tothom té dret a guanyar-se la vida, però anem perdent valors propis, identitats.
0: Clar, és a dir, posem-nos en una situació hipotètica, terrible, entenc, per la majoria, que ara de sobte el propietari del ROI, de l'establiment sí. del ROI, decideix que vol apujar molt el lloguer sí. i des de la família Mates decidiu que això ja no cobreix res i que no podeu seguir. I el ROI ha de tancar. Sí. I allà entra una botiga de carcasses de mòbil.
1: Sí, sí, sí.
0: Això podria passar. De fet, ho hem vist en molts altres establiments.
1: Pot passar, no? I si no ha passat ha sigut perquè nosaltres hem posat més el...
0: I com ho preservem, això,
1: Josep Maria? El cor i el cap.
0: Sí?
1: Sí. Sí. Nosaltres,
0: fins al
1: sí.
0: punt d'un sí, moment hagués... perdre diners?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: És a dir, el Roy en alguna etapa ha perdut diners?
1: Sí. Cafè és molt difícil pagar un lloguer. És molt difícil pagar uns sous. És molt difícil pagar els proveïdors. És que no, la llum... És que quan obres un establiment a les 0 hores, 0 minuts, 0 segons, ja tens una quota a pagar fixa cada dia. I si no la treus, doncs perds. I això, doncs, el ROI ha passat a
0: tantíssims...
1: A altres establiments. Sí, el que passa és que allà intentem... controlar-ho al màxim possible, però tot i controlant-ho, el ROI s'haurien de cobrar preus exorbitants pel que hi ha, com si fos la plaça de Sant Marc a Venècia.
0: Caram, sí?
1: S'hauria de pagar.
0: Però clar, per exemple, aquests establiments de la plaça de Sant Marc de Venècia, sí. No sé si tenen un punt de preservació, és a dir, entenc que la plaça de Sant Marc de Venècia, dubto que pel preu del lloguer algun digui, haig de tancar i puguin posar una botiga de carcasses de mòbils o un lloc de fer manicures.
1: No, no deixarien.
0: No crec que es pugui fer.
1: No crec que ho deixin. No crec, i a més aquests dos cafès emblemàtics que hi ha allà,
0: sí.
1: Que un cafè valia en aquells temps 2.000 pessetes,
0: sí, sí.
1: De fa molts
0: sí,
1: anys,
0: sí.
1: La gent hi anava a prendre's el cafè de 2.000 pessetes amunt i xocolata amb l'altra de 2.000 i pico pessetes, perquè era típic de Venècia. El Roy no és que fos típic de Sitges, però sí que era un punt de trobada, com has dit tu.
0: Clar, és que no sé...
1: I era un punt de reunió.
0: És que en quin moment passes a ser típic? No sé quant de temps, això li hauria de preguntar a la Beli, algú, no sé dir...
1: No existeix.
0: Clar,
1: no existeix.
0: Qui ho determina? A partir de quin any decideix algú que ja ets típic? Però clar, 70 anys d'història, 70 anys d'història, home, que un establiment arribi a complir 70 anys de vida, perdona, ja costa fer-ho, sí, personalment, no? Arribar als 70... Ja és difícil, no?, que has de passar per molts embuts. Home, que l'establiment arribi als 70 anys de vida, sí, té molt de valor, això, eh?
1: Sí, sí, sí.
0: Té molt de valor.
1: Avui en dia té molt de valor, perquè pensa que hi ha molts més establiments que tanquen que no pas que s'obren, a tot arreu. I mira que se n'obren, eh?
0: Josep Maria, ha estat un plaer recordar durant aquesta estona el Roy i aquests Sitges d'abans i fer una mica també de reflexió entorn a aquests establiments identitaris del municipi.
1: Sí, sí. Jo he estat molt a gust, com sempre estic aquí amb vosaltres. No?
0: És casa teva, això, ja ho saps.
1: I són temes que poder la gent no els coneix i val la pena, perquè jo ara se'm venia al cap la Salvadoreta Mates,
0: sí,
1: la propietària,
0: sí,
1: baixant del pis de dalt, pim, pim, pim, pim, pim, cap a baix, en aquest moment.
0: I tot això, que a més, si es pot s'explicar, i està bé que s'expliqui, tota aquesta gent que és consumidora al ROI, més enllà dels sitgetans de sempre, jo crec que ho agraeix. És a dir, jo crec que també el visitant, a l'hora de triar un establiment, tria abans un establiment sap amb història, amb pes al municipi, en el que veu fotos i diu, oh, aquí passaven coses,

0: I veuràs, el que és Sitges. I s'ha vist totes les modes que han hagut i han deixat de bé. Passaven, era un desfile. Sí, era completament un desfiladero.
1: Sí, sí. I ho continua sent, eh? Que passa que ara és una desfilada diferent. Sí, és una desfilada diferent, però és veritat. Home, entretingut ho ha estat sempre, eh? Seure's a la terrassa del Roi, fer un cafetó i veure passar la gent, sempre ha estat entretingut i ho continua sent. Josep Maria, un plaer, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.

Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que en casos extrems pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: No deixem la melancolia, la nostàlgia i recuperem ara una conversa que va tenir Vicenç Morando amb Santi Grimau arran del llibre que ha escrit aquest sitgetà titulat El otro lado de la mesa, històries, anècdotes i reflexiones d'un restaurante, del Greco. Ja saben que parlen del Greco, un restaurant que va obrir a Sitges entre el 87 i l'any 2007, i d'allà van sortir un munt d'anècdotes que van portar Santi Grimau a escriure un llibre, i així ens explicava com va començar tot.
2: Vaig començar a raó de llegir un llibre de Rafael Borràs on em citava textualment amb una de les anècdotes múltiples que arribaven a passar sempre amb les seves visites portant gent molt il·lustre. Se'm va donar per escriure també una anècdota viscuda ell amb el senyor Lara. I, bueno, arrel d'això pues, li vas ensenyar l'escrit, l'anècdota, li va agradar força i el fet de donar que li agrés em va donar confiança. Jo havia escrit algunes històries, però ja n'hi havia molt personal o n'hi havia, si siguen els amics. I, bueno, em vaig atrevir a escriure una segona anècdota, una tercera anècdota, la segona ja era amb el Gord Matxoff, l'altra va ser un dia que va venir la Sara Montiel i no li vaig voler donar taula. No és que no vaig voler donar-li taula, sinó que no hi havia taula, era un diumenge d'aquests que no hi ha taula per ningú, i menys per ella presentant-se pues, a les 6 de la tarda, volguin dir, aquí estic jo i no està a mi mesa, no? I bueno, i a partir d'aquí, pues, he acabat explicant la meva vida i fent una mica de resum de lo que he viscut durant tants anys dins la restauració i els canvis que hi ha hagut entre del protagonisme de la sala amb la cuina, aquest canvi que hi ha hagut.
3: Doncs començo pel final i sobre el procés d'escriptura del llibre. Ha estat un procés que t'ha satisfet? Ha estat plaent, això, abocar records personals a la família, al restaurant, als clients?
2: Pues sí, la veritat és que sí. Jo animo qualsevol escriure que escrigui, que no tingui por a les paraules, ni a la forma ni a la qualitat. Al final és escriure és recordar coses i reflexionar el camí, la vida, les circumstàncies que fan que siguem com som. I no, sí, no, ha sigut un relat molt introspectiu. No pensava jo que... Fins i tot una teràpia, no pensava jo que pogués anar tan lluny. Estic molt, molt, molt satisfet i li dono gràcies al senyor Borràs.
3: Llegint el llibre, amb tot aquest adonguter i les reflexions, també em poso al final. Ara que Santi Grimau porta ja uns quants anys, perquè el Greco el va agafar l'any 87, ell mateix diu, el 1987 el vaig agafar, el 2007 el vaig vendre i després he iniciat aquesta aventura empresarial que fa molts anys ja amb el Figueroa Greco. Però si ara en Santi Grimau hagués de, i no sé si en algun moment ha tornat a venir el pensament, hagués de tornar-se a ficar en el món de la gastronomia, de la restauració, si hagués de tornar a posar un restaurant, ho faria?
2: No, jo no tinc energia ja

0: per molto il restaurant. 60 anys és l'energia, jo sé l'energia que necessito un restaurant. I has d'estar molt a sobre i has de dedicar-hi moltes hores. Has de tenir molta, molta il·lusió, que ja no tinc la mateixa il·lusió. No tindria la mateixa il·lusió que vas tenir fa 30, 40 anys. Fa 40 anys, exacte. No, ara sí que d'una manera passiva, sí que potser m'agradaria un dia muntar amb un bon equip, però ja des de l'altra taula, costat de la taula, la que esteu
1: sí.
0: Ja no del cambrer, sinó que ja em quedaria amb el costat del seu, el client, i sí que podria fer alguna coseta... Crec que la meva experiència pot ajudar amb algú.
1: D'acord. No sé si a molts restauradors els podrà ajudar, però ens sembla que sí, perquè algunes de les reflexions a l'entorn del món de la restauració que deixa aquest llibre... Primer, compte a l'hora de fer els números. Hi ha un apartat del llibre dedicat, però dedicat amb intenció, amb tota la intenció, a fer els números d'un negoci, sigui de restauració, sigui el que sigui. Compte amb lluernar-se per aquest tipus de cuini de restauradors estrelles del rock, com diu en Santi, perquè potser penses molt en el que pots arribar a ser i no penses massa en el dia a dia. La necessitat de trobar un bon equip per treballar, perquè allà t'hi passaràs la vida i, per tant, amb la gent en qui treballis hauràs de fer, bé, allò que en diuen en castellà, buenas migas, per poder avançar en moments molt difícils. Un llibre que posa sobre la taula, i no sabem si això s'ha perdut molt o no, la importància de la professionalitat en el servei, els cambrers, els caps de sala, i posa sobre la taula l'experiència d'alguns sitgetans il·lustres, com en Leopold Martí del Mare Nostrum, en Carles Montserrat o senyor Iala del Calípolis, o en Jaume Rius i en Josep Maria Ròdenes del Greco. Noms d'aquells que els sitgetans que tinguin ja una certa edat els tindran a la capçalera. No sé si el llibre deixa ben clar que hi ha d'haver uns pilars molt fonamentals a l'hora de muntar un negoci per a tots aquells que tinguin interès en poder-se ficar dins aquest món de la restauració.
0: I efectivament no és tot el que sembla. Vull dir, és una empresa, primer de tot, i t'has de guanyar la vida. Sí que t'enlluerna el fet de rebre constantment diners, entràs de diners. I a vegades, com més treballes, més diners entren, però no vol dir que al final et guanyis la vida, potser estàs perdent diners. Sí, fer una bona comptabilitat i una bona analítica dels teus recursos i despeses i bueno, un bon balanç. No a final d'any, que a final d'any és massa tard. Però si has perdut, has d'estar treballant tot un any per perdre diners, sinó gairebé, no dia a dia, però sí mensualment, fa que, bueno, que puguis tenir aquesta tranquil·litat, aquesta tresoreria per tirar endavant un negoci que ja té prou problemes com perquè hi hagis d'afegir el problema econòmic.
1: Hi ha un apartat molt interessant del llibre en què precisament diu això, que els diners del negoci no han de ser mai els diners d'un mateix, no es poden barrejar aquestes coses. Hi ha un apartat també molt, molt interessant en què en Santi Grimau diu que fins i tot es preocupava, bé, evidentment, perquè el personal estigui ben remunerat, però fins i tot pensava en la seva pròpia remuneració i fins a quin punt podia resultar una remuneració baixa o injusta, tenint en compte el que suposava obrir cada dia el restaurant i la despesa inicial del restaurant, o fins i tot, i jo no sé si això probablement també s'ha perdut en el món de les targetes de crèdit i de pagar d'una altra manera, fins a quin punt les propines eren importants en el sou global dels treballadors d'un restaurant.
0: Pues sí, era molt important. Nosaltres vam viure una època molt gloriosa de propines. Eren, com dic, amb el llibre va arribar a ser fins i tot un altre sou.
1: Oh.
0: I un sou el donava la casa i un altre sou el donava als clients. Avui en dia això s'ha perdut, la costum de deixar propina. I fa que els empresaris, clar, si volen tenir content el treballador, li han de pagar més. I si el treballador no cobra prou, se'n va. Mm. I llavors els empresaris tenen un problema. Però clar, si l'empresari paga massa al treballador, al final tampoc surten els números. Llavors, clar, aquí hi ha un problema. No sé si la restauració es mereix patir tant per donar... Fins i tot que diria un servei públic. un servei d'oci que és necessari per la felicitat de la nostra societat. I aquí hauríem de buscar algun sistema. Jo dono una petita solució, que és una mica...
1: No diré que agosarada, però una solució.
0: I potser per molta gent fora de lloc, no? Però crec que amb el sistema americà de que el client pagui un tant per cent de servei per quan seu a taula, quan paga això. Clar, això també faria que el mateix empresari potser no vendria tan car el seu plat, perquè si ja està financiant el client, el treballador, amb la seva aportació, amb la propina, diguem-li, o amb la comissió de servei, que ha d'afegir el compte, pues potser aquest empresari també vendrà més barat el plat. Mm-hmm. I això farà que compensi amb el client de dir, bueno, d'acord, ja deixo un 10%, però el plat ja no em costa tant, em costa menys, perquè, bueno, l'empresari es guanya suficientment la vida i no ha d'apretar tant.
1: Hi ha un moment en què el llibre també posa sobre la taula allò tan... Bé, tant també de la frase del poeta del valor i el precio de les coses. Hi ha un moment en què Sant Arimau també reflexiona sobre si en el món de la gastronomia hi ha a vegades un cert punt d'esnobisme en què es mouen les coses, però què és just pagar en un restaurant, tenint en compte això que acaba de dir Sant Arimau, que les propines ja no van com van. El servei s'ha de pagar, el bon servei s'ha de pagar, un servei professional s'ha de pagar, però a vegades veiem, no sé, minutes de restaurant que ens criden molt l'atenció. És difícil poder posar en valor, no sé si dir, els intangibles, un bon servei, una bona cuina, a l'hora de quantificar-ho econòmicament?
0: És molt complicat, i és molt complicat que el client ho entengui des de fora. Al final dius, com pot ser que em cobrin 300 euros per aquest menú, no? Uh-huh. Aquest menú que dius, no sé, 300 euros són molts diners, és una part important d'un sou. Però després penses, sí, però què t'han donat a canvi, no? Doncs pues mira, m'han donat, pues, no sé, 20 plats diferents. Ah, bueno, 20 plats diferents, vol dir que cada plat val 15 euros, oi? Sí, 15 sí. euros. Llavors, si 15 euros resulta que per guanyar-te tu la vida i per poder pagar els cambrers, els despeses, el màrqueting, la comptabilitat, si les mil i una despeses que hi ha dins d'un negoci d'alta gastronomia, d'alta restauració, aquest 15 euros, com a molt, pots dedicar-li 5 euros a el que és la matèria prima. I has de tenir 10 euros de benefici.
1: Sí.
0: Llavors qui és el geni que és capaç, amb 5 euros, de fer un plat de 3 estrelles Michelin?
1: Mm-hmm.
0: Aquí, i a més fent servir productes que faran servir el caviar, el foie gras, les ostres, la tòfona, productes caríssims. Llavors, clar, al final dius, pues no és tan fàcil. I aquests 300 euros potser haurien de valdre 500, que és el que val a París, que és el que val a Tòquio, que és el que val a Nova York o a Londres. Aquí a Barcelona encara tenim la sort que valen 300 euros i per això venen tants turistes a menjar.
1: Mm-hmm.
0: Per això agafen l'avió i venen aquí, perquè el que els podem donar amb aquests 4 restaurants, 3 estrelles Michelin que tenim a Barcelona, més tota la resta de gastronomia que hi ha a Barcelona, és únic al món. És únic al món i això ho hem de posar en valor.
1: Clar, has estat propietari i ara ets client, i fins i tot quan eres propietari també eres client de restaurants. Ho veus diferent ara?
0: Jo veig que hi ha hagut una evolució molt gran a la restauració, molt gran. I hi ha hagut un canvi també de protagonisme de la cuina amb la sala. Abans la cuina era un art silenciós, no tenia ni càmeres ni flaixos, es cuinava pel client i no per la foto. Ara es cuina per la foto, ara a la sala no saps com es diu el metre ni el cambrer. Abans sabies com es deia perfectament el metre, el cambrer que et tocava tal, perquè sempre anaves al mateix restaurant, i si et preguntaven, i com es diu el cuiner? Ah, no sé, ningú importa.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha canviat molt.
1: Trobes a faltar alguns d'aquells valors que d'alguna manera vas viure ja de petit, amb els teus pares, òbviament, i amb els restaurants, amb la Cala i el Maricel, I els que vas viure quan eres propietari del Greco, algunes formes de fer que creus que haguessin hagut de mantenir-se?
0: Bueno, jo crec que si parlem de la cuina, no hi ha res a dir. La cuina ha evolucionat i està molt, molt, molt millor que abans. En qüestió de sales, sí que aquí jo trobo faltar sales com la del Via Veneto o fins i tot la del Set Portes. Vull dir, restaurants clàssics en què el cambrer es desviu per ser feliç al client, que hi ha bones maneres, que hi ha un respecte i saber estar davant d'una taula, si intervenir o deixar-la tranquil·la. Totes aquestes cosetes que això és, forma part de lo que és la professionalitat del cambrer, avui en dia sí que costa trobar.
1: M'ha cridat l'atenció també, perquè a partir de la reflexió que ara deixava en Santi Grimau, hi ha un moment en el llibre en què diu, bàsicament bé, el cambrer ha de servir el client, això no cal ni dir-ho, en les seves necessitats, però entre les coses bones que han canviat és que el client no és un servent. Millor dit, el camarer no és un servent del client, sinó que en algun moment aquí s'ha de posar una línia divisòria. Bé, de fet, hi ha dues línies marcades. Una que és aquesta, que el cambrer està per servir, però no per ser un servent, i després n'hi ha una altra que crida molt l'atenció, que diu que, d'alguna manera, gràcies a la Covid, els horaris als restaurants es van racionalitzar una mica, i poses un exemple que els que el llegeixin riuran molt, perquè posa com a client, en aquest cas, una persona tan coneguda pels sitgetans com va ser Nacho Deo, i una tarda en la qual, bé, aquells clients que no s'aixequen mai de la taula, i que d'alguna manera el restaurant ha de tancar i tens el client allà i vinga, i allà s'hi passaria tota la tarda, i com en Santi li va deixar les claus del restaurant i va dir, tanca tu. Això ja no passa, no?
0: No, això no passa. Tampoc. El Nacho Deo també era un personatge molt únic, molt entranyable, però molt. Únic. Sí, molt. Ja no. No, però és que ja no passa, perquè ara per sort ja... Com el servei tampoc es pot eternitzar, hi ha un moment que se li ha dit al client, escolti, vaig a tancar la sala, sisplau, aquí té el compte. Sí. Per què? Pues perquè no es poden pagar hores extres, perquè no es poden... Bueno, al final ha canviat molt tot. Per sort, per sort.
1: Sí, sí,
0: dius,
1: sí.
0: I com dius, també, el cambrer ja no és un servent i ha recuperat la dignitat. Ha recuperat la dignitat que alguna vegada l'havien perdut.
1: T'ho pregunto perquè, estirant del fil, quins són els drets del client? Allò del client sempre té la raó o no sempre té la raó?
0: Bueno, al client sempre se li ha de donar la raó perquè és la millor manera de no tenir conflicte. Si un client et diu, escolti'm, aquesta carn està dura... Bueno, tu saps perfectament que no està dura. Sí, disculpi, vol que li posi un peix, doncs pues li poses un peix, i el client està content i tornarà. Si tu li dius a aquest client, escolti, no està dura, que això és filet, i vostè té un problema de dents, aquest client s'enfadarà, muntarà un ciri i no tornarà mai més. Allò, clar, què és l'intel·ligent? Donar-li la raó.
1: Escolta,
0: ara, sempre i quan no hi hagi un traspàs de lo que és la... dins de les formes, no?
1: El respecte.
0: El respecte.
1: Exacte. El respecte. Perquè, és clar, el llibre parla dels dos casos. El llibre parla del teu pare, que dius obertament que mai no tenia un no per ningú, i això volia dir que en qualsevol moment se li podia demanar un plat, i parles d'una parella de turistes que van arribar al restaurant tard i el teu pare els va servir, o parles d'en Felip Verdejo, d'aquí en Santi va rebre el Greco a l'any 1987, i el senyor Verdejo, que el llibre el defineix com una persona amb un caràcter molt ferm, i que quan algú se li creuava, vinga, adéu, ja no cal que tornis.
0: Sí. El pare era com era, la gent que el coneix ja ho sap. Una gran persona, una molt bona persona. I el senyor Verdejo era un dels millors professionals que hi ha hagut potser en aquest país, però amb un caràcter molt seu, i que amb l'edat i amb el fet que el negoci ja no hi anava tan prou bé, pues, també se li va encara agriar més el caràcter. Però el senyor Verdejo ha sigut una institució a la sala dels restaurants, i, bueno, i pel restaurant El Greco va ser ell el que va muntar, i li va donar aquesta... Bueno, el que era i el que ha estat. No?
1: Amb tota l'experiència d'aquests anys i la que explica el llibre, s'ha de ser en alguns moments una mica Grimau i en alguns moments una mica Verdejo?
0: No, Verdejo no.
1: No.
0: No, perquè el seu Verdejo a vegades perdia les formes.
1: D'acord.
0: No, Verdejo no, però sí que ja s'ha de ser Grimau, però s'ha de posar límits. Límits que es traspassen amb el respecte a les formes i no a l'educació.
1: D'acord.
0: Això sí que no s'ha de permetre mai.
1: T'ho pregunto perquè, esclar, en el llibre parles de la teva família, òbviament, i els que tinguin una certa edat segurament dibuixaran, no només perquè ja els coneixien, els pares d'en Santi, sinó una forma de treballar que el mateix llibre diu que tampoc ha de ser així. Perquè el mateix llibre parla de fins a quin punt la feina i la vida s'ha d'anar una mica amb compte, perquè hi ha d'haver vida més enllà de la feina, no? Però, és clar, tu vas néixer d'una família de pancaires a tota hora.
0: Sí. L'època dels meus pares és una època no de postguerra, però, bueno, és una època... Quan es va obrir Espanya al turisme, als 60, finals dels 50... Llavors, bueno, es pencava molt i s'estava molt agraït per pencar. I per menjar, i per tenir un plat de taula,
1: per
0: evolucionar, i per poder-se comprar un pis. I clar, tot això era una il·lusió, que ara no tenim, que ajudava a pencar com mai. Ara, per una altra banda, sí que avui dia, com no tenim aquesta il·lusió, perquè no hi ha prosperitat com hi havia abans, pues, s'ha de conciliar millor la vida. És a dir, el que no pots trobar per una banda, doncs ho has de buscar conciliant una vida i una feina, conciliant-la de manera de poder ser feliç. És a dir, que no tot és treballar avui dia.
1: De la mateixa manera que dius que, sobretot, que la feina et busquis un equip que valgui la pena, perquè t'hi passaràs la major part de la vida, durant molt de temps, te la passaràs a la feina. I, per tant, si a la feina tu no hi estàs bé, a la vida no hi estaràs bé, tampoc.
0: És la teva família, l'equip amb qui treballes, la teva família, és qui, amb qui resols els problemes personals, de grup, de les teves... bueno, és del dia a dia, qui t'hi veus cada dia i la família la veus de tant en tant. Uh-huh. De tant en tant. Vull dir, en aquella època que treballàvem tantes hores, érem amics, hem sigut amics. Jo encara soc amic i em considero amic tots els meus treballadors.
1: Uh-huh.
0: Una cosa de la que estic molt, molt, molt orgullós.
1: Oh, yes. Posem tres noms per tancar, perquè són tres anècdotes o tres personalitats potents. José Manuel Lara era un home molt difícil?
0: Sí.
1: Sí. I aconseguia sempre...
0: Tenia la seva dona, Maria Teresa, que m'ajudava molt.
1: Perquè... sembla mentida, perquè al final, quan llegeixes, acabes pensant, ai, per què no feies allò, per què no feies allò altre? Hi ha persones que sempre aconsegueixen el que volen?
0: Sí.
1: Sí.
0: Ell és un excepte.
1: Sembla mentida, eh?
0: És impressionant, sí, sí.
1: L'home que volia les carxofes fora de temporada o que volia una truita de patates. I ho va aconseguir.
0: Ho va aconseguir, sí. I així ha estat la seva vida.
1: Ja.
0: De vendre, sembla que enciclopèdies de porta a porta, tenia l'editorial més potent del món.
1: En canvi, com deies, va venir Sara Montiel amb tota l'àurea de Sara Montiel al costat de Pepe Tous i en Santi va ser capaç... I fins i tot, si no recordo malament, l'anècdota expliques que en Jaume Rius et va dir, Santi, que saps a qui li estàs dient que no, i tu vas dir que no. I fins i tot el matrimoni Badell oferia la seva taula per dir...
0: Sí.
1: I en Santi va dir...
0: El Josep i la Maria, si estaven oferint, es volien aixecar a mig dinar per...
1: Perquè poguessi servir a Sara Montiel i a Pepe Tous i en Santi, sí. que en aquell moment ell diu que és a finals dels 90, per tant, tampoc diguem-ne, era tan gran d'edat, els hi va dir no.
0: No, home, no, just. Pensa que li havíem dit a molta gent abans que no hi havia taula. Clar. Vull dir que, no, home, sí, ens ha de ser conseqüents de la vida, crec jo.
1: Això ha de ser un dels grans maldecaps d'un restaurant, eh? Trobar taules quan un diumenge al migdia i omplir-les a mitja setmana.
0: Bueno, no, tampoc a mitja setmana.
1: Bé, sí, sí, tenem-nos.
0: No, sí, bueno, potser sí, eh? Sí, sí, els mitjos... Sí, els dissabtes a la nit i els diumenges al migdia, una setmana per l'altra s'omplien.
1: Exacte. I ens queda Mikhail Gorbachev. Que és interessant aquesta anècdota perquè Gorbachev va venir al Greco, ho diu en Santi, el 12 de setembre del 2004, arran de la celebració del Fòrum de les Cultures a Barcelona, i l'Ajuntament de Sitges no en sabia res de la presència de Gorbachev aquí.
0: No, no, no, no.
1: I tu, en canvi, amb Gorbachev al restaurant.
0: Sí, sí, sí, ho vaig descobrir ara fa 3 o 4 anys. Em va venir a comprar aquí a l'obrador el... que era el jefe de protocol aleshores,
1: sí.
0: el Hernández.
1: No? Antoni Hernández.
0: Antoni Hernández. No, no, segur que no. Ell ho va consultar a l'Ajuntament i em va trucar dient, Santi, escolta'm, ho he consultat i efectivament no ha estat mai, no he vingut mai el Gorbachev aquí, a Sitges. I dic, vale, pues, escolta'm, t'envio la seva signatura el dia que va arribar el Greco, que tal, no sé què, bueno. Sí, sí, va estar el Greco i Sitges no es va estar.
1: El llibre te'l presentarà demà ta germana?
0: Sí.
1: Estava cantat que te'l presentaria ta germana, no?
0: Sí, estava cantadíssim, sí.
1: Estava cantadíssim.
0: Sí, sí. Cantadíssim, sí.
1: Perquè, a part de tot, els tres germans també en algun moment o altre us va tocar treballar, bé, amb en Santi no cal ni dir-ho perquè hi ha dedicat la vida, però en algun moment o altre us va tocar treballar a casa?
0: Sí, sí,
1: eh?
0: Els tres,
1: eh?
0: Des d'edat molt jove. Sí, sí,
1: els tres. I aquesta història tan bonica que explica el llibre, aquest francès perfecte que tenia i que té en Santi Grimau i que ens cridava l'atenció, la resta d'alumnes de la classe, el llibre té l'explicació per aquesta, com ho podem dir això, els segons pares d'en
0: sí,
1: Santi?
0: Sí, sí, sí.
1: Sí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí. Jo tinc dues famílies, dos pares, dues mares i quatre germans.
1: Déu-n'hi-do.
0: Sí, sí. Però, a més, l'Anna pensarà el mateix que jo. Vull dir, sí que els pares biològics són molt especials, però jo, com he estat molt de temps amb la família de França i m'han influenciat molt a nivell emocional i educatiu, pues, jo he tingut dues famílies, sí. Mm-hmm.
1: 9:50. Suposo que les vendes del foie gras van bé, eh?
0: Bueno, sí, ja no va malament. La veritat és que el que passa és que cada dia s'ha de treballar més hores i buscar més clients. I no és gens fàcil, Vicenç. Vull dir que
1: no ara, estem segurs.
0: No, ara estem començant a treballar pintades, polardes, estem ampliant, ara obro una botigueta Sitges per
1: que...
0: poder donar...
1: Vinga, anàvem per aquí perquè havíem escoltat campanes en Santi Grimau, obre una botiga Sitges i em sembla que és al carrer Sant Gaudenci.
0: Sí,
1: Sant Bartomeu,
0: sí, sí.
1: Sant Gaudenci?
0: Correcte, sí.
1: Correcte.
0: Una botiga molt maca de porticons de fusta,
1: que
0: ara estem acabant de decorar, i que obriré, perquè hi seré jo personalment, d'aquí dues setmanes o tres.
1: Home.
0: I, bueno, em fa molta il·lusió.
1: Roda el món i torna al Born, eh?
0: Exacte, tornar a estar de cara al client, apa.
1: Diríem que en aquesta cruïlla de carrer, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, en la qual s'hi estan implantant, diguem-ne, botigues amb molta personalitat, a diferència d'altres eixos comercials, eh? Per tant, en Santi Grimau i el Figueroa Greco, que estarà en aquesta cruïlla, en aquesta casa, la casa on hi havia viscut tants anys la família Parra, bé, doncs allà hi haurà la botiga del Figueroa Greco. Santi, gràcies.
0: Gràcies.

0: I acabarem el programa avui felicitant algú en directe i ens fa molta il·lusió perquè ella la tenim aquí de tant en tant, és la presidenta de l'Associació Talent Femení, Susana Villagrasa, i acaba de rebre la medalla al treball per president Macià, un premi que és una de les màximes distincions que lliura la Generalitat com a reconeixement a aquelles persones que han destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals dins del món del treball. Susana Villagrasa, felicitats, bon dia.
1: Bon dia, Carola, bon dia. Quina presentació més maca.
0: I enhorabona per aquesta medalla, per aquest reconeixement, que no sé com ho has viscut, això.
1: Bueno, pues molt emocionada, a part que no m'ho esperava. I, bueno, quan et diuen que estàs nominat, pues penses, bueno, és una manera d'omplir el bombo, no?, de candidates. I quan et truquen i et diuen que t'han donat la medalla, doncs que quedes com a molt sobtat, no? Perquè, com bé dius, és un dels reconeixements que la Generalitat de Catalunya fa 100 anys d'història va començar amb aquest premi per al reconeixement al treball. I bueno, doncs, que t'arribi a una certa edat adulta, però no molt gran, és molt emocionant. Uh-huh. És molt emocionant, però jo sempre dic que aquest premi és de tota la gent que va creure en aquest projecte, que és Talent Femení, i això m'ha donat a mi pues, poder treballar amb elles i tirar endavant aquesta associació que per mi és aquesta medalla al treball, no?
0: Clar, no sé si això és un impuls també, Susana, després de tants anys, ja tants anys amb l'associació, tants anys també treballant i en aquest sentit també treballant per les dones, professionals, és a dir, que ara tu com a dona, treballadora, impulsora d'aquestes iniciatives, et reconeguin, és com un impuls, o sigui, t'ajuda d'alguna manera a continuar?
1: Doncs sí, però tothom s'ho mereix, és a dir, totes les dones tindrien d'apostar per poder tenir aquesta medalla, perquè totes fem un esforç per tirar endavant cada dia. Som multifunció, cada vegada més reconegudes, però també ens costa molt arribar i creure'ns-ho. I, bueno, pues, perquè...
0: Susana, això t'ho van... Clar, aquesta medalla te la van donar dilluns, oi? Dilluns al Palau de la Generalitat. Com va anar l'acte?
1: Bueno, l'acte va ser molt emotiu. És ben veritat que quan et dona el president i et posa la medalla, home, et cau alguna llàgrima, no? Perquè és molt emocionant. I està envoltada de gent molt professional i gent referent, no? Com amb el cas d'aquí del Penedès, que va estar el senyor Jove Camps. Home, és molt emocionant. És un moment... Per recordar, jo tenia el meu fill allà, el meu gran no va poder venir, i el meu fill deia, mama, això és molt important. Bueno, pues, és un honor.
0: Clar, és que és important, és una deia, un dels premis més importants que ofereix la Generalitat entorn al món del treball, se n'han entregat altres de medalles a altres homes, altres persones, però clar, com a dona emprenedora, com a dona fundadora d'aquesta associació, no sé si d'alguna manera sents també que et converteixes una mica en referent, Susana.
1: Bueno, ojalà sigui el talent femení un referent i que la gent hi cregui i bueno, i que puguem ser un col·lectiu molt més gran i puguem donar ànims a totes aquestes dones empresàries, directives i executives que esteu al capdavant de grans projectes i ja t'hi poso un tu, perquè realment tu has sigut premiada del talent femení per la teva trajectòria. I, bueno, ojalà pugui ser aquest punt de llança a aglutinar moltes dones. Clar, ojalà.
0: Passes tu de donar cada any premis, no?, i de reconèixer la feina, ara te l'han reconegut a tu. Has intercanviat una mica papers,
1: Sí, sí, és veritat, és veritat.
0: I on s'està millor? On et sents millor? Entregant o rebent?
1: Jo soc, a mi m'agrada molt donar els premis. Sempre m'ha agradat fer regals i realment sóc molt feliç quan dono un premi, de veritat. Sí que aquesta vegada m'ha tocat amb mi. Però em feia com a vergonya. Vaig passar molts nervis. Jo sempre dic que jo no me'n mereixo.
0: Susana, és el que anava a dir, tu sempre expliques aquí, explicaves sempre a la secció que quan feies la trucada a les premiades del talent femení i els dius, escolta'm, que hem decidit que t'atorguem el premi en la categoria tal. La resposta més habitual sempre és jo, però si a mi, jo no me'n mereixo, jo no faig res. I apareixia aquí el síndrome de la impostora. L'has tingut tu també?
1: També. Jo també ho dic. Porto totes, bueno, des que me l'han donat, jo dic, no és només meu, és de totes, és de totes. Jo per mi sí que és important, molt important, eh? Però, bueno, el síndrome de l'impostora el tinc. I realment, mira que jo empodero a totes les dones.
0: És el que anava a dir, eh? T'has vist ara a l'altra banda, eh?
1: En aquest cas, pues, també ho he tingut. Que sí que és ben veritat, conforme van passant els dies i la gent ha tingut molt bones paraules perquè he rebut infinitat de mails, infinitat de chats felicitant-me, i llavors, clar, dius, bueno, m'ho tinc de començar a creure, no? Realment, perquè quan hi ha tanta gent que t'ho diu, pues, és ben veritat, no? Però sí que és veritat que bueno, costa. Ens costa, amb els homes no els hi costa, eh?
0: Els hi costa menys, no? I s'ho creuen abans, no? Les dones ens costa una mica més, creure, però fixa't, t'ha passat allò que tu veus que els hi passa a les dones quan tu les truques, no? I quan tu els hi truques i els dius el premi, ho has viscut tu a la teva pròpia pell, eh? Aquesta sensació de jo, però si a mi no em toca.
1: Jo, vols dir?
0: Sí, que, vull dir que encara tenim feina per fer aquí, eh?
1: Encara. És a dir, que tinc de fer jo un treball de fons per mi mateixa, de dir, sí, me'l mereixo.
0: Clara, que just comences, entenc que comences a la període estival, vacances, descansa també una mica talent femení, també en els espais de ràdio, és començar les vacances amb un bon impuls aquest, eh?
1: Home, doncs sí, jo crec que bueno, és un reconeixement molt important, i jo, de veritat, tinc de dir que això em dona força. Jo sempre que treballo el mes d'agost per preparar premis, i aquest any ho feia amb més il·lusió encara, i realment, pues, bueno, pues, que serveixi bueno, que sigui uns premis magnífics, que pugui passar a festejar i a celebrar aquesta medalla amb molta gent que tinc pendent, i bueno, Gràcies a la Generalitat de Catalunya per fer aquest reconeixement i per pensar en mi.
0: Doncs Susana Villagrasa, medalla al treball, president Macià, en tant que persona doncs, implicada i treballadora i que s'ha esforçat, engegadora d'iniciatives com és l'Associació Talent en Femení, i en aquest sentit la Generalitat l'ha volgut reconèixer en el vessant i en el sector del món del treball, doncs amb aquesta medalla al president Macià. Se n'han entregat altres, més medalles i més plaques també, 18 persones i 6 entitats en total els que han rebut aquesta distinció, però en tot cas estem parlant que és una distinció de la Generalitat de Catalunya, per tant diguem que la competència és gran, i estar en aquesta llista de 18 premiats ja és tot un privilegi i tot un honor. Susana, un plaer, enhorabona novament, medalla mereixedora, i a gaudir de les vacances. Gràcies.
1: Gràcies, Carola, i gràcies al poble de Sitges.
0: Un petó, adeu-siau.

Vinga, i acabarem recordant que avui han tret els contenidors de l'Avinguda Artur Carbonell que estaven ubicats en aquests establiments davant del Mauricio, del Calma, Beauty Sitges, etc., que havien reivindicat i generat tot un moviment ciutadà. Aquest matí s'han retirat de manera temporal, segons ens va dir l'alcaldessa, aniran a parar a l'altra banda del mercat, ja veurem quina serà la ubicació definitiva, però en qualsevol cas, pel que queda d'estiu i pels mesos que venen, els contenidors no estaran aquí, Artur Carbonell, i com diuen les noies d'alguns d'aquests establiments, diu, ha estat una victòria ciutadana, en tant que van aconseguir recollir moltíssimes signatures perquè es traiessin aquests contenidors. Bones notícies, doncs, per aquests establiments, pels ciutadans que no els agradava els contenidors en aquest carrer, i nosaltres avui posem aquí el punt i final. Tornarem, com sempre, demà a les 9 del matí, puntuals, fins aleshores que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica-Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol i sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'acord provisional d'alto el foc. Ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja tenen resposta del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades, producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius del país ja estan controlats, o gairebé. Això mentre més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa nivell 4 al màxim també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el Pla Procicat per calor intensa. A aquesta hora hi ha d'haver novetats en relació a l'esvoranc del Putxet arran de les obres del metro. Responsables de la Generalitat i dels cossos de seguretat explicaran quin és l'estat del terreny i si els veïns desallotjats poden tornar ja a casa seva. Desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menors d'edat. Aquesta banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i nou barris de la capital catalana, segons la investigació. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat aquests fets, ja han obert una investigació. En cultura, avui engega el festival Vallviva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. Que avui arrenca el Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte i actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig Van o Alosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sansenra.
1: Esports.
2: Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de la temporada. I aquest migdia també es fa hores d'ara el sorteig a la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut, i a 3:15 se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Kitsanàs Manresa.
0: I el temps, calor extrema amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa, sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve. 3CAT Info.

0: foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Bon dia, és la una. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, Trump també ha carregat de nou contra Espanya i ha ordenat tallar tots els lligams comercials. Aquestes paraules ja han tingut resposta per part del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos països estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els veïns desallotjats al Putxet a Barcelona per l'esvoranc d'ahir arran de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics que avaluen l'estat del terreny necessiten mesurar-lo com a mínim durant 3 dies per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Han desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menor d'edat. La banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris a la capital catalana. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius ja estan controlats o gairebé controlats.
1: 3CAT Info.
0: Doncs bé, a aquesta hora podem sentir les explicacions que està donant sobre aquest incendi el cap d'intervenció dels bombers, l'inspector Jordi Martín, que atén els mitjans de comunicació per actualitzar l'estat d'aquest servei. És sobre aquest incendi de Sentmenat al Vallès Occidental que intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades per les condicions meteorològiques, com us deia, més el que queda actiu, on estan centrant els seus esforços.
2: Us fa res si comencem? No, estem esperant a tothom una mica.
0: Últims preparatius de la premsa per sentir les explicacions del cap d'intervenció de l'incendi de Sentmenat, l'inspector Jordi Martín, que ha d'actualitzar l'estat de les coses en aquest incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Estem a l'espera, doncs, de rebre aquestes explicacions del cap d'intervenció d'aquest incendi en directe per 3CAT Info.
3: Sí, bombers de la Generalitat, continuem treballant amb molta contundència aquest incendi de Sentmenat des de dilluns, i ara podríem dir que estem al pic màxim de les temperatures i les baixes humitats, i això s'allargarà al llarg de les properes hores, però també coincideix amb l'augment sostingut que hem fet de mitjans, que ara seria també el punt màxim, on s'han incorporat dos avionetes amb molta contundència d'extinció. En total en tenim, doncs, una cinquantena de vehicles d'aigua i de comandament, i aquestes 8-9 unitats de mitjans aeris que es van incorporant, doncs, al llarg de les properes hores, que farà que puguem, doncs, anar avançant amb aquestes tasques d'extinció, a veure si després, si no tenim cap ensurt, doncs podem donar l'incendi com estabilitzat.
2: Hores d'ara, què és el que més preocupa? Aquestes ignicions fora del perímetre?
3: Sí, de fet, des del dia d'ahir ja vam veure el comportament dels flancs amb aquesta no teníem els flancs lineals i, per tant, estaven cremats per punts, per focus secundaris, i aquestes reproduccions que vam tenir ahir intentarem, doncs, que avui, quan es succeeixin, doncs, puguem, doncs, amb contundència, doncs, poder-les minimitzar, i si això continua i va bé, doncs, al cap vespre, doncs, podríem avançar en la fase d'estabilització.
2: Hi ha alguna hora especialment crítica, no sé si a partir de les 3 de la tarda, la marinada, les condicions del vent poden afectar el comportament del foc?
3: Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures, i a partir d'ara, doncs, començarà, doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt, doncs, serà, doncs, a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat, que haurem d'estar tots centrats i intentant, doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui doncs, intentarem doncs, també doncs, treballar amb contundència.
4: Continua preocupant la possibilitat que el foc es pugui acostar cap a una zona habitada?
3: Sí, de fet, l'impacte hi va ser-hi ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada, i també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, on també tenim doncs, part de la gent doncs, confinada, i per tant aquí sí que són aquestes dues zones d'impacte directe, que l'incendi un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que seria el flanc dret. Sí, de fet, ja des del primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sant Manat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes. Serien aquests dos nuclis de població que estan confinats i que mantindrem d'aquesta manera fins que no veiem que l'incendi doncs, passa en les hores i no genera problemes. Sí?
5: Podríem fer una valoració en castellà.
0: Doncs aquestes són les explicacions que estan donant des de bombers, concretament el cap d'intervenció de l'incendi de Sant Manat. Sentíem ara l'inspector Jordi Martín, esperant que diuen que esperen poder donar per estabilitzat aquest incendi a partir d'aquest vespre, un cop hagin passat les hores més crítiques del dia d'avui, que comencen, de fet, a partir d'ara, amb aquestes altes temperatures, aquest pic de calor que registra aquesta hora i també la marinada que podria entrar a partir de la tarda, però les perspectives són doncs, aquestes, poder donar per estabilitzat aquest incendi de Sant Manat a partir d'aquest vespre. Mentrestant es mantenen confinats al nucli de Guanta, a Sant Manat mateix, i el del Farell, que pertany al municipi de Caldes de Montbui. Nosaltres seguirem amb el relat de l'actualitat quan és mig quart de dues del migdia.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I que passa per aquestes últimes declaracions contundents del president dels Estats Units, Donald Trump, que dona per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs d'aquesta nit entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i també Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. El president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i considera que l'acord provisional ha quedat sense efecte, tot i que defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Des d'Ankara, on participa a la cimera anual de l'OTAN, Trump ha carregat de nou contra Espanya, qui acusa de ser un soci terrible, ha dit, per no complir els nous compromisos en despesa en defensa. Ha ordenat, a més, tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
6: Trump ha donat per enterrat l'acord amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
7: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menys preable. Saps què és gent menys preable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
6: Però fidel al seu estil habitual, Trump diu una cosa i acte seguit en suggereix la contrària. Afirma que deixarà que els negociadors nord-americans continuïn parlant amb l'Iran si ells ho volen, tot i que Trump no els ho recomana. Retrets també del president nord-americà contra Espanya. Acusa el govern espanyol de ser un soci terrible de l'OTAN i els líders espanyols els qualifica de mala gent i d'aprofitats.
7: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
6: Donald Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha intervingut per donar-li un cop de mà al govern espanyol. Ha recordat que Madrid ja gasta el 2% del PIB en defensa, el primer objectiu de despesa militar que s'havien fixat des de l'Aliança Atlàntica.
0: Doncs justament el govern espanyol ha respost a aquestes noves amenaces de Donald Trump. Li ha recordat una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. La Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà a la cimera de l'OTAN amb tranquil·litat, i normalitat. Madrid, Dani Sainz de AHA.
5: A la Moncloa ja no sorprenen les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials, que no són noves i fins ara mai s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea i que, per tant, els tractes comercials es fan en Brussel·les, no en Madrid. I ha insistit la ministra portaveu Elma Saiz a Televisió Espanyola.
8: Hay que recordar que el socio comercial es la Unión Europea. No podemos hablar de singularidad, como bien ha dicho la Comisión Europea, de determinados países, y además muchas de las relaciones se tejen entre las propias empresas. Así que, bueno, pues son relaciones beneficiarias para ambos países, así que un mensaje de tranquilidad y de serenidad.
5: Està previst que Pedro Sánchez comparegui davant dels mitjans al llarg del dia d'avui. Fonts de la Moncloa apunten que durant la trobada amb els aliats a Ankara, el president espanyol ha reiterat que Espanya compleix amb els seus compromisos amb una inversió en defensa del 2% del PIB, molt per sota del 5% que reclama Trump. Recorden des del govern espanyol que amb això en tenen prou per desenvolupar les seues capacitats i per liderar, diuen, en principis.
0: Doncs tot això ja ha tingut un impacte en les borses. Els atacs a l'Orient Mitjà, que posen en dubte aquestes converses de pau, han provocat la pujada del preu del petroli i la caiguda de les borses. La cotització del barril de cru Brent s'enfila un 6% avui i torna als $78. És el preu més alt des de mitjans de juny. Els principals indicadors borsaris europeus operen amb pèrdues de més del 2%. En el cas de l'IBEX 35 s'acosten al 3%, coincident amb aquesta amenaça del president nord-americà de tallar tots els llaços comercials amb Espanya. Enver, només hi ha Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli, justament.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 12 minuts de la una del migdia. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per certificar que està estable. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Anem, doncs, cap allà i tenim una unitat mòbil amb l'Anna Escura i el José Antonio Muñoz. Anna, bon dia.
9: Hola, bon dia. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, ha explicat que a causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, és a dir, de matinada. Un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
10: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
9: Fins aleshores, el cap de la unitat de bombers, en Gerard Prades, ha explicat que els veïns que ho necessitin podran tornar a casa seva, podran entrar a casa seva a buscar algunes pertinences, sempre, però, acompanyats per algun membre del cos.
11: Nosaltres, com a bombers de Barcelona, estarem aquí permanentment per garantir la seguretat en tot moment, així com per donar l'assistència necessària als veïns que necessitin accedir per recuperar alguna de les seves pertinences durant aquests dies.
9: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic La Florida per atendre i ajudar els veïns afectats per l'esvoranc.
0: Molt bé, gràcies, Anna Escura, unitat mòbil aquí al Putxet. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Mentrestant, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat un grup juvenil que s'autoanomena Los 300, al qual l'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Hi ha un total de 18 detinguts, dels quals 6 menors d'edat, de Barcelona, Montcada i Reixac i Ripollet. Anem ara cap a la comissaria de les Corts a Barcelona, a comissaria dels Mossos, Toni Fortesa.
12: Els investigadors atribueixen al grup agressions amb armes blanques, robatoris violents, temptatives d'homicidi i tràfic de drogues. Segons l'investigador dels Mossos, José Ángel Merino, la violència era cada vegada major i això els va obligar a accelerar la investigació.
13: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. Ells intentaven reforçar la seva presència en aquestes zones, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació per fer-ho, doncs, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
12: La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre, tal i com apunta l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán.
14: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
12: Els resultats de la investigació han permès desarticular per complet l'organització. Alhora, ha permès als cossos policials obtenir coneixement criminal que ha de servir per afinar l'abordatge del fenomen dels grups juvenils violents, una tendència a l'alça a Barcelona i a Catalunya. Els Mossos estan elaborant una diagnosi del fenomen per a poder generar una política global tant policial com de prevenció.
0: Gràcies, Toni. Hem arribat a un quart de dues. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits de la marxa la Nacional 240 entre Lleida i Torregrossa per un accident. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut una col·lisió frontal amb una furgoneta i dos turismes implicats. De la seva banda, a l'AP7, circulació força fluida ja a l'alçada de Subirats en sentit Girona, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident ja retirat de la carretera. En paral·lel, recordem també que es mantenen tallades per incendi tres carreteres, la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt, la GB-6612 que connecta Santa Cristina d'Aro amb Calonge i la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Dia molt càlid arreu del país. Temperatures altíssimes. Avui és el dia en el que el toquen sostre les temperatures en aquesta segona onada de calor. Unes temperatures que ja cap als vols del migdia tocaven la xifra dels 40 graus a Cabanes, a l'Empordà. I d'altres punts del país s'hi acostaven, especialment al prelitoral. Ahir vàrem tenir la temperatura més alta del que portem d'any, amb 43,7 graus a Vinebre. I avui aquesta xifra clarament té tendència a superar-se. Màximes de 40-44 graus a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a Ponent, a la Catalunya Central i comarques de Girona, entre els 38-40-41 graus. I a l'àrea costanera s'esperen valors que poden arribar fins als 35 graus. Temperatures totalment desbocades en un dia en el qual totes les comarques de Catalunya es troben sota avís de calor. I tot això en un dia assolellat, amb alguns núvols de tarda i algun ruixat i alguna tempesta que es pot escapar cap al sector del Pirineu. A partir de demà, afluixa un pèl la temperatura, però només un pèl, perquè continuarem tocant els 40 graus a bona part de les comarques de l'interior, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Doncs bé, amb aquestes condicions, més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país estan avui en risc extrem d'incendi. Són el doble que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els que estan tancats al públic. Un d'ells és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Allà hi tenim a la Montse Poblet.
17: Els camins d'accés al parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac estan tancats i cartells de color groc informen que per risc extrem d'incendi no s'hi pot passar. Els pàrquings, els informadors, expliquen la mesura als que, malgrat la restricció d'accés, han pujat fins aquí.
18: Oh. So it's closed, you cannot park here. No, Montserrat, nowhere. All this area has
19: too dangerous.
18: Very, yes, exactly.
19: Oh, okay, now we understand.
18: Yep. Okay. Thank you.
19: Yes, thank you.
18: Bye-bye.
17: Malgrat les restriccions, les carreteres que travessen el parc sí que estan obertes i passen motos, cotxes o ciclistes com ella, a la que hem trobat quan estava fent una volta.
20: He anat cap a Sant Llorenç Savall, després he entrat cap al parc i ara estic a Coll d'Estanalles i es veien els camins d'entrada per entrar a la muntanya caminant, sí que es veien tallats. Però, a part d'això, bé, el que passa que fa molta calor. O sigui, estic deshidratadíssima.
17: Amb aquests ja són 7 els espais naturals tancats pel risc extrem d'incendis. El foc que encara crema a Sentmenat, tot i que no amenaça amb entrar al parc, ha estat una de les raons per les quals s'ha pres la decisió de tancar-lo. David Gamiz és sotinspector dels agents rurals.
21: Ha influït, evidentment, el fet de que encara no estigui controlat. Per tant, hem decidit, doncs, ampliar aquest tancament en aquest parc per evitar riscos. Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies.
17: El risc extrem d'incendis també ha obligat a activar el nivell 4 del Pla Alfa, 210 municipis on no es pot fer cap tipus de foc. Es prohibeix la pirotècnia, la sega de les cunetes i se suspenen els permisos previs per activitats que comportin perill d'incendi.
0: I a tot això, gràcies, Montse, 97 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor extrema durant la primera setmana de juliol, segons constata el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És sensiblement inferior aquesta xifra a la de l'any passat, però molt superior a la de la resta dels últims 10 anys. Segons aquestes dades, des del 15 de maig, 223 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a les altes temperatures. De fet, aquest any apunta a rècord precisament per l'alta mortalitat a causa de la calor que s'ha detectat durant el mes de juny.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: 9 minuts i 2:15 del migdia. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatge. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Des del Parlament ho ampliem amb la Marta Corbalà.
9: Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la proposició de llei es tramiti per la via ràpida, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el

0: La situació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
1: La diputada de Junts, Judit Toronjo, creu que aquesta llei no té solidesa jurídica ni és la solució a l'emergència habitacional.
2: No a més pedaços, no a més receptes fallides i des de Junts diem sí a una política d'habitatge que augmenti l'oferta, que recuperi la seguretat jurídica, que generi més oportunitats a les famílies i als nostres joves.
1: Amb aquesta llei, un cop quedi aprovada, els ajuntaments podran limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat.
3: El síndic de Greuges alerta que l'infrafinançament del cost de la plaça escolar es manté malgrat l'augment de la inversió en educació. Xifra en 944 els milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per les famílies. Barcelona, Sara Canyete.
4: És una de les principals conclusions del segon informe que ha elaborat la sindicatura sobre el cost de la plaça escolar a Catalunya amb dades entre els anys 2019 i 2023. L'informe recull que el finançament en aquest període de temps ha augmentat en un 35%, però que això no ha servit per corregir aquest infrafinançament ni tampoc per millorar els resultats educatius. I ho explica principalment perquè mesures com la reducció de les ràtios, la reducció d'hores lectives entre els docents dels centres públics, l'augment de l'alumnat amb necessitats educatives especials i també la inflació han encarit el cost d'aquesta plaça escolar. De fet, l'informe també explica que la meitat d'aquest augment pressupostari s'ha destinat a la dotació bàsica de plantilles, mentre que l'atenció a la diversitat és on es concentra en aquests moments el major infrafinançament. Aida Rodríguez és l'adjunta de la Síndica de Greuges de Catalunya.
5: El cost de l'infrafinançament és vora d'un 30% en l'àmbit d'atenció a la diversitat, d'una banda. Respecte de la reducció de ràtios, no som nosaltres, és que són diversos els informes que plantegen, diguem, que no sembla ser una mesura, diguem, eficaç pel que fa a les condicions d'educabilitat, és a dir, pel que fa, diguem, doncs, a resultats.
4: L'informe també recull que la plaça concertada està més infrafinançada que la pública i això també es veu reflectit en la despesa mitjana de les famílies.
5: Aquest increment dels pressupostos del finançament públic no ha reduït la despesa real de les famílies, que està al voltant, en aquest sentit, doncs, dels 1.000 euros en el sector públic per alumne i curs i al voltant dels 3.800 en el sector concertat.
4: Un altre dels problemes del finançament dels centres és que el 90% dels recursos es reparteixen de forma lineal. Diuen que aquest és un aspecte a corregir i que cal una distribució dels recursos en funció de les necessitats que es concentren a cada escola i institut de Catalunya i que el primer que s'ha de fer és equiparar els centres de màxima complexitat als de la resta del país.
3: Esports. Fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
6: Bon dia, Estel. Avui hi ha jornada de descans del Mundial de Futbol, després de que ja han quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran aquests. França-Marroc, demà dijous a les 10 de la nit, Espanya-Bèlgica, divendres a les 9 del vespre, Anglaterra-Noruega, dissabte a les 11 de la nit, i Argentina-Suïssa, diumenge a les 3 de la matinada. Els quarts començaran, per tant, demà dijous al vespre amb el França-Marroc. Suïssa ha estat l'última selecció a classificar-se per als quarts de final del Mundial de Futbol després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0. Després de la pròrroga i els penals, els suïssos han passat ronda a transformar 4 penals per 3 dels colombians. Sentim el tècnic suís Murat Yakin.
7: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
6: I ara sentim el jugador colombià, John Arias.
8: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente en la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
6: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista, destacat marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
9: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial.

0: verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
2: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitat de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
3: 3CAT Info.
1: I ara fem una aturada pel que fa a la informació del futbol per parlar de bàsquet. I és que aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa en la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà la sisa joventut. Ernest Macià, bon dia.
4: Què tal, Ricard? Bon dia. Sí, ha sigut un matí de sortejos a Ginebra. Suïssa s'ha fet el sorteig de la Champions League. La sisa joventut ja coneix els rivals. Són el grup A, el Telecom Bonn, el Neipenling Herlitza d'Israel i el Porto. I ara mateix a Barcelona s'ha fet el sorteig de l'Eurocup, on el Kitzanas Manresa ha quedat enquadrat al grup D. Al costat és un grup molt potent d'equips com el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, el Roma Basketball, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Grècia i el Balkan Botemgrad de Bulgària, que és l'equip més humil d'aquest grup. És un grup de 8, en passen 4, per tant, aquest canvi de format amb vuitens, quarts, semifinals i final a 3 partits, al màxim de 3 partits, que fa pujar el nivell de la competició. També hi ha més equips, per tant, podem considerar que en els dos casos sorteig difícil, en el cas de l'Eurocup especialment, per aquest Kitzanas Manresa.
1: Gràcies, Ernest.
3: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Tornant al futbol, l'Espanyol presenta a hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Jilinchi Hartman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Hartman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba a cedir per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Page, el president blanc i blau. Al Tour de França avui s'ha de disputar la cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre l'ANG Mizan i Po. El noruec Torsten Traen, de l'equip 1X, lluirà per primer cop el mallot groc de líder, després de formar part de l'escapada en la que el danès Mats Pedersen va aconseguir el triomf. També afegir que el torneig de tenis de Wimbledon avui s'han de disputar els dos partits que queden pendents dels quarts de final, tant en la categoria masculina com de la femenina. A la masculina, Taylor Fritz, Alexander Zverev i Flavio Covoli, Artur Ferri. I a la femenina, Marta Kostyuk, Jasmin Paolini i Linda Noskova, Elise Martens. Ahir, el número mundial, Jannik Sinner, es va classificar per a les semifinals després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Straff. I ara s'enfrontarà al serbi Novak Djokovic, que va eliminar en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime.

0: Són 2:15, fem un repàs a les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora. Hem sentit en directe les explicacions dels bombers sobre l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental. Les altes temperatures i l'entrada de la marinada compliquen les tasques d'extinció d'aquest foc, tot i que els bombers esperen poder estabilitzar-lo a partir d'aquest vespre. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Manat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Avui també és notícia a Donald Trump, que dona per acabar l'alto al foc després dels últims intercanvis d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i Washington ha atacat una 80 d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, Trump també ha carregat de nou contra Espanya, ha ordenat tallar tots els lligams comercials. I també us hem explicat que els veïns desallotjats del Putxet a Barcelona per l'esvoranc detectat ahir arran de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics que avaluen l'estat del terreny necessiten mesurar-lo com a mínim durant 3 dies per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats. I a partir d'ara, més coses. Us explicarem, per exemple, que 3 persones han quedat ferides en els enfrontaments amb els venedors durant una operació policial contra el Top Manta a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde de Salou ha reclamat de manera recurrent actuacions contra aquesta pràctica que es fa a tocar del passeig del seu municipi. I també sabrem els números que han fet els productors de porcí catalans sobre les pèrdues que han tingut aquest any, bàsicament per l'efecte de la pesta porcina africana. Calculen que 100 milions d'euros han perdut. I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Avui hi ha jornada de descans del Mundial de Futbol després que ja han quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que són França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts de final començaran demà dijous al vespre.
0: Pel que fa al temps avui, els primers 40 graus han caigut abans del migdia, concretament a Cabanes, a l'Alt Empordà, i s'espera que aquesta tarda s'enfili el termòmetre cap a les més altes mai registrades de temperatures. La calor més intensa es viurà a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que rondaran els 44 graus. Una tarda més apareixeran alguns ruixats al Pirineu. Doncs bé, podem marxar aquesta hora cap a Sant Manat. Les altes temperatures i l'entrada de la marinada compliquen les tasques d'extinció dels bombers en aquesta localitat del Vallès Occidental. La prioritat és ara evitar que les flames arribin als nuclis urbans, als nuclis habitats, sobretot a la urbanització Bosc de Guanta, que pertany a Sant Manat, i també al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una 90 de dotacions terrestres, són 9 mitjans aeris i més de 380 efectius en total des de Sant Manat. Última hora, Marta Vallès, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs a la darrera atenció als mitjans de comunicació que han fet els bombers, en concret en parlava el cap de la intervenció, Jordi Martín, ens explicava que fins ara ja hi ha hagut afectació a Guanta. Ens deia que hi ha 3 cases afectades sense determinar més detalls. També comentava que les pròximes hores, amb un augment molt cap amunt de les temperatures del termòmetre i també una humitat molt baixa, excessivament baixa, doncs això fa una combinació perillosa perquè pugui haver-hi revifades del foc, com ja va passar ahir, que va ser una jornada molt dura per tots els efectius desplegats en aquest incendi forestal. Escoltem el que ens deia el representant al cap de la intervenció dels bombers.
3: Estem al pic màxim de les temperatures i les baixes humitats, i això s'allargarà llarg de les properes hores, però també coincideix amb l'augment sostingut que hem fet de mitjans. S'han incorporat 2 avionetes. En total en tenim doncs, una 50 de vehicles d'aigua i de comandament, 8-9 unitats de mitjans aèries que es van incorporant, que farà que puguem doncs, anar avançant amb aquestes tasques d'extinció, a veure si després, si no tenim cap ensurt, doncs podem donar l'incendi com estabilitzat.
2: Tot i això, també comentaven els bombers que la possibilitat de poder estabilitzar l'incendi avui no seria en poques hores, sinó que més aviat seria tirant cap al tard. D'una banda, l'objectiu és estabilitzar l'incendi i, de l'altra, evitar que les flames arribin a les zones habitades. Però, com us deia, ens ha comentat que en el cas de Guanta hi hauria 3 cases afectades i que es manté el confinament a la zona de Guanta i també al nucli de Guanta, que és Sant Manat, i també a Sant Sebastià de Montmajor i a l'urbanització El Farell, que pertany a Caldes de Montbui. Per tant, de moment aquesta és la situació. Estarem pendents de qualsevol novetat per traslladar-ho a l'antena.
0: Molt bé, gràcies, Marta Vallès. Ho anirem actualitzant. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs a banda d'aquest foc de Sant Manat, els bombers treballen a l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat, en aquest cas sí, hi ha una 30ena de dotacions. També es mantenen les tasques als altres 3 focs que de moment estan controlats. És el de la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra i el de Savallà de Comtat a la Conca de Barberà. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home per haver llançat una bengala justament al lloc on els bombers des de dilluns intenten controlar aquest incendi de l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. Havia incendiat una zona de matolls amb aquesta bengala. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribam.
4: Uns veïns van alertar ahir que hi havia un home que havia llançat una bengala i havia cremat uns 25 metres de matolls. A la zona hi havia diversos dispositius de bombers i ADF que ho van apagar immediatament. Això va passar al carrer Tres Fonts de la Pobla de Claramunt, justament a tocar de la muntanya del Castell de Claramunt, que dilluns es va cremar i on el foc va arribar gairebé a tocar de les cases. Els agents van detenir l'home de 46 anys, van escorcollar cases seva, a la Pobla mateix, i van trobar encenedors, petards i una bossa de bengales. L'home va admetre els fets. Ara està detingut a la comissaria dels Mossos d'Igualada a l'espera de passar probablement avui a disposició judicial.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2:15, els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny durant 3 dies seguits per certificar que és estable. Els mesuraments d'avui, però, han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Ana Escurell, José Antonio Muñoz, des de la unitat mòbil al Putxet.
6: Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, ha explicat que a causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, és a dir, de matinada. Un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
7: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
6: Fins aleshores, el cap de la unitat de bombers, en Gerard Prades, ha explicat que els veïns que ho necessitin podran tornar a casa seva, podran entrar a casa seva a buscar algunes pertinences, sempre però acompanyats per algun membre del cos.
8: Nosaltres, com a bombers de Barcelona, estarem aquí permanentment per garantir la seguretat en tot moment, així com per donar l'assistència necessària als veïns que necessitin accedir per recuperar alguna de les seves pertinences durant aquests dies.
6: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el centre cívic La Florida per atendre i ajudar els veïns afectats per l'esvoranc.
0: Gràcies, Anna Escura. Avui també és notícia les declaracions de Donald Trump, que dona per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs aquesta nit entre l'Iran i els Estats Units. El president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran, considera que l'acord provisional ha quedat sense efecte, tot i que defensa que les negociacions puguin continuar. Des d'Ankara, on participa la cimera anual de l'OTAN, ha carregat també de nou contra Espanya, a qui ha acusat de ser un soci terrible, ha dit literalment, per no complir els nous compromisos de despesa en defensa. Ha ordenat, de fet, tallar tots els lligams comercials a Madrid. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
9: Trump ha donat per enterrat l'acord amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores. Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menys preable. Saps què és gent menys preable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
10: Però fidel al seu estil habitual, Trump diu una cosa i acte seguit en suggereix la contrària. Afirma que deixarà que els negociadors nord-americans continuïn parlant amb l'Iran si ells ho volen, tot i que Trump no els ho recomana. Retrets també del president nord-americà contra Espanya. Acusa el govern espanyol de ser un soci terrible de l'OTAN i els líders espanyols els qualifica de mala gent i d'aprofitats.
9: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
10: Donald Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha intervingut per donar-li un cop de mà al govern espanyol. Ha recordat que Madrid ja gasta el 2% del PIB en defensa, el primer objectiu de despesa militar que s'havien fixat des de l'Aliança Atlàntica.
0: Doncs el govern espanyol ja ha respost a aquestes amenaces de Donald Trump. Li ha recordat una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. De fet, la Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà en aquesta cimera de l'OTAN a Ankara amb tranquil·litat i normalitat.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Els sindicats han posat el crit al cel després de les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, del líder del PP, que ha qualificat de càncer les baixes laborals i ha plantejat que els que no vagin a treballar cobrin menys. Els sindicats recorden que, de fet, això ja passa, ja cobren menys, tret que el conveni de l'empresa ho compensi, i han acusat Núñez Feijóo de voler perjudicar els treballadors i de falsejar la realitat de manera tendenciosa. Sentim el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i el de Comissions Obreres, Unai Sordo.
11: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
12: És un despropòsit iniciar un debat sobre les baixes que afecten a milions de persones treballadores en Espanya des de falsedades. No és verdad que en Espanya se pueda coger la baja sin justificar. I no és verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
0: 3 minuts, haurem arribat a 2:15. Parlem ara dels productors de porcí de Catalunya que han perdut en el que portem d'any 100 milions d'euros, principalment per l'efecte de la pesta porcina africana. Això és el càlcul que fa Unió de Pagesos. Pel que fa als efectes de la calor, els porcs mengen menys, per la qual cosa hi haurà menys quilos al mercat, un fet que podria ajudar a repuntar els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: Els ramaders perden uns 20 euros per porc si tenim en compte que els costos per produir-los estan per sobre de la cotització que fixa la llotja de referència de Mercol Lleida. Pel responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos, Rosent Saltiveri, la tendència en el que queda d'any continuarà sent negativa.
14: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. El resultat final, doncs, evidentment, tancarem, o sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
13: Tot i això, el preu podria repuntar puntualment pels efectes de la calor, i és que els porcs d'engreix mengen menys, un fet que farà que hi hagi menys quilos al mercat.
14: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, això tindrà un efecte que en les properes setmanes tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. I, per tant, evidentment, doncs això podria ajudar a pujar el preu perquè ara menys podria baixar l'oferta.
13: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que aquest es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans. D'altra banda, UP troba fora de lloc les inspeccions sorpresa a les granges de porcs que Saltiveri considera amb un alt nivell de bioseguretat.
0: Una operació policial contra el Tom Manta a Cambrils, al Baix Camp, ha acabat amb un enfrontament amb els venedors i 3 persones ferides. L'acció s'ha fet després de les reiterades queixes de l'alcalde de Salou perquè la zona dels manters és a tocar del passeig marítim d'aquest municipi. Tarragona, Manel Sastre.
15: Feia dies que l'alcalde de Salou es queixava a les xarxes socials i amb comunicats oficials de la llau de manters al cap de Sant Pere, al terme municipal de Cambrils, però a tocar del seu. En una acció conjunta aquesta nit de Mossos d'Esquadra, Unitats Arro, Policia Local de Cambrils, Guàrdia Civil i Policia Nacional, s'ha aconseguit desmantellar les parades, però s'han generat forts aldarulls. Alguns manters van respondre a la intervenció policial amb el llançament de pedres i d'objectes. Segons fonts policials, un mosso i un vianant van resultar ferits lleus pels llançaments i un altre agent va acabar amb una lesió muscular. Finalment, dos venedors van ser denunciats i 2.600 objectes falsificats decomissats. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrat l'acció que arriba després que una altra operació policial desarticulés el passat 17 de juny l'estructura de distribució del Top Manta. Es van detenir 28 persones pertinença a organització criminal i es van decomissar més de 25.000 productes falsificats.

0: Hem arribat a 3:15, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la B30 des de Cerdanyola fins a Barberà per un accident que hi ha hagut a la zona i talla un carril. També lentitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma en sentit Trinitat. Per contra, oberta ja la circulació a la Nacional 240 entre Lleida i Torregrossa. Recordem que aquesta via estava tallada en tots els sentits de la marxa per un accident. Hi ha hagut una col·lisió frontal amb una furgoneta i dos turismes implicats. Hem de parlar de Rodalies. Atenció, perquè hi ha una nova incidència que afecta la línia R3. De fet, la circulació es troba interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà per una incidència en el sistema de regulació del trànsit, segons informa Adif. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà, a servei d'autobús que fa parades intermèdies.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Avui toquen sostre les temperatures. Temperatures altíssimes poden acostar-se fins i tot a la xifra dels 45 graus. Ahir la més alta, 43,7 a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. I encara avui han de fer més calor, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre i de manera extensa a tot el país. Ja cap al migdia es tocaven els 40 graus a Cabanes, a l'Empordà. I s'esperen més de 40 graus, o localment 40 graus, a punts de la Catalunya central i, com dèiem, les més altes concentrades cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, des de l'àrea de la conca de Tremp, a Tremp mateix, fins a la Gandesa. Tota aquesta franja, les temperatures seran superiors als 40 graus. Tot això en un dia en el qual s'espera que sigui assolellat i només aquesta tarda apareguin alguns ruixats cap al sector del Pirineu. Localment podria aparèixer alguna tempesta seca, és a dir, alguna tempesta sense precipitació. A partir de demà, les temperatures començaran a cedir una mica de terreny, però tot i així, atenció, perquè demà l'avís vermell continuarà sent de calor a bona part de les comarques de Ponent i a les comarques de Girona, màximes que rondaran de nou la xifra dels 40 graus i més de 40 cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es desinflen les temperatures una mica més de cara a divendres i dissabte, petita i microtreva, perquè a partir de diumenge tornaran a pujar i a disparar-se.
0: Doncs per aquestes altes temperatures, l'Ajuntament de Girona ha suspès les activitats a l'exterior avui i demà entre la 1 del migdia i les 8 del vespre. La ciutat es troba en perill màxim de calor. Girona, Núria Peraire.
4: Les activitats de lleure com casals que es fan a l'exterior o esportives que es facin durant les hores centrals del dia queden suspeses. Es fa per evitar, per exemple, cops de calor, ja que la previsió és que Girona pugui superar els 40 graus. Ho ha explicat la regidora de l'àrea de salut, Gemma Martínez.
5: Només es mantenen aquelles de caire aquàtic, és a dir, que tenen piscines que permet aquesta frescor, no? I es mantenen totes aquelles que són a l'interior, doncs, d'equipaments climatitzats.
4: També es recomana a la població que no surti al carrer durant les hores centrals del dia, beure aigua i estar pendents de les persones grans. Recorden que hi ha la xarxa de refugis climàtics on poden acudir els veïns que no tenen la seva llar climatitzada. Hi ha una setantena de refugis entre biblioteques, centres cívics o museus. I que, a més, hi ha una xarxa de comerços, bars i farmàcies on qualsevol persona que es trobi malament pot entrar per seure, demanar un got d'aigua o ajuda. També s'activa una altra mesura extraordinària. Les piscines municipals seran gratuïtes per a les persones més grans de 65 anys i les persones amb discapacitat i poden anar amb un acompanyant. A més, s'hi afegeixen dues piscines del club privat Jake. També es fan recomanacions per als animals de companyia, no treure els gossos durant les hores centrals i es recorda que el paviment crema. Per això poden passejar de manera lliure pels boscos ombrívols de la ciutat. La policia local vigilarà zones amb risc d'incendi.
2: Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
6: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic influeix en els incendis forestals i de què es pot fer per reduir-ne la intensitat. Xerrarem amb Edgar Nebó, tècnic del Graf dels Bombers, i després us ensenyarem un projecte de la Fundació Pau Costa per augmentar la resiliència dels boscos davant dels incendis.
7: L'estiu del 2025 a Espanya s'han cremat més de 380.000 hectàrees. A tota Europa el balanç és d'un milió d'hectàrees calcinades, la xifra més alta dels últims 20 anys.
8: És la lluita contra els incendis que afecten fins a 6 comunitats autònomes. Hi ha un miler de desallotjats, un mort...
9: Ciutadans està aquí, fatal. Podia haver cremat tranquil·lament, perquè va sortir foc per tot arreu.
10: Estamos rodeados de llum per tots els sitios.
11: Es que esto no lo esperaba nadie. Encima, como había tanto monte...
12: El que tenim és, és uns ecosistemes forestals, uns boscos estressats. És a dir, que estan començant, en una part, a entrar fora de rang.
6: Entrar fora de rang implica situar-se en un terreny desconegut a causa d'unes temperatures que pugen a una velocitat inèdita i unes sequeres molt intenses per les quals no estan preparats, els debiliten i els fan més vulnerables als focs.
12: Llavors, aquest còctel el que fa és que cremin més fàcilment, perquè com que el contingut d'humitat és menor i, diguem-ne, hi ha més branques i fulles mortes i, per tant, crema més fàcilment, els incendis són més intensos. I al ser més intensos, més fàcilment se'ns escapen de la capacitat d'extinció.
6: La recepta, almenys mentre no aconseguim frenar els efectes del canvi climàtic, passa per una gestió diferent dels boscos.
12: Hem de recuperar espais oberts. Això vol dir que hem de recuperar l'activitat agrícola i ramadera que havia hagut en aquest país, perquè farà que el paisatge sigui més segur.
6: Deixem el parc de bombers i ens traslladem a l'espai natural de l'Alta Garrotxa, on acompanyem l'Ona Lai, geògrafa de la Fundació Pau Costa, en una visita tècnica al bosc.
13: Ara mateix té una superfície forestal que ocupa gran part del territori, cap al 90% del territori, i en la majoria d'espais es tracta de boscos molt densos i parlem de superfície forestal contínua, densa i majoritàriament sense gestió.
6: Avui l'Ona ha d'anar a un dels punts estratègics de gestió que, seguint les instruccions dels bombers, s'han de crear en aquesta zona. Són espais oberts dins del bosc per facilitar les operacions d'extinció, però també per evitar que els focs es propaguin i s'acabin convertint en grans incendis.
13: És una mica més endavant i aleshores em volia mirar una mica, doncs això, límits de l'actuació...
6: L'Ona es mira el terreny i ja ens pot dir en què consisteix tirar la feina, que aquest cop inclourà unes 4 hectàrees.
13: Tallar arbustos, tallar arbres i eliminar o reduir el combustible. Doncs que hi havia, per tant, passem d'una densitat molt alta de combustible a un espai on tenim 10 arbres.
6: Però no sempre les màquines són la solució. El foc també es fa servir per crear aquests espais. És el que es coneix com a cremes prescrites que executen els bombers i aquí ja se n'han fet.
13: Un exemple de l'ús del foc tècnic i d'una crema prescrita és una crema que es va fer a la finca de Monars, al Coma Negra, i llavors en aquesta finca pública hi ha uns lots de pastura que es distribueixen per diferents pastors, i un dels pastors que hi pastura, i específicament el que ara mateix està mantinguent l'estructura que va generar aquest foc tècnic, és el Víctor Rojas, de l'explotació Arcàdia.
14: Jo em concentro en zones, prefereixo fer una franja de 25 o 30 metres ben gestionada, no et dic que quedi com l'asfalt, però molt pelat. No, és que aquí està sobrepasturat, sí. Però si mantenc un tallafocs ample, puc salvar desenes de milers d'hectàrees a l'altre costat.
6: El que fan el Víctor i les seves ovelles és el que es coneix com a pastura dirigida. L'objectiu no només és alimentar els animals, també ha de canviar el paisatge i augmentar la seva resiliència davant dels focs. I això requereix tècnica.
14: Nosaltres posem unes pletes elèctriques, on tu estàbules al bestiar és quan realment arrana. Perquè si no, l'animal només fa que florejar. Si jo entro en un bufet lliure, menjaré... Si m'agrada molt la carn, menjaré el bacon, em menjaré la cansalada, però si no, menjaré l'amanida. El bestiar igual. Per tant, quan les tanco, no tenen possibilitat. Antigament estic dient que menjaràs les puntes més dolces de l'herba, però et menjaràs també la zona més fibrosa de la planta, mal arrenada fins a baix.
6: Sense el Víctor i el seu ramat, o la Laura i les seves vaques, els espais oberts es tornarien a tancar ràpidament i no veuríem el que l'Ona ens ensenya abans de marxar. Les diferències que hi ha al bosc on han actuat i el que no s'ha tocat.
13: Aquí, per exemple, és un lloc que es veu molt bé, allà on està pasturat, i com és allà on no està pasturat. És a dir, hi ha una densitat d'arbustos molt i molt i molt elevada. A més, com pots veure, per exemple, aquí tenim aquest pi que està mort, és a dir, que hi ha molta competència pel recurs de l'aigua, que ara mateix és escàs. En canvi, si veiem a l'altre costat, doncs veiem un bosc molt més obert, no hi ha estrat arbustiu, o n'hi ha, però molt reduït, i això és gràcies a que hi ha un ramat de vaques que està pasturant aquí i, per tant, està mantinguent el sotabosc.
6: I això què suposa quan hi ha un incendi?
13: Que no hi ha combustible d'escala. Per tant, un foc de superfície li costa molt més pujar les capçades dels arbres. I la intensitat d'un incendi que es pugui produir aquí és molt menor de la que es pugui produir, en aquest altre costat, com veiem, hi ha una densitat de combustible molt i molt i molt elevada.
2: Insostenibles. Esports.
0: Fins a les dues al migdia amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
15: Bon dia, Estel. Avui és jornada de descans del Mundial de Futbol, després que ja han quedat concretats tots els aparellaments dels quarts de final. Començaran demà, dijous, a les 10 de la nit, França-Marroc. L'endemà, divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Dissabte, a les 11 de la nit, Anglaterra-Noruega. I a la matinada de dissabte-diumenge, a les 3, Argentina-Suïssa. La selecció de Suïssa, per cert, ha estat l'última selecció a classificar-se per als quarts de final d'aquest Mundial, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit i la pròrroga van acabar amb un empat a 0 i a la tanda final els suïssos han passat a transformar 4 penals per 3 dels colombians. Sentim el tècnic suís Murat Yakin.
16: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
15: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar ahir per Egipte per 3-2, remuntant a un 0-2 en contra a partir del minut 79 i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
17: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
15: Leo Messi suma ya 8 gols en aquesta Copa del Món i 9 partits seguits veient porteria al Mundial. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
15: Encara en futbol, l'Espanyol presenta a hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Jilinchi Hartman, la segona incorporació de cara a la temporada vinent. Hartman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeis, el president blanc i blau. De Hartman n'ha parlat així el director esportiu de l'Espanyol, Monchi.
18: Era una prioritat important i fundamental tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación.
15: D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà els primers entrenaments de la pretemporada. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal.
2: 3Cat Info.
15: En bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut. La penya jugarà la primera fase del grup H, juntament amb el Telecom Bonn alemany, el Benei Erzliya d'Israel i el Porto portuguès. La valoració la fa el director esportiu de la penya, Jordi Martí.
19: Tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar, amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
15: També s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi participarà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mónaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica i el Balkan Botevgrad de Bulgària. En futbol sala, aquest migdia també s'ha sortejat la ronda principal de la Champions, on aquesta temporada i que ve hi serà el Barça. El conjunt blaugrana jugarà al grup 1, juntament amb el CMI del Kazakhstan, el Luchenek d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre. I el Tour de França ara és a punt de començar la cinquena etapa de 158 km plans entre l'Anemizan i por. El noruec Torsten Train, de l'equip 1X, lluirà per primer cop el mallot groc de líder.
20: Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran i torna a amenaçar Espanya de tallar llaços comercials. Bon dia, són les dues.
21: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
20: Després de l'intercanvi de bombardejos aquesta passada matinada amb l'Iran, Donald Trump ha suggerit que l'alto el foc a l'Orient Mitjà pot haver acabat, a la vegada que ha tornat a criticar l'OTAN i molt especialment Espanya, Joan Bota.
22: Les paraules de Trump fan baixar les borses mentre el preu del petroli repunta. Tot plegat ha estat a la cimera de la mateixa Aliança Atlàntica a Turquia, on Trump ha carregat contra els seus socis i ha assenyalat, com dius, específicament Espanya, repetint el guió de la reunió de l'any passat.
20: Connectem amb Ankara i amb Madrid. Bruno Fortea i Dani Sainz de AHA.
23: D'una banda, Trump liquida la treva amb l'Iran, però de l'altra, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim dels ayatolàs. En paral·lel, també carrega contra el govern espanyol perquè considera que no gasta prou en defensa. És el segon cop que Trump amenaça de trencar relacions comercials amb Espanya. El primer cop, fa uns mesos, va acabar en no res.
24: A la Moncloa no han sorprès els atacs de Donald Trump i, com en altres ocasions, recorden al president nord-americà que els acords comercials dels Estats Units són amb la Unió Europea, no directament amb Espanya. A la cimera de l'OTAN, Sánchez ha tornat a defensar que amb el 2% del PIB en defensa en té prou per complir els seus compromisos i s'ha reivindicat com un soci fiable.
20: Mentrestant, aquí a Catalunya, més de 200 municipis de 24 comarques diferents estan avui en risc extrem d'incendi.
22: I són el doble que ahir, mentre hi ha activada una alerta per calor. Dels diversos focs de les últimes hores, el que més preocupa continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental.
20: Anem, doncs, cap allà, Marta Vallès.
25: Bon dia. Preocupa encara aquest foc i força perquè es manté actiu i les condicions, la forta calor, la baixa humitat i el vent de marinada no faciliten la feina dels bombers. L'objectiu és estabilitzar l'incendi, podria ser avui cap al tard, i evitar també que arribi a zones habitades. Aguanta, a Sentmenat hi ha 3 cases afectades.
20: Mentrestant, a Barcelona, el barri del Putxet continua sent notícia ara per partida doble.
22: A primera hora d'aquest matí ha estat l'escenari d'un nou tiroteig, el 6è, en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Això quan els veïns de la zona estan pendents encara de l'esvoranc d'ahir, provocat segons tots els indicis per les obres a la línia 9 del metro. Els afectats no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
20: Connectem amb el punt on hi va haver aquest esvoranc, Anna Escura.
26: Calen 3 dies per comprovar que el comportament del terreny és estable i que, per tant, és segur que els veïns puguin tornar a casa. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
27: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius.
20: I avui a la cultura arrenca el Festival Cruïlla. Fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona hi actuaran artistes com ara Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa.
22: El cartell l'obre el terrassenc Galgo Lento a 4:45 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Hesley. Els Pets, que actuaran dissabte, i Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig van o Masoni són altres dels protagonistes catalans d'aquest Cruïlla.
20: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
1: Bon dia.
20: Amb la imatge de Leo Messi plorant després de classificar l'Argentina.
1: És la fotografia dels quarts de final del Mundial, uns quarts de final que ja han quedat definits. Messi plorant desconsoladament després de remuntar un partit que perdia en el minut 80 amb Egipte per 2-0. Repassarem com queden aquests quarts de final que comencen demà i els analitzarem al Catalunya Mitjà amb el Ricard Torquemada. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman. En bàsquet s'han sortejat les fases de grup de la Champions Viu amb la Penya i l'Eurocup amb la Manresa i avui, cinquena etapa del Tour de França.
20: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora les retencions ja en punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona, Ronda de Dalt en trams intermitents, sobretot sentit Besòs, i a la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Un apunt pel que fa al transport públic, perquè des de fa poc més de mitja hora la circulació a la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
20: I ens falta el temps.
28: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
3: Néstor Gómez, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Avui en el pic de l'onada de calor perquè estem tenint temperatures de rècord.
4: Temperatures de rècord, com per exemple la que hem tingut aquesta nit i matinada a Portbou, una temperatura que no ha baixat dels 32,5 graus. És la temperatura mínima més alta des que hi ha registres des de la xarxa meteorològica del Servei Meteorològic. I pel que fa a les temperatures actuals, ja per sobre dels 40 graus, nombrosíssimes poblacions. Destaquem en 41 graus el Dover, Cabanes, i Espolla i Girona. I atenció, perquè encara tenen recorregut per pujar més. Màximes de 33 i freguen pràcticament els 34, el que esperem cap a les comarques de l'interior, Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i a la resta del país aquest sol que és una mica abrasador. I el que sí que esperem aquesta tarda és la formació. De fet, ja estan descarregant alguns petits ruixats localment en tempesta a l'àrea de l'Alta Ribagorça, i aquesta situació es mantindrà de cara a demà. Demà potser afluixa una mica la temperatura, però no pas gaire. Afluixarà una miqueta més de cara a divendres i dissabte.
3: Gràcies, Néstor. Bon dia.
4: Bon dia.
28: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
3: Les 2:06. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. A la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders iranians i ha assegurat que l'acord provisional firmat amb el règim de Teheran era fa 3 setmanes per la fi de la guerra, ha quedat sense efecte. Ara bé, defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Enviat especial encara a Turquia, Bruno Forte Amiras, bon dia.
5: Hola, bon dia. Primer, Trump deixa caure la bomba i liquida la treva amb l'Iran.
7: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menys preable. Saps què és gent menys preable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
5: Però tot seguit, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim iranià.
7: Deixaré que els nostres meravellosos negociadors continuïn parlant, si volen, però jo no ho veig. A mi no m'agrada aquesta gent. Els negociadors poden parlar amb ells, però perden el temps. Són una colla de mentiders.
5: Trump ho ha dit al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que ha justificat els atacs dels Estats Units contra l'Iran.
8: Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant, amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
5: El líder de l'Aliança Atlàntica no s'ha pronunciat explícitament sobre el possible trencament de la treva amb l'Iran, però el cert és que fins ara preservar aquest alto el foc ha estat una de les grans prioritats dels països europeus de l'OTAN.
3: Paraules, doncs, gens conciliadores, ja ho heu vist, de Donald Trump. Tampoc no auguren res positiu les declaracions de la diplomàcia iraniana, que considera que les accions dels Estats Units i el fet que no els retirin les sancions deixen sense efecte parts claus del memoràndum d'entesa. En un comunicat avisen els països del voltant amb bases nord-americanes que tornen a estar al punt de mira, Albert Manyà.
7: De fet, Bahrain i Kuwait han patit les represàlies de Teheran, accions posteriors a la 80ena d'objectius atacats per Washington a l'Iran, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. L'ofensiva, que ha provocat la mort d'un membre dels Guardians de la Revolució, anava destinada a assegurar el trànsit a Hormuz, on encara hi ha 6.000 mariners bloquejats, segons l'ONU. Tot plegat és l'enèsim entrebanc que viu el procés negociador.
3: Doncs veurem com evolucionen les coses, però de moment aquest canvi de situació a l'Orient Mitjà ja ha passat factura als mercats. Ha disparat el preu del petroli i fa baixar les borses, Jordi Canal.
9: Sí, el barril de cru Brent, que dilluns costava 71 dòlars, ja es va començar a encarir amb els atacs d'ahir i aquest migdia s'ha enfilat fins als 78 dòlars. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bizuete és director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
10: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i el senyor Iran.
9: A les borses, aquesta incertesa es tradueix en números vermells al voltant del 2% als principals índexs europeus. L'IBEX 35 espanyol és el que més cau, un 2,4%, amb només una companyia en verd, que és Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli. Entre les que més baixen n'hi ha de relacionades amb els viatges, com són IAG o Amadeus, i amb el consum, com Inditex.
3: Però més enllà de l'Iran, Donald Trump ha aprofitat de nou aquesta cimera anual de l'OTAN, encara a Turquia, per carregar contra Espanya. Trump acusa el govern espanyol de ser un soci terrible perquè no compleix els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Tornem encara a Bruno Fortea.
0: És el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de trencar el comerç amb Espanya. La primera vegada, tot plegat va quedar en no res.
6: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
0: I això que el comerç és una competència de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats, diu. El líder de l'OTAN, Marc Rutte, estava al costat de Trump i li ha hagut de recordar que el govern espanyol ja gasta el 2% del PIB en defensa i compleix així el primer objectiu de despesa militar que es va fixar a l'OTAN.
8: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
0: El que passa és que aquest 2% encara és lluny del nou objectiu de gastar el 5% en defensa. L'OTAN el va pactar per la pressió de Trump, però el govern espanyol ja ha dit que no pensa complir-lo.
3: I és que el govern espanyol treu ferro a aquestes amenaces de Donald Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. A la Moncloa es mostren tranquils amb els atacs del president nord-americà i insisteixen que són uns socis fiables de l'OTAN. Madrid, Dani Sainz de Aja.
24: Bon dia. A la Moncloa no sorprenen les amenaces de Trump, que ni són noves ni fins ara s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea. Per tant, els tractes comercials es fan amb Brussel·les, no amb Madrid. El ministre Óscar López ha tret ferro a la polèmica.
11: Espanya és un socio fiable que cumple con sus compromisos con la OTAN, que cumple con sus socios de la Unión Europea, que tiene una relación extraordinaria bilateral con Estados Unidos y va más allá del último adjetivo que utiliza el señor Trump.
24: Tot això, el PP acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà. Sentim Elías Bendodo.
12: ¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
24: Està previst que Pedro Sánchez comparegui esta tarda davant dels mitjans. Fons de la Moncloa han avançat que el president espanyol ha defensat davant dels aliats que Espanya complix els seus compromisos amb l'OTAN amb una inversió en defensa del 2% del PIB per sota del 5% que reclama Trump.
3: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques catalanes en risc extrem d'incendi, el doble dels que teníem ahir mateix. En aquelles localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, és el nivell més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais que estan tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Just allà hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
13: Bon dia. Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
14: So it's closed. You cannot park here. You know, Montserrat, nowhere. All this area has...
16: It's too dangerous. Very...
14: Yes, exactly.
16: Oh, okay, now we understand.
13: L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats. Hi ha influït la proximitat de l'incendi de Sant Manat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
17: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
13: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i, evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat activitat que pugui originar un incendi.
3: I, mentrestant, l'incendi de Sant Benet, al Vallès Occidental, continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Benet, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris i més de 380 efectius. Sant Benet, Marta Vallès.
2: Bon dia. Les pròximes hores seran determinants per l'evolució d'aquest incendi forestal que des de dilluns crema en aquesta zona del Vallès i que encara continua actiu. Forta calor, amb temperatures cap amunt, humitat molt baixa i el vent fan una combinació que complica moltíssim la feina d'extinció i pot generar noves represes del foc, com ja va passar ahir. Jordi Martínez, el cap d'intervenció dels bombers.
15: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
2: Unes revifades que, com ja va passar també en les jornades anteriors, generen molta preocupació, especialment perquè puguin portar el foc fins a zones habitades.
18: L'impacte hi va ser-hi ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada. I també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, que són aquestes dues zones d'impacte directe que l'incendi, un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que seria el flanc dret.
2: I en aquest sentit, bombers confirma que a Guanta, a Sant Benet, hi ha 3 cases afectades pel foc. Els bombers esperen poder estabilitzar aquest incendi forestal avui, però encara queden moltes hores de feina per endavant. Si no hi ha cap imprevist, es podria aconseguir cap al vespre. Aquest foc ha cremat fins ara 181 hectàrees, segons els agents rurals. Un incendi que començava dilluns quan una excavadora es va cremar en una zona agrícola.
3: Aquest foc de Sant Benet és el que més amoïna els bombers, però de fet estan treballant en l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees i on hi ha 25 dotacions terrestres. Però també es mantenen les tasques en altres 3 focs que de moment estan controlats. El de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Més coses relacionades amb la calor i amb l'estiu. Una notícia que us avança al Catalunya Migdia. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones per culpa de la calor. Unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III a Catalunya atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que això sí, preocupen. Mònica Mas, bon dia.
19: Bon dia.
3: Per què preocupen?
19: Doncs, segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
19: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 hidratacions i 300 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
3: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, al Parlament de Catalunya el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, el de les Gavarres a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa contractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge i per primera vegada el govern assegura que va comunicar a l'empresa les restriccions a què estava obligada a seguir. Parlament, Albert Prat.
1: La Generalitat mira de cobrir-se les espatlles mentre la justícia investiga les causes del foc de la Bisbal i mentre l'oposició pressiona perquè es depurin responsabilitats. El president Salvador Illa ha sigut contundent davant les crítiques de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
4: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
20: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi i hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
1: L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
22: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
23: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
1: Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
3: El que també ha acabat derivant en picabaralla política és l'esvoranc que va haver-hi ahir al Putxet. El diputat de Junts, Josep Rius, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori i d'Habitatge, Sílvia Paneque, per l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel de l'any 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distàncies.
25: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
23: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
3: Doncs precisament sobre aquest esvoranc, els veïns dels 93 habitatges desallotjats no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per poder certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora del matí estem seguint les novetats l'endemà d'aquest esfondrament amb José Antonio Muñoz i Anna Escura. Bon dia.
26: Bon dia, doncs ho explicaves tu ara. A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, en Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
27: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues

0: Ho ha corroborat.
1: Jo vi justament davant del convent de les monges. I ahir teníem a casa tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornada d'hora, les esquerdes estaven fent més grans.
0: Sobre això s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
2: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessiten.
3: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i en tornar, nou tiroteig a Barcelona.
4: Catalunya migdia. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
5: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
4: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
5: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
6: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria. Un vincle. El principi de moltes coses.
8: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
9: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
10: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
11: Abraham Orriols.
12: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
11: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
3: Catalunya migdia. D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com deien, tenim un nou tiroteig a Barcelona. Ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la persona a qui anaven dirigit els trets de moment no ha volgut posar cap denúncia, Mar Riera.
13: Veïns del carrer Ferran Puig han sentit aquests trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat fins la zona i han obert una investigació per un incident amb arma de foc a la via pública. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al Parc Pegaso.
3: Coincidint amb aquests increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a l'escalada de la violència armada.
13: Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Valentina Nadó, un portaveu del sindicat SICPOL.
14: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
13: La llei de les policies locals té més de 35 anys i reclamen adaptar-la als nous fenòmens delictius.
3: Doncs precisament els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. A què es dedicava aquest grup, Toni Fortesa?
15: Doncs els investigadors atribueixen al grup tràfic de drogues, agressions amb armes blanques, robatoris violents i fins a 4 temptatives d'homicidi. Segons l'investigador dels Mossos d'Esquadra, José Merino, en els últims temps la violència exercida pel grup havia augmentat exponencialment i això els va obligar a accelerar la investigació.
16: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
15: La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre. Juan Guzmán, és intentar

0: tenen cap de la Guàrdia Urbana.
1: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
2: I què ha significat aquesta operació policial?
0: Doncs primer de tot ha servit per desarticular completament l'organització i alhora ha permès als cossos policials obtenir coneixements que han de servir per fer polítiques policials i preventives davant el fenomen dels grups juvenils violents, una tendència que han dit està a l'alça a Barcelona i a Catalunya.
2: 2 minuts i seran 2 quarts. Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat 3.680 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha 36 persones de nacionalitat espanyola. Tots els esforços dels equips d'emergència s'han centrat a la zona turística de La Guaira i un centenar de poblacions rurals n'han quedat al marge. És el cas del municipi El Junquito. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
3: Bon dia. El dia del terratrèmol, El Junquito era ple de turistes de les ciutats de Caracas, València i Barcelona. Miguel Rodríguez, Joana Torres i Enrique Martínez esperen amb impotència que els ajudin a reconstruir les seves vides en aquesta petita parròquia del municipi Libertador.
4: Que venga el Estado a recoger los escombros de momento, por lo menos para arrancar otra vez.
5: Sí, hay descontento, hay rabia, hay tristeza, hay frustración, hay de todo, porque estamos así, como tú lo ves, abandonados. Y es que la gente puede decir mucho, pero es que los hechos hablan más que 1000 palabras. Mira, estamos abandonados. Aquí tú no ves nadie ayudándonos, nada.
6: Las máquinas son de empresas privadas, entonces no hay apoyo de ningún tipo. Sí. Lo mismo que ha pasado en todos lados. No han venido a supervisar los edificios, los que quedaron en pie, a ver si están habitables, si no están habitables, si están en situación de riesgo. Y bueno, aquí seguimos esperando.
3: No els van deixar ajudar les persones atrapades, els policies, i per la nit els agents van saquejar els comerços. 18.000 persones han perdut casa seva, segons les dades de l'administració veneçolana. Els satèl·lits de la NASA i dels de l'Agència Espacial Europea coincideixen a estimar en 59.000 els edificis afectats.
2: I a la política espanyola, el govern espanyol i els sindicats majoritaris carreguen contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per aquestes paraules polèmiques sobre les baixes laborals.
7: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
2: Ni tan sols les patronals han acabat de tancar files amb el líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
8: Bon dia. Feijóo aposta que, per defecte, els treballadors de baixa cobrin menys, agradi o no, als sindicats. Avui la patronal ha celebrat que Feijóo obri el debat perquè asseguren les empreses paguen cada any 17.000 milions en baixes. No entren a valorar la paraula càncer, però sí que deixen clar al líder del PP que tot canvi ha de ser en el marc dels convenis col·lectius i comptant amb els sindicats. Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
9: Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
10: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
8: Mentrestant, els sindicats han sortit en tromba a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
11: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
12: No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
8: Una crítica que s'ha sumat al govern espanyol. Arcadi Espanya, titular d'Hisenda.
13: Bueno, hay veces en que cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa, ¿no? Yo creo que el único proyecto que ofrece a los españoles el señor Feijóo es el de los recortes.
8: Segons les dades darreres de l'Institut d'Estadística Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats.
2: El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanaven la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
14: El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions, signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
2: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
15: Catalunya migdia. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
16: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
15: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de 2:45 de la tarda, avui arrenca el Festival Cruïlla. Per tant, des d'avui fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, una 60 d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. Valerio Vareda, bon dia.
17: Bon dia.
2: Repassem aquest primer dia d'estrena.
17: Estrelles internacionals i talent local es passen el testimoni en aquesta edició del Cruïlla. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos. I a l'espera de veure la cap de cartell del dia, la nord-americana Halsey, el festival ofereix, entre d'altres, les actuacions de Greta, la germana bessona de la Muixca, o l'indie pop del gallec Sen Senra.
2: Això només avui, però a partir d'avui... Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies, everybody... Què hem d'esperar dels altres dies del Cruïlla, Valèria?
17: El llistó no baixa. Demà dijous serà un dia dedicat a la nostàlgia amb els sons que van marcar la música dels anys 80 i 90. Destaquen els nord-americans Pixies i Garbage i els britànics Suede. També el retorn dels catalans Stan Steel i les actuacions de Sinodí, Mishima, Mazzoni i Alosa. L'endemà serà el torn de l'incombustible David Byrne, que sentim, Alice, Dan Peralbo i el Convoy, o The Black Crowes, entre d'altres. I dissabte destaquen Rigoberta Bandini, l'italià Jovanotti, John Batiste, Els Pets, Svetlana i la Ludwig Band.
2: I no deixem de parlar de música, tot i que amb estils diferents. Yo estoy hecho de pedacitos de ti. Perquè aquesta tarda comença a La Garrotxa el festival Vall Viva, una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que a més destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Girona, Fèlix Martín.
18: A la Vall d'en Bas, fins diumenge hi seran Antoni Orozco, Ana Torroja o Els Teràpia, d'això que tornen als escenaris 10 anys després. Avui, per a l'estrena, han triat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. I tot amb un objectiu molt clar, que la música serveixi també per col·laborar en la recerca que fan l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ara també l'Hospital Trueta de Girona. Ho recorda Quim Morera, president de la fundació que organitza el Vall Viva.
19: És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Hem fet un conveni durant 3 anys en Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
18: A més, el festival ofereix també 3 espais amb una àmplia oferta gastronòmica en el que no hi falten restaurants amb estrella Michelin, com el Vidamar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jovany.
2: I ara, el grec. Mm. La companyia Malpelo debuta al teatre grec amb la seva coreografia Inventions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura, Marta Vives.
20: Ovació a Malpelo en el seu debut al teatre grec, tot i ser una de les companyies veteranes del festival, mai havien actuat en el seu espai emblemàtic, un lloc per desplegar aquest Inventions elegant i bellíssim, que té la música de Bach a l'epicentre. Des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortir del bosc en un univers de fulles, de cavalls salvatges, de pedres, serres i una bufadora de partitures. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions, i les posen totes en sol en un dels muntatges imperdibles d'aquest festival grec.
2: I ara una exposició.
21: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
22: No, no, ni idea.
21: ¿Sabeu parlar-lo bé, el català?
2: Demà s'inaugura al Museu d'Art Contemporani de Barcelona el gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i per preservar la memòria històrica. La proposta connecta la producció audiovisual de la transició amb la de l'actualitat. Barcelona, Montse Mas.
23: L'exposició principal mostra l'arxiu de Vídeo Nou, un grup que va gravar al carrer les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80, uns fets que la televisió solia ignorar. S'hi inclouen 30 vídeos, la meitat inèdits, que van servir per donar veu als ciutadans, com explica el cocomissari de la mostra, Dani Gasol.
24: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia, i no només de registrar el contingut, sinó de passar el micro. De passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
23: La mostra també commemora els 100 anys del cine està Pere Portavella a través de 5 dels seus films de resistència contra la dictadura, com informa General, un retrat de l'Espanya just després de la mort de Franco. Per acabar, s'exhibeixen 7 vídeos d'artistes internacionals sobre temes actuals com la crisi migratòria a la Mediterrània.
2: I abans dels esports, 3CAT i les associacions de productores audiovisuals catalanes, PROA, i productors audiovisuals de Catalunya han arribat a un acord per enfortir el sector de la producció audiovisual catalana. Les noves condicions afavoreixen la capacitat financera de les productores, promouen la producció audiovisual en català i s'incrementa la valoració dels drets d'antena de llargmetratges d'animació i ficció i de documentals en versió original catalana. Aquest nou acord forma part del nou marc de relació entre 3CAT i el sector de la producció que va arrencar el mes de maig de l'any passat. En els últims 3 anys, 3CAT ha incrementat la seva aportació al sector, passant dels 38 milions i mig d'euros a 70 milions.
25: Catalunya migdia.
2: 20 minuts i seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
26: Bona tarda.
2: Amb protagonisme pel Mundial de Futbol i per la classificació agònica de l'Argentina pels quarts de final.
26: Que ens ha deixat, a més, una de les imatges d'aquests vuitens. Leo Messi plorant després de remuntar el partit.

0: Ja tenim els quarts de final del Mundial definits. Són França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. De seguida analitzarem aquests quarts de final amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia, però abans revivim la festa de la selecció argentina després d'un partit èpic, també agònic, com deia l'Òscar, els vuitens de final. Així explicaven els companys argentins el 3-2 contra Egipte i també així ho celebraven al vestidor de l'Albiceleste.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Una más!
2: ¡Gol! Argentino, Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Messi!
3: Va Lautaro Martínez con el centro y está...
1: ¡Argentina, carajo!
2: ¡Ganó Argentina! ¡Llora Messi, lloramos todos! ¡Llora Messi, lloramos todos!
4: Llora como un bebé Messi, no para de llorar. Es que el partido tuvo de todo, dramatismo.
5: 0-2 abajo en el minuto 79. Y esta selección de Scaloretta decidió escribir otra página más de gloria

0: Doncs aquests eren els sons del vestidor de l'Argentina, dels jugadors, també les narracions als companys d'ESPN, Ràdio La Red, Ràdio Mitre i Telefe, que són els d'un partit emocionant com ara sentíeu i amb una gran remuntada. Roger Bosà.
1: Sí, és que el que vam viure ahir va ser una bogeria i segurament de moment és el partit amb majúscules d'aquest Mundial. L'Argentina va aixecar un 0-2 en contra quan semblava que quedava eliminada, va sobreviure quan tot estava perdut i va remuntar de manera èpica. Egipte va fer el primer gol molt aviat, el va fer Ibrahim al minut 15, Messi va fallar un penal, que és el segon que falla en aquest Mundial, i Egipte va fer el 0-2 al 67, el va fer Zico, i a partir d'aquí, quan faltaven 10 minuts per al final del partit, el 79, gol del Cuti Romero de cap, després d'una gran centrada de Messi, era l'1-2, va tornar a aparèixer ell, Leo Messi, que va empatar el 83 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea. És, per cert, el 8è gol que fa l'argentí, i a l'afegit l'Argentina va fer el gol de la victòria, gol d'Enzo Fernández, que va culminar un contraatac per a la història. És una de les remuntades més extraordinàries de la història dels Mundials i és històrica perquè és la primera selecció que remunta un 0-2 en contra en una eliminatòria d'un Mundial perdent de 2 gols al 78 i que acaba guanyant dins dels 90 minuts sense necessitat de pròrroga. Va ser una tarda de moltes emocions a Atlanta, just quan l'àrbitre va xiular el partit. Al final, ho deies, al final del partit es va posar a plorar Leo Messi celebrant aquesta victòria i deixava clar després del partit que sentia orgull.
2: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: I ja és habitual que s'emocioni el seleccionador Lionel Scaloni. Això ja no és notícia, fins al punt que, d'aquesta manera, els jugadors argentins han batejat el seu entrenador.
3: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
1: I a l'altre costat, la selecció d'Egipte va acabar molt empipada, es queixa de 2 jugades, un no penal xiulat a Salah i una falta que no xiulen a la jugada d'un dels gols de l'Argentina, i fins i tot Zico, un dels golejadors, va insinuar que el Mundial està dirigit perquè el guanyi la selecció argentina.
4: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitat de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
1: I ja veus, Laia, que tenim himne oficiós, d'aquesta Argentina en aquest Mundial. És la cançó que sentíem ara a l'inici, cantada pels jugadors, al vestidor. Es diu La Quarta Estrella, l'ha compost el cantautor Palmito i ja s'ha instal·lat a l'entorn d'aquesta selecció que pot tornar a fer història.
0: Doncs els argentins que sempre ens deixen alguna cançó en cada Mundial, en cada competició, aquest any és aquesta cançó que deia l'Arbusà de Palmito. Bé, doncs la seguirem sentint. Segurament Leo Messi, que bé, va tornar a ser determinant per la classificació de l'Argentina en aquest Mundial, i ho segueix fent Josep Gaya trencant rècords.
5: Leo Messi no para de batre rècords en aquest Mundial. Amb el partit contra Egipte, Messi s'ha convertit en el jugador amb més assistències de tota la història dels Mundials, amb 9, superant a Diego Armando Maradona. És el primer jugador que ha marcat en 9 partits mundialistes consecutius, fent 13 gols, i és l'únic futbolista que ha aconseguit 15 trofeus d'MVP. S'ha consolidat com a màxim golejador històric en solitari, amb 21 gols, 8 d'ells en aquesta edició, i és el jugador que més gols ha marcat, havent superat els 35 anys, fent-ne 15. És l'internacional amb més partits a la Copa del Món, amb 31 aparicions, també és el que més victòries ha aconseguit, 21, i té el rècord de participació en Mundials, compartit amb Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa, amb 6. Leo Messi continua batent rècords amb 39 anys, les dades el consoliden com el millor jugador de tots els temps.
0: Doncs l'Argentina, que jugarà els quarts de final del Mundial, ho farà contra Suïssa, que de mica en mica s'ha colat entre els grans equips d'aquest Mundial. Els suïssos han superat aquesta matinada la invicta Colòmbia als penals, després que no hi hagi hagut gols ni al partit ni tampoc a la pròrroga, Montserrat.
6: Sí. sense cedir terreny per cap equip. El duel viscut entre suïssos i colombians ha anat amb molta prudència durant els 120 minuts, amb unes 4 ocasions mínimament clares per a cada equip. I això que l'equip suís no comptava amb la seva estrella Mazambi per lesió. Ja als penals, Colòmbia ha fallat un llançament de Davinson Sánchez i el porter suís Kobel ha aturat el de Cucho Hernández. 4-3 als penals per als suïssos i el porter Gregor Kobel ha elegit millor jugador del partit. Fa ni més ni menys que 72 anys que Suïssa no es classificava per a uns quarts de final d'un Mundial. De fet, des del 2014 que l'equip de la Creu Vermella ha jugat fases finals, però no passaven dels vuitens. El seleccionador suís Murat Yakin parlava de trencar amb la maledicció.
7: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
6: Aquest diumenge, dia 12, Argentina-Suïssa per un lloc a les semifinals del Mundial, un partit que jugarà a les 3 de la matinada a Kansas City.
0: Avui hi ha jornada de descans al Mundial, demà comencen els quarts de final i, per tant, és un moment perfecte per analitzar aquests quarts amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
0: Ara analitzem aquests quarts, però abans et vull preguntar per els vuitens de final que vam tancar ahir, que ens ha deixat partits i imatges com les que ara en comentàvem, aquesta remuntada de l'Argentina, segurament també l'eliminació de seleccions que a priori havien de ser favorites com Portugal. Amb què et quedes o què és el que més t'ha sorprès d'aquests vuitens?
8: Mira, diré tres coses. Primer, per enllaçar els 10 minuts de bogeria de l'Argentina, Egipte i de la remuntada, els moments més emocionants del Mundial els està donant la selecció de Messi. Després, el festival de Haaland en l'eliminació del Brasil, en el partit de Noruega-Brasil, que escenifica la tendència de la caiguda de les seleccions històricament dominadores com Brasil, Alemanya, Itàlia, respecte a les noves seleccions i el nou futbol, aquells dos gols de Haaland. I després em quedo amb el comiat alegre de Mèxic en un partidàs a l'Azteca contra Anglaterra, contra una Anglaterra liderada per Kane i Bellingham, la millor Anglaterra, i el complement de Gordon, que ara intentaran continuar avançant.
0: Doncs a veure, a partir d'ara, què ens ofereix aquest Mundial amb aquests quarts de final que ja estan definits i que els anem repassant amb tu. Primer, demà comencen a les 10 de la nit el primer partit de quarts, França-Marroc.
8: Candidata clara a la selecció francesa, que potser és la millor del Mundial, però compte perquè és la repetició de la semifinal del Mundial 2022 i l'eliminatòria desitjada pel Marroc. Tornar a jugar contra França... pel Marroc crec que l'eliminatòria és gairebé un Mundial, per intentar donar la sorpresa després d'un excel·lent campionat i la confirmació del bon nivell dels marroquins.
0: Divendres a les 9, Espanya-Bèlgica.
8: Favorita Espanya i contra una Bèlgica, això sí, que ha canviat, que Rudi García ha trencat les jerarquies de De Bruyne, de Lukaku, de Doku, que són suplents, que estan en el seu millor moment. Bèlgica ha anat de menys a més, tot i que encara potser es queda curta pels recursos que té la selecció espanyola, que és l'única que no ha rebut cap gol.
0: Dissabte a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra.
8: El partit per veure si Anglaterra fa el pas endavant definitiu, probablement com a clar candidata, però clar que no es distreguin, perquè els noruecs, amb Haaland i amb Nilan a la porteria, han dominat les àrees i poden fer un ensurt a qualsevol.
0: I tancaran els quarts de final, Argentina, que juga amb Suïssa i ho fan diumenge a la matinada a les 3.
8: No sé si molta gent ho veurà en directe, però val la pena sempre veure l'Argentina de Messi al Mundial 2026, emoció garantida, contra la selecció amb menys encant del Mundial. No conec ningú que vulgui que guanyi Suïssa, però no el Mundial, cap partit, però que s'ha convertit com un rellotge suís en la més fiable, clàssica ja en els quarts de final d'Eurocopes i Mundials, la més divertida contra la més avorrida. Veurem qui guanya.
0: Doncs aquesta anàlisi del Ricard Torquemada d'aquests quarts de final que ens esperen en aquest Mundial de Futbol comencen demà els quarts de final. Gràcies, Ricard.
8: A tu, Laia.
0: I en encara del Mundial, una cosa més. Avui a les 7, ja sabeu, el Tot Costa, com cada dia, hi ha protagonista especial. Avui entrevista al porter de la selecció espanyola. Amb entrevista al Tot Costa, Unai Simón. Deixem el Mundial, però seguim amb el futbol, perquè avui l'Espanyol ha presentat el segon fitxatge de la temporada i arriba amb el repte de substituir Carlos Romero, un dels millors jugadors de la temporada passada, Sergi Andreu.
9: Sí, té, per cert, d'entrada, té un nom de pila un pèl complicat i avui hem sabut que li hem de dir Kiu. Kiu Hartman té 24 anys, és un lateral esquerre neerlandès que arriba cedit pel Burnley, que és l'equip de la mateixa propietat d'Alan Pace. Era un secret a veus que la seva arribada acabaria sent una realitat. De fet, ell mateix, durant la presentació, ha explicat que feia mesos que parlava amb Alan Pace. És internacional pels Països Baixos, es va formar al Feyenoord, és un lateral esquerre versàtil, amb arribada i amb bon peu, bo tècnicament. I arriba, ara ho deies, amb la difícil faceta de substituir el que va ser segurament el millor jugador de l'Espanyol la temporada passada, Carlos Romero.
10: He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
9: I un parell de punts més en clau blanc i blava. Un amistós que s'havia de jugar a Palamós el dia 21 de juliol a les 7 de la tarda canvia d'horari i de lloc. És contra l'equip francès del Pau i es jugarà dos quarts de vuit, mitja hora més tard, a Peralada. És un amistós del primer equip de l'Espanyol. I pel que fa al femení, ha anunciat avui la incorporació de Carla Morera, una defensa de 31 anys de Cerdanyola del Vallès, que signa per una temporada amb el femení blanc i blau.
0: I encara en futbol, Arbeloa, exentrenador del Madrid, ja té nou equip, és el nou tècnic del Fulham, ha fitxat per les pròximes 3 temporades. 6 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i seguim.
11: Catalunya migdia.
12: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
14: Són el nou Micra.
13: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan.es.
15: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
16: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat, amb una base sòlida en ciències de la salut. Estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
18: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
19: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
20: Catalunya Ràdio.
21: Som 3CAT.
22: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda, el Tour, canvi de líder.
23: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Canvi de líder al Tour i cinquena etapa també del Tour de França. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Doncs mira, una etapa que ha començat tard, fa amb prou feines 40 minuts, poques novetats, pocs moviments. Baptiste Vestrofa, el ciclista francès que ha arrencat en solitari i ara mateix està rodant tot sol, amb 3 minuts de marge respecte del gran grup, on, com deies, el mallot groc és en unes altres mans. Thorsten Train, el noruec, és el nou líder del Tour.
0: I aquest canvi de líder, el fet que no sigui Pogacar, fa que sigui una situació preocupant per l'eslovè? No.
1: Ni molt menys. De fet, la fuga d'ahir amb Train i d'altres ciclistes va ser totalment consentida per Pogacar i el seu equip, que van arribar a perdre 13 minuts. Ara la general Pogacar és quart a 8 minuts del nou líder, però hauria de recuperar diferències. Thorsten Train, noruec, va patir un càncer testicular ara fa 4 anys, se'n va sortir, a més, relativament ràpid. L'any passat ja va ser líder a la Vuelta i aquest any, com veiem, és líder al Tour, i és que ahir va ser un dia de noms propis, com el d'Àlex Molinar. L'Olotí es va quedar ben a prop, no ho va aconseguir, però va lluitar per recuperar el mallot de líder de la muntanya.
2: Hemos intentado otra vez el mallot de la muntanya, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
1: Avui etapa amb poques dificultats, demà Pirineus, en final a Gavarní, una etapa que superarà el Tourmalet.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet deixem aparcat provisionalment tot el tema de fitxatges, de mercat de fitxatges, perquè avui s'han fet sortejos. El Manresa i la Penya ja saben els seus rivals a Europa per la propera temporada, Ernest Macià.
4: Doncs sí, podem dir que, per exemple, en el cas del Manresa no hi ha hagut sort. És un grup de 8 equips, en passen 4, i és un grup duríssim. El grup hi ha la Roma de Luka Doncic, el jugador de la NBA que ha adquirit en part en propietat aquest club, el multimilionari projecte del Pau Grec, entrenat per Andrea Trinchieri, del Mónaco, un ex-Final Four d'Euroliga, complementat amb el Başakşehir, un dels equips amb més pressupost d'aquesta competició, i el Lietkabelis lituà i el Balkan Botevark de Bulgària. Això vol dir que el Manresa hauria de ser un dels 4 millors. En aquest grup no és fàcil. Es passaria aleshores a 8ens. Això és un canvi de format de competició. Quarts, semifinals i final, tot a 3 partits. I el Joventut ha quedat enquadrat a la Champions League, el mateix grup que un equip d'Israel, el Bnei Perenik Herlitza, també el Basketbon, el Telecom Basketbon i el Porto.
0: En tenis, Novak Djokovic és el primer semifinalista de Wimbledon després d'imposar-se a Félix Auger-Aliassime en el partit de quarts més llarg de la història del torneig.
5: El partit va durar 5 hores i quarts, en el més llarg de la història dels quarts del Wimbledon. Ja tenim les primeres semifinals, Sinner contra Djokovic.
0: I acabem, Marcos, encara amb alguna cosa més?
6: Doncs sí, el COI confirma que Rússia competirà als Jocs Olímpics de Los Angeles i en futbol sala ja tenim grup pel Barça a la Champions de la propera temporada, el Semei del Kazakhstan, el Luchenets d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa, primera ronda de la Champions de l'any que ve.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran aquest matí després d'una nit de bombardejos creuats amb el règim dels ayatolàs. A la vegada, Donald Trump ha carregat contra els seus socis de l'OTAN pel poc suport a la guerra a l'Orient Mitjà i ha focalitzat bona part de les crítiques en Espanya, amb qui ha demanat tallar llaços comercials. També us hem parlat de la calor, amb gairebé 32 graus de temperatura mínima aquesta nit a Portbou. És un nou rècord a Catalunya. I també del risc extrem d'incendis, que avui afecta més de 200 municipis de 24 comarques, el doble que ahir, i ara de seguida tenim una mala notícia perquè tornem a tenir un altre incendi nou i, a més, a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la zona de Gavà, ho expliquem. I també hem passat pel Putxet, a Barcelona, on els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir? I començant per aquest incendi que us deia, Joan Bota.
9: Doncs mira, és un foc que ha començat a Gavà minuts abans de les 2 del migdia, ha afectat uns vehicles i després s'hauria estès per una àrea de vegetació forestal cap a la zona de Can Tries. Hi ha 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Des de Protecció Civil han decretat el confinament de la urbanització de Can Tries i Bruguers de Gavà, al municipi de Sant Climent de Llobregat, i la zona propera al Puig de Miramar, a Viladecans. Els veïns d'aquestes poblacions, prop d'unes 6.000 persones, acaben de rebre una alerta d'aquestes S-alert als seus mòbils. Se'ls recomana no sortir de casa i que tanquin portes i finestres. Més al sud, un home ha mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès. És la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges del país. Anem cap a Tarragona ara, Jordi Barranca.
10: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. 3 equips del SEM, és a dir, del Sistema d'Emergències Mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
9: Més qüestions. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatges. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la llei es tramiti per la via urgent, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el PP ja han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Tot i aquest endarreriment, la diputada dels Comuns, Susana Segovia, està convençuda que finalment es podrà aprovar.
11: Els partits que representen el lobby rendista en aquí, els partits que representen el senyor Sánchez Llibre en aquí, intentaran dilatar-ho. Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
9: El que vol aquesta llei és que els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat. Mentrestant, el jutge Peinado respon a Begoña Gómez que sí que hi ha risc de fuga i es ratifica la retirada del seu passaport. És la resposta que dona a les queixes de la parella de Pedro Sánchez que va enviar abans de marxar de vacances. Peinado argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. En aquest sentit, recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia el 1994. El que obvia Peinado en el seu escrit és que quan va fugir feia 7 anys que havia deixat el càrrec. I la ministra per la Transició Ecològica, Sara Gessen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tuos reunides durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que ha investigat la justícia per presumptes irregularitats en la tramitació. Sara Gessen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, que es fa al Senat.
12: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de Ministro, de sus gabinetes sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
13: Nunca recibí ninguna indicación.
9: I un últim apunt. El Col·legi de Periodistes atorgarà el seu màxim reconeixement al Premi Ofici de Periodista a Anna Bosch. Volen distingir així més de 4 dècades de trajectòria de la corresponsal de la televisió espanyola a Moscou, Londres i Washington. La consideren textualment un referent del periodisme català i un exemple dels valors que defineixen l'exercici d'aquesta professió, el rigor, la independència i l'honestedat. El guardó que es lliurarà a la tardor l'han rebut, entre altres, Ramon Besa, Neus Bonet, Olga Viza o Joaquim Maria Puyal.
7: Passen 5 minuts de les 3 de la tarda.
14: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
0: Bona tarda.
7: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliba Seu. Bona tarda.
15: Què tal, què tal?
7: I Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
15: Bona tarda, Òscar.
7: Que m'acaba
15: de robar el lloc.
7: Sí, és que t'anava a dir, com que el Ferran no és habitual els dimecres, perdona. El Ferran s'ha assegut al lloc habitual d'en Joan López Alegre.
15: Ja, és que això, ja està bé anar-lo posant a puesto.
7: És molt curiós com des d'aquesta posició veig com cada dia teniu els llocs establerts. No, el Ferran s'acostuma a seure aquí, però els dijous, llavors ell ha vingut i s'ha assegut aquí, que normalment és el lloc de López Alegre.
15: Ell diu que ja està bé posar-me lloc, però que sàpigues que ara sóc el teu subdirector, perquè estic assentat a la cadira del teu subdirector.
16: De
15: per
16: clar,
15: tant,
16: clar,
15: tu estaràs aquí contractes.
7: Molt bé, doncs bé, ja està tot embolicat i ja abans de començar...
16: Però
7: ja
16: som animals de costums.
7: No, sí, sens dubte, perquè abans de donar-vos cap tema ja us heu començat a discutir. A veure, no, el posaré al lloc. No, a mi no em posis al lloc. Vull dir, encara no és ni llançat un tema i ja esteu aquí ja amb ganes de... Ah, vinga. Qui primer us llançarà un tema, però no seré per això. Perquè l'encarregat de fer-ho els dimecres és el Santi Villas. Bona tarda.
16: Hola, hola. No.
7: Què et passa? Què,
16: És que, a més, vull dir, tu saps que a l'estiu no hi ha notícies, no? Doncs pues imagina't amb el meu cas, que ja l'hivern...
7: Què vol dir que no hi ha notícies? Però si no parem...
15: No parem, però si és un...
7: Ara, ara tenim un nou incendi, ara a Gavà. Oh. És alert,
16: bueno,
7: a més
16: però,
7: a més.
16: Ja, però vull dir... O sigui, jo, ja de normal, en temporada, no trobo temes.
7: I avui, ara encara menys.
16: No els busco massa,
7: això
16: tampoc et diré.
7: La calor et fregeix el cervell.
16: I ara de repent, i ara què dic? Per cert, ell no està al costat del al, al lloc del guapet.
7: No,
16: el guapet es posa allà.
7: Està una mica més enllà, l'Oriol. Va, ah, sí. Una cadira més.
15: No,
7: però
15: no
7: sí.
15: Ell, esteu exactament aquí.
7: No.
16: Ell es posa allà. Ell
7: deixa una cadira de buit entre l'Alícia i ell.
16: Ell es posa allà amagat, perquè així l'avantatge de l'ordinador li tapa quan mira el mòbil.
15: Bueno, però no et molesto, no, aquí?
0: Gens ni mica.
15: No, gràcies, home, per favor.
16: Ja ara, ell està situat on estava, a l'altra banda d'on estava.
15: Ja li diré això de guapet.
0: Home, però
7: no cal que li diguis.
16: Però no cal que li diguis. No cal que li diguis, que això ho sap perfectament. No, penses que dissimular una miqueteta quan va la Melero, que es posa jaqueteta i tal, però aquí ve la samarreteta, ell faci fred, faci calor, el bracet de Nadal, la cuixeta... Ara, ella, això...
15: La cuixeta.
16: Vull dir, ell ho porta molta gala, això. A ell li encanta, li encanta. La barba avui, la barba no, ell fa coses perquè tu li digues, ai, t'has tratat el cabell, ai, t'has deixat barba, ai, t'has...
15: Però això t'ho sembla tu, perquè jo no li veig totes aquestes coses.
16: Bueno, perquè tu ets una persona que només mires a, te mires a tu, diguéssim. Tu a nosaltres no ens veus.
15: Tu no saps el que jo miro ni t'ho diré.
16: No, ja m'has entès.
7: Va, així, va, això aquí, els dimecres, escolta, ho estàs atent o reps per tot arreu. Aquí,
16: sí, ja t'ho dic jo, t'ho dic jo. I ell fa això, i ara tal, i ara no sé quantos, i sempre té, saps? Sempre, vull dir, sempre té algo que col·loca un ou, cloc, i ja està, ja fa la tertúlia.
15: Ara tu, Ferran, o l'Òscar o jo, posem-nos a comentar exactament el
0: mateix. Sí, és el que anava a dir, és el que anava a dir.
16: Que anava a dir.
15: Ens cau el consell de la casa, no sé què.
16: A quina casa?
15: La casleria.
0: No, parlar d'aquesta manera, així com objectificadora d'una persona, pot ser certament problemàtic. És veritat que, per tradició històrica, és diferent si ho fas un home amb una dona, però és veritat que són dinàmiques que de mi no podries dir. Sempre bé, com perquè li comentin una samarreta nova, el bracet de la piscina, el no sé quantos...
15: I que l'Uri no s'enfadarà. Per cert, portes un blau aquí.
16: Qui s'enfadarà?
15: Que déu-n'hi-do, això sí que es pot dir.
0: És bastant heavy, eh?
15: Sí, tu sabràs amb qui t'has discutit.
0: És que jugo a futbol.
16: Has jugat a futbol?
0: Jugo a futbol i...
16: Ah, és veritat que et vas apuntar a una cosa que vas explicar, que et vas apuntar a un camp de futbol d'un barri, no?
0: Sí, exacte, però jugo a una lliga de futbol.
15: Futbol 11, eh?
0: No, futbol sala. Però és agressiu i vaig... No sé com, però...
15: Bueno, molt contacte.
0: Sí, molt contacte.
15: Sí, jo m'hi vaig deixar... Jo m'hi vaig deixar...
7: Ja et veig la intenció. Tu no estàs donant cap tema.
0: Exacte.
7: Vas deixant que ells vagin parlant temes. De sota, miraràs el rellotge i diràs... Són i 25, ja vaig acabar. I fins aquí.
16: Vaig jugar una vegada a futbol, a escola de futbito, es diu això? És el que fas tu, futbol sala.
0: Sí,
16: sí. Imagina't, jo amb 8 dies i mitja em vaig demanar porter. Perquè vaig pensar... Bueno, no em mouré gaire, no em tocarà córrer gaire, amb una valla de la fúria, però aquí m'estaré. Me va marcar el gol al porter de l'altre.
7: Carai.
16: Traient la pilota, em va fotre el gol a mi.
7: De cama a cama, de porteria a porteria.
16: Vaig durar 5 minuts.
7: Molt bé.
16: Ja no ho he fet mai més.
7: Molt bé. Què?
16: No. És que no sabia què parlar.
0: Sí que ho saps, Santi, sí que ho saps.
16: No sabia què parlar. Aleshores, no sabia si parlar del nou programa de Paz Padilla...
15: Que
7: però és que estàs dedicant la teva secció a fer promocions d'altres televisions.
15: Però això quin canal és? Quina cadena?
16: Això és els caps de setmana Telecinco.
15: Ah.
16: Que és un programa, només te diré com a exemple, és un programa que promou l'amor, el carinyo de l'amor, no tracta malament a la gent, no tot l'amor, i el primer que van fer és portar a la ex de Bertín Osborne, que és de Venezuela, i fotre-li 14 vídeos a la cara de Venezuela, de la gent caient per terra.
15: T'he de dir que aquest programa té un link entre la Paz Padilla i aquest programa.
16: Al matí de la...
15: Que...
16: Ai,
15: no,
16: perdona,
15: no, la Paz Padilla
7: havia
15: nascut a Premià de Mar com la família de l'Oriol.
7: Veus?
16: L'Oriol qui és?
15: L'Oriol?
16: El guapet. No, perdona, no. És el sotsdirector de Nació, Nació Digital.
17: Que ara... ell parla amb sobrenoms. Per tant, si tu li dius Oriol, no sap qui és. Li has de dir o el subdirector o el guapet.
16: Bueno, m'ha costat.
17: Quan li dius Jordi Borda, no sap qui és. Li has de dir John John.
16: Jordi Borda sí que m'ho sé. Però aquest home el sembla que li bateja.
17: John John Kennedy, sí. Home,
16: només falta la bici, va tot el dia
15: la motxilleta. El
17: bota és
15: el bota. Botes.
16: Botes, botes.
15: I tu qui eres? I tu qui eres?
17: No, ha de mirar els cartells.
16: Ferran, a vegades Ferran.
17: Ell va canviant els noms.
16: Però ja no m'ho posen. Antes m'ho posaven aquí, el cartell. Ara només posen Catalunya Ràdio perquè no sàpiguen ni com es diu el programa ni res.
17: Van contra teva.
16: Però és que jo tinc el cap... Bueno, jo volia parlar avui d'una cosa. Ja m'ho diràs tu, perquè ara ho he de tornar a buscar el mòbil, però només sé la paraula.
0: Perfecte.
16: Perquè ahir me'n vaig adonar... Vaig pensar, dic, bueno, igual aquí hi ha un tema. Jo l'exercici el vaig fer.
0: Molt bé.
16: El Botes té foto també d'això? Amb el seu nom?
17: No, crec que no.
16: Home, Bota, no hi tens?
17: No.
16: Però si això ho foten amb un PowerPoint, si això en un moment... Diu. Ja t'ho faig jo.
15: Aquí són d'hiper líderes.
16: Això t'ho envio jo. Que tu a ser líder de tota Catalunya, de l'informatiu més escoltat, també t'ho has col·laborat. Eh?
17: Home, i tant.
16: Home,
17: i tant.
16: Per favor.
17: Perdona, perdona, ell i tota la redacció d'informatius.
16: Bueno, però només podrem posar una foto, posarem la de Bota.
17: Eh? Has dit bé, ho has dit Bota. No has dit Botes.
16: De Bota de Santa Helena.
17: Sí, sí, exacte.
16: Bueno, i ahir vaig veure la tele i feien això del... d'això que ha fet un forat.
17: Sí.
16: I aleshores, com
17: estàs buscant la paraula? Esborant.
16: Sí. Esborant. Llavors vaig mirar... m'has donat compte que la gent estava mirant aquella notícia com si sapigués el que volia dir la paraula.
17: Esborant.
16: I jo crec que la gent no ho sabia.
17: Tu creus que la gent no sabia què volia dir la paraula esborant?
16: Esborant?
0: M'ha costat
16: digues
0: una
16: la
0: mica. Sí. És veritat que no és una paraula que jo utilitzaria.
16: Per exemple, tu que és de la Bat Oliva Seu, tot això...
15: No sabia...
16: Veus? Tu sí.
15: Jo sí.
16: El guapet, no.
17: Aquí ens demostrarà els que tenim una edat i sí. Els que són molt joves.
16: Clar, jo avui però he pujat Carmel... a la redacció i he preguntat, algú sap? I m'han dit, un no ho sabia.
17: Ell dona una paraula
16: clara. El
17: Carmel.
0: Yeah.
15: I és més, encara diré un altre.
17: L'accident del Carmel, que... l'accident del Carmel va posar de moda, diguem-ne, que va donar a conèixer la paraula esboranc, que és un forat que no hi ha res a sota.
15: De la família d'esboranc n'hi ha una en castellà que és dolina, que és una paraula que vam descobrir quan s'estaven fent les obres de l'AVE entre Madrid i Barcelona. Hi havia llocs on el terreny no estava prou sòlid, s'enfonsava i es produïa un esboranc, que es va en castellà es diu dolina. A l'Aragó va ser un mal de cap.
18: Jo, ara que he d'agafar un AVE, et pots estalviar tota aquesta informació?
16: No, home, no pateixis, no passa res.
15: Ho van arreglar.
16: Jo és que jo estava a la tele i posava esboranc, i tothom parlava, estava tothom, com si haguessin estat tots mirant el Gran Dictat tota la vida. Vull dir-te una cosa...
15: Perquè tu tens el nivell C de català.
16: Què?
15: Tu tens el nivell C de català.
0: Però hi ha el seu i el C2, no?
17: Hi ha el seu C2, eh?
15: Ah, jo no sé quin
0: el seu
15: tinc.
0: És però, com
17: perdona,
0: el màxim.
17: Perdona, hi ha seu, C2, de qualsevol llengua. Clar. És a dir, d'anglès hi ha seu i C2, de castellà hi ha seu i C2. Això són nivells de coneixement d'una llengua. No sí. D'una en particular, sinó d'una en general, qualsevol.
15: Ah, jo no sé quin C tinc ara.
16: A tu quin nivell tens?
0: Tu, automàticament, quan fas el batxillerat a Catalunya, crec que estàs entrega al C2.
15: Això és amb la teva fastigosa joventut. Amb la meva generació, tenies que anar a fer un examen específic.
17: Seu amb ESO. Quan acabes l'ESO, tens el seu.
0: Ah, val, i el C2 és com el teu.
17: El C2 has de...
15: Ets una generació que ho ha patit molt, Joan.
18: Soc d'una generació que jo vaig...
16: Bueno, no s'entén, ja t'hi diré.
0: Tenen tots un pis en propietat.
17: Perquè m'entenguis. El Fair Certificate també és un equivalent d'un C1.
15: Miquel, no el van suspendre.
17: No. C1 o
0: C2. Perquè el C2 és l'advance.
17: Clar, l'advance és el C2.
0: Però després hi ha el proficiency, que és encara més.
17: Sí, encara és més, clar. No,
16: això és el C2. Aquesta tertúlia té una cosa...
17: Què?
16: Que és meravella, perquè, vull dir, tu treus una merda... O sigui, puf, soltes aquí un nyap i apareixen aquí per certificar...
17: Ho he dit malament.
16: O sigui, són uns professionals d'això.
17: M'estic autocorregint. El Fair Certificate és el B2.
0: Ah, veus.
17: El següent, el que és l'advance, és el seu... I el C2 és el proficiency.
15: Està xivant el Bota, eh?
17: Sí, sí.
16: Però això, per exemple...
0: Ja
16: pregunto...
17: I em sap greu perquè jo ara a casa tinc alguns que s'hi estan barallant amb el seu, per tant ho he dit malament.
16: Vosaltres, que deveu estar tot el dia reunits, quins temes fem i tal, aquest tema interessa en algú, el Fair Certificate? Aquest,
17: no, però és que tu has vingut amb esboranc.
16: Sí, bueno, jo és que vinc...
17: És que vas, tu ens vas saltar de tema d'un tema a l'altre i anem...
16: És que jo avui no hagués hagut de venir.
15: Bueno, però tens el nivell C o no?
16: Que jo que sé el que tinc. Jo ja tinc molts anys i ara dic tindre, ja no tinc ni nivell. Vull dir, ja estic desnivellat, jo. O sigui, és que jo que sé, ja ho buscaré. Què he de buscar? Què vols saber?
15: Si tens el títol del nivell C de català, jo no sé si
16: pues
15: tinc
16: algú. Doncs no ho sé, jo català vaig estudiar que era cou ja. Jo a Praga em van fotre català al final.
0: Ah, sí, eh?
16: Sí, jo vaig estudiar tot en castellà. Jo I no. Al final van incorporar català. Però potser
18: no era cosa que enviaven allà a la vara de l'estació de Sants.
16: Però és que jo no vull ser protagonista d'aquesta
18: ciutat de Barcelona a fer l'examen de català.
19: Jo el vaig fer. Jo vaig fer el C2 allà? I el vaig suspendre. Ah.
16: Bueno, això podria ser una mica allò que feia la Mari Pau dels testimonis, no? Quan va aprendre vostè català? Vull dir, aquest programa va... No sé com ets líder, eh?
18: Ah, no, la Mari Pau, paisana teva, de la Franja,
16: sí,
18: també.
16: Sí, però vull dir, allò que feia testimonis, allò que fan... M'enamoré per internet, saps què vull dir? Que sí, de veure persones.
18: Catalans pues igual, a Madrid.
16: Ah, sí, exacte. Vull dir, aquest tipus de proposar... Això ja anava derivat cap
17: aquí. Ja estava aquí.
16: El diari d'Òscar Fernández.
17: Molt bé. Ha anat bé el cartell, eh?
16: Sí. Bueno, és que jo creia... No m'han deixat aquí Catalunya al migdia.
17: Clar, perquè ho tinguis tot.
16: Cat, això sí, m'ho sé.
17: Molt bé.
16: I la paraula, com he dit, que es deia esboranc.
17: Esboranc.
16: Ah, bueno, doncs mira, me l'he pres. Bueno, molt malament. Vull dir, jo no cal que renova, jo no vinc més. L'altre dia vaig firmar un contracte per internet, ara el borro. Perquè avui, o sigui, ha sigut horrible. Sap greu que ho hagis vist tu, que és el director del Nació Digital.
17: Però és que pot ser que hagis firmat el contracte d'aquesta temporada que estem acabant?
19: No, ha firmat el del juliol.
16: Crec que m'han enviat una cosa perquè vingui més dies.
17: El juliol.
16: Jo vaig pensar aquesta
18: perquè gent, he vist l'èxit, que vau decidir allargar el programa.
16: No, l'han allargat, perquè com que és líder, aquí ara han acabat tots de treballar.
17: El John.
16: Els hi ha donat festa a tots.
18: Menys el Fernández.
16: Menys en ell, que és el líder.
18: Clar.
19: Has d'escoltar una quantitat aquest programa per entendre tot l'argot que tenim. O sigui, imagina't algú posant la ràdio ara i dient el John ha decidit... Que, sí, a veure...
16: Bueno.
17: Ara igual ja ha desconnectat, però a l'inici de la tertúlia ens estava escoltant el John perquè m'ha enviat un WhatsApp sobre una cosa que hem comentat, però ara no ha dit res.
16: És d'aquestos que estan escoltant l'antena.
17: A vegades.
16: Pues gràcies a Déu, perquè ja cada uno que ni se l'escolta, saps?
17: No, sí.
16: Vull dir, te foten a les reunions i no t'han escoltat bé. I parlen perquè una secretària va dir un dia... a un sopar que havien fet, que allò no, a aquell no li agradava gaire, aquell col·laborador.
17: Compte, que m'ha entrat un missatge, eh?
16: Què diu?
17: Ah, no, parlava del contracte.
16: Pregunta-li si va...
17: Ah, no, compte, diu que has firmat un contracte amb adreça equivocada. Diu John.
16: Que també es revisa els contractes. Mare de Déu, aquest home ha de quedar-se sempre, vull dir. No, aquest home ja, que es fixo.
17: Qui? John?
16: Sí. Sí, clar. Pues ja, s'ha de quedar... Home, una persona que sap si ha firmat el contracte amb adreça errònia. Està... Bueno, d'aquestos no n'hi ha, ja.
18: Però, pues una pregunta, com sap en John on te viu ell?
17: No sé, jo no en tinc ni idea, a mi m'acaba de dir això.
19: És un missatge...
16: Bueno, perquè la meva...
17: Adreça equivocada al contracte, és el missatge que m'ha enviat.
18: Tot això és un misteri.
17: Jo no tinc cap contracte firmat amb Jordi Borda, per tant, John parla
18: veure,
17: del teu contracte.
18: A veure, Santi, quina relació tens tu amb en John, que haguem de saber la resta?
16: No, doncs jo el veig per aquí, amb la motxilla. L'he vist alguna vegada, ara, alguna cosa. Veig que és dels que porten la motxilla només amb una tira.
17: Ah.
18: Això, saps, que
16: suposo que quan va a la bici la porta a les dues, com a John.
17: No va en bici, va en moto.
16: Uf.
17: Bici no.
16: Ah, però això m'ho he inventat jo.
18: Ja que s'inventeu, ja no aconsella-li que es posi bé la motxilla, ja perquè no. Només d'un d'allò et casca l'ombro. Pateixes,
16: bueno, però se la deu canviar. Bueno, total, que he firmat mal el contracte? Doncs pues mira, no cal tornar-ho a fer, ja no dic, perquè és que això... Vull dir, això no té sentit. De què heu de parlar avui? Vinga.
19: Vinga, Santi, quin era el segon tema que volies treure?
16: Quin era?
19: Temperatura extrema.
16: Ah, la calor. Mm. Però això ella...
19: 40,3 graus per primera vegada a la història de Barcelona.
16: Ella, que és urbanista, m'ha dit...
19: A veure, és que jo ara estava aquí rient dissociada, però és que és molt grosa. I aquesta nit 32,5 graus mínima per bo, o sigui...
17: És rècord històric. Mai a Catalunya havíem tingut una mínima com aquesta de 32 graus. No ha baixat de 32 graus a Portbou aquesta nit.
19: A Portbou. I ara Barcelona 40,3. És que ens... És... Bueno.
16: I què farem?
17: I compta la setmana que ve. Perquè la setmana que ve, dimarts, dimecres, fins i tot podríem...
16: També dimecres, batres... quan vinc jo.
17: És que veig
16: amb la calor. Igual m'he de fer refugi climàtic, això ho és.
19: Això és clarament.
17: És que no estàs fresquet aquí.
16: No del tot, eh?
17: No?
18: Jo no m'ho cal més.
16: No, jo no ho noto molt, eh? Mola. No. Tu trobes que s'està fresqueta aquí?
17: Jo, sí, jo estic bé.
18: Sí, ara s'està bé.
16: Sí? Sí? Ah, pues jo no, jo tinc com a calor.
18: Molt millor que l'autobús, el 7.
17: Què? Igual tens fogots.
16: No, jo, pues, vamos, jo ja no tinc, és que, no tinc ni pestanyes, ja. És que... Va, i què volíem dir del temps? Ajuda, tira'm.
17: No, que després al final igual hi tornem.
16: Perquè saps què passa? Bé, això no ho fas, perquè el guapet... Sí. De repente estem aquí que no sabem, i ell diu, pues, de repente diu, pues Loli Álvarez, i es treu de la màniga un personatge d'allò, Leonardo Dantés, i ell, amb aquella veu, fa com una dada, i ja ho tenim.
19: I ja tirem endavant.
16: Tu no ens estàs ajudant gens, també t'hi diré. Bueno, sí, ens has dit allò que ens ha dit allò de la paraula, no?
18: Cor, que la
16: però clar, no és el mateix nivell.
18: Sí, sí, clarament. Jo crec que Nació dispararà la seva audiència si crees una secció del cor que la porti ell.
16: Qui?
18: A l'Oriol.
16: Sí.
20: Del cor, eh?
16: No, sí, sí.
20: I de telebasura.
19: Totalment, li encantaria.
16: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ja... I el poses amb ell, amb, diguéssim, una foto d'ell, amb un sac de brossa al coll, a l'ombro, apoyat a l'ombro.
18: I el titular és brossa dignificada. Jo crec que ho rebentes.
16: I per què no ha vingut avui? Que, la gent quan no ve aquí ha de donar motius?
17: Bueno, sí,
18: no, sí, com al col·le. Sí. Ruego disculpen a mi hijo.
16: És privat?
17: Sí, sí.
16: Ha anat a treballar a l'hotel?
20: Ens vam canviar l'Oriol.
17: Sí, el director del
16: guapet és el Ferran. O estaria parlant d'absentisme laboral no justificat.
20: Ha anat i avui al matí hem estat gravant un podcast tots dos.
16: Ah, sí, de què? Un podcast de què?
20: De Convergència. De la història.
19: Com us agrada
20: de
19: fer podcast de Pujol, de Convergència, tot.
20: Tanatoplàstia.
18: Sou uns nostàlgics.
16: Ell tu ha dit que el va agafar el braç Marta Ferrusola, de petitet.
19: Ho expliques.
16: Així deu començar el podcast, no?
18: Tot això és... és l'esperit de Premià.
16: Bueno, escolta, que ha sortit una merda avui. Escolta, o sigui, és horrible. Jo me'n vaig molt
17: John,
16: a pena.
17: John Jones sap la teva
16: pena.
17: Adreça perquè diu que veu ser veïns. Però ara ja no, ah, i per això, que... quan, home, quan ha vist l'adreça, ja... ha dit, ha posat l'adreça que no era.
16: Espero que John Jones hagi canviat de barri, diguéssim. Hagi no pujat a Periside, diguéssim.
17: No per
18: què? Es va estrellar a Martha's Vineyard, imagina't si tenia nivell el tio.
16: No, home, no, el nostre, collons.
18: Ah, el nostre John Jones.
16: Que de veritat, tu també, no estàs atent, eh? No, home, el nostre. Claro, haurà pujat a part sobre la Diagonal, espero. Jo encara estic a sota.
19: Per què voldries pujar a sobre? Quin horror.
18: Això sona a Mi Agüita Amarilla, aquella cançó magnífica.
17: Bé, fins aquí. Això no podem superar. D'aquí a 8 minuts seran 2:15, per tant, Santi Villas, gràcies. Avui, doncs, mira, tenim una mica de Donald Trump, Feijó i les baixes laborals, sí? I calor, fins i tot.
16: Ah, mira, les baixes laborals, parleu amb guapet.
17: Què vol dir guapet?
18: Que és absentista laboral.
17: Perquè no hi és. T'ha qualificat el diari del Ferran com lo teu. No, així estem.
18: Bueno, no agafem,
17: Santi Villas,
18: no
17: gràcies i bona tarda. Bona tarda. Fem una pausa mínima i de seguida tornem.

0: per 4 euros amb 5 cèntims. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Capravo.
1: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
2: Molt bé.
1: Arribarem a tot?
2: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
3: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
4: Catalunya migdia.
5: Qui diu que a l'estiu no passa res?
6: Un Mundial de Futbol amb 104 partits.
5: El mercat del Barça de Flick.
6: La sortida del Tour des de Barcelona.
5: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
6: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
5: La recomposició del Girona segona.
6: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
5: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
6: El sol o a l'ombra.
5: Escolta el Tot Costa.
7: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
8: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
8: La llum dins dels meus ulls.
4: Som...
7: L'estiu ets tu. L'estiu ets tu.
8: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
9: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Joan López Alegre i l'Alícia Puig. El dia que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a una cimera de l'OTAN, aquesta vegada a Turquia, encara per tornar a mostrar el seu enuig amb els membres de l'aliança, especialment amb Espanya. Trump ha tornat a amenaçar amb alguns dels seus temes més recurrents, la sobirania de Groenlàndia, el seu menyspreu per Espanya, però el president dels Estats Units també ha sorprès donant per acabat l'alto al foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs aquesta nit, tot i assegurar, això sí, que els seus negociadors amb l'Iran continuaran fent feina. Encara on es fa aquesta cimera de l'OTAN i tenim el Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
10: Hola, Òscar, bona tarda.
9: A veure, primer, això, ha donat per acabat un alto al foc d'aquella manera, no? Perquè diu, no, d'alto al foc ja no n'hi ha. Ja no negocien. No, sí, negocien, sí que s'acabin negociant. Vull dir que és una cosa freda i calenta, no, alhora?
10: Exacte. D'una banda, Trump ha fulminat l'alto al foc, ha dit que per ell la treva ja s'ha acabat, però en paral·lel, com tu dius, obre la porta perquè els negociadors nord-americans puguin continuar parlant amb els iranians. A títol personal, Trump creu que parlar amb els iranians és una pèrdua de temps, ja no confia en ells, però el que diu és, escolta'm, si els negociadors nord-americans ho volen intentar, doncs endavant, que continuïn parlant amb l'Iran. I clar, qui són aquests negociadors nord-americans? Doncs homes de confiança del president. Ell avui ha esmentat dos noms, el de Jared Kushner, que és el mateix gendre de Trump, i també el nom d'un altre home fort com Steve Witkoff. I clar, Òscar, potser la pregunta és si diu una cosa però acte seguit diu això, fins a quin punt podem donar per trencat l'alto al foc? Doncs ho anirem veient durant els propers dies.
9: Exacte. La cimera va arrencar ahir amb una demostració molt calculada de múscul armamentístic de l'OTAN amb anuncis de contractes milionaris en un moment en què Donald Trump continua reclamant més implicació dels aliats. I aquí és on ha tornat a aparèixer aquella pugna, aquell malestar que Donald Trump té de fa molt de temps amb Espanya. Ui, no sé si hem perdut el Bruno.
10: No, esperava un tall del Trump.
9: El podem sentir d'un altre, mira.
11: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
9: Per tant, és com reiteratiu, perquè ja ho havia dit altres vegades, però ja ha tornat, ara feia setmanes que no ho deia.
10: Sí, recordem que tot el que afecta el comerç es gestiona des de Brussel·les. I la Comissió Europea, que és el govern comunitari, ja hi ha reaccionat fa una estona, diu que vetllarà perquè tots els estats del club comunitari, en aquest cas en referència a Espanya, estiguin protegits, que tots els països estiguin protegits. Recordem que aquest és el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de tallar el comerç amb Espanya. El primer cop no va acabar passant res, en part perquè d'alguna manera Washington se la podria jugar, s'arriscaria una possible represàlia de Brussel·les que perjudiqués l'accés nord-americà al conjunt del mercat europeu. Recordem que ara mateix hi ha en vigor un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, que també vincula Espanya, i la Unió Europea es va reservar l'opció de suspendre aquest acord en cas que hi hagi algun incompliment per la banda nord-americana.
9: Com que no és la primera vegada que ara firma un acord d'alto al foc, després se'n desdiu, després diu una cosa, després diu la contrària, ara amenaça Espanya, després se n'oblida, ara torna a amenaçar... Sí. Diries que els líders europeus se les creuen, aquestes amenaces de Donald Trump, o ja el tenen allò de dir, no, ja ve, ja diu el mateix que va dir fa 4 mesos, per tant, ara quan marxi se'n tornarà a oblidar?
10: Bé, com a mínim, avui el que tenim és la reacció de

0: Govern espanyol, ara estem a l'espera de sentir de viva veu Pedro Sánchez el que pugui dir, i el que han dit fons de l'executiu espanyol és que estan tranquils, que Espanya compleix, que ha assolit l'objectiu del 2% en defensa de moment de l'OTAN, i diguéssim que no eviten el xoc, eviten la confrontació i prefereixen, doncs, minimitzar aquests retrets d'avui.
1: Molt bé. Doncs deixem el Bruno Forter perquè estigui pendent de totes les reaccions a aquestes amenaces de Donald Trump i el que es discuteix en aquesta cimera de l'OTAN. Bruno, gràcies. Fins ara.
0: Adéu, Òscar. Bona tarda.
1: No sé com ho veieu vosaltres. Ja ens hem acostumat a tenir un element tan poc habitual en la diplomàcia internacional com és Donald Trump. Les primeres vegades ens sobtava més. Ara ja donem per fet que va dient aquestes coses i el que cal veure és què hi ha de paraula i què hi ha de real en les amenaces.
2: Amb el que té a veure en matèria econòmica, jo crec que s'ha de posar entre cometes o relativitzar totalment tot el que digui Trump, perquè al final el que Trump diu topa amb la realitat. I quina és la realitat dels darrers mesos amb la relació econòmica entre els Estats Units i Espanya? Doncs la inversió exterior a Espanya el primer trimestre del 26 ha pujat moltíssim, perquè havia caigut molt el 24 i el 25, no ha arribat al nivell del 23, però s'ha recuperat molt, i les xifres que ha donat el Ministeri d'Economia diuen que el primer inversor exterior a Espanya el primer trimestre del 26, on ha crescut moltíssim, com dic, és als Estats Units d'Amèrica. Només hem de pensar, per exemple, en tots els temes d'aquests centres de dades gegantins que s'estan fent, per ficar un exemple, a Aragó, i altres inversions. Per tant, Trump pot dir el que vulgui, però l'economia americana i les companyies americanes estan invertint a Espanya. I després una segona dada, que també desmenteix Trump, que és amb tot el conflicte d'Orient Mitjà, una part importantíssima del turisme nord-americà que anava a Dubai, Abu Dhabi, Emirats, etc., s'ha replegat i està venint a el que ells consideren països més segurs, que són essencialment Grècia, Itàlia i Espanya. I també les xifres turístiques dels primers 5 mesos de l'any són rècord a Catalunya i rècord a Espanya, i el mercat emissor que més fort està creixent és el dels Estats Units. Per tant, Trump pot dir el que li dongui la gana, però jo em quedaria amb la cara que li ha posat Giorgia Meloni quan el va tenir que saludar ahir, en plan, va, tio, deixa'm tranquil·la, per resumir-ho.
3: Sí, l'únic que això, no pensa Joan, que llavors deixa una situació ridícula al president Trump? Una situació en la qual ara ell diu coses i ja sembla que és una mica la història del Pere i el Llop, que ningú s'ho prengui en sèrio.
2: És que moltes vegades tu has de veure, quan té al costat, sobretot el Marco Rubio, les cares que li costa, jo crec, contindre el Marco Rubio quan parla Trump. O sigui, jo crec que aquest tio, perdoneu, aquest home... No, té incontinència. Jo crec que és un problema d'incontinència.
3: Sí, sí, el tema és que hi ha un punt com de ridícul, i és veritat que als Estats Units ara s'ha popularitzat molt aquest terme del tacolo, de Trump always chickens out, no? Com sempre es fa enrere, i per tant en totes les amenaces que fa no n'acaba complint cap, i per tant acumula una sèrie de derrotes com una mica espectaculars. Ja sé que en això no estem del tot d'acord, Joan, però per mi l'acord de pau amb Iran, que ara diu que trenca, però vés a saber el que passa, és una pèrdua grossa per als Estats Units. I després, per exemple, la guerra amb Espanya, com perquè sí que aporti el 5% del pressupost en defensa, no ho aconseguirà i no tindrà manera d'imposar-ho que sí que ho faci. Per tant, comencen a ser descrèdit rere descrèdit, en el qual el que semblava... Bueno, aquesta idea, no?, com de que l'imperialisme sembla un gran tigre i és un tigre de paper, és algo molt dèbil i quelcom com molt ridícul. Mira, contínuament.
2: Estic d'acord amb tu, que és una mala estratègia, perquè en realitat Espanya ha mantingut una política de provocar Trump, el govern espanyol, però en realitat sí està creixent moltíssim la inversió del Ministeri de Defensa i sí s'està recolzant moltíssim la inversió que estan fent fons d'inversió i empreses especialitzades en defensa.
4: És que si confronten a Trump han de fer això.
2: Ja, però és que segurament, per part, si Trump fos un home realment sagaz, no sé dir-ho en català, perdoneu, és més intel·ligent dir, escolti, els espanyols, molt hi-hi, ha-ha, però en realitat aquí han passat pel tubo. Sí. Això és molt més humillant per Sánchez i segurament és molt més ajustat a la realitat.
1: Bueno, això és una mica el que ha dit Rute. Rute ha vingut a dir, escolti'm, sí, d'acord, però al final estan complint els compromisos. Perquè Sánchez a mi fa la sensació que no li va malament que Donald Trump el vagi atacant.
3: Sí, totalment.
4: No, però com que Trump es vol desentendre de l'OTAN i vol fer aquesta aposta per l'aïllacionisme, que no és nou a la política americana, és una pulsió que sempre hi ha sigut, doncs li va molt bé dir que tots els socis de l'OTAN són uns incomplidors, són uns deslleials, i que malament a Espanya. Perquè al final, ell és un imperialista, és a dir, segueix actuant de forma imperialista, però és un imperialisme que s'ha posat una mica al dia, no? I que ja no va de política, sinó que va només d'interessos i de dèries personals, no? I a vegades, doncs, incorpora aquests elements d'aïllacionisme tradicional dels Estats Units, i a vegades no l'incorpora. I Espanya, jo crec que té l'avantatge de que no està sola. És a dir, al principi, quan va començar tota la crisi a dins l'OTAN amb Trump i amb tot el tema d'armament, doncs, recordeu aquella reunió al despatx oval, no?, amb el Merckx, amb el Macron, semblava que Espanya es quedava més aïllada, però clar, ara, quan veiem la forma en la que Trump, per exemple, l'agafa amb Giorgia Meloni, com segueix insistint amb Groenlàndia i, per tant, posant-se a tots els països de la Unió Europea en contra, doncs jo crec que això reforça una mica la posició d'Espanya. I després el que fa molt la sensació d'aquestes cimeres de la OTAN i dels líders europeus és que Trump al final pot fer i pot dir les barbaritats que vol i ningú trenca la corda, perquè tots saben que queda 2 anys, que és possible que quedi tocat a les midterms de novembre i que ja passarà, i que ja passarà. Sí, sí. I per això, en lloc de confrontar-hi i que tot salti pels aires, doncs Rutte es dedica a raspallar-li les botes, i molts líders europeus es posen de perfil i aguanten a l'espera de que marxi. Clar, aquí el tema és, quan aquest senyor marxi, jo crec que l'America First ha vingut per quedar-se, i altres coses, malauradament, han vingut per quedar-se, és que bé, després, si hi ha una recomposició de l'ordre liberal al que encara s'aferra Europa, no?, amb l'OTAN i amb les Nacions Unides, és a dir, del món sorgit de la Segona Guerra Mundial, que ara Trump està impugnant, si això d'alguna forma torna, com va tornar en el seu moment amb Biden, si ve més trumpisme, si Estats Units entra en un declivi com a superpotència, o si sorgeix, i tant de bo, un nou ordre mundial i multilateral, que és molt difícil, però que seria segurament el més desitjable.
2: Jo del que dius, hi ha una cosa amb la que discrepo una mica. No crec tant que estiguem davant de... O sigui, Trump és veritat que va fer campanya, i especialment Gidi Vance, parlant d'islacionisme i amb aquella idea de... Per què un senyor de Milwaukee té que pagar impostos perquè s'envien soldats a Ucrània quan no sap on està Ucrània, i tot allò que vam veure a la campanya? Però jo crec que això el govern americà ja ho ha enterrat, i que el que està passant aquí és que Europa ha deixat de tenir interès per als Estats Units, i que actualment Europa té 2 interessos que estan en altres punts del globus. Un és Àsia, Xina, Taiwan, i què és el que passa amb Àsia, i l'altre és Amèrica Llatina. I què passa a Amèrica Llatina? I amb tot això, ell el que vol és treure recursos d'Europa dins els europeus. Vostè arreglis el seu problema amb els russos i amb Ucrània, vostè faci el que vulgui en el seu continent, que jo tinc altres prioritats econòmiques i estratègiques. I jo crec que estem davant d'aquesta situació. I jo crec que hi ha una part positiva, que és que Europa, per primer cop a la seva història, parla de la seva pròpia defensa, analitza quins són els problemes que hi ha de compatibilitat dels sistemes de defensa, que són diferents, que té França, amb els que té Espanya, amb els que té el Regne Unit, amb els que té Itàlia, etc. Que nosaltres, com a Unió Europea, ens comencem a plantejar què hem de fer per poder seure en una taula i no estar de lloguer. I, per tant, Trump és un personatge histriònic, però poder ell, sense ser-ne conscient, ens està fent un favor, en part, perquè ens està fent créixer a la Unió Europea com actor internacional, també.
3: Sí, aquesta idea és interessant, i jo t'he dit que, Joan, estic molt d'acord amb tu. Jo crec que ara la Unió Europea el que li falta decidir és exactament això, però també, vulguis o no, hi ha una definició. O sigui, i amb el que tu deies, Ferran, com de veure com això avança, i si l'Amèrica First ha vingut per quedar-se, amb qui s'acaba alineant Europa? Perquè hi ha un punt en el que t'hauràs d'acabar alineant amb algú, i per tant, si s'estreten més les relacions amb Xina, o com planteges el teu futur. Però, en tot cas, sí que és evident que això planteja uns debats per a Europa que haurien d'haver tingut fa molts anys.
4: Clar, bueno, en tot cas, també, el que em sembla trist i penós és que un continent amb el pes econòmic, amb el pes demogràfic i el problema és que no té el pes polític que hauria de tenir d'Europa, s'hagi de plantejar si bascula més cap als Estats Units o bascula més cap a la Xina, sí, i no pugui bascular sobre ella mateixa.
1: Passant gairebé 8 minuts de dos quarts, Donald Trump aconsegueix coses impensables, com per exemple que avui s'hagi sentit dues vegades a Joan López Alegre i Alicia Puig dient-se l'una a l'altra estic d'acord amb tu.
3: Sí,
1: no havia passat durant tot l'any.
2: Ella votaria demòcrata i jo republicà.
1: Però tots dos ho heu dit, eh? Tu ho has dit una vegada i ella ho ha dit una altra. Vull dir, arribem a final de temporada i heu estat d'acord amb una cosa. Segur que ara no estareu d'acord. De la compareixença de Pedro Sánchez en aquesta cimera de l'OTAN. Si parla sobre aquestes amasses de Donald Trump, doncs sentirem el que diu el president espanyol. Però, mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provocat la indignació de sindicats després que ahir, davant dels empresaris del País Basc, va assegurar que les baixes laborals són, textualment, un càncer per l'economia. I va defensar que els treballadors, quan estiguin malalts, han de cobrar menys del que cobren quan estan treballant.
5: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
1: Els sindicats avui ja li han recordat a Feijóo que això, que un treballador malalt i de baixa cobra menys que quan està treballant, ja passa justament per una reforma que va aprovar el govern de Mariano Rajoy l'any 2015, que ja es cobra menys quan s'està de baixa, tret que el conveni de l'empresa ho compensi. I l'han acusat de falsejar la realitat de manera tendenciosa. Són el secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, i el secretari de Comissions, Unai Sordo.
6: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
7: És un despropósito iniciar un debate sobre las bajas que afectan a millones de personas trabajadoras en España desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
1: Ara de seguida sento el que teniu a dir sobre aquesta picabaralla, diguem-ne, entre els sindicats i Alberto Núñez Feijóo, però Pedro Sánchez compareix després de la cimera de l'OTAN. A veure, està esperant, ara estan fent-li les fotografies, les imatges, sentim l'inici. Si parla d'altres temes, doncs sento les vostres reflexions sobre Feijóo i queda molt punt parlar sobre Donald Trump i les amenaces, doncs el tornaríem a sentir. Està esperant, amb un somriure.
8: Más tarde. Creo que estamos.
1: Està esperant que els companys de càmeres i de fotografies...
8: Usted el embajador, ministro, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a la comparecencia. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación. Aquí está el embajador. No, es importante porque siempre lo hago en todas las comparecencias y especialmente cuando hablamos de la OTAN. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y, en primer lugar, gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia y, en segundo lugar, como hago siempre, embajador, reconocer el trabajo de nuestro servicio diplomático, en este caso en la OTAN, porque creo que el resultado de la cumbre también demuestra el buen hacer de nuestros servicios diplomáticos destacados en este caso en Bruselas, en la sede central de la OTAN. Me gustaría empezar, por tanto, dando las gracias a los anfitriones, especialmente al presidente Erdogan, a la sociedad turca y también, lógicamente, a la ciudad de Ankara por la hospitalidad y por la fantástica organización que nos han brindado de esta cumbre. Decir que España ha venido a la cumbre de la OTAN con los deberes hechos, por tanto, satisfecha con la forma en la que se ha consensuado la declaración de esta cumbre, y también decidida a seguir apostando y haciendo un apoyo férreo a sus aliados. Los datos los conocen ustedes porque han tenido la ocasión de poder compartirlos previamente el gabinete en algunas reuniones previas e informativas sobre la cumbre de la OTAN, pero yo creo que los datos nos dicen que efectivamente el mundo pues atraviesa una de las etapas más conflictivas desde el final de la Guerra Fría y estamos convencidos de que para superarla las sociedades occidentales que pertenecemos a esta alianza atlántica lo que tenemos que hacer es de esta organización una organización más fuerte, más eficaz y más europea. Y eso es precisamente lo que hemos venido a impulsar hoy con nuestra propia voz, la española, pero también con nuestras acciones, trabajando en tres ámbitos muy concretos que me gustaría compartir con la sociedad española que esté siguiendo esta rueda de prensa. En primer lugar, El año pasado, como saben, acordamos el que la Alianza Atlántica tenía que modernizar y también reforzar sus instrumentos de disuasión, y que Europa tenía que asumir un mayor protagonismo en su propia defensa. España se comprometió entonces a hacer su parte, y hoy puedo decir a los ciudadanos que hemos cumplido, y que además hemos cumplido con creces. El mes pasado, el Comité de Política y Planes de Defensa de la Alianza concluyó que nuestro país ha alcanzado sus objetivos de capacidades fijados para el año 2026, y que lo ha hecho además con un grado de cumplimiento superior a la media europea. De hecho, España es el séptimo país que más ha cumplido, el séptimo, recuerdo, de 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica. Creo que este buen desempeño sobre todo se aprecia en datos muy representativos que me gustaría compartir con los medios de comunicación, lógicamente, y también con la sociedad española. A principios del mes de junio, nuestro país era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y en operaciones OTAN. En total estamos hablando de 3.000 efectivos, de 3.000 militares, de hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestra sociedad, los valores y los principios por los que merece la pena luchar, que son la paz y el respeto al derecho internacional. España es, por tanto, el país que más tropas tenía fuera de su territorio, en las fuerzas terrestres del flanco oriental de Europa, jugando, por tanto, un papel clave en la defensa de territorios que hoy legítimamente se ven amenazados por la amenaza rusa, en concreto Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Por tanto, a principios de junio, repito, España era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y operaciones OTAN. Y aprovechando que está aquí el GEMAT, el almirante, quisiera reconocer expresamente a las Fuerzas Armadas Españolas el trabajo tan sobresaliente que están haciendo en estos lugares. Tengo que decir que en todos los gobiernos con los que he tenido ocasión de poder hablar, incluso también en sala, estos primeros ministros y presidentes y presidentas han reconocido, lógicamente, y agradecido la labor de España. Nuestro país, además, y este es el segundo dato que me gustaría compartir con todos ustedes, es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio, y el cuarto en despliegue de capacidades aéreas. En este momento, nuestro país lidera misiones en Irak y en el Atlántico Norte, presta un apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa, y quiero también anunciar a los medios de comunicación y también a la sociedad española que nos vamos a sumar a la misión de las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlàndia, que se ha puesto en marcha por parte de la Alianza.
1: De moment, Pedro Sánchez està traient pit de tot allò que fa Espanya en els seus compromisos amb l'OTAN i està fent una mena de resposta indirecta, podríem dir, a Donald Trump. El moment en què diu que Espanya es compromet a una OTAN més moderna i més europea, diu, i a més repassant doncs, que ha complert els seus compromisos, que és el tercer país que té més tropes a l'exterior, ara vaixells i avions, per tant, el que està venint a fer és repassar el compromís d'Espanya amb l'OTAN en contra del que Donald Trump l'acusa de que no està prou compromès. Diguem-ne que està responent de moment de manera indirecta a les paraules del president dels Estats Units.
8: El año pasado. Este era un compromiso asumido por una anterior administración en el año 2014. Recordemos que en el año 2018, cuando formamos el primer gobierno progresista, el presupuesto estaba en torno al 0,9% del Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 2%, se ha consolidado, y creo que eso también demuestra que somos un país fiable y que cumplimos también, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales. Y también se debe no solamente a esa apuesta decidida presupuestaria del 2%, sino también a que hemos gastado mejor, apostando por esa industria nacional y la industria también europea, aumentando nuestras sinergias, los proyectos conjuntos con otros países aliados, siendo capaces de compatibilizar la inversión en defensa con la defensa de los servicios públicos, la ayuda humanitaria y también algo que nos interpela y mucho, y es efectivamente la adaptación a la emergencia climática que sufre la península ibèrica i, per tant, també...
1: Doncs deixem a Pedro Sánchez, que continua traient pit i dient que han pujat la despesa. El govern espanyol en defensa ha deixat el 2% i no el 0,9%, que és el que diu que es va trobar com a compromís de l'anterior legislatiu espanyol, de l'anterior govern. Sobre Feijó i les baixes, allò que dèiem, si en algun moment hi ha referència directa a Donald Trump o hi ha alguna pregunta a Donald Trump, tornarem a sentir a Pedro Sánchez. Sánchez, però el deixem de moment que estigui repassant tot el que ell entén que són els compromisos que Espanya està complint davant de l'OTAN. Què us sembla aquest embolic amb les baixes?
3: Bueno, jo trobo que des de fa... O sigui, ara Feijó ha tornat a treure aquest tema. Junts també el va treure en el context de la negociació sobre la llei de la reducció de la jornada laboral. Uf, perdó. I crec que és un escàndol que això estigui en el debat públic, si us soc sincera. O sigui, en un moment en què el que la productivitat total dels factors està composta per la productivitat del capital i del treball. I el que tenim és un augment del 20... O sigui, està 20 punts per sobre respecte al 2000, la productivitat del treball. I, en canvi, la del capital s'ha enfonsat i el debat és si la gent no va prou a treballar. Si la gent, i, a més, que la gent cobra menys quan està de baixa. Només, o sigui, el 80% de treballadors espanyols treballen en empreses que, a sobre, l'empresa no els hi complementa aquest salari quan estan de baixa. Per tant, és un escàndol. Em sembla fer guerra ideològica al mateix nivell que Ayuso recuperant el tema abortista aquest del ser no concebut. O sigui, guerra ideològica per tapar temes importants. No, o sigui, poques baixes s'agafa la gent pel nivell d'estrès, malalties que tenen, i el que tenim és un problema de presentisme de gent anant a treballar estant malalt. Per tant, em sembla un escàndol que seguim parlant d'això. Per sort, he vist que s'ha fet mitja enrere, que des del PP han dit no, escolteu, potser no hem entès del tot què havia dit Feijó, perquè és un escàndol que això estigui sobre la taula.
2: Bueno, no sé si és un escàndol, però les dades són les que són. Cada dia no van a treballar a Espanya 1.632.000 persones. I d'aquest 1.632.000 persones, un 77% ho fan amb una baixa mèdica, i la resta, que són unes 360.000 persones, senzillament no es presenten al seu lloc de treball.
1: Però això són coses diferents. Exacte. És a dir, ahir Feijó no parla de l'absentisme laboral, que és gent que sense tenir baixa i sense donar cap explicació no va treballar. Ell parla de la gent que té una baixa mèdica i parla del sou dels
2: que estan de baixa. Donar, si m'ho permets, el conjunt de les dades. Vale? Per tant, al nostre país hi ha cada dia més d'un milió i mitja persones que, o per un motiu de salut, que ara en parlarem, o senzillament per la jeta, així de clar, no van a treballar. Això què costa? Això li costa a l'Estat 16.000 milions d'euros anuals i a les empreses 17.000 milions d'euros anuals. I, per tant, això és un cost que s'ha de parlar de com s'assumeix i s'ha de començar a donar eines perquè es puguin controlar les baixes. Alemanya, que és un lloc on hi ha menys absentisme laboral amb baixa mèdica o no que Espanya, un govern del que formen part els socialistes acaba d'anunciar mesures per controlar les baixes mèdiques. Per tant, que tenim un problema quan hi ha 1.600.000 persones cada dia que no van a la feina, jo crec que és indiscutible. Quan això costa la burrada que acabo de dir de milers de milions, crec que és una altra obvietat, i que, per tant, això s'ha de controlar, és també una evidència.
1: Sí. Deixa'm puntualitzar, perquè quan dius absentisme laboral, sigui amb baixa o sense, no, l'absentisme laboral és quan no tens la baixa. Si tens la baixa, no estàs absentant de la teva feina.
3: El que passa
1: tens,
3: és que...
1: Tens una excusa, entre cometes, perquè un metge ha certificat que, efectivament, no estàs bé.
3: Totalment. El que passa és que Junts, ja quan parlava d'aquests números de més d'un milió de persones, parlen de dades on el 78%, tu ara dius 77, jo sabia que era 78,
2: però és igual.
3: 77% és gent de baixa, i per tant és un concepte criminalitzador dient que si estàs de baixa és absentisme.
2: És que una part important de les baixes que es donen senzillament
3: sí,
2: no es tindrien
3: perfecte.
2: Que donar.
4: D'acord. En tot cas, si hi ha frau, si n'hi ha, la solució contra el frau no és treure drets, perquè s'ha de partir de la base que la baixa mèdica és un dret i que quan una persona està malalta i no pot anar a treballar, amb un mercat laboral avançat, civilitzat i amb un estat del benestar, doncs ha de poder no anar a treballar, ha de poder estar de baixa i hauria de poder cobrar el 100% del seu sou. Sí. Si hi ha alguna gent, que segur que n'hi ha, i no ho discuteixo, que li fot cara, parlant clar, i que comet un frau, que jo crec, per la meva experiència que tinc al mercat laboral, que, com tots els que estem aquí, que crec que és una minoria, que hi són, però que són una minoria, perquè tots coneixem gent que té més cara que esquena, però també sabem que són absolutament minoritàries. Si això hi és, i això s'està produint, i el Partit Popular vol lluitar contra això, doncs el que ha de demanar és que hi hagi més mitjans a l'atenció primària perquè hi hagi un control més estricte d'aquella persona que està de baixa, perquè se li doni hora més ràpid, perquè si una persona que està de baixa se li han de fer proves, se li facin les proves més ràpid per poder aclarir si està o no malalta. En el cas de la salut mental, doncs que hi hagi un servei d'atenció a la salut mental més reforçat a l'atenció primària per poder aclarir efectivament si aquella persona està deprimida i està angoixada i per tant ha de tenir una baixa o senzillament està trista o enfadada, i per tant no ha de tenir una baixa, és dir, que hi hagi això. I jo m'atreviria a dir-li al senyor Feijó que si vol això, si vol això, això val diners. Això val diners. I dos idees perquè hi hagi aquests diners. Doncs mira, un impost a les grans fortunes i acabar amb les exempcions de l'impost de societats.
2: Mira, jo estic molt d'acord amb tu, amb que els drets no s'han de retallar. Però m'ha agradat que diguis que creus que efectivament hi ha gent que s'agafa baixes aprofitant-se del sistema.
4: Igual que hi ha gent que fa frau fiscal.
2: Mira,
4: sí.
2: anem a veure les xifres clarament. Hi ha aproximadament uns 19 milions de persones que cotitzen el règim general, TREC, sí. Els del RET, els autònoms, vale?
4: Sí, d'acord.
2: 1.600.000 baixes. Jo m'he de creure que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general, perquè autònoms de baixa n'hi ha 4 amb una mà. Jo m'he de creure de veritat que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general que està malalta. Vinga, home.
3: Mira, i saps que jo m'he de creure...
2: Espera, Joan. I et donaré dues dades.
4: Una, castiguem a tothom.
2: Com creixen les baixes en el sector de l'ensenyament, que és, per cert, dels menys absentistes,
4: ja ho sé.
2: Just abans de començar el curs.
4: Val.
2: Segona pregunta. De veritat m'he de creure que a Correus hi ha un 15% de treballadors que estan malalts? Vinga, home.
1: Un moment, perquè és que li pregunten a Pedro Sánchez directament sobre si ha parlat amb Donald Trump o no i si han tingut algun contacte.
9: Com es ataques,
1: i si com estan els atacs de Donald Trump al paper d'Espanya a l'OTAN.
9: La relació diplomàtica i els contactes que el govern d'Espanya mantiene con Estados Unidos en el ámbito de la OTAN. Porque
1: estos datos que
9: explica el gobierno a los medios de comunicación y a la opinión pública también se presentan ante los aliados de la OTAN. Me gustaría conocer cuál es la respuesta que tiene la administración americana cuando escuchan esta información. Y sobre este asunto, un último punto. Me gustaría saber si ha podido hablar con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y si han comentado estos últimos ataques de Donald Trump. Y en clave nacional le voy a pedir una valoración sobre las palabras del líder de la oposición cuando ha hablado en las últimas horas de bajas laborales, absentismo laboral en términos de cáncer. Me gustaría saber qué reflexión hace usted de estas palabras. Y muchas gracias.
8: Muchas gracias, Iñaki. Sí he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no? Mientras estábamos esperando a que se iniciara la cumbre? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas, muy, muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez que somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. No somos de los países europeos donde tenemos un superávit comercial respecto a Estados Unidos, sino que sufrimos un déficit comercial. En segundo lugar, como bien ha recordado hoy la propia Comisión Europea, la política comercial es una política común, es una política que está en manos de las instituciones comunitarias, que ya, por cierto, han salido públicamente recordando pues las características de esa política comercial. Por tanto, somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la administración estadounidense pues ha impuesto a la Unión Europea previamente, ¿no? Y que, por cierto, desde España siempre hemos tenido una actitud absolutamente constructiva en el sentido de apoyar a la Comisión Europea para poder llegar a un acuerdo y ser ratificado también en el Parlamento Europeo por las fuerzas, en este caso, europeístas, para, de alguna manera, dar esa predictibilidad a los agentes económicos que operan tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Por tanto, esa es la segunda cuestión que me gustaría trasladar. Y la tercera es que, en fin, yo soy socialdemócrata, ¿no? Pero, en fin, las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos, ni entre estados. Por tanto, pues, creo que, en fin, más allá de todo esto, las relaciones son positivas. España es un país que quiere, trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados, con los que tenemos lazos muy, muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España o en Estados Unidos a lo largo de las décadas. Y bueno, a partir de ahí, pues si me permite, aprovechando la pregunta sobre Estados Unidos, felicitar al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia y de su creación.
1: Em queda un minut, per tant, no sé si podrem sentir molt més sobre la resposta de Feijóo.
8: Yo creo que ya cuando se habla de absentismo laboral estamos hablando de una aproximación equivocada. Habría que hablar mejor de bajas laborales, de incapacidad temporal, porque de alguna manera ya se pone un estigma sobre esa realidad que existe en nuestro país, y es la de que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral. En segundo lugar, me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. Creo que es absolutamente desafortunado.
1: És la resposta de Pedro Sánchez, d'Alberto Núñez Feijóo, òbviament en els blocs informatius del 3CAT Info, també els bolletins horaris de Catalunya Ràdio i el Catalunya Vespre. Avui a partir de les 8 tindrem més detalls d'aquesta resposta que s'està produint ara mateix en directe encara a Turquia en aquesta cimera de l'OTAN. Alicia Puig, Joan López Alegre, Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins a la pròxima. Ho deixem aquí perquè són pràcticament les 4, de seguida el butlletí horari amb l'actualització de les notícies i després la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Beu aigua, és vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Hey, yo, big wave. Turn the mic on.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio i molt benvingut al club. Passa, passa. Ja estàs viatjant per la màquina del temps del Coco. Aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I que fem junts.
2: Hola, Albert, sóc David de Girona i trucava per demanar-te una cançó de la Barbara Streisand. És la cançó que se'n diu People.
1: People, que formava part d'un musical de Broadway anomenat Fanny Girl, noia divertida. És una balada realment impactant.

0: Aquesta és música de categoria, de bon gust. People, que Barbara Streisand, nascuda a la ciutat de Nova York el 1942, va publicar el 1964. En el terreny de les curiositats, Barbara mai va amagar que es va enamorar de Robert Redford durant el rodatge de la pel·lícula Tal como éramos, el 1973. En aquell moment ella estava soltera, però ell estava feliçment casat i va mantenir una actitud professional i distant.
1: Escoltes Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Illes Balears, per la FM, algunes d'elles també en simultani, per la tele, per el canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes, entre d'altres, iVoox.com, iTunes, Apple, Amazon Music, YouTube, per escoltar-nos en diferit, íntegrament o per fragments, o per descarregar els programes i portar-los amb tu allà on vagis, quan voles, quan passeges, quan condueixes, al mar o a la muntanya, ja saps que el teu coco t'acompanya. Com estàs de memòria? Recordes el primer disc que et vas comprar? Digue-m'ho, que estarem encantats de compartir-lo. Sí, m'envies un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet l'amic Francesc Verdú, que diu que el seu primer disc va ser My Little Lady de Tremolos. Ah, records de la meva, anava a dir adolescència, però gairebé infantesa. I a més el punxaré amb el mateix vinil, que deu estar bastant fregit, perquè llavors tenia pocs i els matxacava tot el dia, els anava repetint. Bueno, el vinil és el so que es va negar a desaparèixer. Molt abans de Spotify, YouTube o les llistes de reproducció digitals, hi havia una manera especial d'escoltar música, el vinil. I cada disc guardava molt més que cançons. Era una experiència completa. En els long plays, en els discos grans, els que giraven a 33 revolucions per minut, treure l'àlbum de la seva funda, admirar la portada, col·locar l'agulla i escoltar aquest so característic que milions de persones encara consideren insuperable. El que semblava una tecnologia destinada a desaparèixer ha acabat tornant amb més força que mai. Vas tenir discos de vinil? Quin va ser el primer single o el primer àlbum que et vas comprar? Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com.

eren en anglesos els Tremolos, que per un dia van ser millors que els Beatles. No ho sabies, això? Doncs t'ho explico després d'escoltar un altre dels seus èxits. Un de divertit. Suddenly You Love Me. 1967. L'any anterior de My Little Lady, que escoltàvem abans.

De sobte, m'estimes. La vida te da sorpresas. Sorpresas te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. Doncs l'1 de gener de 1962, que curiosament hi havia gent que treballava, un productor de la discogràfica Decca, una discogràfica molt important, havia d'escollir entre els Tremeloes o els Beatles. I va tenir la intuïció de que Tremeloes i Beatles eren absoluts desconeguts, eh? En aquell moment, i els Tremeloes també. Ell va tenir la intuïció de que Tremeloes tenien més potencial comercial. No va tardar en adonar-se de que s'havia equivocat quan els Beatles, i pocs dies més tard, van signar amb la poderosa EMI. Però això no vol dir que els Tremeloes no tinguessin el seu mèrit, eh? Els hem recordat gràcies a l'amic Francesc Verdú, que va ser el seu primer disc. Doncs em ve molt de gust escoltar un dels meus primers discos, el primer no, perquè ja l'hem posat diverses vegades, però aquest és dels primers, perquè jo els tinc numerats, i té el número 9. Segurament no recordes el seu cantant. Quan va sortir aquest disc, tampoc va ser molt famós. Es deia Robin McNamara. I la cançó Lay a Little Lovin' on Me, aquí es va dir Quiéreme un poquito.

0: El senyor Robin McNamara, nascut als Estats Units el 1947 i que malauradament se'n va anar a l'altra dimensió l'octubre del 2021, un dels meus primers discos, aquest... Lay a little loving on me, que aquí es va dir Quiéreme un poquito.
1: Recordes? Cocodril?

En Paco segur que sí. Acó de Roda de Ter. Hi ha un espai sempre obert, com tots els altres. Aquell que et demana quina cançó vincularies al teu servei militar, si és que el vas fer, tant si t'agradés com si no fer-ho. Va ser obligatori fins al 2001 en aquest país. Però, a banda d'altres records bons o no, segur que hi ha una cançó que quan l'escoltes et porta directament a aquell temps, si més no especial. Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Això que està sonant és un autèntic omplepistes, encara l'omple a les nostres sessions. És de 1983, era dels New Order i es diu Blue Monday. Fantàstic. Per tota una generació de cocos. Aquells que van començar a estimar la música als anys 80. Però no és l'única d'en Paco. Demanem una, eh? Aquest és el joc, però ell ens diu tres.

I el bon amic Paco, des de Roda de Ter, ens diu: jo vaig fer la mili a Valladolid i tres cançons que recordi. Per exemple, el Blue Monday de New Order, també el Take on Me del Sahar.

I una vegada més deixo una pregunta en l'aire. Aquestes cançons són absolutament vigents, les coneixen fins i tot els més joves, omplen les pistes i tenen bastant més de 40 anys. D'aquí 40 anys, la gent jove o no tan jove ballarà, recordarà, escoltarà per la ràdio les novetats que ara s'estan publicant?

des de Noruega, que no és un país que s'hagi distingit per facilitar-nos èxits internacionals, al Sahà, ja que tinc un mensurable. Take on me. Recorda tantes nits de festa. Ah, però la tercera que recorda en Paco des de Roda de Ter és una cançó que va estar prohibida, entre cometes, i que ara fa molt temps que no escoltàvem aquí el programa, el Relax del grup Frankie Goes to Hollywood. Bueno, la puritana BBC de Londres, d'Anglaterra, la va prohibir per la seva lletra sexualment suggerent, i això va augmentar la seva popularitat. Really?

0: Frankie Goes to Hollywood va ser una banda de synth-pop britànic format a Liverpool, la mateixa ciutat dels Beatles. El seu èxit més important va ser aquest Relax, que aquí ens va arribar el 1984. Tu ja hi eres? Doncs això que et deia, d'aquí, d'aquestes coses, aquí en sabem molt, de la censura, que va facilitar que algunes cançons més o menys mediocres fossin número 1, com el Jet en Monomplí, no? Doncs la BBC, jo no sé quina mania tenen alguns responsables de prohibir cançons perquè, per exemple, en aquest cas, tinguin una lletra sexualment suggerent. Què té de dolent, això? Bueno, doncs va ser molt bo, perquè això va augmentar la seva popularitat. De cop i volta, després de prohibir-la a la BBC, a Anglaterra tothom la volia escoltar i la va convertir en un autèntic número 1.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: Quin contrast, eh? És que aquesta és una barreja sensacional d'èpoques, colors, estils que fem junts i que ben segur ens enriqueix a tots. I amb aquest tema de pel·lícula et convidem a anar al cinema amb tres temes.

Ja l'hem posat en diverses ocasions i hi ha bastants amics que ens pregunten que d'on és, que com el poden localitzar. Doncs una altra vegada, la vida te da sorpreses, sorpreses te da la vida, que canta el meu amic Pedro Navaja. És la banda sonora de Pretty Woman, és el tema d'amor. És clar que la cançó de Roy Orbison que li donava títol va eclipsar totes les altres músiques de la pel·li. Series tan amable de destacar-me una cançó de banda sonora original o un tema instrumental que t'hagi agradat especialment? Fes-ho aquí a cocodrilclub@gmail.com. Així ho ha fet des del Guinardó a Barcelona en Jordi Busqué, que ens diu: hola Albert, moltes gràcies pel teu programa del Cocodril. Per la secció de les bandes sonores, què et semblaria la banda de la pel·lícula de John Wayne, El hombre tranquilo? Crec que no l'has posat mai en el teu programa i jo particularment trobo que és molt bonica. Moltes gràcies per tot i endavant amb el Coco, Jordi Busqué del Guinardó. Doncs, El hombre tranquilo, hi ha diversos temes, no? Però posarem el tema de Island of Innisfree, que va ser un èxit mundial interpretat per Bing Crosby el 1952, però primer escoltem la versió instrumental, que està considerada com una de les grans cançons d'Irlanda.

Gràcies per el teu correu i per la teva proposta, amic Jordi Busqué, del Guinardó, de Barcelona. Ens arriba ara una proposta des de Sant Cugat del Vallès, de l'Oriol Agell, que diu: per la secció de bandes sonores proposo Baby Elephant Walk, de Henry Mancini, de la pel·lícula Atari. Moltes gràcies i per molts anys. Aquí la tens.

Aquesta és bastant popular, eh, Oriol? El passeig de l'elefant de la pel·lícula Atari. Atari es va estrenar el 1962, el protagonista va ser John Wayne, les localitzacions a Tanzània. És recordada especialment per les seves escenes reals de captura d'animals i també per la seva icònica banda sonora del gran Henry Mancini, nascut a Ohio, Estats Units, el 1924, que marxava a l'altra dimensió des de Los Angeles el 1994. La pròxima pel·li la decideix l'Antoni FR de Vilassar de Mar, que ens diu: escolto sempre el vostre programa de ràdio des de Vilassar i per l'espai destinat a les bandes sonores de pel·lícules us demano escoltar aquesta cançó de l'any 1967, In the Heat of the Night, interpretada per Ray Charles. Moltes gràcies per la vostra tasca impagable. Ànims, molta força i endavant per sempre. Salutacions, Antoni FR de Vilassar de Mar. Moltes gràcies.

0: must be an ending to it all.
1: Ray Charles tenia una gran addicció a l'heroïna que va afectar molt a la seva vida personal i a la seva carrera. Va néixer a Georgia el 1930 i va morir a Los Angeles el 2004. Li deien el geni, però ell preferia que li diguessin germà Ray. I una vegada més, a l'escoltar el gran Ray Charles, us recomanem la pel·lícula que es diu senzillament Ray, que ell va poder arribar a temps de supervisar-la i va declarar que així és com van passar les coses. Potser està per alguna plataforma i si us agrada Ray Charles, està molt bé conèixer la seva vida en una pel·lícula. La pel·lícula In the Head of the Night, En el calor de la noche, és la proposta de l'any 67 de l'Antoni Ferra de Vilassar de Mar. I la Rosa Maria Torres ens diu: jo voto per Sleepwalk de Santo Anjoni. Doncs mira, aquesta peça no es va fer per cap banda sonora, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lícules. És original de 1959.

música realment relaxant, eh? Es diu Sleepwalk. Caminar per dormir. La música que li agrada a la Rosa Maria Torres. Com us deia, el 1959, quan es va publicar, no es va fer per cap pel·lícula en especial, però s'ha utilitzat en més de 20 pel·lis. Una d'elles, la que va protagonitzar Cher el 1990, però ambientada en els anys 60, que també tenia algunes perles com aquesta, It's My Party. Aquella cançó que ve a dir, és la meva festa i tu estàs ballant amb totes menys amb mi. Potser t'has trobat en una circumstància semblant. No fa cap gràcia. Cantava Leslie Gore.

0: Aquest clàssic dels anys 60 també s'ha utilitzat a moltes bandes sonores, per exemple aquesta a la que fèiem referència, Mermaids, que aquí es va dir Sirenes, del 1990, protagonitzada per Cher, que no fa pas gaire, ha arribat als 80 anys. Jimi Hendrix en certa ocasió va dir: el coneixement parla, però la sabidoria escolta.
1: Gràcies per ser ràdio.
2: Cocodril Club. Cocodril Club amb Albert Malla.
1: Quédate con la radio.
0: Deixeu-me parlar un moment de la ràdio. No és per cap motiu en especial. Senzillament és perquè ho necessito.

Avui, en un ecosistema saturat d'opcions, hi ha una cosa que cap plataforma no aconsegueix replicar. La connexió humana en temps real. La ràdio no només acompanya, interpreta, reacciona i crea comunitat a l'instant.

0: finestra.
1: La ràdio no només ha sobreviscut a la transició digital, ha demostrat una resiliència única, mantenint-se com el mitjà d'àudio amb més abast, confiança i connexió amb les audiències del segle XXI. Dades globals recents evidencien aquest lideratge. En un temps marcat per la proliferació de desinformació generada per intel·ligència artificial, el 82% dels oients declara que la ràdio és el mitjà en què més confia per informar-se.

I més enllà de xifres, el 81% dels oients, de ràdio, perceben els seus locutors favorits com a amics o familiars. Una cosa que subratlla una connexió emocional profunda que cap algoritme no pot replicar. La ràdio no és un mitjà del passat. És la veu que acompanya, informa i uneix. Quan entens a qui parles, tot canvia. El to, la música, les pauses, fins i tot el silenci.

I la ràdio que transcendeix no és la que sona fort, sinó la que se sent propera. Perquè la ràdio el que connecta no sempre és el més nou, és el que es fa bé. A la ràdio no tot es tracta de reinventar-se. Alguns programes han demostrat que la clau de l'èxit no és canviar constantment, sinó construir un format sòlid que connecti amb l'audiència des de l'inici. En un entorn on tot sembla exigir canvis constants, la ràdio demostra que la consistència també és una estratègia poderosa. Apostar per una identitat clara i sostenir-la en el temps pot ser més efectiu que modificar-ho tot a la recerca de novetat. Les dedicatòries musicals no només eren cançons, per exemple, eren històries, emocions i moments en viu que avui l'algoritme no pot replicar. En temps de playlists infinites, la ràdio té l'oportunitat de tornar a ser personal. Sempre la ràdio. I recordo una cançó de la Donna Summer que es deia On the Radio, del 1979, que narra la sorpresa de la cantant en escoltar a la ràdio una carta íntima que la seva exparella li va escriure, revelant els seus sentiments públicament. La lletra descriu com la carta, probablement perduda, va ser trobada i llegida a l'aire, exposant la relació passada que va acabar el juny. Expressa la melancolia en escoltar la seva cançó i qüestiona la sinceritat del "t'estimo" del passat. Diu Donna Summer: a la ràdio algú va trobar una carta que em vas escriure i li van dir al món com et senties. Ha d'haver caigut d'un forat al teu vell abric marró. Mai no van dir el teu nom, però sabia a qui es referien. Estava tan sorpresa i commocionada i també em preguntava si per casualitat ho vas sentir per tu mateix. Mai no vaig dir a ningú com m'he estat sentint per tu, però ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, ho van dir a la ràdio.

No t'entristeix una mica quan escoltes la nostra cançó? Les coses no són les mateixes des que vam trencar el juny passat. L'únic que vull escoltar és que encara m'estimes i que creus que tornaràs a casa ben aviat. I em va fer sentir orgullosa quan t'he sentit dir que no vas trobar les paraules per dir-ho tu mateix. I ara al meu cor sé que puc dir el que realment sento, perquè ho van dir molt fort. Ho van dir a l'aire, a la ràdio. Enviar una carta per dir-los que jo també t'estimo. Si ho escoltes, potser ho sàpigues. Quan els escoltes llegir la línia sobre el retorn de l'amor a la ràdio, pensaràs en nosaltres dos i tornaràs a casa. Si sabessis com em sento perquè em vas fer esperar, la vida segueix i segueix. Per què jugues amb el meu cor? No aguantis més, perquè ara sé com et sents realment. Si creus que l'amor no és a la ràdio, sintonitza't. Pots trobar l'amor que vas perdre.

0: Amics, cocos, a vegades em veig en fotos velles, fetes a la ràdio d'abans, en els anys daurats de la ràdio, quan entrar a un estudi era com trepitjar un santuari de somnis i cançons. Una època on la passió era molt més important que els diners. Quan la ràdio era romàntica, viva, artesanal, i no aquesta selva digital que és avui plegada de playlists automàtiques, sense ànima. Aquella taula de mescles, els discos de vinil, les cartutxeres, el magnetòfon amb cintes grans de bobina oberta, el micròfon, esclar, el nostre vell amic de sempre, el telèfon del directe. Tot era part d'una màgia que s'ha anat desdibuixant en aquest present on molts parlen però pocs comuniquen. A vegades em miro en aquella foto antiga amb nostàlgia, sabent que vaig ser part d'un temps en què la ràdio es feia amb el cor, no amb l'algoritme.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per tornar a la ràdio. Gràcies per preferir-nos. Algú va dir: el que es busca es troba, però el que es descuida es perd. No perdis ni un instant, això ho vivim intensament i ho fem junts.
2: Hola, jo voldria escoltar la cançó Filadèlfia de Neil Young per aquesta tarda plorar una mica.
1: Bueno, a vegades és bo plorar. A mi la pel·lícula, a banda de tristesa, em va provocar mal rotllo, ho sento, eh? Es va estrenar amb gran èxit de taquilla el 1993, dirigida per Jonathan Demme i amb una banda sonora amb alguns dels més grans, com Bruce Springsteen, Peter Gabriel o Neil Young.

Filadèlfia, la cançó del mateix títol de la pel·lícula a la qual pertany, de la seva banda sonora original, del 1993, interpretada per Neil Young, que ara té 80 anys, canadenc, concretament de Toronto. Vinga, anem a animar una miqueta la cosa avui amb la meva especial d'avui, que em sembla boníssima. És del cinquè disc en solitari de Paul Simon, publicat el 1980, es diu Late in the Evening, al final de la tarda. Bueno, i entre d'altres curiositats, el bateria tocava amb dues baquetes a cada mà. És molt difícil, però ho va fer molt bé. Desitjo que t'agradi. És el meu regal d'avui per tu. Ja saps que has connectat amb el Coco.

0: Late in the evening. Al final de la tarda. 1980. Cinquè disc en solitari de Paul Simon sense el seu soci, Art Garfunkel. Ara Paul té 84 anys. Havia nascut a Nova Jersey, Estats Units, el 1941. La meva especial d'avui...
1: Això és Cocodril Club.
0: Sí, Montse, gràcies. Però on està el piano?
1: El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Ah, mira, mira, mira, ja ve! A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. Ah, i segueix-nos al Facebook. Som més de 40.000 d'arreu del món que hi col·laborem amb records musicals i de tota mena les 24 hores del dia i de la nit. Però hi faltes tu. Al Facebook, agrega-t'hi al grup Cocodril Club. Ara, a l'estiu, potser tens més temps per escoltar la ràdio i recuperar programes que se't van escapar. Els trobaràs, els emesos, els últims mesos, a les plataformes iVox.com. També hi ha alguns a Spotify, a YouTube, Amazon Music, iTunes, Apple... Hi ha moltes webs de les emissores que emeten aquest programa. Ja saps que al mar o a la muntanya, el Coco t'acompanya. Alguns amics ens estan preguntant on ens podem trobar en els bolos d'estiu del cocodril, quan tenim el privilegi de compartir festes majors i realitzar aquest programa de ràdio en directe, cara al públic i adaptat a sessió de ball. Doncs us diré dos. El més multitudinari des de fa 11 anys farà, ara, el de la Garriga, que enguany celebrarem el divendres, 31 de juliol. Sempre havíem anat en dissabte. Aquest any, per primera vegada, en divendres, 31 de juliol, la festa cocodril a la Garriga. I a Barcelona, un altre clàssic, el de la plaça de la Catedral, la plaça Nova de Barcelona, estarem el dissabte 15 d'agost. Ja saps que per participar en el programa pots fer-ho per correu electrònic a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, com ha fet en Joan Marín de Molins de Rei, que ens diu: Hola Albert, torno a ser jo. Aquesta vegada vull posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. Bé, per als amics que no se'n recordin o que no haguessin escoltat un programa anterior, Joan Marín de Molins de Rei va voler destacar públicament la importància del baix. I ara, en el seu nou email, doncs vol posar el focus d'atenció a la guitarra rítmica. I diu: quan escoltem una cançó, més enllà que ens agradi o no, la qual cosa és molt important, podríem entrar en la feina que li correspon a la guitarra rítmica. La música disco n'anava plena d'aquest tipus de meravelles, però si anem a les balades o a la música pop, veurem acompanyament magnífic. Poso un parell d'exemples. Si escoltes Over My Shoulders de Paul Carrack, tota la cançó es basa en una guitarra acústica que porta tot el pes de la cançó. No diguis en condicional si escoltes. Anem a escoltar-la, que és una gran cançó.

Over My Shoulders. Sobre la meva espatlla, publicada el 1995 per Mike and the Mechanics amb la veu de Paul Carrack. Bueno, és el primer exemple que ens ha posat en Joan Marín de Molins de Rei per destacar la importància de la guitarra rítmica. Diu, si ens anem als meus estimats Beatles, Beatles dels meus amors, i agafes All My Loving, veuràs a l'amic John fent un acompanyament d'allò més bonic i treballat. Oh,

0: All My Loving.
1: All my loving, darling, I'll be true.
0: Tot el meu amor.
1: All my loving.
0: 1963.
1: All my loving.
0: Del long play With the Beatles. Ah, però l'amic Joan Marín de Molins de Rei, a banda de destacar la importància de la guitarra rítmica, com va fer amb el baix fa alguns programes, ens posa una postdata, que això m'agrada molt perquè ens rejuveneix, no? Ara gairebé ningú posa PD, postdata. Diu, per cert, allò de Truño que vaig dir l'altre dia s'ha d'agafar amb pinces, tot i entendre que per molt Beatles que siguin, alguna relliscada van fer, de l'àlbum blanc Obladí Obladà, una petxanga d'en Pol. Sí, a mi em van sorprendre dues coses d'aquesta cançó. Us les explico després.

Obladí, obladà. Que no vol dir res, però per mi, estic totalment d'acord amb tu, Joan, és del pitjoret que han fet els meus estimats Beatles. Però us he anticipat que voldria comentar dues anècdotes sobre l'obladí obladà. Bé, la primera és que un institut americà d'experts musicòlegs la va declarar la cançó més propera a la perfecció. Això em va sorprendre molt, la veritat. I l'altra cosa que em va sorprendre és que el gran Arthur Conley la va voler versionar. Així que aprofitem per jugar amb aquell espai de les versions, també, en aquest cas. Per mi, una versió encara més dolenta que l'original dels Beatles. Però, en fi, que tots ens hem equivocat alguna vegada a la vida, eh? Què dic alguna vegada? Moltes, moltes vegades.

Bueno, ja n'hi ha prou, no? D'Arthur Conley, preferim quedar-nos amb el seu etern Funky Street. Ah, això sí que és bo. I encara la posem a les nostres sessions de DJ, eh? Aquestes que, per sort, seguim celebrant cada diumenge a la tarda a la discoteca Barrocos de Barcelona.

0: Be happy.
1: Be happy. Dedica't a ser feliç, val la pena intentar-ho.
0: In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry. Be happy.
1: De tots és conegut el poder de la música per als moments més fumuts o tot el contrari.
0: Don't worry.
1: Per als moments més alegres.
0: Be happy.
1: Tenim una bona llista des de fa molts anys ja i molts amics, oients, s'han anat apuntant les diferents cançons per tenir-les a mà, per ser un cas. Cançons que et posen de bon humor, que et poden arreglar un dia d'aquells que ja comencen espatllats, oi? Per exemple, la cançó que des de Lleida, salutacions a tots els cocos de la Terra Ferma, ens proposa la Mariana Serra. Diu, sempre em posa de bon humor The Way to Your Heart dels Soul Sisters. Ah, mira, aquests són mig amics meus, eh? Bueno, era un grup belga, però em van venir a veure el 1989, quan jo estava a la enyorada i estimada cadena 13 de ràdio fent els balla musicals, i em van deixar aquesta salutació.
2: Hola amigos de Cadena 13,
3: somos Soul Sister, gracias por vuestro apoyo.
2: Esperamos que sigáis disfrutando con nuestro éxito
4: The Way to Your Heart.

0: The Way to Your Heart. Aquest és el camí més directe per arribar al teu cor. M'encanta. Gràcies per la teva proposta des de Lleida, Marianna Serra. Del grup belga Soul Sister, i que hem escoltat en la seva versió de luxe, en la versió maxi single. Sí, sí, encara sovint la poso a les meves sessions de les tardes de diumenges a la discoteca Barroques de Barcelona, de 6 a 10, carrer Aribau 242, i la gent salta, aixeca els braços, riu. M'encanta veure'ls feliços des de la meva cabina. Per cert, que algú va dir que els miracles comencen a succeir quan li dones més energia als teus somnis que a les teves pors.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I la ràdio continua sent el mitjà de comunicació que més estimula la teva imaginació. Per això et proposem que t'imaginis que estàs als anys 80, cap a finals, o principis dels 90, potser, com vulguis. Estàs preparant un viatge en cotxe i entre les coses que no has d'oblidar a casa és una cinta de casset que estàs gravant especialment per aquest viatge, nocturn o potser diurn, per autopistes o potser entre muntanyes, amb corbes. Quina cançó posaries a la cinta? Vinga, digue-m'ho, perquè ja tenim unes quantes, eh? Unes quantes cintes, perquè són moltes les propostes que hem rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com. La pròxima ens porta a 1986. Ens la proposa en Carles Baeza des de Vilanova i la Geltrú. És de Cruz Rea. I es diu On the Beach, un dels seus èxits més importants. Diu en Carles: em suggereix nits a la platja amb l'amor de la meva vida, si és que algun dia ve al meu costat.

On the Beach. On the beach. A la platja, amb la veu característica de Chris Rea, que ens deixava no fa pas gaire, el 2025, amb 74 anys. La cançó és de 1986 i és la que gravaria aquesta cinta fantàstica de casset que estem fent entre tots en Carles Baeza, de Vilanova i la Geltrú. Quina posaries tu? Només una, sisplau. Dels anys 60, 70 o 80, perquè és a finals dels 80, principis dels 90 que l'estem gravant, eh? Digue-m'ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet des de Rubí la Elvira Tomàs, que diu: a mi m'agrada per conduir Count the Rage de Terry Ronald. Home, és... o dona, en aquest cas. És una gran cançó, també. Teniu bon gust i bona memòria. Aquesta del 1991.

0: Calm the Rage, calma la ràbia. Curiosament, del seu intèrpret Terry Ronald no es coneix la data exacta de naixement. No la sap ningú. Like a prisoner of love. Like left the ties of love. Es calcula que més o menys deuria néixer la segona meitat dels anys 70. Hi ha molt de marge en aquest aspecte. No, no se sap. Però, en fi, la cançó sí, se sap que es va publicar el 1991 i que ell va néixer no se sap quan, però a Londres. Baby, baby. Una bona cançó que ens proposa per la cinta de casset del viatge l'Elvira Tomàs des de Rubí. Diu que li agrada per conduir.
1: Per no perdre la memòria, Cocodril Club. Amb l'Albert Malla.

amb tota la il·lusió per aquest mitjà que t'acompanya i mai t'enganya. Amb el Coco, que està al teu costat, al mar o a la muntanya. Bueno, i posem una més a la cinta de casseta, en aquest cas, és la que ens proposa l'Artur Pons des de Tarragona. És una gran balada de Foreigner, que a mi també m'agrada molt, del 84, I want to know what love is. És a dir, vull saber què és l'amor. Bueno, la cançó és una poderosa súplica per trobar el veritable, l'autèntic amor. La lletra reflecteix el desig de deixar enrere un historial de dolor i de solitud, demanant a algú que li ensenyi el significat real de l'amor per poder superar les inseguretats.

Quina gran balada. Aprofito per recordar-te que una de les seccions obertes és aquella que et diu quina cançó lenta t'agradaria ballar amb la persona desitjada. Aquesta seria una bona proposta. De moment, per la cinta de casset de l'Artur Pons de Tarragona, I want to know what love is. Vull saber què és l'amor, amb el grup Foreigner. Vinga, que agafem el cotxe per posar la cinta i també per escoltar alguna cançó relacionada amb el món del motor. I had to escape, the city was sticky and cruel. Maybe I should have called you first, but I was dying to get... Tenim de conductor el gran Roy Orbison.

I Drove All Night. Es va convertir ja fa alguns anys en la sintonia d'aquesta secció que ens va proposar un amic oient i que nosaltres vam anar ampliant. De moment que pot ser qualsevol cançó interpretada en qualsevol idioma que parli de cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, tramvies, estacions, aeroports, metro, taxi, avions, carreteres, autopistes... La música escoltada en moviment sona diferent, sona millor. I l'amic Joan Palma, des de Barcelona, ens proposa per aquest espai Tren, de Leo Sayer. Però com no se'ns havia acudit? Si ens encanta Leo Sayer, si alguna vegada pensem que algú li hauria de fer un homenatge, perquè és un tio que ha fet grans cançons i que està bastant oblidat. Bé, aquesta, per exemple, és del 74. Running through my life like a river, like a song. The train keeps...

Train. Una bona proposta de l'amic Joan Palma des de Barcelona del 1974 i del Leo Sayer. Encara té 78 anys. Havia nascut el 48 al Regne Unit. I ja que ens apropem al nostre espai, als més ballats de la història, escoltem un altre de Leo Sayer, en aquest cas de 1976, que precisament es diu You Make Me Feel Like Dancing. És a dir, em fas venir ganes de ballar. You

0: Dancing. Per què no em dius una cançó que t'hagi fet ballar? De qualsevol època. Digue-m'ho a cocodrilclub@gmail.com i de pas em dius quina era la teva discoteca preferida. Així ho ha fet Joan Roger, que diu: m'agradaria recordar una discoteca que en tenia el cor robat durant molts anys. Hi va passar molta gent pel Pla de l'Estany i molta gent de tot arreu. Possiblement és culpable de molts casaments de l'època. Va ser el Dallas. Era un local de boles de mirall, d'escall a la barra, acolxada, naturalment, de música disco i amb dues sales amb ambients diferents. També disposava d'un petit cinema i d'un snack bar. Avui, Dallas i quasi tots aquests locals de la meva joventut estan tancats. Doncs sí, ja tens raó. Ah, però ens queda la música. Música, per exemple, que des de Girona ens proposa la Joana Faivella. Un tema que el 83 va sonar moltíssim. Jo encara el punxo també de tant en tant i comprovo que la gent el recorda. Send me an angel, envia'm un àngel, de 1983, i d'una banda de Melbourne, d'Austràlia, els Real Life. Ah, la Joana diu que amb ella la discoteca que li agradava de Girona era el Pistis. Doncs nosaltres tenim molts bons records d'haver fet programes en directe des del Pistis, precisament quan sortia aquesta cançó, el 1983. Un últim favor, Coco. Procura ser feliç.
1: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert.

0: 3Cat Info.
1: Són les 9, bona nit. Dimecres molt complicat per als bombers amb diversos incendis actius i simultanis. Més de 600 efectius treballen contra els focs que s'han declarat aquesta tarda. Preocupen especialment els que cremen al Bages i a l'Alt Camp. Més de 9.000 persones estan confinades en diversos municipis. Mentrestant, ja s'ha aconseguit estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà i que també ha obligat a ordenar confinament. S'ha setmanat, en canvi, el foc encara no està estabilitzat, però l'evolució és positiva. El risc extrem d'incendi s'eleva a 219 municipis. S'ha ampliat la prohibició d'accés a 9 espais naturals, al Montmanell, Marmar. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, a la Ribera Salada, a la Baronia de Rialp, al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Pedro Sánchez treu ferro a les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya per no complir amb els nous compromisos en defensa. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís de l'Estat amb l'OTAN. Precisament Donald Trump rebaixa el to amb els seus socis de l'OTAN després de l'esbroncada prèvia a la cimera i diu que estan fent passos per incrementar la despesa militar i que acabaran en el 5% del PIB. Trump amenaça amb atacs més durs a l'Iran després d'haver donat per enterrat l'alto al foc amb Teheran. Pedro Sánchez carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijó, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijó es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet de Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui els han donat bons resultats, segons la Generalitat. I arrenca el Festival Cruïlla amb la nord-americana Haisley com a cap de cartell. El festival omplirà de música el Parc del Fòrum a Barcelona fins dissabte amb noms com Pixies, David Brain, Rigoberta Bandini o Alosa.
0: Esports.
2: Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City amb una durada de contracte sense especificar. Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys i cedit per una temporada pel PSG. Triomf pel neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. Thorstein Traen manté el mallot de líder i abandonament d'Àlex Molinar per una forta caiguda en els últims quilòmetres.
1: Punt àlgid de la segona onada de calor que s'ha batut rècords. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides. Nits tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Matí de sol i tarda de ruixats al Pirineu. La calor serà intensa un altre cop i superarà els 40 graus, però no forma tan extensa com dimecres.
0: 3Cat Info.
1: Tarda molt complicada a Catalunya amb diversos incendis actius. Ara mateix els que més preocupen són els que cremen al Bages i a l'Alt Camp. De seguida anirem a tots dos llocs, però també n'hi ha hagut a Gavà i al de Sentmenat, que encara no s'ha pogut estabilitzar. Els bombers treballen amb tots els efectius que tenen i les autoritats demanen extremar les precaucions i evitar riscos. Al centre de comandament dels bombers a Bellaterra hi ha l'Àlex Giral Robert.
3: Des de la precaució i la provisionalitat, els bombers xifren en 100 les hectàrees afectades pels incendis d'avui, però avisen que el potencial que tenen és de milers. Els inquieten especialment els focs de Navarcles, al Bages, amb 9.000 veïns de la zona confinats, i el del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que avança cap al Penedès i que manté 1.600 habitants tancats a casa seva. El primer preocupa perquè s'ha estès per instal·lacions urbanes, i això en complica l'extinció, i el segon pel recorregut que pot tenir. El de Sentmenat, al Vallès Occidental, encara està actiu, però amb bon pronòstic, mentre que el de Gavà, al Baix Llobregat, ha quedat estabilitzat, segons els primers indicis. Per cert, aquest últim s'hauria iniciat per l'ús de pirotècnia. Els Mossos ho investiguen. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que la simultaneïtat d'incendis i el còctel de condicions que els està provocant està portant al límit el cos.
4: Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
3: Per tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar cautela a la ciutadania pels focs en actiu, però sobretot perquè no se n'originin de nous.
5: Per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
3: Els cossos d'emergències treballen amb gairebé 700 efectius, 200 vehicles terrestres i 20 mitjans aeris.
1: Com dèiem, doncs, connectem ara amb els dos punts que hi ha i que preocupen els bombers a aquesta hora. És a Navarcles, un d'ells, l'altre a Aiguamúrcia, un és el del Bages, un incendi forestal que continua cremant al límit del terme municipal d'Artés. Les flames ja han calcinat una indústria de gestió de residus sense danys personals. Fins ara ha cremat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ha enviat un missatge d'alerta als mòbils amb un ordre de confinament de la població de la zona que afecta unes 9.000 persones. Sobre el terreny, des del centre de comandament a Sant Fruitós del Bages, hi tenim la Maria Costa. Maria, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, l'incendi que ha començat al pont de Cabrianes, de fet, ara, segons els últims minuts, vaja, té un molt més bon pronòstic. Tot fa pensar que podríem donar notícia en les properes hores que estigui en vies d'estabilitzar-se. Ha començat aquesta zona i ha anat saltant amb focus secundaris en direcció Artés i Cabrianes. Les flames han arribat fins a una indústria que es tracta d'una planta de reciclatge de materials com fusta i ferralla, que ha tingut una afectació important, ara bé, sense que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal, les zones amb camps de conreu, hi han actuat tractors que han estat els camps que han segat els camps que no ho estaven per protegir, doncs, algunes de les granges que hi ha entremig de tota aquesta zona. Pendents ara de saber, doncs, si hi ha hagut una afectació a aquestes naus. Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils amb un ordre de confinament tant de la població de la zona de Cabrianes a tot el municipi de Sallent i també a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta a unes 9.000 persones. De fet, a Artés s'ha habilitat el pavelló municipal per possibles desallotjats. De moment s'han hagut d'evacuar 150 nens i joves que participaven a un campus de bàsquet d'Artés. Aquest incendi també en un moment ha tallat, de fet, la C-25 entre Sallent i Artés en els dos sentits, però ara aquesta via ja està oberta.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Navarcles amb la Maria Costa, de fet, des del centre de comandament a Sant Fruitós del Bages, per ser més concrets. Maria, gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I l'altre punt de contacte és l'incendi de la Serra de Montmell, que encara crema des d'aquesta tarda entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions, tres d'aèries. Les flames han calcinat una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. També hi ha un ordre de confinament sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. En busquem ara a l'última hora amb la unitat mòbil en aquest punt de Montmell, amb el Xavier Espel i el Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Doncs mira, a simple vista que us podem explicar és que la situació en aquest punt és molt millor que fa un parell d'hores, que fa que quan hem arribat aquí al Aigua Viva, al terme del Montmell, només es veu fum intens en un dels dos flancs i la intensitat ha anat reduint força en aquesta última estona. De fet, ara farà uns minuts que ja s'han retirat els mitjans aeris, també perquè el dia s'està acabant, i ara veiem també com tot el que són les furgonetes i tot el que són membres de les ADFs, és a dir, els voluntaris de l'agrupació de defensa forestal també s'estan retirant, ja estan, diguem-ne, retirant, com bé dèiem. De fet, un dels objectius que tenen els bombers és mirar d'aturar l'avenç de les flames amb les vinyes, i és que és precisament aquest factor, el que hi hagi terrenys treballats a tocar mateix d'aquest incendi, que és un factor que està ajudant i molt als equips d'emergència en les tasques d'extinció d'aquest incendi. Un dels bombers que marxava ens deia fa una estona que la cosa pinta bé, falta ara que es concreti oficialment. Un missatge d'esperança, doncs, per veïns com el Marcos i la Jèssica, dos veïns que viuen, que tenen casa i que viuen precisament al Pla de Manlleu i que no poden tornar de moment a casa seva.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
9: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment, doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
7: I és que des de mitja tarda, recordem-ho, hi ha activat una ordre de confinament de diversos nuclis que engloben aproximadament unes 1.500 persones. Òscar Cendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia, al municipi al qual pertany aquest nucli, al Pla de Manlleu, on s'ha originat l'incendi.
10: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no?, en zones rurals. I si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
7: un espai que, un incendi, volíem dir, que afecta tot el que és l'espai natural de la Serra del Montmell i Marmellà, un espai natural al qual, per cert, demà no s'hi podrà accedir per aquestes restriccions d'accés aprovades pels, ordenades, més ben dit, pels agents rurals, i un incendi que de moment hauria cremat ja més de 80 hectàrees.
1: És l'última hora que ens arriba, com dèiem, des de l'incendi que crema l'Alt Camp des d'aquesta tarda. Jordi Barranca, bona nit i no bona tarda, com hem dit abans. Fins ara.
7: Bona nit, fins ara.
1: El govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director de les actuacions de les Gavarres que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquesta tarda s'han reunit totes les parts conjuntament amb els alcaldes de la zona, la Bisbal d'Empordà, Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
11: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha remarcat que es buscarà el finançament a través del govern i Diputació per poder-lo dur a terme.
12: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta Junta Rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
11: Avui han anunciat que d'aquí dues setmanes hi haurà una Junta Rectora extraordinària del Consorci de les Gavarres per tancar-ne la part tècnica. El president del Consell Comarcal i alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, remarca que l'important per tirar el pla endavant és treballar anualment.
13: El més important és que la quantitat que es posi cada any al pressupost per mantenir les Gavarres, realment el Consorci la pugui executar.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha especificat que per la zona cremada hi haurà ajudes directes, però que aquest pla serà per les 30.000 hectàrees de tot el massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, és la delimitació de camins o abastar de dipòsits d'aigua al massís.
1: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, amb 40 graus i mig, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important sobretot remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols el Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgència de salut han atès unes 600 persones a causa d'aquesta calor dels últims dies, unes xifres que s'han disparat en aquesta darrera setmana. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
15: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen al dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
1: S'eleva, segons el secretari de Salut Pública, el que més preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus i la gent gran, que són les que poden patir malalties cròniques de base i es poden descompensar. D'altra banda, 219 municipis és els que tindran el risc extrem d'incendi. S'ha elevat la xifra. S'hi ha activat el nivell 4 del PAALFA, que prohibeix, entre d'altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir el risc, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, a Montmell Marmelà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç i el Munt i l'Ubac. Ens ho explica des d'aquest últim punt la Montse Poblet.
16: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
17: Oh. So it's closed, you cannot park. Here, you know, Montserrat, nowhere. All this area has
18: too dangerous.
17: Very, yes, exactly.
18: Oh, okay, no, we understand.
17: Yep. Okay. Thank you.
16: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
19: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
16: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals...
1: Ho deixem aquí perquè ara tornen a compareixer Núria Parlon, conseller d'Interior, i David Borrell, cap dels bombers.
20: L'hem donat, abans us ho avançàvem, per estabilitzat i s'han aixecat doncs, els confinaments. Per altra banda, el de Sentmenat ja hem aixecat els dos confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al municipi de Sentmenat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat. Dels dos que teníem actius, el de Navarcles ha tingut una bona evolució, per tant està pràcticament estabilitzat i en aquest cas hem pogut aixecar els confinaments que afectaven el nucli urbà de Sallent i també el polígon industrial i a la zona de l'oest d'Artés. Per altra banda, el de Pla de Manlleu també té un molt bon pronòstic, és a dir, està en vies d'estabilització, però de moment encara doncs, mantindrem els confinaments dels diferents nuclis d'Aiguamúrcia, també de Pontons i de Vall d'Ocer de Querol i algun altre nucli que ens quedava també de petites cases disseminades, de moment el mantenim i si al llarg de les properes hores el podem donar per estabilitzat, doncs també s'aixecaríem. Hem parlat amb els alcaldes dels municipis, estaven doncs, agraïts de tota la tasca que s'ha fet per part de bombers. Pensin que són tasques simultànies, molta simultanietat, que porta a treballar amb molta atenció. Per tant, doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies. I, per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i, sobretot, evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Núria, parlo amb consellera d'Interior explicant la situació dels incendis i ara és el cap dels bombers.
4: Sí, ha estat un dia molt, molt dur. Hem tingut unes... humitats relatives baixíssimes, per sota del 15% a la costa, temperatures de rècord, i això ens ha portat doncs, a aquesta situació de simultaneïtat molt dura. Ara recordàvem que era similar a la que havíem tingut l'any 94, amb molts dies, diguéssim, d'incendis acumulats. La nostra satisfacció és que, a diferència de l'any 94, els incendis els aconseguim estabilitzar relativament ràpid. Estem molt satisfets. Estem doncs, fent aquesta activitat d'anar prioritzant i amb molt esforç amb tots i cadascun dels incendis doncs, estem progressant. I en aquest sentit, doncs, molt contents d'haver aconseguit dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, i com us comentava la consellera, no, aixecant ja bona part dels confinaments que tenim, i valorarem algun confinament que ens queda a l'incendi concretament del Pla de Manlleu a les properes hores per si es pot aixecar. Per tant, diguéssim que molt satisfets. Encara ens queda demà, molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat i amb una mica doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació. Esperem, doncs, avui diguéssim que tenim el xec del dia d'avui i demà tornar-hi. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada i es tracta doncs, de passar el dia de demà i dia a dia anar aconseguint els objectius.
21: Quan de vol apareixen aquestes les més crítiques, esteu satisfets llavors de l'evolució fins ara?
4: Sí, sí, estem supersatisfets de com estan els dos incendis, que no els podem donar per estabilitzats, però la feina que s'ha fet és molt gran amb els dos incendis i, per tant, doncs, esperem que ara ja, diguéssim, que no patim per aquests incendis. No els podem donar per estabilitzats, però no patim per aquests incendis. Tenim molta feina encara per fer. Penseu que tenim entre els dos incendis més de 300 bombers treballant, vull dir que l'esforç és gran. Estem, doncs, amb els tors doblats, amb molt esforç per part de tothom, que pràcticament, doncs, estem descansant un dia i treballant l'endemà, i així portem treballant, doncs, això 24 hores, descansant 24 hores, portem ja dies i demà continuarem amb la mateixa tònica.
2: Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Acaba aquí aquesta compareixença en què han donat detalls Núria Parlon, conseller d'Interior, i el cap dels bombers David Borrell sobre els incendis. Pel que fa a Sant Manat, bona notícia, ha estabilitzat després de 48 hores i ja només queda un sol confinament a Aguanta, aquesta urbanització que pertany a Sant Manat. S'han pogut aixecar els confinaments de les urbanitzacions de Caldes de Montbui. Pel que fa als dos focs que preocupaven aquesta tarda, el de Navarcles, el Bages, i el del Pla de Manlleu a l'Alt Camp, es manté el confinament d'una petita part pel que fa al de Navarques, però ja s'ha aixecat el de Sallent i Artés, i el Pla de Manlleu s'hi mantenen els confinaments. Això sí, la bona notícia, deia David Borrell, és que estan en vies d'estabilització i que tenien un potencial molt gran, però que finalment, davant la feina que s'ha fet, doncs es pot parlar ja d'aquesta via favorable per aconseguir una estabilització en les pròximes hores, segurament. David Borrell, que insistia en aquest missatge de molta precaució de cara a demà, ja que ha dit que serà el mateix dia que avui, amb una humitat molt baixa, fet que dificulta molt les tasques d'extinció, una temperatura molt alta, fet que facilita que es produeixin nous incendis, i un risc de simultaneïtat que porten ja dies patint el cos dels bombers i posant al límit l'operativa del cos de bombers. Un David Borrell que feia referència a l'estiu del 1994, on també es van viure diferents incendis que van preocupar, però assegurava que la tècnica dels darrers anys els permet estabilitzar molt més ràpid els incendis i que això els fa mostrar-se més satisfets. Acabarem aquest bloc explicant-vos, abans d'aquesta compareixença explicàvem que les restriccions s'han ampliat pel que fa al Pla Alfa de diferents municipis. Aquest Pla Alfa, en nivell 4, ha obligat que el Festival de Globus Aerostàtics, l'European Balloon Festival d'Igualada, hagi de suspendre els vols després que aquesta comarca, l'Anoia, hagi entrat en aquest nivell 4. Els vols estaven previstos per demà, dijous, i fins diumenge. En un comunicat, el festival assegura que es cancel·len els vols per motius de seguretat i prevenció, ja que els globus utilitzen cremadors de flama per escalfar l'aire que permet el vol. A més, afegeix el comunicat, els aterratges es produeixen habitualment en camps i espais de vegetació. La cancel·lació afecta únicament els vols aerostàtics, els que es fan a primera hora i a darrera hora, a primera hora del matí i a darrera hora de la tarda, mentre que la resta d'activitats, com el Night Glow, els concerts o els iglús de vent i de llums, es poden mantenir. L'European Balloon Festival celebrava la seva 30a edició i havia de reunir a Igualada una 50a de globus d'arreu del món.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
21: Aquesta segona onada de calor avui ens ha donat temperatures de rècords. D'una banda, primer, la nit més càlida registrada a Catalunya des que hi ha dades, a Portbou 31,9, però també aquest migdia i primera hora de la tarda moltes màximes que han arribat als 40 graus o per sobre. 40 graus que s'han registrat de forma molt extensa i no només cap a Ponent o Catalunya Central o interior de l'Ebre, sinó també en alguns trams de la costa i del prelitoral. 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat aquest rècord de temperatura màxima. En el cas, per exemple, de Barcelona, de l'Observatori Fabra, amb aquests 40,7, temperatura més alta mai registrada des de més de 100 anys de dades. L'onada de calor persisteix. Aquesta propera nit i matinada mantenim aquests avisos de calor nocturna en aquest sector del litoral i del prelitoral fins a l'Empordà, nit torri de la costa central i nit fins i tot altre cop roent cap a l'Alt Empordà. Per tant, una altra nit amb nit tropical també a moltes comarques. I pel que fa a l'estat del cel, començarem amb un matí de sol, amb alguna banda de núvol prim, tramuntana rescalfada. A la tarda repetirem algun ruixat, alguna tronada, i ens mantenen aquests avisos de calor a nivell molt alt cap a Ponent i també en trams de la costa entre el Baix Llobregat i l'Empordà, i també a nivell alt a moltes comarques interiors. Per tant, aquest perill d'incendi que es manté molt alt o extrem en molts sectors. Molta precaució. De cara a divendres, recula una mica la temperatura, també de cara a dissabte, però aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins la propera setmana.

0: I un darrer punt del trànsit davant dels esports, perquè els diferents incendis que cremen a Catalunya també han tingut impacte en la mobilitat. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades tres vies. Dues locals, entre Aiguamúrcia i el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, la T244 i la TP22442, i la carretera BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt a l'Anoia per l'incendi de Carme. La C25, que també estava tallada per l'incendi de Navarcles, ja ha normalitzat la circulació. També queden algunes restriccions a la xarxa viària pels incendis de Sant Manat i el de les Gavarres, i en aquests dos casos s'està restringint la circulació en algunes vies i només es permet el pas dels veïns, per exemple, entre Cassà i Cruïlles o entre Forallac i Calonja.
1: Esports.
0: Fins a 10:15, David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, els arrenquem parlant de l'excapitana del Barça femení de futbol, Alexia Putellas, que ja té nou equip de manera oficial. El que havíem apuntat fa setmanes s'ha confirmat avui. Alexia fitxa pel London City anglès i avui mateix l'han presentada a Nova York com a nova jugadora d'aquest conjunt, sense especificar, això sí, la durada del seu nou contracte. Alexia ha explicat en la seva posada de llarg un dels motius per haver escollit a London City.
3: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
2: També en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i s'ha dit una temporada pel Paris Saint-Germain.
4: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo el partido.
2: Les dues últimes temporades, Moscardo ha jugat cedit a l'Estadi de Reims.

0: especial i també és un objectiu per a mi. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
1: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley. Relacionat amb l'Espanyol, l'exmigcampista blanquiblau Ramon Terrats, qui després d'un any a l'equip perico com ha cedit pel Villarreal, va traspassat al Getafe amb un contracte fins al 2029. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I Espanyol a banda, qui ha tornat avui a la feina és el Girona, amb poques incorporacions, però amb l'objectiu de tornar a primera.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: En setem bloc poliesportiu parlant de ciclisme. El Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar, després de completar, això sí, la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. En parla el seu director, el Caja Rural, Josemi Fernández.
3: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
1: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Anemesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar, finalment, després de passar proves mèdiques que han confirmat aquest diagnòstic. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koig, del Decathlon, mentre que el noruec Thorsten Train, de l'equip 1X, manté el mallot groc de líder de la general. Demà, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb l'ascensió, entre d'altres, al coll del Tourmalet. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení. Al masculí, la segona semifinal la jugaran Arthur Ferri, el 114 del món, i Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en 3 sets Flavio Cobolli, això Ferri, i Taylor Fritz, Zverev. La primera semifinal la jugaran divendres també Jannik Sinner i Novak Djokovic. I al torneig femení de Wimbledon, la segona semifinal femenina la jugaran la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk, que han superat la belga Mertens i la italiana Paolini. La primera semifinal enfrontarà Coco Gauff i Carolina Muchova. Dues eliminatòries que jugaran demà mateix.
2: 3CAT Info.
1: I afegim que en futbol sala el Barça ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Lliga de Campions. L'equip blaugrana jugarà al grup 1 amb el CMI del Kazakhstan, el Luchenek d'Eslovàquia, que exercirà d'anfitrió, i el Minerva de Suïssa.

0: Dos quarts de deu del vespre, moment de fer un cop d'ull als principals titulars d'aquest dimecres que s'està acabant. Ha estat un dia molt complicat per als bombers, amb diversos incendis actius i simultanis, tercer dia consecutiu amb les mateixes condicions. Més de 600 efectius treballen contra els focs que s'han declarat aquesta tarda. Han preocupat especialment els del Bages i l'Alt Camp, tot i que la situació ha millorat. S'aixeca el confinament pel foc de Navarcles i hi ha bons pronòstics pel d'Aiguamúrcia. Mentrestant, ja s'ha aconseguit estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà, que també ha obligat a ordenar confinaments, i avui, 48 hores després, s'ha pogut estabilitzar finalment l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental. De seguida repassem la situació en tots aquests focus, però també la propera mitja hora us parlarem d'altres qüestions. D'un jutge federal de Nova York que ha ordenat avui a Donald Trump que pagui els 5 milions de dòlars més interessos que deu a l'escriptora Janie Carroll com a indemnització per l'abús sexual de què va ser víctima als anys 90 per part de l'avui president dels Estats Units. I també parlarem d'altres qüestions, com per exemple que el síndic de Greuges alerta que l'infrafinançament del cost de la plaça escolar es manté malgrat l'augment de la inversió en educació. Xifra 944 els milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per a les famílies.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts, David, amb quins temes?
2: Doncs amb un nom propi, el d'Alexia Putellas, a qui han presentat ja com a nova jugadora del London City, en un acord que s'ha confirmat també oficialment avui mateix. Això sí, la durada del contracte de l'excapitana del Barça no s'ha especificat. Mentrestant, a l'Espanyol, anunci del tercer fitxatge, el del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain.
0: I la previsió meteorològica, punt àlgid de la segona onada de calor. S'han batut rècords en aquesta calor que s'està notant a tot el país. Aquesta nit i aquesta matinada, atenció, perquè encara seran més càlides. Nits tòrrides a la costa, tropicals a l'interior, i no es descarta repetir alguna nit roent. Per tant, nit de mal dormir. I demà, matí de sol...

0: tarda de ruixats al Pirineu. La calor serà intensa un altre cop i se superaran els 40 graus, com s'ha passat, com sí que ha passat avui a diferents punts, però no de forma tan extensa com ha sigut aquest dimecres. Ara passen 2 minuts i mig de 2:15 del vespre.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
2: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyete a 3CAT Info.
3: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Catalunya viu una nova jornada molt complicada per incendis simultanis. Els bombers han hagut de treballar amb diversos focs que han obligat a confinar més de 12.000 persones. Les altes temperatures i les baixes humitats registrades arreu del país fan que el risc sigui màxim a bona part del país. A hores d'ara, però, els incendis del Bages i l'Alt Camp estan en vies d'estabilització i els bombers es mostren més optimistes. Al centre de comandament dels bombers de Bellaterra hi ha l'Àlex Giral Robert, que ha seguit aquestes compareixences. Àlex, bona nit.
4: Hola, Marc, què tal? Bona nit. Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà ha quedat estabilitzat a mitja tarda, mentre que en els de Sentmenat, Aiguamúrcia i Navarcles les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Els dos últims són els que més preocupaven els bombers pel seu potencial. David Borrell, cap del cos.
5: Dos incendis que pitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, diguéssim que molt satisfets.
4: Prat advertit que la perillositat continua sent màxima amb la combinació d'altes temperatures, baixa humitat relativa i cops de vent. Per això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima precaució.
6: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies. I, per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i, sobretot, evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
4: Els incendis d'aquest dimecres han arribat a confinar més de 12.000 persones arreu del país i ha mobilitzat gairebé 700 efectius dels cossos d'emergències, a més de 20 mitjans aeris i 200 de terrestres.
0: És l'última hora que ens arriba des del centre de comandament de bombers a Bellaterra amb l'Àlex Giral Robert. Àlex, gràcies, bona nit.
4: A vosaltres, bona nit.
0: Ara ens centrem en els dos incendis que han preocupat durant la tarda aquests bombers, com ens explicava l'Àlex. Un d'ells era a la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Té bon pronòstic, segons els cossos d'emergència. Els bombers hi han treballat amb una quarantena de dotacions. Les flames han calcinat, però, una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. També hi ha un ordre de confinament sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, que de moment es manté. Coneguem-ne, doncs, l'última hora, unitat de mòbil a Montmell. Xavier Espel i Jordi Barranca, bona nit.
7: Hola, Marc, molt bona nit. Sí, a l'anterior connexió us dèiem que la cosa pintava millor, ara la cosa ja està confirmada, com bé dèiem, segons deien ara els bombers. Aquest incendi també està en vies d'estabilització. Un missatge positiu també per totes aquelles persones que o bé estan confinades o bé no han pogut tornar a casa seva. De fet, els bombers ens deien que la cosa pintava bé. Ara caldrà veure com evoluciona durant aquestes properes hores. Ara aquí el que estem veient són camions de bombers que van i venen, sobretot per tal de recarregar tot el que és aigua per mirar de continuar amb aquestes tasques d'extinció. Als mitjans aeris i ja fa estona que s'han retirat, ara gairebé ja cada cop hi ha menys llum, per tant, també serà més difícil la seva activitat. Com bé dèiem, un missatge d'esperança que aquest incendi està en vies d'estabilització per veïns com el Marcos i la Jèssica, que són del Pla de Manlleu i que encara no saben quan poden tornar a casa.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
9: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment, doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
7: I és que recordem que des de mitja tarda hi activa aquest ordre de confinament que afecta diversos nuclis, unes 1.600 persones, segons les dades de Protecció Civil, com a mesura preventiva. Hem parlat durant aquesta tarda aquí a 3Cat Info amb l'alcalde d'Aiguamúrcia, el terme municipal al qual pertany Pla de Manlleu, on s'ha originat aquest incendi, Òscar Cendra, i això és el que ens deia.
10: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies, és una zona amb molta població amb masies, no?, zones rurals, i si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
7: I és que un dels punts favorables que està ajudant en les tasques d'extinció d'aquest incendi d'aquí de la Serra del Momell és precisament que a tocar de les flames, a tocar de la zona de l'incendi, hi hagi tot de terrenys treballats bàsicament de la vinya.
0: Gràcies, Jordi. És l'última hora que ens arriba des del Momell, i també en Xavier Espel, que és el control tècnic. Gràcies, bona nit.
7: Adéu, bona nit.
0: I busquem ara l'última hora també de l'incendi a Navarcles, al Bages, l'altre que preocupava els bombers, un incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés i ja està també en vies d'estabilització. Les flames ja han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Com dèiem, al centre de comandament de Sant Fruitós del Bages hi tenim la Maria Costa. Maria, bona nit.
11: Bona nit. Si el bon pronòstic de l'incendi, que ja es troba perimetrat, ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Protecció Civil ha enviat el missatge és alert, que demana alhora no acostar-se a la zona afectada. En parla a 3Cat Info la delegada del govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, des del centre de comandament dels bombers de Sant Fruitós de Bages.
12: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
11: Tot i això, segons ens explicaven fa uns moments els ADFs del Bages i el Moianès, en aquestes granges no hi ha hagut cap afectació pel que fa a les infraestructures ni tampoc al bestiar. El foc ha començat, recordem, al pont de Cabrianes i ha anat saltant en focus secundaris en direcció Cabrianes i Artés. Les flames han arribat fins a una indústria, que és una planta de reciclatge de materials com fusta i ferralla, que ha tingut una afectació important, sense però que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal i les zones amb camps de conreu hi han actuat tractors que han cegat els camps que encara no ho estaven per protegir, com explicàvem, aquestes granges que hi ha entremig.
0: Aquestes, doncs, l'última hora que ens arriba des de Sant Fruitós del Bages per aquest incendi de Navarcles que ha començat aquesta tarda i que era un dels que preocupava els bombers. Una última hora que ens ha arribat amb la Maria Costa. Maria, gràcies, bona nit.
11: Bona nit.
0: I pel que fa als incendis de Sant Manat i de Gavà, un iniciat dilluns i l'altre aquest mateix migdia, els bombers ja els han donat per estabilitzats també aquesta mateixa tarda. Amb tot, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi del de les Gavarres, que va començar divendres passat i ho ha dit durant la sessió de control que s'ha fet aquest matí al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen del foc és que va ser causa d'una radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat, Salvador Illa.
13: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
14: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar, el sentim.
15: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
16: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per a la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs. I encara una darrera informació relacionada amb els incendis, perquè a Mollerussa els bombers treballen per extingir un foc que crema a l'exterior d'una indústria de cartró ondulat. De moment no hi ha cap afectació a les naus, però les flames han clamat part d'un camp del costat i treballen 17 dotacions terrestres i l'avís s'ha rebut a 8:15 del vespre. Si en tenim més informació, evidentment, com de la resta d'incendis, us l'oferirem a 3Cat Info.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: Més qüestions. Un jutge federal de Nova York ha ordenat avui a Donald Trump que pagui els 5 milions de dòlars més interessos que deu a l'escriptora Janie Carroll com a indemnització per l'abús sexual de què va ser víctima als anys 90 per part de l'avui president dels Estats Units. El magistrat ha emès un ordre perquè aquests diners, que porten congelats en un compte bancari controlat judicialment, es transfereixin a Carroll després que el Tribunal Suprem va tombar fa poc la petició de recurs contra la sentència plantejada pels advocats del mandatari de la Casa Blanca. La sentència contra Trump data del 2023, però fins ara la víctima de la magnat novaiorquès no ha pogut cobrar els diners perquè de la indemnització. El cas es remunta al 1995, quan l'excolumnista de la revista Elle va ser agredida sexualment per Donald Trump als emprovadors d'uns grans magatzems de Nova York. Són els crits d'una protesta improvisada a Houston, Texas, on l'FBI investiga la mort a trets d'un migrant mexicà a mans d'un agent de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. L'home, Lorenzo Salgado, era als Estats Units en situació irregular, segons el Departament de Seguretat Nacional. L'incident va tenir lloc ahir al voltant de les 7 del matí, hora local, quan els agents de l'ICE van detenir el vehicle de la víctima com a part d'una operació per arrestar-lo. Segons la versió del govern, l'home va intentar fugir del control, va embestir un dels vehicles oficials i va provar d'atropellar un dels agents amb el seu cotxe, justificant així que un dels agents disparés en defensa pròpia a la víctima, que va acabar morint a l'hospital. Els veïns de la zona, però, ja en responsabilitzen l'administració.
17: Assassinen mexicans innocents. Venen a treballar. Venen aquí a treballar. Què importa si no tenen papers? És culpa de Trump. Trump ho ha fet. Ho ha fet en Trump. Aquesta gent ha estat aquí durant anys.
0: Aquest seria el primer tiroteig mortal aquest any per part dels agents federals d'immigració des que dos ciutadans nord-americans van ser assassinats a Minneapolis el mes de gener. Per aquesta nit està prevista una manifestació multitudinària a Houston per denunciar els fets.
1: 3Cat Info.
0: La ministra per a la Transició Ecològica, Sarah Agesen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tubos Reunidos durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que investiga la justícia per presumptes irregularitats en la seva tramitació. Sarah Agesen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, al Senat.
18: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministros, de sus gabinetes, sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
19: Nunca recibí ninguna indicación.
0: Agesens assegura que el Tribunal de Comptes va avalar totes les operacions de la SEPI i remarca que el procediment de concessió d'ajudes a Air Europa i Tubos Reunidos estava completament reglat. Insisteix que no eren subvencions i que, per tant, les empreses les havien de retornar. I abans de l'àrea de serveis, un darrer apunt, Begoña Gómez ja té el passaport per viatjar a Londres i assistir a la graduació de la seva filla després que ho hagi autoritzat el jutge substitut de Juan Carlos Peinado. La parella de Pedro Sánchez ha anat a recollir el passaport als jutjats, on ha de firmar cada 15 dies. La retirada del document la va dictar Peinado quan va enviar a judici Begoña Gómez, acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per a fer negocis. Avui s'ha fet públic en un comunicat de Peinado d'abans de marxar de vacances en què reitera que hi ha risc que la dona de Pedro Sánchez pugui fugir. El jutge argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Aquesta onada de calor ens ha portat avui temperatures de rècords i, a més, molts valors, moltes màximes que han arribat als 40 graus o per sobre de forma molt extensa. No només cap a Ponent, interior de l'Ebre o Catalunya Central, sinó també en trams de la costa i cap a les comarques del nord-est, fins i tot aquests valors elevats. Rècord de temperatura màxima. 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 anys de dades, ha superat la temperatura màxima mai registrada i, en el cas de Barcelona, l'Observatori Fabra, aquests 40,7 és la temperatura més alta mai registrada en més de 100 anys de dades. Calor de nit també es mantindrà, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit tropical a moltes comarques interiors i fins i tot repetirem o podrem repetir les nits roents cap a l'Empordà. En un matí de dijous de sol, amb algunes bandes de núvols prims, al migdia tornarà a pujar la temperatura, tornarem a tenir valors de 40 graus o per sobre, però no de forma tan extensa com aquest dimecres, i a la tarda repetirem algun ruixat o alguna tronada. Divendres afluixa una miqueta la calor, tot i que aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins la propera setmana.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Més qüestions. El síndic de Greuges alerta de l'infrafinançament del cost de la plaça escolar que es manté malgrat l'augment de la inversió en educació. Xifren 944 els milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per a les famílies. És una de les principals conclusions del segon informe sobre l'evolució del cost de la plaça escolar i recull dades entre els anys 2019 i 2023. L'informe constata que la inversió en educació ha augmentat un 35%, però això no ha corregit l'infrafinançament ni ha servit per millorar els resultats educatius, i ho atribueix a factors com la baixada generalitzada de ràtios, l'augment de l'alumnat amb necessitats o la inflació. I sobre la inversió també destaca que pràcticament la meitat s'ha destinat a plantilla, mentre que l'atenció a la diversitat és on hi ha més infrafinançament. Aida Rodríguez és adjunta a la Síndica de Greuges de Catalunya.
2: El cost de l'infrafinançament és vora d'un 30% en l'àmbit d'atenció a la diversitat, d'una banda. Respecte de la reducció de ràtios, no som nosaltres, és que són diversos els informes que plantegen, diguem, que no sembla ser una mesura, diguem, eficaç pel que fa a les condicions d'educabilitat, és a dir, pel que fa, diguem, doncs, a resultats.
0: Un augment en el finançament que tampoc ha servit per reduir la despesa de les famílies que volta els 1.000 euros per alumne i curs als centres públics i que es quadruplica als centres concertats.
2: Aquest increment dels pressupostos del finançament públic no ha reduït la despesa real de les famílies, que està al voltant, en aquest sentit, doncs, dels 1.000 euros en el sector públic per alumne i curs, i al voltant dels 3.800 en el sector concertat.
0: L'informe també destaca que el 90% dels recursos es distribueixen de forma lineal i que això cronifica les desigualtats. Diuen que cal distribuir els recursos en funció de les necessitats, començant per equiparar els centres de màxima complexitat a la resta de Catalunya. El govern, canviem de qüestió, va concretant quina és la seva aposta per fixar un model de pagament per a l'AP-7 que redueixi el trànsit per aquesta via. La consellera Sílvia Paneque es decanta pel model de vinyeta. Seria una tarifa plana i, segons ha explicat la consellera de Territori, serviria per circular per totes les vies ràpides.
21: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. La consellera ha afegit que Catalunya ha de disposar d'una font de finançament estable per al manteniment de les vies d'alta capacitat del país, que també permeti millorar el finançament del transport públic, i ha descartat un retorn a l'anterior model de peatges. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que, es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta com a molt fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut.
1: 3Cat Info.
0: Més qüestions? El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional. La relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'està celebrant aquest vespre al Teatre Grec i a partir de les 10, d'aquí a només 10 minuts, acollirà una conversa amb Mario Gas, fundador del festival. Abans que intervingui, Mario Gas, la Marta Vives ha pogut parlar amb ell.
22: Mario Gas, bona nit.
23: Hola, bona nit.
22: El 1976, un grup de professionals de l'escena decidiu tirar endavant un festival autogestionat que era el Grec. Què provoca?
23: Bé, jo penso que va ser un abans i un després de la professió. La professió s'incrementa moltíssim. Tota la gent que pertany als teatres independents, a les escoles, entra a formar part d'aquesta professió, de l'assemblea, i volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
22: És un moment social convuls, de transformació?
23: Bé, tot el país estava esperant que passés alguna cosa, que succeís alguna cosa després de tants anys d'aquella fosca dictadura. Van ser uns temps terribles per a qualsevol persona que no era addicta al règim, i jo penso que va ser una fita molt important on vam col·laborar tota la gent pues, que estava adscrita a partits, a sindicats, la gent que tampoc estava adscrita a partits, amb una mena de solidaritat ciutadana fantàstica.
22: En aquell moment hi havia un lema que deia: per un teatre al servei del poble, teatre, llibertat. Per un teatre imaginatiu. Com era el teatre de les Hores?
23: Bé, no, al Teatre de les Hores hi havia moltes parts. Per una banda estava tota la gent, és la gent que va resistir des de la primera postguerra fent companyies de teatre en català, tot i que feien un teatre, diguem-ne, més convencional o més conservador, però gent que va aguantar a Vic, a Terrassa, aquí en grups en català com l'agrupació dramàtica de Barcelona, l'aparició de l'Adrià Gual, de Campmany i el Salvat i la seva gent, els grups independents com Gogo, Bambalines, teatre... I tot això, hi havia l'aparició de juglars, comedians, hi havia tot un moviment molt important que calia, d'alguna manera, agafar-lo, unir-lo i demanar millores laborals, millores teatrals, millores salarials, millores empresarials i millores també de concepte.
22: Però abans que vosaltres agaféssiu el Teatre Grec ja funcionava, sí, ja s'havien representat.
23: Sí, sí. Mira, nosaltres vam agafar el Teatre Grec perquè vam dir, a veure, fem una acció directa en comptes de continuar demanant, escrivint llibres blancs, fent manifestacions. I què era? El Grec va estar durant molt de temps molt incrustat a la ciutat. Teatro Griego, festivales d'Espanya. I aleshores, en els sindicats, van pensar que aquell lloc que ja era emblemàtic, donar-li una nova versió...
22: Què hi ha d'aquell esperit del 1976 al Grec d'ara?
23: Penso el concepte de festa popular, investigació, de nous llenguatges... Jo penso que això queda bastant del que era.
22: Enhorabona i moltes gràcies, Mario Gas.
23: I avui sí que vull deixar molt clar que jo avui sóc un mandatari de tota la gent, tots els companys i les companyes que van fer possible aquella manifestació tan fantàstica que va ser el Grec 76.
22: Moltes gràcies, bona nit.
23: A tu, bona nit.
0: Més qüestions. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit avui en assemblea i mantenen així la decisió de passar el 26 del passat 26 de maig. Demà hi ha una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del comitè d'empresa. Un dels seus membres és el Pau Solsona.
22: Mario Gas, bona nit.
3: No és normal, això porta 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional. I avui ha arrencat el Festival Cruïlla amb la nord-americana Heisley com a cap de cartell. Un certamen complirà la música i humor al Parc del Fòrum fins dissabte. Marc Ruiz.
4: Aquesta primera jornada és el pop qui mana al Cruïlla. Ara s'està acabant a l'escenari principal l'actuació del gallec Sense Enre, que mescla pop, funky i música urbana, amb un resultat que pot recordar a Setangana, en cançons com Wu Wu, o Catriel i Paco Amoroso, fins i tot. Però la diferència fonamental amb els argentins és que Sense Enre sí que s'ho creu i no deixa espai per a l'humor. En canvi, sí que hi ha lloc pel sexe i el desamor. Molt més lluminós ha estat el pop de la noruega Sigrid. Els assistents s'apinyaven a les escasses ombres que projectaven els escenaris, que s'han anat omplint de públic de mica en mica. Fins i tot Sigrid reconeixia que, com a noruega, se li feia molt difícil lluitar contra la calorada. Les seves armes han estat un somriure constant, una veu fantàstica i unes melodies optimistes, malgrat la duresa d'algunes de les lletres. D'aquí una estona el protagonisme serà per Greta, la germana bessona de Mushka, i les nord-americanes René Rapp i Halsey.
0: I ara, esports.
5: Esports.
0: 5 minuts fins a les 10. David Ubach, bona nit.
6: Bona nit. Els arrenquem parlant d'un nom propi, el d'Alexia Putellas, ja oficialment des d'avui nova jugadora del London City anglès, el mateix dia que ja l'han presentat amb el seu nou club, això sí, sense especificar-ne la durada del seu nou contracte. Alexia ha detallat, això sí, un dels motius que l'han dut a fitxar pel London City.
24: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
6: L'acte de presentació d'Alexia com a nova jugadora de London City s'ha fet, per cert, a Nova York. Del Mundial destaquem que avui es viu la primera jornada de descans, sense partits després de 4 setmanes de competició. Un parèntesi abans de l'arrencada, demà mateix, dijous, ja de les eliminatòries de quarts de final. La primera serà el França-Marroc, la segona ja divendres el duel entre la selecció espanyola i la de Bèlgica. I en les hores prèvies, el Tot Costa de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb el porter titular del combinat espanyol, Unai Simón. El porter basc s'ha referit, entre d'altres noms propis del seu equip, al de Lamine Yamal.
5: Yo le veo muy bien. Sí que es verdad que todos nos esperamos que Lamine resuelva los partidos, que Lamine esté en situaciones claves, que nos dé goles. Y bueno, creo que es algo que lo espera más la gente de fuera que nosotros. Al final la fuerza del grupo siempre lo hemos dicho que son el trabajo colectivo. Lamine está predispuesto a trabajar para el grupo como lo viene haciendo hasta ahora y estoy seguro de que el partido de Bélgica va a volver a demostrar el Lamine que es y al que todos nos tiene acostumbrados. Claro.
1: 3CAT Info.
6: Mundial a banda, però encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit pel Paris Saint-Germain. És el tercer reforç blanc i blau de cara a la nova temporada. Sentim Moscardo.
7: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que coge 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo partido.
6: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit, primer a l'estadi de Reims francès i després al Braga portuguès. La segona incorporació blanquiblava la vam saber ahir i l'han presentat avui. És el lateral esquerre neerlandès Harman, que ha estat presentat, com dèiem, aquest mateix migdia. El futbolista de 24 anys arriba cedit per una temporada procedent del Burnley.
8: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
9: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
6: Relacionat amb l'Espanyol encara, afegim que l'ex-migcampista blanc i blau Ramon Terrats ha firmat amb el Getafe, ja traspassat fins al 2029. Terrats ha jugat l'última temporada cedit a l'Espanyol pel Villarreal, que ara, com dèiem, el traspassa al Getafe. I d'altra banda, el club blanquiblau ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. Sense deixar la segona divisió ara, parlem del Girona, que ha tornat avui a la feina amb poques incorporacions, però amb l'objectiu de tornar a primera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En clau poliesportiva parlem breument del Tour de França perquè el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. Ha pogut creuar l'arribada, com dèiem, però estona després ha passat proves mèdiques que l'han dut a l'abandonament per aquesta fractura en un dit de la mà, principalment. Demà tindrem etapa ja d'alta muntanya, la sisena, amb l'ascensió al mític Tourmalet. Avui, victòria a l'esprint per Olaf Koich. Torsten Trent continua de líder.
1: 3CAT Info.

0: Bona nit, en punt, les 10. Catalunya viu una nova jornada molt complicada pels incendis simultanis. Els bombers han hagut de treballar amb diversos focs que han obligat a confinar més de 12.000 persones. Hores d'ara, però, els incendis del Bages i de l'Alt Camp estan en vies d'estabilització i els bombers es mostren més optimistes. Els incendis de Sentmenat i de Gavà estan estabilitzats. Catalunya ha viscut avui el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, amb 40 graus i mig. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Pedro Sánchez treu ferro a les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya per no complir amb els nous compromisos en defensa. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís de l'Estat amb l'OTAN. Mentrestant, Donald Trump, que rebaixa el to amb els seus socis de l'OTAN justament després de l'esbroncada prèvia a la cimera, i diu que estan fent passos per incrementar la despesa militar i que acabaran en el 5% del PIB. Trump ha donat per finalitzat l'alto el foc a l'Iran, tot i que ha deixat en suspens el futur de les converses amb Teheran. Pedro Sánchez ha carregat contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. I els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. I el grup 62, que arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Ghost i la monumental història de les dones.
1: Esports. Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City, el mateix dia, doncs, que s'ha fet oficial el seu fitxatge pel club anglès, amb una durada de contracte, això sí, sense especificar. L'excapitana del Barça ha assegurat que fitxa pel conjunt anglès perquè no té homòleg masculí, és un club íntegrament femení. Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i s'ha dit per una temporada pel Paris Saint-Germain. És el tercer reforç blanc i blau. I en ciclisme triomfarà el neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França en final a Pau. Thorsten Train manté el mallot de líder i abandonament d'Àlex Molinar per una forta caiguda als últims quilòmetres que li ha fracturat un dit d'una mà.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior, i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornarem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.
2: 3Cat Info.
0: Bona nit, són les 10 i 4 minuts. Salutacions des d'ara i fins a les 11. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré. Repassarem l'actualitat informativa des d'aquí al 3Cat Info. Ens hi posem. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que a Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Aquests dos últims són els que més inquietaven els bombers, David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que pintaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està en vies d'estabilització. Les flames ja han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones, uns 9.000 veïns. Sobre el terreny, des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages, hi tenim la Maria Costa. Bona nit, Maria.
6: Bona nit, Alba. L'incendi que ja es troba perimetrat ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Protecció Civil ha enviat el missatge és alert que demana alhora a la població que no s'acosti a la zona afectada. En parlava 3CAT Info, delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del centre de comandament dels bombers de Sant Fruitós de Bages.
7: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
6: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris en direcció Artés i Cabrianes. Les flames han arribat, de fet, fins a una indústria que és una planta de reciclatge de materials, com per exemple fusta i ferralla, i que ha tingut una afectació important sense però que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal i l'actuació dels tractors ha estat clau per aturar les flames. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
8: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
6: Segons l'últim balanç dels agents rurals, el foc ha cremat ara per ara una trentena d'hectàrees.
0: Gràcies, doncs, Maria Costa, seguint-ho des del terreny. Bona nit, bona feina.
6: Fins ara.
0: Estabilitzat, acabem de saber-ho, l'incendi a la serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases també aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil a Montmell, Xavier Espeli, Jordi Barranca.
9: L'incendi declarat poc després a les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
10: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
11: Jo quan he arribat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després al cap de mitja hora han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
9: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Centre en aquesta emissora.
12: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre, esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
9: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: El govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que està enllestint el consorci, que és qui gestiona el massís. Avui el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
13: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
14: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
13: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
15: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en 2 setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
13: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
0: Catalunya viu el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, 40 graus i mig, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat. S'han batut rècords absoluts. I Sarroca és directora del Meteocat en declaracions al Catalunya Ràdio.
16: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. El termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3Cat Info.
17: Tens el 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Sobretot preocupen les deshidratacions, sobretot en gent gran. Canviem de tema. Pedro Sánchez treu ferro a les amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'Estat amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica, que es fa a Turquia, sentint primer Trump i després la resposta que ha fet Sánchez.
18: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
19: Calma i paciència i una certa normalitat, també, perquè al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Després d'esbrocar els líders europeus, Donald Trump ha tancat la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Aquesta tarda ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclama els Estats Units. Trump, això sí, ha amenaçat a l'Iran de llançar-los atacs més durs aquesta nit, després d'haver donat per enterrat l'alto el foc amb Taran. Enviat especial encara, Bruno Forte, a Mires.
20: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
21: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
20: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
21: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
20: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
21: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
20: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
2: El temps.
0: Amb Gemma Puig.
22: Aquesta segona onada de calor avui ens ha donat temperatures de rècords. D'una banda, primer, la nit més càlida registrada a Catalunya. Des que hi ha dades, a Portbou 31,9, però també aquest migdia i primera hora de la tarda, moltes màximes que han arribat als 40 graus o per sobre. 40 graus que s'han registrat de forma molt extensa i no només cap a Ponent o Catalunya Central o interior de l'Ebre, sinó també en alguns trams de la costa i del prelitoral. 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat aquest rècord de temperatura màxima. En el cas, per exemple, de Barcelona, de l'Observatori Fabra, amb aquests 40,7, temperatura més alta mai registrada des de més de 100 anys de dades. L'onada de calor persisteix. Aquesta propera nit i matinada mantenim aquests avisos de calor nocturna en aquest sector del litoral i del prelitoral fins a l'Empordà, nit torri de la costa central i nit fins i tot altre cop roent cap a l'Alt Empordà. Per tant, una altra nit amb nit tropical també a moltes comarques. I pel que fa a l'estat del cel, començarem amb un matí de sol, amb alguna banda de núvol prim, tramuntana rescalfada. A la tarda repetirem algun ruixat, alguna tronada, i ens mantenen aquests avisos de calor a nivell molt alt cap a Ponent i també en trams de la costa entre el Baix Llobregat i l'Empordà, i també a nivell alt a moltes comarques interiors. Per tant, aquest perill d'incendi que es manté molt alt o extrem en molts sectors. Molta precaució. De cara a divendres, recula una mica la temperatura, també de cara a dissabte, però aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins a la propera setmana.
0: És un quart i tres minuts d'onze de la nit. A banda dels incendis que ja hem repassat, ens ocupem d'altres qüestions. Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva, com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls han donat bons resultats, els que s'han fet avui, després d'un l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
23: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran tres dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
24: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals. això sí, sota la supervisió dels bombers. I en l'àmbit de les infraestructures, dir-vos que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com ara l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
1: La proposta que plantegem des del govern, com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha esmentat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o bé al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Panec, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per refinançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que, es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta com a molt fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. I encara en la pàgina econòmica, el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra de l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe que ha elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de la previsió, volem dir, de creixement de l'economia mundial, que ha situat el 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per a l'eurozona, que no arriba a l'1, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. Més coses, passarem ara per Madrid, perquè Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
3: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
19: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
3: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
4: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
19: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
3: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
5: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
7: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
3: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
25: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
26: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
3: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duch, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duch ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió a la història del país des de la perspectiva de gènere.
27: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal. Tot plegat en un moment de creixement del grup 62 que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial del grup 62.
6: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit que de la Rebecca Yarros i, per tant, sí. La franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: I només calentar-vos una informació més abans dels esports. El Festival de Globus Aerostàtics European Balloon Festival d'Igualada s'ha vist obligat a suspendre els vols després que la comarca de l'Anoia ha entrat en el nivell 4 del Pla Alfa i davant del risc extrem d'incendis. Els vols estaven previstos per demà, dijous, i fins diumenge.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach, bona nit.
8: Bona nit, esports, que arrenquem parlant d'un nom propi, el d'Alexia Putellas, perquè l'excapitana del Barça ja és oficialment, des d'avui, nova jugadora del London City anglès. L'anunci s'ha fet oficial, com dèiem, avui mateix, en el dia en què ja l'han presentada com a nova jugadora de les angleses, en una presentació que s'ha fet, de fet, a Nova York. Alexia ha detallat en la seva posada de llarg un dels motius que l'han dut a fitxar pel London City.
9: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
8: En l'anunci, això sí, no s'ha especificat la durada del nou contracte d'Alexia amb el London City. Més futbol per parlar del Mundial. Avui, primer dia de descans sense partits en la competició mundialista després que va arrencar fa 4 setmanes, tot just. Demà, això sí, començaran les eliminatòries de quarts de final ja amb un primer enfrontament entre França i el Marroc. Divendres, en quart, serà el torn de l'Espanya-Bèlgica. I en aquest sentit, el porter del combinat espanyol, el titular, Unai Simón, ha passat hores abans pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on entre d'altres s'ha referit al moment de Lamine Yamal.
10: Yo le veo muy bien, sí que es verdad que todos nos esperamos que Lamine resuelva los partidos, que Lamine esté en situaciones claves, que nos dé goles. Y bueno, creo que es algo que lo espera más la gente de fuera que nosotros. Al final la fuerza del grupo siempre lo hemos dicho que son el trabajo colectivo. Lamine está predispuesto a trabajar para el grupo como lo viene haciendo hasta ahora y estoy seguro de que el partido de Bélgica va a volver a demostrar el Lamine que es y al que todos nos tiene acostumbrados. Claro.
2: 3CAT Info.

0: de todo por la afición, por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo partido.
1: Les dues últimes temporades Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. La segona incorporació, blanc i blava, la vam conèixer ahir i l'han presentat avui. És el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit també per una temporada procedent del Burnley anglès. Té 24 anys. El sentim.
2: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
3: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
1: Mentrestant, el femení blanc i blau també ha anunciat un fitxatge. Es tracta de la defensa vallesana Carla Morera, que arriba procedent del Racing de Portugal i firma fins al 2027. I, d'altra banda, espanyol a banda, qui ha tornat avui a la feina és el Girona per encarar la temporada segona, amb Quique Álvarez ja al capdavant com a entrenador.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Al Tour de França, el garrotxer amb nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. En parla el seu director esportiu al Caja Rural, Josemi Fernández.
5: En la parte final ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
1: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar, finalment, un cop ha passat proves mèdiques que han confirmat el diagnòstic. El triomf a l'esprint del dia ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, amb el noruec Thorsten Train, de l'equip 1X, que manté el mallot groc de líder de la General.

0: Són 11:15 de la nit, estem en directe a 3CAT Info i estem repassant les qüestions més destacades del dia. A aquesta hora hem de parlar un cop més d'incendis. Catalunya ha viscut avui una nova jornada molt complicada per diferents focs simultanis. Els bombers han hagut de treballar en diversos incendis que han obligat a confinar més de 12.000 persones. A hores d'ara, però, l'incendi del Bages està en via ja d'estabilització i els de l'Alt Camp, Sant Manat i Gavà ja estan estabilitzats. Ara mateix ho ampliarem. I és que aquest dijous 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses com ara les obres a les xarxes de carreteres, les barbacoes o les acampades i també activitats esportives en espais forestals. A banda d'aquestes qüestions, al voltant dels incendis, també us explicarem fins al punt de les 11 que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. Ho explicarem d'aquí una estona. I també ens farem ressò d'una vaga, la de la plantilla de les biblioteques de Barcelona, que continuarà de manera indefinida durant l'estiu. Els treballadors i treballadores ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió presa els del 26 de maig. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Doncs destaquem un nom propi, el d'Alexia Putellas, avui ja oficialment nova jugadora del London City anglès, el mateix dia que ja l'han presentada a Nova York. Una durada del seu contracte, això sí, que queda per especificar. El que ha revelat Alexia és que un dels motius principals que l'han dut a escollir el London City com a nou equip és el fet que sigui un club íntegrament femení, sense equip homòleg masculí.
0: I aquesta serà una nit i matinada un altre cop tòrrida a la costa, tropicals a l'interior. No descarten tampoc repetir alguna nit roent i dijous, demà, tornarem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem amb alguns ruixats al Pirineu. La calor extrema una altra vegada, superant els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.

0: Catalunya doncs està vivint una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara es fan a Sant Manat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents dels bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Les autoritats han fet una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem els propers dies. Anem fins a Cerdanyola del Vallès. Àlex Giralt, Robert.
1: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sant Manat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que a Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Aquests dos últims són els que més inquietaven els bombers, David Borrell, cap del cos.
2: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
1: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
3: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames ja han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com a una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat en total unes 9.000 persones. Des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages, seguint-ho, hi tenim la Maria Costa.
4: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del centre de comandament de bombers de Sant Fruitós de Bages.
5: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
4: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada, sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
6: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
4: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: Gràcies, Maria. Estabilitzat ja l'incendi a la serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat també les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil a Montmell, Xavier Espel i Jordi Barranca.
7: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
9: Quan he arribat entrat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
7: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
10: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
7: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: El govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Avui el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci i la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà, Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
11: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
12: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
11: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
13: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
11: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
0: I a Mollerussa els bombers treballen per extingir un foc que crema a l'exterior d'una indústria de cartró ondulat i que ha cremat també un camp del costat. De moment, l'incendi només afecta l'exterior d'aquesta fàbrica. Anem a Lleida, Júlia Bacar.
14: Del foc ha començat sobre 7:45 del vespre a l'exterior de la indústria on cremen bales de paper. De moment, no hi ha afectació a les naus de la fàbrica, però les flames sí que han arribat a un camp del costat que ha cremat. Hi treballen 18 dotacions terrestres dels bombers.
0: I s'eleva a 219 municipis al risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a les xarxes de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, que és el Montmell en Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Anem justament fins a Sant Llorenç, on hi ha la Montse Poblet i ens informa tot plegat.
15: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
16: So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
17: It's too dangerous.
16: Very... Yes, exactly.
17: Okay, now we understand.
16: Yep. Okay. Thank you.
15: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
18: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
15: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
0: Anem a d'altres qüestions. A 3 minuts per 3 quarts d'11, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest matí al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen del foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. Doncs bé, l'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia partint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè s'apurin responsabilitats. Sentim el líder de Junts al Parlament, Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
19: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
20: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
21: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
22: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per a la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs. Un jutge federal de Nova York ha ordenat avui a Donald Trump que pagui els 5 milions de dòlars més interessos que deu a l'escriptora Jenny Carroll com a indemnització per l'abús sexual de què va ser víctima als anys 90 per part de l'avui president dels Estats Units. El magistrat ha emès una ordre perquè aquests diners, que porten congelats en un compte bancari controlat judicialment, es transfereixin a Carroll després que el Suprem va tombar fa poc la petició de recurs contra la sentència plantejada pels advocats del mandatari de la Casa Blanca. La sentència contra Trump en data del 2023, si recordeu. Encara dir-vos que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300 que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors han relacionat el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i també 4 temptatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i utilitzava la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
23: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals d'aquest grup investigat. L'altre era l'ús de xarxes socials. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
24: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents.
25: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
26: Aquesta onada de calor ens ha portat avui temperatures de rècords i, a més, molts valors, moltes màximes que han arribat als 40 graus o per sobre de forma molt extensa. No només cap a Ponent, interior de l'Ebre o Catalunya central, sinó també en trams de la costa i cap a les comarques del nord-est, fins i tot aquests valors elevats. Rècord de temperatura màxima. 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 anys de dades, ha superat la temperatura màxima mai registrada. I en el cas de Barcelona, l'Observatori Fabra, aquests 40,7 és la temperatura més alta mai registrada en més de 100 anys de dades. Calor de nit també es mantindrà, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit tropical a moltes comarques interiors i fins i tot repetirem o podrem repetir les nits roents cap a l'Empordà. En un matí de dijous de sol, amb algunes bandes de núvols prims, al migdia tornarà a pujar la temperatura, tornarem a tenir valors de 40 graus o per sobre, però no de forma tan extensa com aquest dimecres, i a la tarda repetirem algun ruixat o alguna tronada. Divendres afluixa una miqueta la calor, tot i que aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins la propera setmana.
25: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Continuem repassant l'actualitat, 3:15 d'11 de la nit. L'ONU ha fet una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
1: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
2: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
1: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Gràcies, Miquel. Tornem a Catalunya. Les famílies paguen cada any uns 1.000 euros a l'escola pública o gairebé 4.000 a la concertada. Segons un informe de la Síndica de Greuges, caldrien 944 milions d'euros anuals per garantir una escolarització totalment gratuïta a Catalunya. Tot i que la inversió pública en educació ha crescut els últims anys, l'infrafinançament continua perjudicant els resultats educatius i també l'atenció a la diversitat. Aida Rodríguez és adjunta a la Síndica de Greuges de Catalunya.
3: Focalitzar aquests recursos, és a dir, que els recursos, que aquests increments impactin positivament, no només en resultats, sinó també en termes d'equitat, allà on més es necessiten, és a dir, els centres de major complexitat, on entenem que hi ha més necessitats i que aquestes quedin cobertes, no?
0: La plantilla, com us en saben, de Biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Demà hi haurà una mediació que s'ha convocat pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona i es fa a instàncies del comitè d'empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
4: No és normal, això portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.

0: Avui ha arrencat el Festival Cruïlla amb la nord-americana Halsey com a cap de cartell. Un certamen que omplirà de música, també d'humor, al Parc del Fòrum fins dissabte a Barcelona, amb una seixantena d'artistes i de grups que passaran pels seus escenaris. Ens en fa una crònica des del Parc del Fòrum el Marc Ruiz.
1: Aquesta primera jornada és el pop qui mana al Cruïlla. Ara s'està acabant a l'escenari principal l'actuació del gallec Sense Enra, que mescla pop, funky i música urbana, amb un resultat que pot recordar a Setangana, en cançons com Wu Wu, o Catriel i Paco Amoroso, fins i tot. Però la diferència fonamental amb els argentins és que Sense Enra sí que s'ho creu i no deixa espai per a l'humor. En canvi, sí que hi ha lloc pel sexe i el desamor. Molt més lluminós ha estat el pop de la noruega Sigrid. Els assistents s'apinyaven a les escasses ombres que projectaven els escenaris, que s'han anat omplint de públic de mica en mica. Fins i tot Sigrid reconeixia que, com a noruega, se li feia molt difícil lluitar contra la calorada. Les seves armes han estat un somriure constant, una veu fantàstica i unes melodies optimistes, malgrat la duresa d'algunes de les lletres. D'aquí una estona el protagonisme serà per Greta, la germana bessona de Muixca, i les nord-americanes René Rapp i Halsey.
0: Doncs moltes gràcies, Marc Ruiz, des del Fòrum. Anem a altres qüestions de la pàgina cultural.
2: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
3: No, no. No sé. Ni idea.
2: ¿Sabeu parlar-lo bé, el català?
4: Jo sé una mica.
2: El parleu a casa vostra?
4: No. Jo sé que
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous demà el gest de filmar una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de vídeo nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
5: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro, a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte fet amb el fons del propi museu també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria.

El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, que és la relació amb la ciutat de Barcelona, i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals, la festa que es fa aquesta nit al Teatre Grec.

0: I amb aquesta música arribem ja al temps dels esports, que ja tenim a punt el David Ubach.
1: Esports.
0: Què tal, David? Bona nit.
2: Bona nit. Doncs començant els esports amb el nom d'Alexia Putellas, que ja té oficialment nou equip. És el London City, tal com s'havia apuntat en les darreres setmanes, un cop ja desvinculada del Barça. El London City que fitxa Alexia, això sí, amb un contracte, la durada del qual està per especificar encara, si més no, no és públic. Alexia que fitxa doncs, pel club londinenc, i avui mateix, el dia que s'ha fet l'anunci, també ja l'han presentada a Nova York. Entre els motius per retriar el London City, Alexia ha destacat un per sobre de la resta.
3: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
1: Trescat Info.
2: També en futbol parlem del Mundial avui amb la primera jornada de descans sense partits des que va arrencar la competició fa 4 setmanes, tot just. Demà començaran ja les eliminatòries de quarts de final, per tant, el Mundial que encara la fase decisiva i el primer duel serà a Boston entre França i el Marroc. Serà el primer partit de quarts, el segon es jugarà divendres i enfrontarà la selecció espanyola, recordem-ho, amb 9 catalans, amb el combinat belga. D'aquest enfrontament i també de com veu de forma la Lamine Yamal, n'ha parlat el futbolista del Barça, Dani Olmo, en roda de premsa, és un d'aquests 9 catalans.
4: Bien, lo veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal después de los problemas que tuvo al principio y con muchas ganas, de seguir jugando, demostrando. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos, con y sin balón y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues nos va a dar muchísimo más también.
2: Mundial a banda, a l'Espanyol s'ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo de 20 anys i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain.
5: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos. Hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo el partido.
2: També de l'Espanyol hem d'afegir que el migcampista ex-blanquibrau Ramon Terrats, que aquesta última temporada ha jugat a les ordres de Manolo González, ja té nou equip. És el Getafe, un conjunt al qual l'ha traspassat al seu club d'origen, el Villarreal, que és qui el va cedir aquesta última temporada a l'Espanyol. Amb el Getafe, Terrats firma fins al 2029. I el femení de l'Espanyol s'ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa vallesana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. Un apunt encara que té relació indirecta amb el Mundial, perquè la selecció mexicana té nou preparador. Després de la derrota als vuitens de final dels mexicans, un dels anfitrions del Mundial, doncs hi ha canvi en la banqueta. Javier Aguirre cedeix al seu lloc a l'exjugador i expreparador del Barça B, Rafa Márquez.
1: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Tour de França, el garrotxer amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar, això sí, la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. Tot i que, com dèiem, sí que ha pogut completar els últims quilòmetres del 158 de l'etapa amb sortida a la Nemesan, Molinar ha hagut de plegar finalment, després de passar proves mèdiques que han confirmat aquest diagnòstic de fractura en un dit de la mà que comentàvem. El triomf a l'esprint en aquesta etapa ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, amb el director Centraen, de l'equip 1X, que manté el millor groc de líder de la classificació general. Demà, sisena etapa, ja d'alta muntanya, 186 quilòmetres, entre altres ascensions, amb el Tourmalet de categoria especial, precedit per l'Aspen de primera.
1: 3CAT Info.
2: El torneig de tenis de Wimbledon. Han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení. El masculí, la segona semifinal, la jugarà Artus Ferri, el 114 del món, amb Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en 3 sets Flavio Cobol i Taylor Fritz, respectivament. El torneig femení, la segona semifinal, la jugaran la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk, que han superat la belga Lise Mertens i la italiana Jasmine Paolini. La primera semifinal la jugaran demà mateix dijous Coco Gauff i Carolina Muchova, com també el duel entre Noskova i Kostyuk.

0: Les 9 del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És dimecres 8 de juliol de 2026 i comencem aquí una nova edició de La Cel Obert. Fregant ara mateix els 28 graus de temperatura, caldrà tenir una mica més de paciència amb aquesta segona calorada, aquesta segona onada de calor, perquè les previsions encara parlen de calor extrema, almenys fins divendres, amb una petita treva, amb una petita baixada de temperatures, no massa significativa, però baixava al cap i a la fi, de cara ja amb el cap de setmana. La bona notícia, sembla que els bombers s'han donat per controlats o estabilitzats els diversos focs que cremen aquests últims dies. Tots controlats o estabilitzats, això sí, excepte el de Sentmenat, que encara presenta alguna complicació. En qualsevol cas, compte perquè la cosa encara no està definida del tot. Bé, bones notícies, va. Posats a donar bones notícies, i posem en el sac de les bones notícies, ens ho explicava ahir l'arquitecte Jaume Trullà, i és que si tot va bé, aquesta mateixa setmana està previst que es tregui ja la bastida del campanar de la parròquia després de mesos de treball. Trullà, que va avançar que aquesta no serà la darrera feina a la parròquia, ja que properament estan previstes un seguit d'actuacions sobre les dues façanes de la rectoria i l'accés al campanar per fer-lo accessible al públic i també valorant la resta de la façana principal i també la torre del rellotge. Per tant, ja queda menys per deixar de veure aquesta bastida que ha cobert el campanar en aquests últims mesos i tindrem ja la imatge neta, ja habitual i clàssica, d'un dels icones més preuats de la vila. I parlant de bastides, potser algú de vostès ho ha vist. Han tret ja la de l'Escola Pia, al carrer Orgran. La previsió és, per tant, que aquest estiu finalitzi ja la part grossa d'aquestes obres i l'objectiu és que, de cara a setembre, amb l'inici del curs escolar, l'obra ja estigui enllestida més enllà. Això sí, dels petits detalls que puguin quedar per fer.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

Bé, ens diuen que s'estan complint els terminis pel que fa a les obres de l'Escola Pia i, de cara al mes de setembre, com els apuntàvem ja amb el començament del nou curs escolar, l'obra quedarà gairebé enllestida, quedaran, però, com els apuntàvem també, alguns petits detalls. Bé, hi posem una mica d'agenda en aquest dimecres 8 de juliol, avui que al Racó de la Calma, a partir de les 8 del vespre, té lloc el primer dels concerts de clàssica.

És el concert que protagonitzarà la soprano Ketty Gorodze, que en aquesta ocasió estarà acompanyada al piano per Manuel Ruiz. Ketty Gorodze, que, per cert, va rebre una menció especial en la 29a edició del concurs Mirabent i Magrans en l'apartat de cant. El concert començarà a les 8 de vespre i el preu de l'entrada és de 15 euros.

0: Primer dels concerts de clàssica del Sitges Estiu d'aquest 2026, com els dèiem, a partir de les 8 del vespre al Racó de la Calma, la soprano Keti Grotze, acompanyada al piano per Manuel Ruiz. I si els ve de gust una estoneta de cinema a la platja, aquesta nit, a partir de 9:45 a la platja de la Fragata, la primera de les projeccions del cicle de cinema a la platja, amb el passing de la pel·lícula Molt lluny.
1: Me han dicho que me tengo que quedar unos días por si aparece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo.
2: ¿Que te quieres subir al avión? Dejarme en paz, coño. Me quedo.
0: La pel·lícula dirigida per Gerard Oms i protagonitzada per Mario Casas i David Verdaguer va guanyar el premi a millor òpera prima al Festival Internacional de Cinema a Guadalajara, a Mèxic, i es va alçar amb dues biznagues al Festival de Màlaga, la del millor actor, per Mario Casas, i el Premi Especial del Jurat de la Crítica. Recordem que Molt lluny es va estrenar a cinemes espanyols l'11 d'abril del 2025.
3: ¡Lluís fuerte!
4: Bueno, pues ya no se puede.
5: ¡Eres una mierda!
6: ¡Va! ¡Quiero fallarla!
5: ¿Qué cojones me estás llamando?
0: Cinema a la platja, de la Fragata, amb la pel·lícula Molt lluny. Abans, però, es projectaran dos curts, Dits d'or, de Filmets, i La gent normal, de Nou talent.

De cara a demà dijous, els recordem també que a partir de les 6 de la tarda al Racó de la Calma arriba una nova activitat del Sitges Estiu d'aquest 2026. Es tracta d'un espectacle científic familiar que es diu El misteri de les bombolles i que protagonitza Tracy Hunt. El preu és de 4 euros per als infants i de 5 euros per als adults. I trobaran tota la informació a través dels museus de Sitges, de la seva recepció també al web museusdesitges.cat. El misteri de les bombolles, aquesta activitat familiar que s'ha programat per demà dijous a partir de les 6 de la tarda al Racó de la Calma. Propostes musicals també per demà dijous en el marc dels capvespres musicals a la Biblioteca Santiago Rusiñol, a les seves terrasses. Demà, Agnès Van Gorkom i Rudy Rushton, en aquest cas al piano, protagonitzaran Bella Dorita. L'entrada és gratuïta, aquest espectacle musical a càrrec de l'Agnès Van Gorkom, com dèiem, i el Rudy Rushton acompanyant al piano. Demà, que a partir de 8:45 del vespre, a la plaça de l'Ajuntament, davant de la Biblioteca Santiago Rusiñol, es presenta la imatge de la Festa Major de Sitges d'aquest 2026. Per tant, demà coneixerem ja la imatge i el cartell de Sant Bartomeu i Santa Tecla d'enguany.

Si els agrada especialment el flamenc, les sevillanes, les castanyoles, doncs sàpiguen que aquest divendres, a partir de les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro arriba aquesta festa de final de curs de la secció de sevillanes, flamenc i castanyoles del Retiro. Entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit hi haurà una miqueta de tot: exhibicions, música, balls i rebujitos. L'entrada és gratuïta. La secció de sevillanes, flamenc i castanyoles que organitza aquesta festa final de curs per divendres als Jardins del Retiro a partir de les 7.

Per aquest divendres també s'ha programat un nou concert en el marc del Festival de Guitarra de la Mediterrània d'aquest 2026. A l'Ermita de Sant Sebastià, a partir de les 9 de la nit, el concert de guitarra que oferirà Marc Segura, en el que serà un tribut a Paco de Lucía. Els preus de les entrades, 20 euros i 30 euros en el cas que vulguin una entrada VIP, que és la que permet situar-se a les primeres files. El tribut a Paco de Lucía, de la mà del guitarrista Marc Segura, aquest divendres a l'Ermita de Sant Sebastià a partir de les 9 de la nit.

Altres propostes musicals ens arriben ja de cara al dissabte, perquè a les 7 de la tarda, als Jardins del Retiro, un concert que oferirà el grup De Movida Band, amb música pop-rock dels 80s i també dels 90s, entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, aproximadament, amb entrada gratuïta per als socis i 10 euros per als no socis, això sí, amb consumició. El concert que oferirà el grup De Movida Band aquest dissabte als Jardins del Retiro a partir de les 7 de la tarda.

I si els agrada especialment la música de Bon Jovi, sàpiguen que aquest dissabte, a partir de 11:45 de la nit, un nou concert del cicle dels concerts de mitjanit del Port de Sitges, en aquesta ocasió amb el grup Bon Jovi, que oferirà, òbviament, un tribut a Bon Jovi. Amb entrada gratuïta en aquest concert que s'ha programat al Port de Sitges, Aiguadols, dissabte a 11:45.

I aquest concert del qual en vàrem parlar abans d'ahir, el que oferirà el Trio Viena aquest proper dissabte a 8:15 del vespre al Santuari del Vinyet. Trio Viena, que són Maria Eckart al violoncel, Guadalupe Fradera com a soprano i al piano Assumpta Montserrat. Oferiran aquest concert al Trio Viena, com els dèiem, al Santuari del Vinyet, a partir d'8:15 aquest dissabte.

La nostra recomanació d'avui en matèria d'exposicions parla d'aquesta exposició que encara es pot veure al Miramar, a la seva planta baixa, fins al dia 26 d'aquest mes, l'exposició Siloé, testimoni del meu temps. Es pot veure, com els dèiem, fins al dia 26 d'aquest mes de juliol al Centre Cultural Miramar, a la seva planta baixa.

I què tenim per avui, per aquest dimecres? Avui, que tot just després de l'habitual repàs dels diaris amb la Carola Fernández i en Joan Tutusaus, tindrem la T Jove, la segona setmana de Tertúlia Jove, en companyia de Paula Navarrete, Martí Monasterio, Núria Sales, Bruna Camps i també la Vinyet Granda. El bloc Critic Art, la Beli Artigas, ens recorda i ens parla de la inauguració del ROI. Ahir, justament, feia 70 anys el ROI, d'ençà d'aquell 7 de juliol de 1956, quan el ROI encetava una nova etapa substituint a l'antic cafè Orient. El 15 de juliol d'aquell 1956, l'ECO publicava precisament una crònica de la inauguració de l'establiment. Deia: "Montado con exquisito gusto, por lo cual cabe felicitar al dueño del mismo, don Miguel Matas Jorba". En tenia cura de la direcció Josep Maria Matas Barceló i es va encarregar de la direcció artística del local el pintor Josep Maria Miralles, amb la intervenció d'altres industrials prou coneguts com Joan Ferrer Plana, en l'apartat de fusteria, en Ricard Baqués, a la pintura, Cristóbal Botí, com a paleta, i Josep Puixens, en l'apartat d'il·luminació. 70 anys del ROI, que avui en recordarem i ens vindrà de gust, i en parlarem amb en Josep Maria Matas. I a la part final del programa saludarem Susana Villagrasa, la presidenta de l'associació Talent en Femení, ha estat guardonada amb la medalla en el treball President Macià que atorga la Generalitat.

0: acostant-nos a un quart de deu del matí. Ja tenim aquí amb nosaltres a la Carola Fernández. Carola, bon dia, bona hora.
1: Bon dia, Pitu.
0: Què ens portes?
1: Doncs avui la nota que explica, detalla aquest nou carril bici que ja funciona a Sitges i que uneix Campell i el Passeig Marítim. És nota de l'Ajuntament de Sitges i detalla, doncs, com dèiem, aquest carril bici de 2,15 quilòmetres que enllaça Miralpeix amb la zona escolar de Campell i baixa per l'Avinguda Navarra i Salvador Casacoberta fins al Passeig Marítim, on es troba amb el carril bici que ja existeix. Es tracta d'un projecte que ha tingut un cost de 1.468.801,35 euros.
0: Ni més ni menys.
1: És a dir, gairebé prop d'un milió mig d'euros que ha estat finançat pel fons Next Generation en el pla, en el marc del Pla de Sostenibilitat Turística de Sitges. I, a més, ha comptat també, més enllà de fer el carril bici, amb la renovació de les voreres i la calçada, reordenació de l'aparcament i la substitució de l'enllumenat públic. Un cop completat aquest carril bici, explica la nota, l'Ajuntament preveu ara instal·lar aparcaments per a bicicletes, però esperaran un temps per veure una mica com funciona la dinàmica i on seran els millors espais per a aquests aparcabicicletes. A la zona justament de Miralpeix, Can Girona, l'Ajuntament està pendent també del projecte de carril bici de la Diputació de Barcelona, que preveu enllaçar la recta de la Mata amb la Rambla del Garraf i l'Hospital de Sant Camil, tot i que aquest projecte passa fonamentalment per Sant Pere de Ribes i qui l'ha d'executar és la Diputació de Barcelona, però que en qualsevol cas també servirà per enllaçar Rocamar, o sigui, enllaçar en bicicleta Rocamar amb la zona de Miralpeix i els carrils bicis de Sitges que s'acaben de construir. En l'actualitat, Sitges, diu la nota, compta amb 13.630 metres de carril bici. Me'n semblen molts.
0: Sí.
1: 13.000. Però vaja, doncs aquí ho diu, 13.630 metres. Clar, també ho diuen en metres, en quilòmetres són 13 quilòmetres.
0: Clar, sí, dit així, 13.000 metres semblen...
1: Vull dir, està fet, sí, està fet expressament. Són 13 quilòmetres, que en el fons ho penses, 13 quilòmetres no són tants. Sí. Només el passeig són 2 quilòmetres, doncs al final 10, sí. Falten 10. La previsió, però, és que en un futur, a banda d'aquest que s'acaba de canyassa, com dèiem, Miralpeix, de nou al Passeig Marítim i en Campell, estan previstos carrils bici a l'Avinguda Sofia, entre el passeig de Vilanova i el passeig marítim, un altre per completar tot el passeig de la Ribera fins a la Fregata, que final, saben que ara acaba, finalitza, diguéssim, el pícnic, com aquí qui diu, un altre que connecti la platja Sant Sebastià amb el port d'Aiguadols i, finalment, un de nou entre la Bòbila i el camí de la Fita. Per tant, diguem que, si més no, en aquests moments, per circular per, amb carril, amb bicicleta des de Campell fins al passeig i unir també la zona de Can Girona, doncs és més senzill. I una altra noteta.
0: Vinga.
1: Res a veure, i molt curiosa. I és que els Mossos d'Esquadra acaben d'investigar un home, i de fet se l'ha detingut, per l'apropiació indeguda, atenció, d'un centenar de ruscs d'abelles sostrets fa 6 anys al Garraf i al Penedès. Ruscs d'abelles, és a dir... Hi havia un apicultor que té territori i, amb abelles i amb insectes aquí al Garraf i del Penedès, i fa 6 anys, el 2020, li van prendre, estem parlant de ruscos valorats entre 18.000 i 20.000 euros,
0: caram,
1: i han estat ara retornats, 6 anys després, li han estat ara retornats després d'una investigació de Mossos d'Esquadra que entenc que ha estat llarga i intensa, perquè ningú es pensi que...
0: O tant, com 6 anys.
1: Sí, 6 anys, però perquè ningú es pensi que allò d'un rus d'abelles... No, doncs no pots emportar-te rus d'abelles, no pots emportar-te arnes, en aquests moments són aquests insectes, també són com petites papallones, no són de la família papallona, però són com papallones, no pots entrar a una explotació apicultora i decidir emportar-te, que també no sé com t'emportes això, maleïda la gràcia,
0: sí,
1: i
0: clar,
1: pensa en entrar...
0: Sí, no pots anar allà de cuerpo gentil, com aquell que
1: doncs
0: diu tampoc.
1: No. Van ser 440 rus els que s'ubicaven en diferents apiaris del municipi d'Olivella, aquí al Garraf i d'altres a Sant Martí Sarroca, a l'Alt Penedès. Els van aconseguir localitzar perquè justament, com que el propietari els tenia identificats amb números identificatius vinculats al registre d'explotacions ramaderes, i això els va permetre identificar-los, van anar amb el propietari, ara aquest passat 10-11 de juny, els agents amb el propietari els van localitzar i se li han retornat. 6 anys després ha recuperat el rus, compte, entre 18.000 i 20.000 euros al rus d'abelles que li havien sostret. Entenc, espero que els hagin cuidat bé, no? Els ruscs saben que són els nius, els nius de les abelles on on viuen les abelles, però clar...
0: Quines coses que passen.
1: Quines coses que passen, sí, sí, que roben fins i tot els ruscs de les abelles.
0: Avui he vist també, després ho comentarem, que un porc senglar va entrar en una residència de gent gran i va ferir un dels treballadors. És que, vaja...
1: El tema dels porcs senglars...
0: Sí, també és forma part d'un altre debat.
1: Perquè, clarament, aquests animals han perdut la por,
0: sí,
1: absolutament, a
0: absolutament,
1: l'ésser humà.
0: Sí, sí. I campen a sus anxes, que diu
1: aquell. No deixen de ser animals.
0: Òbviament.
1: I aleshores, clar, això genera un problema greu, un problema de convivència, entenc, perquè, clar, no sé si estem fets per conviure amb porcs senglars.
0: No.
1: És un problema de mobilitat, principalment, perquè no tenen por a res, tampoc els vehicles a res.
0: No, creuen els carrers, van per les voreres.
1: Van per les voreres, sí, sí, sí, clar. Sí. I és veritat que d'entrada, diguem, que passen bastant de la gent,
0: sí,
1: dir que pots passar pel costat i no fan res, però no deixen de ser animals.
0: Sí, sí.
1: És com els gossos. Un animal no sabem com ha de reaccionar i aleshores, clar, és un problema greu el que tenim amb els senglars i aquesta convivència que cada vegada és més comuna, eh?
0: Coses de la vida. En fi, Carola, vinga, fins d'aquí una estona.
1: Fins d'aquí un rato.

Bé, aquesta sintonia que ens recorda ja que tenim una nova cançó per proposar-vos i per recordar. Estiu de 1980. Un any abans, el 1979, la cantant Corey Day posava veu a una cançó que es diu Wiggle and Giggle All Night. Traduït vindria a ser com Moveu-vos i rieu tota la nit. Un any més tard, a l'any 1980, Miguel Bosé en va fer una adaptació i en va sortir un tema que fou tot un èxit, Don Diablo.

Don Diablo, que compta amb els arranjaments de Graham Prescott i Miguel Bosé, li va donar, com poden comprovar, amb aquest to més divertit. El tema que va ser número 1 a les llistes d'Espanya i també a Mèxic, on, per cert, Miguel Bosé hi té una gran tirada.

Vinga, deixem Don Diablo de Miguel Bosé. Seguim endavant en aquest dimecres 8 de juliol, avui que s'escau Sant Adrià, també Santa Priscila, Sant Edgar i Sant Eugeni. Avui que celebren el seu aniversari l'actor nord-americà Kevin Bacon, fa 68 anys, també és aniversari de la cantant i compositora nord-americana Joan Osborne, fa 64 anys, i també el periodista Carlos Herrera, fa anys, 75. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1927, l'Ajuntament, presidit per Gaietà Benaprés, acordava que el tram de la Ribera entre el Pont Domènec i l'Avinguda Sofia s'anomenés Passeig de Mossèn Cinto Verdaguer i que el tram comprès entre carrer Sant Pau i el racó de Can Bori passés a dir-se Passeig de Pi i Margall. Tots dos noms, vaja, van tenir una curta durada, ja que van perdurar fins a l'any 1939. I també a Sitges, tal dia com avui de l'any 1933, una forta pedregada malmetia als conreus i arbres fruiters del terme municipal. El mateix any s'inaugurava al Passeig de la Ribera l'establiment de begudes al Grollador.

Arreu del món, un 8 de juliol de l'any 1947. A Nou Mèxic, a Roswell, el portaveu de la base aèria de la RAF emetia un comunicat oficial afirmant que el personal militar havia recuperat un disc volant caigut en un ranxo. El Roswell Daily Record ho duia a la seva portada. L'endemà, el Pentàgon rectificava. Eren restes d'un globus sonda secret del projecte Mogul. El cas Roswell es convertia en el mite ovni més gran de la història.

Un tema que va ser extret, com dèiem, del sisè àlbum d'estudi dels Beatles. Temàtica, com els dèiem també, completament deslligada del que és el tema amorós, no? I marca una tendència, un exemple notable, diguem-ho així també, de la composició de cançons que venia orientada filosòficament per part de John Lennon.

8 de juliol de 1966. 30 anys, justament 30 anys més tard, tal dia com avui de 1996, una de les cançons que més van arribar a sonar a finals dels 90, el Wannabe de les Spice Girls.

Les Spice Girls, que publicaven el que seria el seu primer senzill, aquest Wannabe, al Regne Unit, arribava al número 1 i es produïa, en certa manera, una mena de Spice Mania. El senzill que es publicava als Estats Units al gener de 1997 i també, com no, va assolir el número 1.

0: Un èxit de finals dels 90 d'aquest 1996, aquest wannabe de les Spy Girls. Amb elles posem el punt final a les efemèrides d'avui. I ja us ho dèiem, tot just en començar el programa, caldrà tenir una miquita més de paciència perquè el Meteocat ha posat ja tot el país en alerta per calor extrema avui dimecres, amb avís vermell, que és el màxim possible, sobretot a les Terres de Ponent, Terres de l'Ebre i gran part de les comarques de Girona i del litoral i perilitoral de Barcelona. L'onada de calor serà extraordinàriament llarga, ja que, tot i que hi haurà una lleu baixada durant el cap de setmana, es tornarà a reforçar ja de cara a la setmana que ve. Entre demà i divendres continuarà fent molta calor, però ja perdrem alguns graus. Un descens lleu que no evitarà noves jornades sufocants. El cap de setmana la calor serà, com dèiem, menys extrema. De cara a la previsió per avui, aquesta ens arriba un dia més des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Hola, bon dia. Avui l'ambient serà extremadament calorós arreu. La temperatura arribarà a superar els 40 graus a molts punts de l'interior del país, fins i tot superiors als 42 graus al Pla de Lleida i a la Ribera d'Ebre, i al litoral podran superar els 35 graus. Per tant, molta precaució i seguiu les recomanacions de Protecció Civil. A banda, en general predominarà l'ambient assolellat, malgrat que creixeran nuvolades al Pirineu que novament podran portar alguns xàfecs. Demà els models indiquen que la temperatura baixarà lleugerament, però romandrà força elevada amb calor intensa al centre del dia. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: hem anat a principis dels 80, per escoltar Desireles i aquest Wayash. Els comentem quatre coses dels diaris, ara que estàvem aquí amb el Joan i la Carola parlant de la calor.
1: Que no tinc.
0: Que la Carola no
1: bon
0: té.
1: Bon dia, Pitu.
0: Bon dia de nou. Com pot ser això, Carola?
1: Jo tinc fresquito.
0: Com pot ser?
1: Perquè aquí poseu l'aire acondicionat i jo, la meva temperatura corporal funciona diferent. El meu home diu que tinc el termostat espatllat.
0: Sí, una miqueta revisable, en qualsevol cas. Bé, ens hi posem amb els diaris. Avui que, òbviament, els incendis continuen sent protagonistes. Aquest forat ahir a Barcelona per aquesta obra del metro que va obligar a desallotjar 93 pisos a la ciutat comtal. També el futur polític de Marine Le Pen, que serà candidata malgrat la condemna per malversació al Mundial, òbviament, la classificació d'Argentina, tot i que ho va passar certament malament, estava molt, molt emprenyat el seleccionador d'Egipte. Molt. Vaja, contra els argentins, contra els arbitratges, molt emprenyat estava, repeteixo, el seleccionador egipci, un cop va acabar el partit, que va acabar amb derrota, per cert, d'Egipte per 3-2.
2: I va passar allò que ens temíem que passaria, que és que al final el seleccionador egipci va fer el símbol internacional d'agressió racista.
0: Sí, això amb els braços creuats.
2: Però,
0: sí, sí, sí.
2: Però com és el seleccionador d'Egipte i no és Vinícius, ningú li va fer cas.
0: Sí, sí. El Mundial també està tenint les seves cosetes, diguem-ho així. Òbviament són molts dies de competició, és molta gent la que belluga i, per tant, la polèmica no està exempta d'un gran esdeveniment com és un Mundial de futbol. En qualsevol cas, ja anirem a petar d'aquí uns moments.

0: I els ho dèiem tan bon punt hem començat el programa, perquè l'incendi de Sentmenat, al Vallès Oriental, és de tots els focs el que es manté actiu aquest dimecres per segon dia i els bombers hi continuen treballant. No descarten nous focus fora del perímetre, que no està tancat. El cap d'intervenció dels bombers, que és Eduard Martínez, ha explicat ja que les condicions meteorològiques no acompanyen, perquè les altes temperatures i la humitat baixa afavoreixen, òbviament, la propagació del foc. Eduard Martínez ha dit que els equips han treballat en el 80% del perímetre, però que costa tancar-lo, perquè hi ha zones amb pendent, molta vegetació i també de difícil accés. Un dels punts més crítics continua sent la urbanització del Farell, que es manté confinada juntament amb el nucli de Sant Sebastià de Montmajor a Caldes de Montbui, pel temor que els nous focus puguin impactar en zones habitades. La resta de focs, sortosament, també ho apuntàvem, controlats o estabilitzats, cosa que no deixa de ser una bona notícia. Fins quan això? Vaja, com que no tenim tampoc la bola de vidre, el que passa
1: sí,
0: és que...
1: Sí, però no s'acaba i difícilment, mentre duri l'onada de calor, això s'acabarà, i encara no estem en el pitjor escenari, que és el 30-30-30. Estem en el 30-30, però hi ha un 30 que no arriba, que és el vent.
0: Sí, senyor.
1: Estem per sobre en calor, estem per sota en humitat a moments, però per sort el vent no supera els 30 km per hora fora de moments puntuals. Però, per tant, com estem sense estar en el pitjor dels escenaris que podem arribar? Ens ho hem de plantejar. Ara ja s'obre el debat, és evident, perquè cada cop més ara una altra vegada posem sobre la taula l'etern debat sobre la gestió forestal de Catalunya. Un debat que necessita bàsicament d'inversió, com tot, per resoldre. Necessita una gestió forestal, diguem, més moderna. No podem negar-nos a que hi hagi pistes a la muntanya. Uh-huh. No podem negar-nos a que es facin cremes selectives. Uh-huh. Però clar, són mesures molt impopulars, sobretot fora de temporada. Quan arriba la temporada, ara tothom ho compraria, eh? Però tornem a obrir aquest debat, i evidentment el debat, l'altre debat, que és la presència massiva d'urbanitzacions incontrolades a tot el país, que a més no compleixen la normativa de les franges perimetrals de 25 metres, que les han d'executar els propietaris i no subsidiàriament el govern. I aquest és l'altre gran problema. Aleshores, clar, tothom s'esvera si té el foc a la porta de casa, però ningú es planteja si ha fet alguna cosa perquè aquest foc no arribi a la porta de casa, o si doncs ens vam plantejar per què compràvem la caseta al mig del bosc. Que aquesta és l'altra reflexió. Uh-huh. Que probablement toca fer, però que bé, la fem ara i després d'aquí 15 dies, quan els
0: focs
1: s'hagin apagat...
0: Això ja estarà passat. Sí. Ningú en parlarà.
2: Clar, total. I aquí sí, s'afegeix que tota aquesta gestió forestal és necessària perquè el percentatge de territori forestal és cada vegada més gran degut al que dèiem l'altre dia, la desaparició dels terrenys agrícoles, de l'horticultura, de tot aquest escenari de mosaics avui en dia és gairebé inexistent i que ajudava en molts casos a pal·liar els incendis.
1: Les gavarres, avui ho llegia... clar, s'ha dedicat històricament al conreu del suro. El plàstic ha substituït el suro en totes les nostres formes, de manera que ha deixat de ser una explotació rendible i s'han abandonat. I em sembla que no sé si he llegit que hi havia 120 sureres i ara en queden 4 o una cosa així.
2: I s'ha abandonat i ha quedat bosc.
1: Clar, i ha quedat bosc.
2: Ha quedat bosc.
1: I el bosc és molt xulo. Mira, mira, clar, el 60% de la superfície de Catalunya, compta, el 60% és bosc.
2: Sí,
0: és molt, eh?
2: És molt.
1: És molt, és molt. És una borrada.
2: És una barbaritat.
1: Aleshores, clar, si a sobre tenim els boscos, però no, i sobretot no els hi fem pistes, no posem molins, no posem no sé què. Home, clar, no toquem res, vale. Ah. Clar,
2: doncs recuperem agricultura, ramaderia, si fessin això, seria una solució,
1: no,
2: també.
1: Però clar, els que diuen que no fem això, tampoc no estan d'allò per posar-s'hi, oi?
2: Clar, és que...
1: Clar, arriba un moment que l'efecte NIMBY, que és un acrònim anglès, unes inicials angleses que li diuen Not in my backyard, és a dir, no al meu pati del darrere, ha fet molt de mal. Mm-hmm. És a dir, a tots ens agrada tot, però sobretot que les coses no ens les facin al costat de casa perquè ens molesta.
0: Sí, és cert, és cert.
1: I és l'efecte NIMBY, això està estudiadíssim.
0: És molt cert.
1: Aleshores, tots som molt ecologistes, tots som molt... Però...
0: Sí, sí, però quan es toca de prop...
1: I aquí és... I és un problema de país, eh? En el cas concret de Catalunya, sobretot, fins i tot hi ha estudis que diuen que Catalunya és un dels llocs d'Europa on hi ha més retracció davant de determinades mesures en el medi natural. Sí, perquè ens l'estimem molt, sí, però clar, també estimar vol dir protegir. Això és com, no sé, és com dir no, és que m'agraden molt les begudes ensucrades, els sucres dolents, sí, però és que m'agraden molt les begudes ensucrades, però clar, has de fer alguna cosa. Clar, m'agrada molt el bosc, sí, però alguna cosa has de fer. Si vols que aquest bosc, teòricament, no estem en el món de fa 50 anys, estem en el món que estem ara, l'escenari és de pujar de les temperatures, és d'estius més llargs i més calorosos, per tant, aquest bosc l'has de gestionar d'alguna manera, si vols tenir
2: sense
1: bosc.
2: Sense ramaderia que es mengi el sotabosc, que netegi d'alguna manera tot aquest terra,
1: ara...
2: sense agricultura que generi aquest escenari de mosaic, clar, és que la realitat és molt diferent. No?
1: I ara se'ns obre el debat. I clar, no podem criminalitzar el pobre home de la radial, encara que cometés una imprudència que li va fer cometre algú. També.
2: Sí, que s'ha de veure això,
1: és igual, però...
2: Sí.
1: És a dir, aquests accidents succeiran, perquè són accidents encara que siguin per imprudències humanes, però no podem evitar la imprudència humana, perquè sempre existirà aquesta imprudència humana. Per
0: és
1: tant,
0: cert, és cert.
1: A veure, una altra cosa és el piròman, eh?
0: Però, sí, clar.
1: Però també hi ha els piròmans, per tant, també hem de comptar que hi ha piròmans, hi ha accidents, hi ha imprudències, clar, i és tot. Aleshores, es fa difícil, i hem d'escoltar més els experts, i els experts ens diuen això, i clar, i les urbanitzacions, home, doncs els propietaris de les urbanitzacions, que els van costar 4 xavos al terreny, probablement haurien d'invertir en mantenir allò, i no esperar que vinga papa Estado, papa Generalitat, a fer-los la franja perimetral i a mantenir-los el bosc en garanties. Però clar, a rascar-se la butxaca, qui està disposat?
0: Sí, sí.
1: Bueno, va, paro.
0: Bé, reflexions en qualsevol cas interessants. Hem començat avui parlant d'aquests focs, d'aquests incendis i tot el que comporta. Ahir que la consellera i portaveu del govern, Sílvia Paneque, va confirmar que fins avui els veïns d'aquests 93 habitatges repartits entre les 8 finques de Barcelona desallotjades per aquesta aparició ahir d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa, com dèiem, fins avui dimecres. És una de les imatges sí. També que ens deixa el dia.
1: La línia 9 està maleïda.
0: Sí.
1: Maleïda.
0: Maleïda, sí, ja ho pots dir.
1: Va amb retard, han gastat pous i esquelles per fer-la i ara se'ls hi van ensorrant, també. Bueno,
0: sí, sí.
1: És una cosa...
0: Els veïns que temen, com apunta La Vanguardia, que hi hagi un esfondrament com el que es va viure al Carmel l'any 2005.
1: Correcte,
0: sí,
1: home.
2: Sí, home, és que allò ho recordem molts, eh? Aquell forat de 30 metres de diàmetre i 35 metres de profunditat. No són les dimensions d'aquesta vegada, que han estat 9 metres de diàmetre i 4 metres de profunditat, però, òbviament, clar, tothom té el record el que va passar fa 21 anys i ara fa petit, tot i que els experts asseguren que no hi ha perill, que a sota ja s'ha construït, és a dir, han sortit tots, no?
1: Sí, sí, que... perquè clar, la tuneladora va fent el...
2: Que va construint a mida que avança,
1: sí,
2: no?
1: Sí, van en cofre a l'hora que avança.
2: No fan però... primer tot el forat i després fan no. el túnel, sinó que a mida que van fent van creant el túnel.
1: Però bueno, per tal, tot però, i clar, això, les però... volants s'ha fet, eh?
2: Exacte, i les esquerdes han sortit en alguns dels pisos, clar. No? I va haver aquell senyor que va obrir el seu negoci, el seu restaurant, la seva pizzeria.
1: Ai, això no hi era ahir.
2: I va obrir... Sí, sí, sí. I es va trobar i diu, que estrany, aquesta llum, ens hem deixat la llum encesa i resulta que li havia desaparegut el lavabo, perquè hi havia un forat.
0: Literalment.
2: Sí. De 8 metres, afortunadament, i 4 metres.
1: Afortunadament clar, no va...
2: No va anar més, sí,
1: no,
2: sí.
1: I no va enganxar ningú. Aquesta és una altra.
0: Sí.
1: Hi ha la de Le Pen,
0: sí,
1: si vols.
0: Sí, és una altra dels noms del dia, sens
1: comentar.
0: Dubte.
1: Efectivament, ha estat finalment condemnada i la justícia li imposa, a més, l'ús d'un braçalet electrònic per no entrar a la presó durant un any. El que passa és que ara ella, els seus serveis jurídics, han dit que recorreran al Tribunal de Cassació, que és, diguem, la instància d'apel·lació màxima a França, i ella diu que amb aquest recurs queda en suspens la pena del braçalet i que, per tant, podria fer campanya. Però es veu que no tots els juristes es posen d'acord. Ella està convençuda que es podrà presentar, perquè també una part de la pena d'inhabilitació ja la va complir i aleshores la part nova seria l'objecte del recurs.
0: Li han posat,
1: recurs.
0: Crec que també, una pena econòmica. 100.000 sí. euros. Sí, ara ho veig, 100.000 euros.
1: Sí, però la pena econòmica al final, sí. la pagues i ja està.
0: Exacte.
1: Però clar, el problema és si et pots o no et pots presentar.
0: Exacte.
1: Si no, ja hauria la bala la recambra de Jordan Bardella, que és el que vam comentar ahir. Té 30 anys només, diguem, el seu dofí, és a dir, jove, molt jove. Però doncs ara França està esperant aquesta nova batalla jurídica. La sentència, que és molt dura sobre la qüestió del finançament irregular del seu partit, però que doncs no acaba de tancar la inhabilitació i, per tant, no li acaba de tancar la porta al fet que no es pugui presentar a les presidencials, que em sembla que són l'any que ve.
0: Molt bé. Què posem més?
1: Doncs...
2: Carola, va. Sí. Ho explica La Vanguardia, molt interessant. Catalunya diu fa avui el primer pas per restringir la compra de vivenda. I és que la proposició de llei amb la que el govern que ha aconseguit gràcies al suport de Comuns s'ha de votar avui. I què diu aquesta proposició? Què prohibeix? Doncs el que busca és reduir la participació en el mercat immobiliari dels inversors i promoure l'adquisició de pisos per part de particulars i, per tant, el que diu és que els habitatges, les vivendes que es comprin, només es podran destinar o a residència permanent del comprador, de qui la compra, o a lloguer habitual. Seran les dues úniques opcions en el moment en què tu compris un habitatge. Quedaran exclosos la resta d'usos, com el lloguer de temporada, el lloguer turístic o els negocis. No hi cabrà en aquesta proposta de llei. Tampoc es podrà comprar per tornar a vendre al cap de poc temps, el que se li diu house flipping, és a dir, aquesta gent que compra a preu molt baix, immobles que estan en situació bastant deteriorada, els arreglen i després els venen, òbviament, a un preu molt superior al cap de poc temps. Això tampoc ho permetrà. A qui afecta? Doncs a tot tipus de comprador, des de grans tenidors fins com els que no ho són, les persones físiques i jurídiques. És a dir, tothom que compri un pis entraria dins aquestes limitacions dels pisos. També aquells que heretin pisos, és a dir, si heretes un pis tampoc el podràs destinar ni al lloguer vacacional ni a altres tipus, és a dir, l'hauràs o bé hi hauràs d'anar a viure o bé l'hauràs de destinar a un lloguer residencial. Per tant, qui seran les dues úniques alternatives. I a més s'haurà de fer si el dediques a llogar en un termini d'un any. En 12 mesos l'hauràs de posar en un lloguer residencial, si no consideraran que estàs buscant alternatives. Hi ha alguna excepció, com el fet de que pots comprar pisos pels fills sempre i quan aquests hi vagin a viure de manera immediata. No pots comprar-lo, tenir-lo 3 anys buit i que després hi vagi el pis. En el moment que el compres, el pis, el fill o el familiar fins a un segon grau, em sembla que és, hi haurà d'anar a viure. També regula el text les segones residències i fixa un límit. Només es podrà posar-hi una per persona si es compra en zona tensionada. És a dir, que zona tensionada hem de dir que és el 90% de la població de Catalunya, 271 municipis, i la majoria vivim en zones tensionades. Per tant, només podràs tenir una en cas que la compris en zona tensionada i mai es podrà destinar a lloguer vacacional. És a dir, comprar una segona residència, per exemple, a Sitges, per venir a l'estiu, a passar 2-3 mesos, i la resta de l'any llogar-la a destí vacacional, no es podrà fer. No es podrà fer. El lloguer haurà de ser sempre residencial. Per tant, diguem que això reduiria també aquesta iniciativa de comprar segones residències. Afectaria a tota Catalunya? Doncs, bàsicament, les limitacions afectarien només en aquestes zones tensionades, però, com dèiem, és on viu el 90% de la població de Catalunya. Per tant, diguem que ens afectaria a molt. El tema de les zones tensionades, això s'acaba és fins al 2027, tot i que la Generalitat pot decidir prorrogar-ho, per tant podria prorrogar, i tot això es basa en un model dels Països Baixos que d'alguna manera fa uns anys que els hi funciona. Això s'ha de votar, a partir d'aquí hi haurà un procés d'esmenes, però compte si això s'aprova i tira endavant, perquè modificaria fortament el mercat de la compra de vivenda i els motius pels quals molta gent avui en dia la compra, que no, en molts casos no és només per anar-hi a viure, sinó és a mode especulatiu, no? Per guanyar uns diners.
1: Hi ha seriosos dubtes sobre la constitucionalitat de la proposta. És a dir que amb tota seguretat hi ha formacions que recorreran al Constitucional i és difícil que alguns aspectes puguin tirar endavant. Per exemple, el tema de les herències. Clar, una persona que rep una herència ja paga successions. Aleshores, no li pots restringir els drets sobre sobre el que ja ha pagat.
0: Correcte.
1: Perquè no pots no heretar-ho. Pots renunciar, però diguem que no has de renunciar perquè hi ha una llei que et diu que no sé què. Perquè si et fan pagar successions, precisament aleshores hi ha molts dubtes sobre que aquesta mesura atenti o no contra la llibertat de mercat.
2: Hi ha un sector afectadíssim, és evident. En el moment en què diguin tu no pots comprar un pis fora que hi hagis d'anar a viure o el vulguis llogar en tema residencial, clar, hi ha molta gent aquí, un percentatge enorme, que queda fora. Però perquè estem en una situació en què l'habitatge s'ha convertit en una fórmula de negoci, més enllà en una necessitat i prou, no? Uh-huh. Ja veurem com avança, però segur que generarà debat, seguríssim.
0: Com s'acaba gestionant tot plegat.
2: Dues cosetes més, molt ràpides. Vinga, la primera és... Vinga, va, és una oferta de treball. A veure si algú està interessat. Sobretot aquella gent que es dediqui al tema de la gestió de les xarxes socials, que sigui coneixedor del tema videogràfic i fer vídeos. El Palau de Buckingham busca personal. I és a dir, el rei Charles III ha decidit que vol professionalitzar més aquesta feina de les xarxes, la seva imatge, en vídeos més professionals, i estan buscant...
1: Ho fan
2: molt bé. Jo he pensat, caram, ells es volen professionalitzar més. Aquí, diguem que el Royal Espanyol necessitaria molt canvi de treballadors, perquè ho fan molt, molt bé, doncs encara ho volen fer millor i estan buscant nou personal i expliquen, a més, de manera oberta les condicions de treball, el sou, el salari, estem parlant de 60.000 euros, pots dinar allà a les estances, queda inclòs, tens descomptes en tot el que té a veure amb el màrqueting del món Royal, i una jornada de 37 hores i mitja, vull dir, correcte, són condicions no només correctes, a mi em semblen interessants
0: sí,
2: a més és un món en el que cada vegada hi ha més formació i més personal que s'hi dedica, doncs que sàpiguen que han rebut esbollar infinitat de currículums. La feinada m'imagino que serà ara triar
0: la
2: persona idònia. I abans que aneu als esports i lligat amb el tema, explica La Vanguardia, parla del negoci de les samarretes falses que s'ha disparat a Espanya pel Mundial.
0: Sí.
2: Explica que 66.000 samarretes falsificades que s'anaven a vendre a Espanya s'han aconseguit aturar d'alguna manera una operació policial. 66.000, eh? 66, són 16...
1: Encara en semblen poques.
2: 16 tonelades. Bé, aquestes són les que han aconseguit aturar, diguéssim, que no arribin al mercat negre. Però és molt interessant l'article perquè parla del negoci de les rèpliques il·legals.
0: És que sí que és cert que no sé, suposo que s'hi haureu fixat, cada cop més la gent porta samarretes d'equip de futbol.
1: Sí.
0: Cada
1: sí,
0: cop
1: sí.
0: més.
1: Bueno, ahir,
0: abans eren quatre,
1: ahir
0: no?
1: Era, ahir anaves per Sitges i semblava Buenos Aires.
0: Sí, sí,
1: anava
0: sí,
1: tothom
0: sí,
1: amb la samarreta de l'Albiceleste.
2: Això dona... dona o sigui,
1: la segona d'Argentina és molt maca.
2: Aquella blava,
1: aquella
2: no?
1: Aquella blava més.
2: Sí, blau, sí, sí. Com blau sí, sí, marí, sí. No? Blau marí com amb sanefa, no?
0: Clar, què passa? Sanefa. Això sempre ho hem explicat, també. Són tan cares les samarretes de futbol...
1: Que
0: clar,
1: això ha generat això.
0: Que ha generat aquest mercat de samarreta falsificada. Algunes molt ben fetes, tot s'ha de dir. Molt ben fetes, d'altres no tant. Però,
1: també hi ha el dubtes aquells de les tares, eh? Perquè hi ha alguns sí. llocs que es poden comprar, que sembla que es poden comprar legalment perquè venen amb tara i no sé què.
0: En el cas del Barça, en el cas del Barça, per exemple, tu tens la possibilitat de comprar la samarreta que porten els futbolistes, és a dir, la que porten els jugadors durant els partits, que aquesta és molt més cara, o l'opció fan, que diuen, no? d'afeccionat, que és un pèl més econòmica, no massa més, però un pèl més econòmica, en fi, que hi ha per tots els gustos.
2: Però mira, és que les pèrdues anuals que pateix Espanya a causa de la venda il·legal de falsificacions s'eleva a 1.200 milions d'euros. 1.200 milions d'euros a causa d'aquestes sí, samarretes sí. que es compren. Més enllà d'aquí del Top Manta, es compren en espais... aquí diguem que la comarca... hi ha, és que no el diré perquè és promoure coses il·legals, però diguem que hi ha una opció de venda a la comarca fora de Sitges, com a mínim que jo conegui, fora de Sitges, on hi va tot Cristo, que per 15 euros, 15 euros ara, eh? 15 euros ara perquè està jugant a Espanya al Mundial i diguem que està més cara, 15 euros. Si vas d'aquí 3 mesos, igual te'n costa 5. Du l'etiqueta d'Adidas, l'etiqueta
0: sí.
2: penjada.
0: Sí, sí,
2: és a dir,
0: sí. No,
2: és la mateixa samarreta.
1: La pregunta, Carola, és que si la xifra que m'has dit és una xifra de pèrdua o de lucre cessant.
2: Ah, no, això no que, ho explica.
1: Que no és el mateix. No, perquè moltes vegades aquests articles ja venen, diguem, de les pròpies empreses. I aleshores no pots considerar una pèrdua un lucre cessant.
2: És veritat que aquí també explica...
1: Ara m'explico. El lucre cessant és el que deixes de guanyar,
2: sí.
1: segons el que has calculat.
2: Que no és el mateix perdre que deixar de guanyar, efectivament. Però és veritat, i aquí també ho explica l'article, i això és veritat, i ho sabem tots, que quan comprem aquest tipus de producte falsificat no som sempre conscients de que alimentem altres conductes il·lícites, com és el tràfic de persones, l'explotació, etcètera.
0: Gairebé m'atreveixo a dir que no hi pensem mai, en això.
2: Exacte, no hi pensem perquè, doncs, pel que dius, perquè vols la samarreta, perquè és o 15 euros o 150 i clar, l'economia de la gent és la que és.
0: Molta gent jove.
2: Exacte. Per tant,
0: que no tenen un poder adquisitiu.
2: Efectivament.
0: En fi, li preguntaven ahir a Novak Djokovic i li feien la comparació. Li deien, Messi, 39 anys, fixin-se quin mundial està fent, ha marcat 8 gols, i li deien amb ell, i tu... Wimbledon, ja, quin paper que estàs tenint, i va dir Djokovic, sí, però jo voldria jugar 90 minuts com fa Messi.
2: Ah.
0: I no el grapat d'hores.
2: Que les 3 hores mínim, o 2.
0: Mínim 2, sí.
1: Això Messi amb el Barça ja ho feia, que feia partits caminant.
0: Sí, pensin que Wimbledon és el millor de 5 sets, i clar, això fa allargar moltíssim els partits.
1: Sí, sí.
0: No sé que liquidis allò...
1: El tenis caminant no pot jugar.
0: No. I ahir Djokovic va demostrar que està fent un molt bon Wimbledon, es va desfer de Auger Aliassime, i vaja, li van fer aquesta pregunta, li van comparar la seva situació amb la de Leo Messi, que va ser ahir protagonista de nou de l'Argentina contra Egipte, per molts motius, òbviament, perquè va fer un nou gol, ja en suma 8, perquè va fallar un altre penal i perquè en acabar el partit no va poder evitar les llàgrimes.
1: Correcte. En aquest triomf èpic, mai millor dit, minut 80, Argentina estava eliminada, 2-0 per dia, i va acabar guanyant 3-2 sense arribar ni tan sols a la pròrroga, en un mal partit de l'Albiceleste, s'ha de dir també, perquè no van ser capaços de superar el mur, mai millor dit, d'Egipte, que sobretot de la mà de Mo Salah va ser capaç de bastir uns contraatacs excel·lents, perquè amb
0: gran actuació barret... també del porter d'Egipte, no recordarà el seu nom, però també molt bon partit.
1: I el gol, fins i tot el gol anul·lat, va ser un contraatac també de llibre, el gol que li van anul·lar a Egipte, correctament anul·lat, perquè hi havia una falta prèvia que la va veure el VAR. Però dius, ostres, i Egipte va haver moments de la primera part, me'l vaig mirar el partit, jo, que a mi em va agradar. Em va agradar perquè combinaven molt bé. Ostres, davant d'Argentina.
0: Va estar molt a prop, molt a prop de donar la gran sorpresa.
1: A mi em va donar aquella sensació, no sé si tu el vas veure, Pitu.
0: Tot sencer, no.
1: A mi va haver un moment, em va donar la sensació que a Egipte li passaria, i al final li va acabar passant allò que passa moltes vegades amb els equips, diguem, menors o dèbils, la por de guanyar.
0: Sí.
1: Li va agafar la por de guanyar.
0: El mal d'altura, que diuen. Sí, sí.
1: Quan es va veure 2-0, va decidir defensar. I va ser... Clar, que és una decisió humana, de dir, ara aguantem.
0: És a dir, què faig? Jo estant bé, perquè estic bé, què faig? Com diu el Joan, no? Vaig a guardar aquest 2-0 o, escolta, m'estic bé i vaig a buscar el tercer.
1: Compte, que a més Argentina estava jugant amb foc perquè deixaven un tio sol darrere i, clar, qualsevol contraatac era mortal, però bé, van tenir sort i al final, mira, els van entrar 3.
0: Sí, sí, ho dèiem també, el seleccionador egipci que va, com diu aquell, montó en còlera quan va acabar el partit. Fins i tot hi ha una imatge en què quan entra ja gairebé al túnel de vestidors arriba a escopir, no? Contra un afeccionat argentí. En fi, que imatges també per la polèmica, perquè el seleccionador egipci, doncs, vaja, no estava massa d'acord amb com l'àrbitre havia gestionat el partit, tampoc.
1: Es va encaixar molt d'un dels gols d'Argentina, que hi havia teòricament...
0: Però estava molt enfadat, molt.
1: Una falta prèvia, crec... dintre de l'àrea, és a dir, que hagués estat penal a favor d'Egipte, el que passa és que és d'aquelles faltes que era difícil d'aplicar-la.
0: En fi, que tenim ja els quarts de final definits, perquè ahir també es va classificar Suïssa, diria, sí. No sé si dir contra pronòstic, perquè Colòmbia estava fent un bon Mundial, 0-0 va acabar el partit i als penals va guanyar Suïssa per 4-3, per tant, Colòmbia, que queda fora també de la lluita per aquest Mundial de 2026.
1: I d'aquesta manera queden per quarts 6 seleccions europees, una americana, que és Argentina, i una africana, que és el Marroc.
0: Sí, sí, aquests quarts de final que arrencaran, si no m'erro, demà dijous. Avui no hi ha. Avui no. No hi ha futbol. Descansa.
1: Què dius ara?
0: Sí, avui hi ha descans.
1: Avui és el free day.
0: Això és el free day, això mateix, per fer turisme. Els quarts que arrenquen demà amb el França-Marroc, divendres serà el torn d'Espanya contra Bèlgica i les altres dues eliminatòries són Noruega-Anglaterra, molt interessant, aquesta, molt interessant.
1: Sí, però a les 11, eh?
0: Sí, jo diria que els dos partits de quarts més interessants són l'Espanya-Bèlgica i el Noruega-Anglaterra.
1: Jo crec... Bueno, i el França-Marroc...
0: No està malament. Te'l poso, però, en tercer lloc.
1: Sí.
0: I l'Argentina contra Suïssa. Aquest, vaja, és el, no sé si dir el més light, però compte,
1: Argentina
0: perquè Argentina tampoc està fent
1: no,
0: allò...
1: No, clar, ha tingut un camí fàcil, perquè, mira, Cap Verd, Egipte-Suïssa, de moment.
2: D'entrada fàcil, però...
1: Però, mira...
2: Ha anat amb el cul apretadet en els dos últims, perquè...
1: Una en pròrroga i l'altra al descompte.
0: Sí, sí. Què hi podem afegir? Doncs...
1: que de moment Espanya és l'única selecció a la que no li han marcat cap gol.
0: Ah, exacte.
1: Després de 8 anys, doncs, també té un mèrit, li han xutat molt poc a Unai Simón, però doncs això.
0: I les cròniques que fan referència al que ha estat el partit de quarts de final més llarg de la història de Wimbledon, el que van disputar ahir Novak Djokovic i el canadenc Félix Auger-Aliassime. El va guanyar Djokovic, que als seus 39 anys doncs bé, té ganes de seguir batallant. 5 hores 15 minuts va durar el partit. 5 hores 15 minuts.
2: Hi ha un punt d'edatisme amb els mitjans i el tema dels professionals de l'esport que arriben o que s'apropen a la quarantena. Cada vegada me n'adono més d'això. Quina mania tota l'estona en remarcar si té 39, si en té 40, si té 41, com si fos una cosa molt excepcional. I tu mira-la, si veus al teu voltant la societat, la majoria de gent entorn als 40 anys es manté en un estat de forma prou bo i actiu. Vull dir, òbviament, per ells és la seva professió, però hi ha un punt d'edatisme amb això, també. Comença com a grinyolar aquesta insistència en que sembla que...
0: Avui... Quan s'arriba aquesta edat,
2: sí,
0: ja...
2: Sembla que estiguis ja com acabant. Sí, sí. I, ostres, volem deixar, sisplau, que siguin els esportistes que decideixin quan volen acabar la seva carrera esportiva? I tant fa si en tenen 40 o en tenen 33 o en tenen 47, tant fa. És a dir, al sí, final sí. El que ha de marcar la fi o no és el teu estat físic.
0: O bé perquè es cuiden, o bé perquè tenen un cos sí, privilegiat, doncs hi ha esportistes que poden allargar una mica més la seva carrera esportiva.
1: Crida, en el tema del tennis és especialment sorprenent, perquè és un esport molt exigent a nivell de moviments, que fa que al final tots acabin...
2: Però al final crida l'atenció en molts esports. En la rítmica, si arriben als 25, ja també sembla, parlen d'elles, que sembla que siguin ancianes.
0: Sí, sí.
2: Escolta'm una cosa, és a dir, es pot arribar a... I això ho va demostrar el Modena Cid, no? És a dir, es pot arribar gairebé a 40 anys amb un estat de forma d'elit quan has estat en aquest... Per tant, arriba un moment en què ja incidir-hi tant en això comença a fer com rabieta, de dir prou ja, prou, perquè tinc la sensació que els genera una pressió afegida i ho hauran de decidir ells o no, i haurà de decidir també l'entorn, si estan en edat o no de seguir o de continuar, no ho sé.
0: Doncs,
2: a mi m'emprenya una mica això.
0: 39 anys té Novak Djokovic, que té ara un últim obstacle per ser a la final, que jo diria que és un obstacle molt obstacle, que és Jannik Sinner. Per tant, una semifinal Djokovic.
2: Italià, que no sembla italià.
1: Sí. No. Bueno, és italià de passaport, però
0: sí,
1: és...
0: Sí, però és a dir, físicament...
2: No ho sembla italià, no ho diries mai.
1: No. I parla alemany.
2: I parla alemany, sí.
0: I com a caràcter tampoc, perquè és un Iceman, eh?
2: Sí. És l'anti-italià.
0: Quan riu, dius, ostres, Riguen.
2: Sí. Ho tindrà difícil.
0: Bé, doncs Wimbledon, que va estrenyent el cercle cada cop més, i vaja, aquesta semifinal Djokovic-Sinner és vaja, un tros de semifinal, sens dubte. I el Tour de França, Pogacar, que s'ha dit el seu mallot groc.
1: Ah, s'ha dit, podríem dir gairebé voluntàriament, sí, el seu mallot groc. Ahir, dia de vacances per UAE, que van decidir deixar l'escapada i anar-se més aviat a l'hotel, que és l'objectiu final. És a dir, evitar tots els cuentos dels podis i els fotògrafs i les signatures i tot això, i per tant van cedir el liderat. Potser se'ls va anar una miqueta a la mà, perquè al final van perdre 7 minuts respecte del nou líder, que ostres, ara no tinc aquí el nom, perquè a més és un desconegut,
0: sí,
1: relativament desconegut en el pilot.
0: Espera't, a veure si ho trobo.
1: Que té una història curiosa també, perquè pel que explicaven ahir, el 2022 li van detectar un càncer de testicles arran d'una prova antidopatge, que li van trobar uns valors alterats, van veure, i ell va poder demostrar que no era res que s'hagués pres, i resulta que venia de la manifestació...
2: Mats Pedersen, pot ser?
1: No, Pedersen és el que va guanyar l'etapa.
0: És el que va guanyar l'etapa d'ahir, sí.
2: D'acord, perdó.
1: Doncs això, al final va acabar... li van trobar el que era, van fer el tractament i efectivament...
0: Traen, és noruec.
1: Ah, exacte.
0: Traen, eh?
1: Doncs ja està recuperat. Mats Pedersen, com comentava ara la Carola, va guanyar l'etapa, que és velocista, és dels tres velocistes que es va ficar a l'escapada del dia, però va ser l'únic que la va voler acabar. I li va anar molt bé, volent-la acabar, amb els seus companys del Lidl Trek, va plantar-se a la línia de meta i, evidentment, va ser un sprint insultant perquè els hi va treure amb els altres. Clar, és un velocista.
0: Desconegut, clar, aquest nou líder del Tour, Thorstein Train, que té 30 anys, vull dir que tampoc és un xaval.
1: No, per això, sí, és un jugador, o sigui, un corredor, de, sí, diguem, sí, un gregari del pilot, com dèiem. Pogacar i UAE van decidir donar-se el dia de festa.
0: S'ho poden permetre.
1: Exacte. Avui encara sí, perquè demà ve el Tourmalet i demà ja veurem si comencen a rascar per tornar cap a dalt. Però és el que s'explica sempre. Els molt favorits els interessa poc vestir-se de groc molt aviat, perquè i és millor gestionar-ho, perquè així tenen una hora més de... diguem, de festa cada dia. Una hora més que se'n poden anar abans a l'hotel, abans al massatge, abans a la dutxa, abans a tot.
0: I ahir Joan Laporta, que va presentar el Barça Play. Què és això del Barça Play? Va, és la nova plataforma. El Barça, des que es va carregar Barça Televisió, no ha trobat la línia bona en matèria audiovisual. Perquè Barça One ha fracassat. I ara el Barça ho intenta de nou amb aquest Barça Play. És una nova aplicació, un canal de 24 hores, i entre d'altres oferiments, doncs, vaja, podrà satisfer el que Joan Laporta va dir que li havien demandat, que és els partits de futbol base, del futbol formatiu.
1: Mentre no posin els del primer equip.
0: Sí, anava a dir, no diré que té un interès relatiu, però òbviament, clar.
1: Però clar, al final els drets són els que són. Però clar, el soci de l'entitat hauria de tenir dret a accedir a través de les plataformes als partits del seu equip. Però això mataria la gallina dels ous d'or, no?
0: Està clar, està clar. Ja està. Barça Play, doncs aquesta és la nova aplicació per poder veure aquests partits del futbol formatiu a Can Barça. Ho deixem aquí. Carola, gràcies. Joan, gràcies.
2: A tu.
1: Gràcies, Pitu.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Passa un minutet d'un quart d'onze, és hora de la tertúlia jove. La tertúlia que fem amb joves sitgetans, Bruna Camps, què tal, bon dia.
1: Bon dia.
0: Núria Sales, què tal, bon dia.
2: Bon dia.
0: Martí Monasterio, què tal, bon dia.
3: Bon dia.
0: I Vinyet Granda, bon dia.
4: Bon dia.
0: I avui volem parlar de festes de barri. Acaba de passar cases noves. Hem viscut també les festes del Poble Sec. Diguem que les festes de barri, allò potents, potents a Sitges, i han acabat, marquen aquest inici de l'estiu. Heu anat a cases noves?
4: Sí.
0: Sí, tots, sí. Els quatre, Núria, tu no només has anat, sinó que ja has treballat. Va anar bé la sessió?
2: Va anar molt bé.
0: Molt bé?
2: Molt bé,
0: sí? Vau acabar tard amb molt públic.
2: Vam acabar tard i estava plena la plaça tota l'estona, un públic molt agraït, i va ser molt divertit, la veritat.
0: Què és el que us agrada de les festes de barri? Què és el millor i el pitjor?
3: Bueno, potser jo crec que el que més agrada a tothom és que obre una mica l'estiu, tothom ve de bueno, al final, sobretot també per Sant Joan, també obrim una mica l'estiu i fer-ho d'aquesta manera. I, per exemple, ara cases noves, que també no és només que posin un escenari i uns DJs, sinó que també és que hi ha el correfoc, que hi ha concerts, que també t'ajuntes amb tothom, que abans ho comentàvem, que és com que no quedes amb els amics però te'ls trobes a tots allà, és com que t'obre l'estiu i t'obre les portes a
0: però Martí, a si no fossin a principi d'estiu i fossin, per exemple, a mitjans d'agost, també hi aniries? T'agradarien?
3: Sí, sí,
0: igual?
3: No, i seríem igual, però potser jo crec que també és el punt aquest que nosaltres trobem d'especial, que ens obri una mica l'estiu. Segurament, si fossin a mitjans d'agost, diríem una altra cosa i diríem que tindrien una altra cosa que també ens donaria aquest peixet per anar-hi, però jo crec que és una cosa que ens dona amb tots, que és el fet així com que obrim les portes a l'estiu i que comencem també l'estiu.
0: Què és el millor, Vinyet? Què és el millor de les festes de barri?
4: Jo crec que la gent que t'hi trobes. O sigui, al final són festes que tu vas, i és el que deia el Martí, o sigui, un dia et trobes amb un dia amb l'altre, no sé què, parles amb gent que potser durant tot l'any no has pogut parlar-hi perquè al final no sou tan amics, i tot això, i és molt divertit veure com tothom s'ho passa bé, com tots som feliços junts i no tenim el turisme de fora.
0: Clar, és que anava a dir, esteu parlant del valor, l'esteu posant en la gent, no? La gent que hi és en aquestes festes, i en aquestes festes la gent que hi ha bàsicament són sitgetans. No? És a dir, gent del poble. El que no hi ha, justament, són visitants, foranis, no? ni de nacionals ni no nacionals, perquè probablement no tenen ni idea ni on és cases noves. No? Aquest és el valor també que hi veieu vosaltres, Núria, sí. Bruna, sí?
2: Sí, jo crec que aquestes dues festes, justament, la del Poble Sec i la de les cases noves, són de les poques festes a Sitges que encara preserven una mica l'essència de poble. O sigui, és a dir, veure la gent sentada al carrer amb una taula, com tallen els carrers per fer la revetlla de Sant Joan, les cases noves també es converteixen com en un espai que tu mires fotos antigues de Sitges i et pots imaginar una mica de com era la seva vida, que ara baixes a la Fragata i és que és un parc temàtic, o sigui, és completament diferent.
0: I aquest punt també d'intergeneracionalitat, no? És a dir, que ara una mica lligat amb el que deies, Núria, dius la gent al carrer. Clar, és que el que tenen aquestes festes és que allà s'hi troba l'avi, l'àvia, el pare, la mare, el fill, la tieta, et trobes, o sigui, és molt fàcil que els fills es trobin, no? Amb els pares, Bruna, no sé si passa això, no? Vas, quedes amb els amics, però trobes els pares, no? I els pares dels teus amics, fins i tot a avis, en molts casos, no?
1: Sí, però únic és també que és com si fóssim una família que encara que tinguem diferències d'edat, doncs ens posem a ballar amb ells. I
0: és a dir, és possible compartir espais festius amb generacions diferents?
1: Clar, sí. I a més és com un punt de trobada, és el que hem dit abans, i està molt bé.
0: Clar, és possible, però no és l'habitual, no? És a dir, normalment les festes, quan es plantegen espais festius, es plantegen per un determinat target de gent, no? No es plantegen un espai festiu pensat perquè hi vagin els de 70, però que també hi vagin els de 30, però que també hi vagin els de 20.
3: Sí, però per exemple, a cases noves et programaven Veneno en la piel, que toquen cançons...
0: Molt nostàlgic, això, eh? Molt nostàlgic dels 2000, 90...
3: Que nosaltres, bueno, jo crec que les coneixerem i les ballarem i les gaudirem també, però que potser la programació serà destinada als nostres pares. Llavors, també trobo que precisament és aquesta la gràcia, que és el fet de compartir-ho, ja no només amb els teus amics, que és que sempre mm-hmm. comparteixes qualsevol festa amb els teus amics, sinó també amb gent de diferent edat, que ja no tenen per què ser també els teus pares, també poden ser els amics dels teus pares mm-hmm. amb els que t'hi has criat des de molt petit, mm-hmm. o els amics de... Bueno, perquè són els pares del meu amic, que jo també els conec, i llavors me'ls trobo.
0: I no us molesta, als joves, trobar-vos els pares o altres generacions en un mateix espai de festa?
3: Et trobaràs qualsevol jove que et dirà una cosa diferent. Però jo, per exemple, a mi sempre m'ha agradat trobar-me amb els meus pares a qualsevol festa i riure una estona i... Bueno.
0: Què, Núria?
2: Jo crec que som conscients que vivim tots en un poble i jo això ho parlo molt amb la gent de la feina, que som més de ciutat.
0: Sí.
2: I em diuen, però com pot ser que tinguis amics de 23 anys i amics de 50? I dic, perquè és un poble. I al final, jo crec que la gràcia mm-hmm. és una mica aquesta, que, pues, per exemple, en una colla de diables...
0: És a dir, no ho entenen, Núria, els no, hi estranya, eh?
2: Moltíssim.
0: No els hi passa.
2: No, no, no, i em tatxen a mi de persona que no està bé, i jo, però aviam... És que pensa que hi ha gent que conec de tota la vida.
0: Ara diré, la Núria i jo compartim altre espai, més enllà d'aquesta taula. Jo estic a punt de fer 50. Núria, tu?
2: Jo faig, bueno, faré 31 al novembre.
0: 20 anys de diferència. Sí, sí. I compartim un altre espai més enllà d'aquesta taula, que ara tampoc cal desvetllar.
2: Sí, sí.
0: Però el compartim, no? Però és a dir, és passa
2: el,
0: això.
2: O sigui, jo crec que és el mateix, és l'essència del poble. I jo crec que fins que no perdem això, continuarem sent un poble. Perquè tot el més.
0: I està en risc perdre això? Què creieu? Està en risc perdre això?
2: Jo crec que no.
4: Depèn de del que la gent s'implica en el poble, jo crec. Sí. Quan més t'allunyes d'implicar-te en les festes, les tradicions i tot el que és el nucli del poble, més t'allunyes d'això, perquè al final no tens àmbits en els que tu coneixes a gent d'altres edats a la teva diferents que en el que podeu coincidir no hi ha rols diferents, tipo un prof amb un alumne o un pare amb un fill, etc, etc. Llavors, és això, jo crec que quan més t'endinses en el nucli del poble, això no passarà, però...
0: Són festes també aquestes festes de barri iniciàtiques? És a dir, i Bruna, tu que ets la més joveneta, és a dir, la primera vegada que vas sortir de festa a Sitges va ser un Sant Joan o unes Cases Noves?
1: Sí, de fet va ser Cases Noves.
0: Va ser Cases Noves.
1: Sí, sí.
0: Clar, és que acostuma a passar, no? No sé si d'alguna manera sents, i no sé si això ho heu parlat a casa, que els pares... Com que veuen un entorn més segur en aquestes festes a barri, no?
1: Sí, hombre, més segur que una discoteca molt
0: segur.
1: Probable.
0: O fins i tot més segur que sortir, tant sí. per Sitges, però de manera, diguem, lliure, eh?
1: Clar, perquè també... Bueno, és que és el que hem dit abans, que també com hi ha adults, també és gent que ja coneixes des de tota la vida, mm-hmm. que igual està la teva àvia, que igual estan els amics dels teus pares. Llavors, doncs, pues, clar, és pues, més segur, com per dir-ho d'una manera.
0: És curiós, eh?, com un espai o un barri que queda allunyat, no?, diguem, del que és el centre, com podria ser Cases Noves, o fins i tot Poble Sec potser no tant, no?, però Cases Noves, no?, fins i tot un espai amb carrerons, raconets, no?, que d'entrada algú podria pensar que és un espai menys segur, no?, per la nit, s'acaba convertint en tot el contrari, no?, en l'espai més segur en què els pares diuen, no, si has de començar a sortir a festa, fes-ho a Cases Noves, que... Algú coneixeràs, no?
3: També és veritat que crec que és una anàlisi que s'ha fet i que s'està fent, que és que últimament, per exemple, per Festa Major, molts dies de vigília sortim de Cases Noves o del Poble Sec, mm-hmm. perquè molta gent de Sitges no pot viure al centre i se'n va viure a aquestes zones, sigui el Poble
0: Sec.
3: Però
0: si seguim així ens anirem a Ribes,
3: no.
0: Eh?
3: No, no, és un meló que obrim i el tanquem. Ja. És un meló que obrim
0: no,
3: i el tanquem.
0: No, un altre dia dedicarem a parlar d'habitatge.
3: Però clar, és veritat que llavors molta gent que surt en aquestes festes de poble, perquè és el que parlàvem, mm-hmm. que és el fet de que surt mm-hmm. la gent de Sitges i tal, sí. però aquesta gent de Sitges on viu, o al Poble Sec o a les Cases Noves. Llavors és el fet de que li segueix donant aquesta vida de poble perquè la gent que hi viu a prop o que hi viu al voltant són la gent de Sitges de tota la vida, que han hagut d'anar a viure una mica més lluny del centre, i llavors tot això fa que sigui, per tant, també potser un espai més segur per gent, perquè està uh-huh. envoltada gent més de Sitges, diguéssim. Uh-huh.
0: I aquest concepte de festes de poble, en sou consumidors? És a dir, us agraden a aquestes festes de poble? No dic de barri, perquè potser són més de poble, no? Diguéssim, més el concepte és més festa de poble a altres municipis. Sou consumidors d'això?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, Ribes, per exemple, o Vilanova, també.
0: Uh-huh. I vas, eh? Sí. Vull dir, i és un entorn també que t'agrada justament això, no? Aquesta intergeneracionalitat, el que dèiem, sí. no? Aquesta cosa més d'identitat, no?
1: Sí, també perquè la gent, aunque siguis de Ribes, per exemple, sí que es mouen per vindre a Sitges o al revés. Llavors, igualment et segueixes trobant amb tothom. Uh-huh. I a part coneixes a més gent, llavors uh-huh. millor.
0: Clar, és que... No sé com... que la gran diferència entre aquestes festes de poble, per dir-ho d'una manera, o de barri, és igual, tant fa, i, diguem, el sortir de festa, quina és? És aquesta? És la gent? És el públic?
2: Jo crec que és l'ambient.
0: És l'ambient.
2: L'ambient, òbviament, i també, no sé, o sigui, fa molta més il·lusió pues, anar a demanar una barra on hi ha gent jove que s'ho ha currat, que porta temps currant-s'ho, que té un sentiment cap al seu barri o cap a la comissió que hagin muntat, que no pas pues, anar a un bar i demanar-te o sigui, una beguda a un lloc que dius, bueno, puc venir cada cap de setmana. Jo crec que la idea és, ostres, hi ha gent treballant darrere d'això, s'ho han currat moltíssim, anem a disfrutar de la festa que ens han muntat, sabem que és un cop a l'any i no sé, jo crec que el que és especial és això, saps? Les discoteques i els bars els tens cada cap de setmana i això passa un cop a l'any.
0: Aquest punt diferencial, no, Vinyet?
4: És que jo crec, perquè jo al final he viscut festes no tan properes, també m'he anat per molts llocs de Catalunya de festa en alguns casos, sí. I no coneixia tanta gent, o sigui, potser anava amb quatre amics i prou, i sí que tenia la mateixa sensació de seguretat. I crec que és més perquè saps que la gent que hi ha és bona gent, que són gent del poble de tota la vida, que tots es coneixen entre tots, i que al final, per molt que tu no els coneixis a ells i ells no et coneixin a tu, estàs bé, que això crec que no passa en una discoteca, perquè ja és com un ambient molt més desfasat.
0: Que fins al punt llavors que us agrada un entorn en el que potser fins i tot us posen música, que no és la que triauríeu, no? Si haguéssiu d'anar a buscar un bar o una discoteca, no? És a dir, no sé si aniria a una discoteca a escoltar música dels 90, no? O dels sí. 2000, probablement no. Però, en canvi, us agrada i la veieu, no? Si Veneno en la piel toca a cases noves, no?
3: També és veritat que jo crec que podem considerar que al final la música, Quan hi ha una programació, quan algú li ha dedicat unes hores i quan algú ha preparat, no serà una música que podem dir és música dolenta. Serà una música que potser no escoltarem Quevedo tota la nit i potser escoltarem una altra cosa. Però també hem de saber valorar el fet de que ens poden portar propostes musicals, ja sigui una comissió de festes, de potser no de Sitges, de Ribes o de Vilanova, una proposta musical diferent, però també s'ha de saber valorar i dir anem a sortir a festa en un ambient que potser no és el de la discoteca de cada dissabte, però que potser també està bé apreciar altres propostes que ens puguin portar altres festes.
0: Per tant, sí, a les festes de barri, us agradaria que altres barris de Sitges celebressin la seva festa? És a dir, que l'Oasis decidís fer la festa de l'Oasis, que Sant Crispí fes la seva festa de Sant Crispí, no ho sé, i fessin, hi hagués dos dies a Sant Crispí.
2: Ho cremarem, eh?
0: És a dir,
2: no, perquè quan es pica algú de moda, llavors hi ha 30.000 i ho cremem. Jo crec que la idea una mica és preservar això. Per exemple, la festa del Vinyet també sí. És una festa de barri. Sí. Però és completament diferent.
0: Sí, o sigui, bàsicament no hi ha nit, no?
2: No, però la vibra és diferent i també és un dia com especial, que pots entrar a l'església, que pots veure la verge, que tens les paradetes, o sigui, és com, també és una festeta com d'estiu, de tarda.
0: Però, per exemple, us agradaria que hi hagués revetlla per la festa del Vinyet?
2: Home, jo sí.
0: Sí.
2: A mi piques una bona revetlla.
0: Jo
2: no dic que no, però vull dir, aquesta ja està com instaurada, però jo crec que si ara tothom comencés a fer, jo què sé, la festa

0: he anat als pastorets a ballar...
1: Rocamar té festa major. Rocamar té festa major.
0: Jo em pensava que perdut,
1: això. De fet, té aquella espècie d'escenari, no? Perquè Rocamar té com una espècie d'escenari, un teatre, no sé què. Sí, sí, Rocamar continua fent amb una festa de l'escuma per canalla. Sí, sí, Rocamar continua fent la seva festa major.
2: Aquest any anirem a veure-la.
0: I a Puigmoltó també en feia una.
1: Per tant, festes de barri sí, però lligades a història. És a dir, no? No perquè sí.
2: Sí.
1: No?
2: Una mica... Jo crec. O sigui, al final...
0: És que jo sóc molt tradicional, o sigui, jo vull dir, sóc tradicional.
1: Aquí on em veieu, no volies dir? Volies dir aquí on em veieu?
0: No, vull dir que al final, a mi, o sigui, algo que té un rerefons o una història, per mi té molt de sentit, llavors sí que...
1: Abans parlaves de l'organització, no? I en Martí també feia referència, no? I no sé, hi heu participat mai a l'organització d'alguna d'aquestes festes?
0: Indirectament sí, però fa molts anys al Poble Sec.
1: D'alguna manera, el que ha fet des de fa uns anys que aquestes festes tornin a agafar embranzida, perquè durant uns anys van estar allò més fluixetes, òbviament va ser el tema de que va haver un relleu generacional en l'organització, que d'alguna manera un fet més o menys natural. És a dir, la gent que portava organitzant aquestes festes ja es feia gran, diguem, havia perdut probablement l'empenta i va sortir un grup de gent jove, com vosaltres, que va decidir, va... ens hi posem. Si mai veiéssiu la necessitat de dir, ostres, en aquest barri que m'estimo, que és de Sitges, això està decaient, va, m'hi poso, ho faríeu? És a dir, fins a quin punt valoreu també el fet de que altres joves com vosaltres decideixin no viure la festa com a oci, no? Com a públic, sinó posar-s'hi a treballar, perquè ells, clar, ells de festa en fan poca.
2: A veure, jo, per exemple, aquest any a Cases Noves he estat a la barra i he estat ajudant amb el que he pogut, sí que és veritat.
1: Et vas apuntar aquí a llista de voluntaris,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, exacte. El que passa és que jo durant el correfoc ja els vaig dir, jo necessito veure el correfoc, va a parte. Però jo crec que és molt divertit participar en aquestes coses. Potser no pots posar-te a organitzar-ho tot perquè hi ha un munt de papers que fer a l'Ajuntament, mil coses, i moltes gràcies a la gent que s'ha encarregat d'això, però sempre es pot fer un cop de mà. I està bé iniciar-se així, i després, pues, si t'agrada més i vols participar més...
1: I què descobreixes quan estàs a dins? Què has descobert estant a dins? Ni que sigui com a voluntari unes hores a la barra. No sé si has descobert res de l'organització que dius, caram, no, fins i tot t'has sorprès de dir, ostres, aquí hi ha molta més feina de la que fins i tot m'imaginava, no?
2: Bueno, és que jo ja això ho parlo perquè amics meus estan allà, i llavors, clar... El fet d'haver de pensar en que has de tenir tants litres de no sé què, tants litres de no sé quantos, has de tenir els tíquets per un costat ben organitzats, la caixa s'ha de comptar, s'ha de recomptar per la nit, els datàfons, n'has de tenir tres, perquè cuidado que si no se'n queden sense. Mil coses...
1: La previsió,
2: que,
1: no?
2: Sí, els gots que els has d'encarregar, què dius? Quina tonteria. Pues a mi em sembla que cada vegada les coses es compliquen més. I llavors, a veure, sí que... És una feinada i hi ha molt de curro darrere de tot l'any, de molta gent, que potser quan estem gaudint de la festa no ens n'adonem.
1: Què, Bruna, t'animaries algun any a participar a l'organització?
3: Sí, jo sí. Sí, perquè a més em sembla que també és molt bonic el veure com la gent que coneixes s'ho passa bé. Encara que tu... Perquè igualment jo crec que... No ho he fet mai perquè encara no tinc edat, però que veure-ho també és bonic i també t'ho disfrutes. Llavors jo sí, ho faria sense pensar-ho.
4: També és potser el fet, jo crec, de que quan tu li has dedicat moltes hores a alguna cosa, ja no és només l'organització d'una festa, vull dir, quan tu fas un treball de la universitat o de l'institut que li has dedicat moltíssimes hores i després et posen una bona nota, és molt satisfactori. Doncs aquí podem anar una mica al mateix. Quan tu en una organització d'una festa li has dedicat moltes hores i has dit, ostres, doncs mira, anem a portar aquests DJs tan xulos i ens han fet una festa superxula i ha anat superbé la nit perquè a més hem gastat a la barra i ha anat tot superbé. Clar, dius, doncs gràcies que vam tenir la idea de portar aquesta gent perquè mira la festa que hi ha hagut i mira després el que hi ha hagut. Clar, tot és un seguit de coses que gràcies a que tu ho has preparat bé i has fet una bona organització, després ha anat superbé i crec que això és molt gratificant.
1: No sé si també ens converteix al públic, ens converteix com a persones més benèvoles el fet de que l'organització sigui gent del poble, no? Jove, que sabem que ho fan d'una manera altruista, que sabem que s'estan perdent la festa, no? Pel fet de que la resta puguem estar allà. No sé si això també ens converteix en un públic més benèvol i amb menys ganes de criticar. No? Que potser en altres àmbits de la vida són més crítics.
2: Jo crec que depèn de l'edat, eh?
1: Sí? Yeah. Sí? Hi ha gent que manté l'esperit crític sempre, no?
0: Però jo crec que aquesta gent justament és gent que no s'ha vist mai involucrada en temes així. És a dir, jo que ja tinc una edat, que clar, al final, o sigui, que sigui carnestoltes, reines, festa major, que al final veus el curro que hi ha darrere. Jo he estat ficada també a les barraques fa moltíssims anys, o sigui, mil coses, i tu veus tota la feinada que hi ha que no es veu, és que no obres la boca quan veus un error que dius, bueno, és que

0: Que, és que tot sigui passat. Això,
1: ja està. Saps? O sigui, al final és gent que és això, que ho fan de forma altruista, uh-huh. i que s'ha d'agrair moltíssim que continuïn allà, perquè gràcies a aquesta gent no es perden aquestes tradicions i... Sí, no sé, jo crec que...
2: Per tant, per molts anys les festes a barri, exacte. Les festes a poble, ara parlaves de barraques, tiro una mica cap aquí, estaves en una organització, Barraques va viure com una evolució molt potent, molt potent, va tenir com el gran any àlgid, no?, d'aquelles barraques allà a la 25 sorra...
0: 25.000 persones...
2: 25.000 persones, una cosa molt bèstia, més semblant al Tinglado de Vilanova, i de sobte van fer un pas enrere perquè allò es va complicar molt i l'organització va decidir que no era capaç d'assumir-ho. I és veritat que no sé fins a quin punt el públic també ha estat benèvol amb això i no sé si justament és per això, per aquesta consciència de és que qui hi ha darrere aquí és gent de Sitges que organitza perquè vol organitzar-ho, no? No sé com ho veieu això. És a dir, si igual haguéssim sigut més crítics perquè, diguem que pel que fa a números a xifres, ha anat enrere sens dubte. Altra cosa és després el que t'agradi més o no, que ja no hi entro amb això. Però no sé si això també ens fa ser saber que darrere hi ha gent de Sitges que ho està fent per pur amor al municipi i a la festa, d'alguna manera ens converteix en un públic més comprensiu.
3: També és veritat que Barraques com ho hem d'entendre, perquè si entenem Barraques com un gran festival, com podríem dir per exemple aquest cap de setmana que va haver el Canet Rock, clar, si tu compares Barraques de Sitges amb el Canet Rock diràs, ostres, doncs és que no ens han portat aquest grup, és que no fan aquesta programació, és que clar, avui tinc el concert de no sé què que a mi no m'agraden i el Canet Rock m'agraden tots. Vale, ja, però Barraques l'entenem com això o l'entenem com al final una festa que és abans de festa major, que és una programació musical on el que es vol fer és ambient de poble, on te vingui gent i si ve gent de fora, benvinguda serà i si a més consumeix a la barra per ajudar l'organització, fantàstic i encara molt millor sempre, però com ho entenem? Què ho entenem? Com una prèvia musical de festa major on hi ha una programació que intenten cada any ser el més competitius possible i fer una programació el més adaptada al poble possible i que pugui venir tot tipus de públic. Si ho entenem així, és una organització de Déu. Però clar, si vens buscant el Canet Rock o el Festiuet o el no sé què, que pagues 40 euros d'entrada i aquí no pagues res, bueno, doncs entenem la diferència i veurem que l'organització fa esforços sempre per portar el millor que poden portar.
2: I us agrada aquest concepte? Esteu a favor d'aquest concepte? Crec que sigui que diguem que haguem perdut dimensió?
4: Jo crec que al final, si no t'agrada, no vas i ja està. O sigui, a mi m'agrada, jo hi vaig, consumeixo i estic i passo una bona estona amb els amics. Si tu eres més del que diu el Martí, del Canet Rock, de veure grups enormes i passar-t'ho mirant i gratis, doncs pues, vés al Canet Rock i paga l'entrada. No sé, ja està. O sigui, s'acaba per aquí, jo crec.
0: Jo, les barraques, per mi, el que són és la prèvia de festa major, uh-huh. ja, o sigui, comença...
2: De fet, deixa així, no? La proposta musical exacte. Prèvia majorenc.
0: Comencen els nervis, el que vols és, doncs, jo què sé, després de la paradeta, pues, baixar a la fregata, fer una cervesa amb els companys, trobar-te a tothom que també està nerviós per festa major i al final, qui toqui, és que és igual, o sigui, al final és una mica fer poble, que també és un moment nostre per ocupar el nostre espai de dir...
2: El nostre espai que està envaït de turisme.
0: De turisme, sí, exacte, que els guiris no entenguin res una estona, també m'agrada, saps? I llavors és com, ara estem nosaltres i és que m'és igual qui toqui.
2: I això és Sitges, no?
0: I això és Sitges, això és casa meva, jo m'ho he ocupat tot l'any, avui no, saps?
2: És que també a Barraques has anat, no, Bruna?
4: Sí.
2: Sí, també t'agrada, consumidora també de Barraques.
4: Sí, sí, òbviament, clar. Tot el que sigui de Sitges.
2: Tot el que
4: totes
2: sigui,
4: les festes
2: no,
4: que hi hagin. Allà.
2: Totes les festes que hi hagin a Sitges. Clar, és que això, aquesta cosa... Però, per exemple, justament, i parlàveu ara d'altres festivals, no? Sou consumidors de festivals, també? Aneu a festivals?
0: Sí.
2: Sí. Ara que sí, hem de passar el Vida, no?
0: El Vida.
2: Passat el Vida, a Vilanova en tenim d'altres, eh? Per què riuen? Heu anat
4: no,
2: al Vida?
4: No, perquè ells han dit que sí, nosaltres han dit que sí. No m'ha fet molta gràcia.
2: De manera que, però us hagués agradat anar? És a dir, no sé si sou de les que... A mi em passa això, eh? Jo sóc de les que m'organitzo fatal, aleshores després veig que passa el festival, veig la gent i dic, l'any que ve...
4: Sí.
2: I aniré. I em torna a passar el mateix. Perquè...
0: Has de comprar-te l'entrada ja.
2: Ja aquest és
0: l'abonament ja.
2: Aquest és el problema, que els festivals també et demanen una previsió de la vida que totalment. Jo no sóc capaç de tenir i llavors és o t'arrisques, la compres i ja veurem què passa, no? Que m'imagino que és el que feu,
0: sí.
2: O et quedes com, és el que em passa a mi, que et quedes sense entrada veient les fotos a l'Instagram de la gent que hi va. Però en qualsevol cas, us agrada?
4: Jo no.
2: No t'agraden els festivals?
4: No puc amb els festivals. Jo per necessito què? Tenir la meva via d'escape quan vulgui uh-huh. i, clar, marxar a un lloc, tipus el Vida o qualsevol...
2: Sí.
4: Que està a prop, eh? Però jo necessitaria tenir un cotxe i poder marxar quan em doni la gana. Llavors, un dels festivals no és per
2: però és el tema de l'aglomeració de la gent, sí, és a dir, ni vida, sí. ni entenc que ni Cruïlles, ni Primavera no. Sounds, ni res de tot això, eh?
4: Zero. No? O sigui, jo sóc de les que van a un concert i van a la grada.
2: Format petit. Sí. Tu, format petit.
4: Que em deixin al meu espai, jo tranquil·la, escoltant, sin más.
2: Martí.
3: També és veritat que depèn una mica molts cops de la proposta d'aquell festival, perquè hi ha festivals de tot tipus
2: sí.
3: i...
2: Aquí ells teniu el Terramar, per exemple. Aneu al festival Terramar?
0: No.
2: No.
5: Algun cop he anat.
2: Algun cop. I sí, per què no?
0: Jo he anat un cop, vaig anar a veure Manel, perquè... Puc ser sincera?
2: Sí, clar. Vale.
0: Per mi, el festival del Terramar és de tot menys un festival. O sigui... el concepte festival no és fer durant dos, o sigui, un mes o no sé quan dura,
2: 15 dies, més o
0: 15
2: menys.
0: Dies no?
2: Més o menys.
0: Concerts cada dia a preus molt abusius, perquè realment el que val l'entrada d'un concert un dia al Festival del Terramar és l'entrada de tot el dia no sé quants concerts al vida, i al final és com, és que per mi no és un festival, és bueno, doncs un, no sé, un conjunt de concerts, saps? Que bueno, està bé, però vull dir, crec que no està... Crec que ho fan perquè Sitges tingui un festival. És a dir, no, Vilanova té el Vida, nosaltres tenim el del Terramar. No estic d'acord.
2: Bé, són festivals diferents. El Cap Roig també funciona així, eh? Cap Roig és una mica... És a dir, entenc que són conceptes de festival diferents, no? Tu entenc que t'agrada més aquesta cosa més experiencial del Vida, no?
0: De tenir diversos escenaris,
2: de
0: passar el dia... Sí, de
2: Cruïlla, Primavera Sound, no? Que divergeixen de Cap Roig, de Terramar, etcètera, no?
3: És una mica el que volia dir jo del concepte de festival, que al final, si, per exemple, amb la Núria i a mi ens agrada un tipus de festival on tens tres escenaris i diferents propostes musicals, per exemple... El que veníem a dir una mica, Barraques, hi haurà molta gent que et dirà, és que no ve, no venen els Figaflaues. Ja, bueno, però és que els Figaflaues els pots veure a 40 festivals aquest estiu, i si t'entraran els Figaflaues, si et mires la seva agenda, podràs anar a 20 concerts gratis aquest estiu. Bueno, doncs aprofitem que a Sitges ens porten el nom sé el cartell, em sap molt de greu que no puc dir cap nom ara mateix. Però
2: jo te'l podria llegir, però no coneixeria ni un, perquè són bastant novedosos, diguéssim.
3: No, però
2: eh?
3: Vale, ens porten una altra proposta. Bueno, baixa, els veus, i si no t'agraden, després ja diràs, ostres, doncs mira, aquest concert de tal no em va acabar d'agradar.
2: La qüestió és si Barraques no porta Figaflaues. Perquè no és el que li interessa o no el porta perquè té un caché inassumible.
0: Bueno, però també dic una cosa, recordem que tots aquests grups que ara estan com molt àlgids...
2: Emergents, sí.
0: No, dic, o sigui, Figaflaues i tal,
2: sí.
0: Van començar amb un escenari com el de les Barraques.
2: No, clar.
0: O sigui, jo recordo quan va venir Charango aquí a la platja Sant Sebastià que hi havia 4 unitats de persona, que jo només em sabia una cançó i aquesta gent...
2: Després ho ha petat.
0: Sí, clar.
2: Sí, d'alguna manera aquests festivals tipus Barraques, aquest format, s'acaben convertint en obren portes, no? Moltes vegades, és a dir...
0: No, i dius, jo aquests els he vist que no eren ningú. I bueno, doncs pues mira, pues tens aquest privilegi després quan es fan grans...
2: Descobridors, dius, el que volia dir, no? Són com descobridors, no? Però, clar, la qüestió és... Hi ha un tema de caché, òbviament, al darrere.
3: Sí,
2: no?
3: Sí,
2: clar,
3: sí,
2: quan
3: no,
2: tu fas un festival que és gratuït, no? O fas una proposta musical, no li vull dir festival a Barraques, però fas una proposta musical gratuïta, òbviament el caché de qui participa serà menor que si la fas de pagament, que el que fas amb el preu de l'entrada normalment es correspon al caché de l'artista. Els cachés de l'artista estan no disparats, no. Disparadíssims. L'Aitana va venir al Festival de Terramar.
4: És l'únic concert que he anat del
2: Vas anar a veure l'Aitana, la recordes?
4: Sí, sí, jo me'n recordo de, a més, estar amb les amigues fent cua, que vam acabar just davant de l'escenari, tipus tocant a l'escenari, un dels millors moments, la veritat. Però és veritat que jo crec que vaig pagar més aquells concerts de tota la resta que he anat de concerts de l'Aitana.
2: I tot i així, vas pagar, ja t'asseguro, molt menys el que pagaries ara per un concert de l'Aitana.
4: No. Vaig pagar més.
2: En quin concert de Terramar?
0: Que sí, el Terramar és molt
4: caríssim.
0: Més car. És que Manel, a mi em va costar molt més del que em va costar al Fòrum, a veure Manel.
4: És que vaig pagar més al Terramar, que era un dels primers concerts de l'Aitana, que els concerts que va fer a l'Estadi Olímpic de Barcelona i al Metropolitano de Madrid.
2: I el preu determina que vagis a un festival o no?
0: Sí.
4: La veritat.
2: Clarament, no? És a dir, entenc que tothom, però quan ets jove entenc que el preu és més determinant.
5: Sí, clar, perquè igualment quan ets jove tampoc tens tants diners.
2: No hi ha font de finançament,
5: clar,
2: no?
5: Clar, llavors bueno, és el que et puguis permetre.
2: En molts casos és el pare o treballs precaris, no?
5: Clar, pues sí.
2: Bàsicament, no? Per tant, el preu determina.
3: El que m'ha hagut d'organitzar per anar a concerts de no em portes tu un cotxe, però jo torno, però tu vas, perquè clar, m'importa el papa, però la...
2: Però acaba sent el millor de l'estiu, és a dir, quan passa l'estiu, no sé si els millors records que un té, acaba sent això, les festes de poble, no aquella nit a la festa del barri de les Cases Noves o aquella nit al festival, tal, és a dir, no sé si aquests records sentiu que una mica són els que us van marcar en l'estiu, no? I que al llarg dels anys són els que et queden, no? I els que pesen.
5: Sí.
2: Sí?
5: Sí, perquè vulguis o no, és el que se't queda, perquè més que el record també se't queda com el sentiment, saps? Com la sensació de, uau, doncs m'ho he passat molt bé aquesta nit. Llavors, durant, pues jo que sé, igual en uns anys te'n recordes de, pues, d'aquella sensació. I això, pues, vulguis o no, se't queda i és molt bonic.
2: I aquesta sensació, bàsicament, és la gent,
5: sí,
2: no?
5: Sí, la gent, i, bueno, sí, l'ambient i pues, tot en general, pues, tot el concepte.
2: Uh-huh. L'ambient, òbviament, que el genera la gent, no? Aquí molt fans de les festes de barri, de les festes de poble. Ha quedat clar també que morirem d'èxit si decidim fer festes a tots els barris. Ens quedem en Poble Sec i Cases Noves, no cal ara que, de sobte... Una rebella al vinyet?
1: Una rebella al vinyet, sí.
2: Home, i em sembla propesta, eh? Quan vinguin aquí els del vinyet els direm, escolta, no us heu plantejat mai? No tinc clar que ho tinguessin fàcil, perquè després en tot això, no m'obrirà aquest debat, perquè entenc que ja no és cosa vostra, l'administració no posa gens fàcil. Mm. I això ho podem parlar amb els de Barraques, que tenen per explicar històries llargues, perquè un dels motius en què tot va anar a petit, en mode petit, òbviament va ser que l'administració ho posa difícil, perquè el Tinglado Vilanova, no sé si hi heu anat mai, però el sí. Tinglado és un festival gratuït.
1: Bueno, ara és de pagament.
2: Ara hi és pagament?
1: Sí, però és un preu...
2: irrisori, no?
1: Sí, no, són 15 euros l'entrada al dia i crec que l'abonament sencer, no sé si són 20 dels 3 dies, o sigui...
2: Un preu irrisori, però durant molts anys sí. va ser gratuït i unes dimensions enormes.
3: Era molt gros. Sí,
2: molt
3: sí,
2: gran, sí. Continua sent un festival molt, molt, molt, molt potent a Vilanova per mantenir això, aquesta estructura, amb aquest preu ara tan baix... Cal que t'ajudin molt, des de tot arreu, perquè organitzar això, si organitzen les Cases Noves, vinyet, és difícil, no? Haver de fer el càlcul previ de la barra, del que vindran, dels atàfons, de les cadires, no? De les taules, munta, desmunta, tota la història, imagineu-vos un festival d'aquestes dimensions. Nois, moltes gràcies, ens veiem la setmana que ve, que vagi molt bé.
3: Moltes gràcies.
1: Gràcies.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura, ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.

Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

L'alegria de... Això, Antònia Font, no em sortia. Em sortia que eren mallorquins i ja no em sortia res més. Les 10:51.

0: I ara ens posarem un tant nostàlgics. Mirarem de recordar èpoques passades a Sitges perquè ahir es produïa una efemèride que en recordava Beli Artigas al seu perfil de Twitter, i aprofitant aquest recordatori que feia Beli Artigas, nosaltres avui hem convidat algú per parlar-ne, perquè mira, ens venia de gust. I és que ahir, 7 de juliol, es produïa l'efemèride dels 70 anys del ROI. El 7 de juliol de 1956 inaugurava el ROI, aquest espai emblemàtic a Sitges que continua en mans de la generació Matas, tal com aquell any 56 posava en marxa Josep Maria Matas Barceló, i que tants anys va ser viu a Sitges fins a arribar a la pandèmia que el va obligar a tancar durant un temps i després doncs ha aconseguit tornar a reobrir. Avui volem fer recordatori del ROI, d'aquells inicis i del que d'alguna manera va representar pel municipi de Sitges, perquè al final els municipis, qui els marca i qui els representa i qui els hi dona identitat i significat també són els seus establiments. I establiments aquí podem incorporar tot, eh? Botigues, bars, restaurants, tot. Però els establiments són d'alguna manera també els que posen el segell, no? dels municipis, i el Cafè ROI, sens dubte, va posar i va deixar una petjada i la continua deixant, sens dubte, al municipi de Sitges. I amb qui hem de parlar del ROI? Doncs amb en Josep Maria Matas. Què tal? Josep Maria Matas Arnalot, què tal?
1: Gràcies, molt bon dia, molt bé.
0: Fill d'en Josep Maria Matas Barceló. Sí. Recordes que tu havies nascut ja?
1: Jo estava allà, jo.
0: Però ja estaves allà treballant?
1: No, amb 6 anyets
0: no.
1: Ah,
0: anava a dir que ara devies ser petit. Recordes aquell dia?
1: Recordo aquell dia.
0: I com va ser que recordes aquell dia?
1: Recordo aquell dia que era una cosa nova. A Sitges es va fer una cosa nova. La primera, diguéssim, cafeteria que hi va haver-hi va ser... Em recordo que hi havia unes noies amb uns barrets de mariner, d'aprenents de mariner, d'aquests de punxa, i el primer lloc on es va fer Frankfurt, que van portar una màquina a fer Frankfurt, sí. Van fer biquinis, hi havia una màquina elèctrica per fer dos pollastres a l'ast, hi havia un pati andalús.
0: De fet, explica l'article de la Beli, que aquell establiment estava com dividit en tres zones, no? Hi havia com tres espais, Sitges, Múnich i Andalusia, que entenc que un respon al Múnich, als Frankfurt, no? Correcte. Andalusia era aquesta cosa
1: el
0: més de bodega, no? De celler,
1: dic.
0: Del pati andalús, no?
1: Sí.
0: I Sitges era més la cafeteria, entenc,
1: cafeteria,
0: no? La cafeteria,
1: i queda el quart espai, que era el carrer.
0: D'acord. Que era aquí hi ha terrasseta mítica del ROI, aquell aquí enterimat, no?
1: Aquella terrasseta que quan ens van fer treure la terrassa de comú acord, poder Sitges va perdre una mica el glamour que li quedava.
0: Saps què jo deia abans? Ho deia ara al principi, eh? Els establiments marquen la identitat dels municipis.
1: Sí.
0: I avui en dia costa tant que els establiments arribin, doncs això, a complir 70 anys de vida, no?
1: Sí.
0: I que mantenir una... Sí, i al final això és un valor que fins a quin punt també el cuidem prou, els municipis, el fet de tenir establiments amb 70 anys de vida. És que això és una història...
1: Sí.
0: És que pel ROI hem vist passar Sitges sencer.
1: El ROI 70 anys, però abans havia estat...
0: Cafè d'Oriente, oi?
1: Cafè d'Orient, Cafè del Coro, Rafel del Coro,
0: sí.
1: Que hi havia allà una gramola,
0: sí.
1: I clar, hi havia billar...
0: Ho explica tot això la Beli molt bé en aquest article,
1: pues,
0: eh? Sí, que
1: la Beli de història en sembla més que jo. Jo només parlo de coses de família, i el pare doncs va llogar allò a la Salvadoreta Matas.
0: Exacte. I deies, Sitges obria una cosa diferent, no?
1: Diferent.
0: És a dir, en aquell moment era novetat absoluta. No existia això.
1: No existia.
0: I d'on ho van treure? És a dir...
1: Primerament, fem un temps una mica enrere, va venir,
0: sí.
1: L'avi al Terramar, a dirigir,
0: sí.
1: El Terramar,
0: sí.
1: L'any 47, després va agafar el bar Califòrnia,
0: sí.
1: Al cap de la vila,
0: sí.
1: I el pare, en el mateix any, va tenir la gran visió del futur, d'agafar tres establiments mítics com van ser el ROI, el Pícnic i l'Hotel Subur el mateix any. Ell sempre deia que havia signat tantes lletres de canvi que podien paperar tot un establiment sencer. Saps? I va dir, i li van preguntar, i sense res va haver de dir, per això ho vaig fer, perquè no tenia res. Si hagués tingut alguna cosa, possiblement no ho hagués pogut fer. I llavors el ROI, ell sempre ha estat un avançat. Ell sempre havia
0: estat
1: un avançat en tots els aspectes. tenia una confiança cega amb el turisme. Ja llavors, quan tothom li deia que estava boig, perquè li deien que estava boig, mata, s'has tornat boig, perquè has fet això, has pagat tant per allò, has pagat... Però ell tirava endavant. Ell tenia els seus principis, les seves idees, i allà pues, va voler muntar una cosa que em mancava aquí a Sitges. Va, si tu vols traicionar una mica la tradició dels bars d'allòs, sí, però mantenint sempre les tertúlies de cafè, mantenint sempre les tertúlies exteriors, amb el Paco Rabanes, el Joan Vicent Fox, amb el Sempronio, amb el Miquel Utrillo Fill... O sigui, sempre...
0: És que sempre va ser més que una cafeteria, que un bar, sempre va ser més això. El Roi sempre va ser més que tot això, no? Era com un punt de trobada.
1: Sí, era un punt de trobada. Era un punt de trobada i així ho vam analitzar quan vam fer la trobada bohèmia.
0: Sí.
1: Allà sí, teníem un... Allò dèiem, punt de trobada al Roi. Clar, cadascú feia la seva, no? Però realment era un lloc cèntric i que el nom és fàcil, no és difícil... I que ens trobem allà al Roig, a mig del poble.
0: D'on va venir això del Roig, ho saps? L'origen del nom?
1: L'origen del nom sembla ser, amb tota certesa, no sí? Ho sabem, perquè, però que el pare, quan estava fent el servei militar allà al Pirineu, tenia un gos que es deia Roi.
0: D'acord.
1: I llavors creiem que va venir el nom d'allà.
0: Del gos.
1: Del Roig. I Roi també és una paraula que internacionalment es coneix com a rei.
0: Sí.
1: Per tant, doncs, igual venia... d'això amb el nom diferent.
0: Clar, i clar, en un moment com l'actual, en el que d'alguna manera neixen cafeteries sota les pedres, és a dir, cada tres passes, no? Neix una cafeteria. Clar, fins a quin punt sentiu també que es perd una mica aquell sentit, perquè el Roi era, com dèiem, més que una cafeteria, no? És a dir, tenia identitat, no? És a dir, tenia... I ara les cafeteries són una mica... vull dir, no hi ha com sentit darrere, no? Moltes d'elles, és a dir, no hi ha un cert esperit, no? Són com, en molts casos, franquícies, no? Que s'obren i es tanquen i les obren igual aquí que a qualsevol altre municipi del país. Quan veieu això... No sé si sentiu una mica com certa pena de... Costa molt que s'obrin establiments amb tarannà propi.
1: És una mica complicat. És una mica complicat perquè els temps canvien, com deia Bob Dylan. I realment és així. Nosaltres podíem canviar en aquell moment, que la gent també els havia pensat que era una cosa que no duraria 5 dies, perquè abans es pensava d'aquesta manera... I 70 anys, són 70 anys de moment i que duri.
0: I que duri, molt, que duri. Ara hi ha en Joan Marc Mates, no? Nova sí. Generació de Mates darrere del Roi, sí. I entenc que ha funcionat-li bé. Home, l'espai és privilegiat.
1: I això que deies tu que era un bar de cafè de poble, és cert, perquè a part de que el Juan va estar 50 anys treballant amb nosaltres sense canviar d'empresa...
0: Això tampoc passa ara, eh?
1: El Felip tampoc hi era, l'Eduardo tampoc. Era gent que pensa que molta gent del poble, a part de la trompeta d'en Roca, venia al Roi a preguntar, qui s'ha mort? I ells responien. Avui en dia no ens assabentem ni molt menys ara de res. Això que passaven a les esqueles i passaven d'allò, però el Roi era el punt que tu deies abans on la gent doncs, realment reunia. I les capelletes que hem parlat, hi havia de tot tipus. Hi havia les que podíem dir polítiques, les que podíem dir literàries, les que podíem dir intel·lectuals fins i tot, no? Doncs hi havia els seus raconets a banda i banda. I allà també hi venia tothom. Hi venia tothom. És un establiment obert. Hi havia estrangers que venien cada any allà. Hi havia, recordo, un parell d'irlandesos amb uns mostatxos grossos que eren els delegats de la cervesa de Red Barrel, de la Guinness, i cada any allà, eren fixos de la casa, sabien més ells que nosaltres.
0: Aquest tarannà innovador del pare, que vosaltres vau seguir mantenint i vau saber fer, òbviament, després, costa de trobar ara, costa d'aplicar, o sigui, és difícil, la competència s'ha tornat tan salvatge que és difícil innovar en aquest món del turisme.
1: Bueno, sempre hi ha innovacions. Cada dia ens trobem innovacions, jo ara que estic revisant papers.
0: Sí.
1: I estic veient el que era abans, el que era la manera, inclús la manera d'escriure en una època, amb la manera actual d'escriure, també ha variat moltíssim. Amb això d'establiments, sí, sempre hi ha les franquícies que tu dius, que això, doncs, en un moment determinat, n'hi ha algunes que funcionen i altres que no funcionen, però les que funcionen, funcionen molt bé i són a nivell mundial, no? Ja tenim, per exemple, una d'aquí Sitges que era Patxà.
0: Sí.
1: Patxà va anar a parar a tot arreu del món i va sortir d'aquí, eh? Va sortir d'aquí. I el que passa, poder, és que quan hi ha una línia, tothom vol seguir aquella línia. Mm. No hi ha un... Hi haurà el primer.
0: Hi ha una línia d'èxit que tothom s'hi vol pujar al tren, no? Vale. Això ja, funciona? Funcionen les cafeteries aquestes ara, aquests fornets, cafeteries, no sé què? Això funciona? Sí. Tots al tren d'aquests fornets. Vinga, sí. A fer fornets. Cada tres passes tens un fornet cafeteria nova.
1: I això també té la seva trampa. La seva trampa de que no tenen un vellós de restaurant ni davant una llicència, però indirectament ho fan servir. I aleshores doncs, hi ha molta gent que es queixa, i igual com ara s'han queixat moltíssim dels que són establiments que tenen supermercats grans,
0: sí.
1: Que tenen uns apartaments per poder menjar.
0: Bé, el Mercadona, això. Podem dir-ho clarament, eh? Sí, sí, aquí no, però a Barcelona estan en litigi, el gremi dels restauradors.
1: Els gremis doncs, s'han posat això, però és que la llei no està clara, i com que la llei no està clara...
0: Hi ha un nínxol, aquí hi ha un forat, no?
1: Sí.
0: Hi ha un buit aquí,
1: sí.
0: I hi ha hagut, entenc, el senyor Roig de Mercadona, que ha estat llest aquí i ha trobat de moment aquest foradet, no?
1: Sí. I bueno, l'únic que pot fer és ampliar la llicència o vés a saber què. O sigui, si està, és que pot estar.
0: En el que, sens dubte, va tenir bona vista el vostre pare,
1: sí.
0: És en triar la ubicació dels espais.
1: Sí.
0: Perquè és que el ROI...
1: Va agafar els tres punts neuràlgics per ell... en aquell moment.
0: Però per ell i pel futur. És a dir,
1: per això li deien boig.
0: Clar, 70 anys després continuen sent punts...
1: Tot va ser el cavall de 55-56, 1955-1956, el cavall, quan ningú s'esperava...
0: Quina visió de futur, eh?
1: Sí. Sempre ell sempre hi havia cregut molt. De fet, ja l'any 59 ja va estar al Foment de Turisme, o abans ja hi era, i van ser quan van muntar el primer Rally de Sitges. O sigui, si fem una mica de mirada enrere, ens trobarem que hi havia 4 o 5 persones que tenien aquesta visió, uns vinguts a fora, altres que ja estaven per aquí, però tenien sempre una visió que s'havia d'espavilar.
0: I el que va fer que el Roy es mantingués any rere any i que a dia d'avui continuï viu, en el seu moment, abans sobretot de la pandèmia, que va ser com aquell punt d'inflexió tant pel Roy com per tants altres establiments, va ser, entre d'altres, això que deies ara d'aquest personal d'ofici?
1: Abans eren aprenents, d'aprenents pujaven a cambrers, de cambrers pujaven a encarregats, i llavors i la majoria de gent aquesta feien marca de família. Que avui en dia això pràcticament no existeix, no existeix. Però ells sí, ells per la família haguessin donat el que fos, i realment...
0: És que eren d'ofici, és a dir, realment eren servidors d'ofici, és a dir, sí, ho vivien així. Avui en dia això s'ha perdut, no es veu així aquesta professió, costa molt veure-la així.
1: És diferent. S'ha perdut primerament la figura de l'aprenent,
0: sí,
1: que era molt important perquè d'allà anaven pujant. Avui en dia tenen moltes més possibilitats i el temps també ha canviat molt.
0: Uh-huh.
1: O sigui, no tot el d'abans era millor ni era pitjor. Que es feien moltes hores, cert, que es feien moltes hores. Que es guanyaven diners, doncs en aquella època es feien diners. O sigui, tothom guanyava diners perquè la majoria d'establiments s'anava a un sou que se'n deia percentatge. O sigui, tant girava, tant guanyaves. O sigui, per això ells també a vegades volien fer més hores del compte, perquè quan més giraven, doncs, indirectament, també entraven més diners a la família, a casa seva.
0: En tots aquests anys el que més ha fet el cafè i el Roy són cafès?
1: Sí, aquí hi ha una anècdota molt interessant del Miquel Utrillo fill, ja sabeu,
0: sí,
1: que era molt bèstia. A part de que era el temps que ell portava una samarreta que posava...
0: No et sé ajudar. Ja et vindrà.
1: Volem Sitges net.
0: Ah, volem Sitges net.
1: Sí, però ell tenia una afegita sota, se l'aixecava, deia, de fills a puta! Saps? Però això era el Miquel Utrillo fill. Però l'anècdota és que un dia arriba allà el Roy... a la terrassa i quan no tenia lloc per seure. Atas, vine aquí! Què voldrà ara aquest, ara? Què voldrà ara aquest? Perquè sempre sortia per peteneres. Diu, escolta, aquestes velles que estan aquí tota la tarda, només fotent-se un cafè, no ho podeu guanyar la vida mai, saps? Allò cridant, perquè ell no parlava, ell cridava, saps? I les dones, aquelles pobres que estaven allà, certament, fent-se un cafè...
0: Un cafè tota la tarda...
1: Doncs van mirar malament, no van triar gaire a marxar i ja va poder seure. Això...
0: Perquè el d'anar a fer un cafè al Roy, no? Sí. És a dir, anem a fer un cafè al Roy. Era com un... no sé, no hi, clar, no, és veritat que no hi havia tanta opció, no, abans, sí. Però clar, probablement és el que...
1: Teníem tots els diaris al matí...
0: També.
1: I també a fer el cafè hi havia algun que n'agafava dos o tres i els altres es queixaven, com agafen un, després agafen l'altre. Però bueno, això era, era de clientela i era de normal.
0: Clar, entenc que amb el tancament de la pandèmia, després abans que ho agafés en Jean-Marc, va haver algun moment aquí de dubte de què passarà amb el Roy. Clar, es fa difícil, no?, pensar un sitge sense el Roy. I no sé si a la família Matas us faria mal, eh?
1: No ho sé. No ho sé. Penseu que també s'ha de... S'ha de treballar amb el cap, de tant en tant. I quan el cap i el cor no lliguen, un dels dos ha de tenir la raó. Aleshores, doncs, vam tenir una sèrie de... no problemes, però sí de...
0: Circumstàncies, és igual.
1: Circumstàncies, diguéssim. Els sous, els lloguers, els permisos...
0: Perquè és de lloguer, l'espai?
1: Sí, no és de propietat.
0: No és de propietat dels mateixos, és de lloguer, eh?
1: No. Allò de la Salvadoreta va passar a una altra família, la família Botí, penso que era, el Ferret, i del Ferret doncs, va haver també l'herència, i el propietari, doncs, ell té els seus pensaments i té el seu negoci, com qualsevol persona que té negocis.
0: Però entenc que no, és, no estem parlant d'un lloguer antic, eh? D'aquells de dos
1: no,
0: dos, ara ja
1: no,
0: està actualitzat,
1: no,
0: eh?
1: No, no. Abans, quan ho portava el seu germà, el Roman, puc dir el nom i tot, doncs sempre ens havia entès la mar de bé i era normal, no? De cop i volta fer un bum d'alta a baix, doncs costa a vegades assimilar-ho. Perquè de cafè a cafè costa arribar a pagar un lloguer.
0: Clar, eh? Clar. Clar, clar, és que exacte, cafè, que estem parlant d'uns 50, uns 60, clar, 2 euros si m'apures, però sí. Clar, al final 2 euros, has de fer molts cafès al dia, per pagar un lloguer que ens podem imaginar tot quin és el lloguer mig al carrer Parellades, eh? Ens ho podem imaginar, eh? Clar, has de fer una, has de, entenc que oferir altres coses, que és el que fa també ara el Roy, no? Oferir més producte, no?
1: Sí, diferent, i en acabat també teníem el que has dit tu al començament de tot, allò del pati andalús.
0: Sí.
1: Allò ja no és el Roy. Allò pertany a una altra casa. En d'aquelles cases que hi havia abans que entraven unes
0: sí,
1: i les altres,
0: sí.
1: Doncs aquesta entrava en una altra casa. I també doncs, hi havia una altra propietat. O sigui, bueno.
0: Que s'ha complicat tot una mica,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: De fet, sí, sí. Diguem que en el món del turisme i en el món, a vosaltres les Mates heu viscut situacions complicades amb el Roy, ara l'esteu vivint amb el pícnic. Com està això?
1: Doncs de moment seguim endavant. Nosaltres
0: sou els únics d'aquests tres...
1: Cosa, és que nosaltres anem fent recursos recursos.
0: Per intentar allargar, diguem...
1: Allargar o arribar a un acord.
0: I confieu en que es podrà arribar a un acord?
1: No ho sé.
0: Veient
1: perquè...
0: com ha anat amb el Kansas i veient com ha anat amb el Club de Mar. És veritat que són circumstàncies completament diferents.
1: Sí, però,
0: però
1: ara penso que a Madrid ha cedit bastant a la Generalitat algunes coses. I aleshores també faria falta que l'Ajuntament d'aquí doncs, es posés una mica les piles en aquest aspecte.
0: I... En quin sentit?
1: En quin sentit? Ara poder hem arribat una mica tard. És hagut de defensar el que fos molts anys abans. No, no un ni dos.
0: No. Molts anys abans.
1: I això ve a conseqüència també de les platges. O sigui, en lloc de que el Ministeri reclamés a nosaltres... l'Ajuntament, el poble, hauríem de reclamar al Ministeri que per què no tenim platges. Que ells són els responsables que hi hagin. O sigui, no solament l'Ajuntament, I això, doncs, són coses que, clar, són costoses, són difícils i encara són més difícils de poder guanyar en un estat, Però, bueno, nosaltres tenim l'esperança de que la Generalitat es pugui almenys dialogar, arribar a un possible
0: perquè
1: acord.
0: Perquè entenc que la diferència entre la situació del PIN respecte a la que ha viscut el càncer al Club de Mar és que vosaltres heu continuat presentant recursos que us han permès, diguem, allargar aquesta situació?
1: Sí, a veure...
0: Perquè entenc que això s'acaba el dia que arriba la carta que diu... No? Sí, això s'acaba així, eh? Com a mínim, amb els altres dos casos s'ha acabat així.
1: Pot arribar així.
0: Pot arribar.
1: Pot arribar així. En som conscients.
0: Que qualsevol dia pot arribar una carta...
1: En som conscients. En som conscients. Ara també, quina vergonya que tinguem un monument nacional al mig del passeig de Sitges, tot ballat i xapat per tot arreu. Algo no ha anat bé. Algo no ha funcionat bé. I nosaltres som els supervivents de moment. Esperem que sigui ja per sempre, però és el que tu dius ara en aquest moment. A Madrid les idees que tenen molt clares és que l'AMA té perquè era mia. Jo sempre ho he resumit en aquesta manera. Com que és meu, puc fer el que em doni la gana. I això és el que no s'hauria de permetre que ho fes.
0: I l'Ajuntament què pot fer ara? És a insistir, perquè diuen que no és competència municipal, però el que pot fer l'Ajuntament, entenc, és apretar?
1: Bueno, ara sembla ser que amb els nous pactes que hi ha amb el Ministeri i la Generalitat d'això, els ajuntaments hauran de tenir una mica de força.
0: De força.
1: De força. Perquè en un principi, antigament, totes aquestes zones de platges, això... L'Ajuntament era el responsable d'aquí. El Ministeri donava la facilitat...
0: Clar, aquí han anat canviant, diguéssim, les competències.
1: Clar. Com pot ser que si a l'any 1931, que es va començar a fer allò d'allà, i era tot legal, després es torni il·legal? És que són coses que no s'entenen.
0: D'un dia per l'altre, no?
1: No per nosaltres, sinó per tot. Si una cosa és legal, és que és legal.
0: Què la converteix en il·legal de sobte, no?
1: Sí. Ells han anat canviant les lleis, s'han anat perdent sorra.
0: Això una mica...
1: És patrimoni.
0: Clar, això una mica és també el que està passant ara a Barcelona amb el tema dels cartells, els establiments, que fins i tot ara Collboni ha anunciat que canviarà, modificarà part de l'ordenança municipal, perquè no sé si estàs al dia, però diguem que hi ha molts establiments dels anys 60-70 amb cartells i amb façanes fins i tot, que diguem que a hores d'ara no estan complint la normativa, però complien la normativa quan es van posar, als anys 60-70. Aquests cartells han passat a formar part del paisatge de la ciutat. Sí. És clar, ara de sobte s'estan trobant que els hi arriben sentències de que han de retirar aquell cartell perquè és 5 centímetres més ample o més gran o té una llum o no, és un color que no, la normativa no. I aleshores el que estan defensant els propietaris d'aquests establiments és, escolta'm, aquest cartell porta aquí des dels anys 70, això ja marca la identitat d'aquest carrer, d'aquest barri, d'aquesta ciutat. No, si vosaltres ho canvieu la normativa, molt bé a qui vingui a partir d'ara, però no ens ho feu canviar. I això ha portat com una guerra entre la ciutat i fins i tot sí. Collboni ha anunciat que hi haurà, que miraran de modificar, de posar algun tipus d'excepcionalitat en les ordenances per tal de que es puguin preservar aquests cartells que el que deia, doncs, i marquen la identitat d'un territori. I clar, no sé si una mica també és el que passa, doncs això, imagina't ara, jo què sé, que doncs això, que les lletres del ROI, de sobte la normativa no ho permet, no? I te les fan canviar. Clar, fins a quin punt aquests establiments, i amb el pícnic una mica també, no? És a dir, t'expliquen la història d'un municipi.
1: Ajuden a explicar la història d'un municipi. Els de Barcelona, sobretot, s'ha fet malbé molts establiments mítics,
0: per normatives.
1: Per normatives i per lloguers, per les dues coses.
0: D'acord. És a dir, el gran mal d'aquests establiments és el preu del lloguer i les normatives.
1: Sí, bàsicament sí. I vaja, jo no sóc ningú en aquest aspecte, però crec que s'haurien d'haver reservat o preservat molts establiments aquests la seva identitat, perquè formaven part del territori i de la ciutat mateixa. No s'ha pogut fer, pels motius que siguin, tothom té dret a guanyar-se la vida, tothom té dret a guanyar-se la vida, però anem perdent valors propis, identitats.
0: Clar, és a dir, posem-nos en una situació hipotètica, terrible, entenc, per la majoria, que ara de sobte el propietari del ROI, de l'establiment sí. del ROI, decideix que vol apujar molt el lloguer sí. i des de la família Mates decidiu que això ja no cobreix res i que no podeu seguir. I el ROI ha de tancar. Sí. I allà entra una botiga de carcasses de mòbil.
1: Sí, sí, sí.
0: Això podria passar. De fet, ho hem vist en molts altres establiments.
1: Pot passar, no? I si no ha passat ha sigut perquè nosaltres hem posat més el...
0: I com ho preservem, això,
1: Josep
0: Maria? El
1: cor i el cap.
0: Sí?
1: Sí. Sí, nosaltres
0: fins al
1: sí.
0: punt de perdre diners?
1: Sí.
0: Sí?
1: Sí.
0: És a dir, el Roy en alguna etapa ha perdut diners?
1: Sí. Cafè és molt difícil pagar un lloguer. És molt difícil pagar uns sous. És molt difícil pagar els proveïdors. És que no, la llum... És que quan obres un establiment a les 0 hores, 0 minuts, 0 segons, ja tens una quota a pagar fixa cada dia. I si no la treus, doncs perds. I això, doncs, el ROI ha passat a
0: tantíssims...
1: A altres establiments. El que passa és que allà intentem... controlar-ho al màxim possible, però tot i controlant-ho, el ROI s'haurien de cobrar preus exorbitants pel que hi ha, com si fos la plaça de Sant Marc a Venècia.
0: Caram, sí?
1: S'hauria de pagar.
0: Però clar, per exemple, aquests establiments de la plaça de Sant Marc de Venècia, sí. No sé si tenen un punt de preservació, és a dir, entenc que la plaça de Sant Marc de Venècia, dubto que pel preu del lloguer algú digui, haig de tancar i puguin posar una botiga de carcasses de mòbils o un lloc de fer manicures.
1: No, no deixarien.
0: No crec que es pugui fer.
1: No crec que ho deixin. No crec, i a més aquests dos cafès emblemàtics que hi ha allà,
0: sí.
1: Que un cafè valia en aquells temps 2.000 pessetes,
0: sí, sí.
1: De fa molts anys.
0: Sí.
1: La gent hi anava a prendre's el cafè de 2.000 pessetes amunt i xocolata amb l'altra de 2.000 i pico. Perquè era típic de Venècia. El Roig no és que fos típic de Sitges, però sí que era un punt de trobada, com has dit tu,
0: clar, és que no sé...
1: i era un punt de reunió.
0: És que en quin moment passes a ser típic? No sé quant
1: no,
0: de temps,
1: no sap,
0: això li hauríem
1: no
0: de preguntar a la Bèlia, algú,
1: no
0: sé dir...
1: No existeix.
0: Clar,
1: no existeix.
0: Qui ho determina? A partir de quin any decideix algú que ja ets típic? Però clar, 70 anys d'història, home... que un establiment arribi a complir 70 anys de vida, perdona, ja costa fer-ho, sí, personalment, no? Arribar als 70. Ja és difícil, no?, que has de passar per molts embuts. Home, que l'establiment arribi als 70 anys de vida, sí, té molt de valor, això,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: Té avui molt de valor.
1: Avui en dia té molt de valor, perquè pensa que hi ha molts més establiments que tanquen que no pas que s'obren. A tot arreu. I mira que se n'obren, eh?
0: Josep Maria, ha estat un plaer recordar durant aquesta estona el Roy i aquests Sitges d'abans i fer una mica també de reflexió entorn a aquests establiments identitaris del municipi.
1: Sí, sí. Jo he estat molt a gust, com sempre estic aquí amb vosaltres, no?
0: I és casa teva, això, ja ho saps.
1: I són temes que poder la gent no els coneix i val la pena, perquè jo ara se'm venia al cap la Salvadoreta Mates,
0: sí,
1: la propietària,
0: sí,
1: baixant del pis de dalt, pim, pim, pim, pim, pim, cap a baix, en aquest moment.
0: I tot això, que a més, si es pot s'explicar, i està bé que s'expliqui, tota aquesta gent que és consumidora al ROI, més enllà dels sitgetans de sempre, jo crec que ho agraeix. És a dir, jo crec que també el visitant, a l'hora de triar un establiment, tria abans un establiment sap amb història, amb pes al municipi, en el que veu fotos i diu aquí passaven coses, aquest establiment té 70 anys de vida aquí, saps? Abans que una franquícia, perdó, amb tot el perdó i el respecte a les franquícies, que és un negoci totalment lícit, però clar, no tenen el pes de la història, no sé fins a quin punt marquen la vida dels municipis, no?
1: Sí, pensa que la Terrassa del Roy, la gent preguntava què hi ha a Sitges? I jo deia, seu aquí i veuràs el que és Sitges. I s'ha vist totes les modes que han hagut i han deixat de bé. Passaven, era un desfile.
0: Sí,
1: era
0: sí.
1: Completament un desfiladero.
0: Sí, sí. I ho continua sent, eh? Que passa que ara és una desfilada diferent.
1: Sí, sí,
0: és una
1: sí.
0: desfilada diferent, però és veritat. Home, entretingut ho ha estat sempre, eh? Seure's a la Terrassa del Roy, fer un cafetó i veure passar la gent, sempre ha estat entretingut i ho continua sent. Josep Maria, un plaer, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

Beu aigua. És vital. Cansament, mareig, pressió arterial baixa, taquicàrdia i rampes són els símptomes de la deshidratació que, en casos extrems, pot arribar a provocar la mort. Beu aigua sovint, encara que no tinguis set, i evita sortir a les hores de màxima calor. Aquesta calor és mortal. Si et trobes malament, truca al 061 Salut Respon. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.

0: No deixem la melancolia, la nostàlgia i recuperem ara una conversa que va tenir Vicenç Morando amb Santi Grimau arran del llibre que ha escrit aquest sitgetà titulat A l'altre lado de la mesa, històries, anècdotes i reflexions d'un restaurante, del Greco. Ja saben que parlen del Greco, un restaurant que va obrir a Sitges entre el 87 i l'any 2007, i d'allà van sortir un munt d'anècdotes que van portar Santi Grimau a escriure un llibre, i així ens explicava com va començar tot.
1: Vaig començar a raó de llegir un llibre de Rafael Borràs on em citava textualment amb una de les anècdotes múltiples que arriben a passar sempre amb les seves visites portant gent molt il·lustre, se'm va donar per escriure també una anècdota viscuda ell amb el senyor Lara. I, bueno, arrel d'això, pues, li vas ensenyar l'escrit, l'anècdota, li va agradar força i el fet de donar que li agrés em va donar confiança i jo havia escrit algunes històries, però ja n'hi havia molt personal o d'ells, així que només llegien els amics. I, bueno, em vaig atrevir a escriure una segona anècdota, una tercera anècdota, la segona ja era molt, ja era amb el Gorbachev, l'altra va ser un dia que va venir la Sara Montiel i no li vaig voler donar taula. No és que no vaig voler donar-li taula, sinó que no hi havia taula, era un diumenge d'aquests que no hi havia taula per ningú, i menys per ella presentant-se pues, a les 3 de la tarda, volguin dir, aquí estic jo, aquí no està mi mesa, no? I bueno, i a partir d'aquí, pues, he acabat explicant la meva vida i fent una mica de resum de lo que he viscut durant tants anys dins la restauració i els canvis que hi ha hagut entre del protagonisme de la sala amb la cuina. Aquest canvi que hi ha hagut.
2: Doncs començo pel final i sobre el procés d'escriptura del llibre. Ha estat un procés que t'ha satisfet? Ha estat plaent? Això a abocar records personals a la família, al restaurant, als clients?
1: Pues sí, la veritat és que sí. Jo animo qualsevol a escriure que escrigui, que no tingui por a les paraules, ni a la forma ni a la qualitat. Al final és bueno, és escriure és recordar coses i reflexionar el camí, la vida, les circumstàncies que fan que siguem com som. I no, sí, no, ha sigut un relat molt introspectiu. No pensava jo que... Fins i tot una teràpia, no pensava jo que pogués anar tan lluny. Estic molt, molt, molt satisfet i li dono gràcies al senyor Borràs.
2: Llegint el llibre, amb tot aquest anecdotari i les reflexions, també em poso al final. Ara que Santi Grimau porta ja uns quants anys, perquè el Greco el va agafar l'any 87, ell mateix diu, el 1987 el vaig agafar, el 2007 el vaig vendre i després he iniciat aquesta aventura empresarial que fa molts anys ja amb el Figueres o Greco. Però si ara en Santi Grimau hagués de, i no sé si en algun moment ha tornat a venir el pensament, hagués de tornar-se a ficar en el món de la gastronomia, de la restauració, si hagués de tornar a posar un restaurant, ho faria?
1: No, jo no tinc energia ja per molt al restaurant. 60 anys és que l'energia, jo sé l'energia que necessito un restaurant. I has d'estar molt a sobre i has de dedicar-hi moltes hores. Has de tenir molta, molta il·lusió, que ja no tinc la mateixa il·lusió. No tindria la mateixa il·lusió que vas tenir fa 30, 40 anys. Fa 40 anys, exacte. No, ara sí que d'una manera passiva, sí que potser m'agradaria un dia muntar amb un bon equip, però ja des de l'altra taula, la que esteu a taula,
2: sí.
1: Ja no del cambrer, sinó que ja em quedaria amb el costat del seu, el client, i sí que podria fer alguna coseta... Crec que la meva experiència pot ajudar amb algú.
2: D'acord. No sé si a molts restauradors els podrà ajudar, però ens sembla que sí, perquè algunes de les reflexions a l'entorn del món de la restauració que deixa aquest llibre... Primer, compte a l'hora de fer els números. Hi ha un apartat del llibre dedicat, però dedicat amb intenció, amb tota la intenció, a fer els números d'un negoci, sigui de restauració, si diu que sigui. Compte amb lluernar-se per aquest tipus de cuini de restauradors estrelles del rock, com diu en Santi, perquè potser penses molt en el que pots arribar a ser i no penses massa en el dia a dia. La necessitat de trobar un bon equip per treballar, perquè allà t'hi passaràs la vida i, per tant, amb la gent en qui treballis hauràs de fer, bé, allò que en diuen en castellà, buenas migas, per poder avançar en moments molt difícils. un llibre que posa sobre la taula, i no sabem si això s'ha perdut molt o no, la importància de la professionalitat en el servei, els cambrers, els caps de sala, i posa sobre la taula l'experiència d'alguns sitgetans il·lustres, com en Leopold Martí del Mare Nostrum, en Carles Montserrat o senyor Iala del Calípolis, o en Jaume Rius i en Josep Maria Ròdenes del Greco. Noms d'aquells que els sitgetans que tinguin ja una certa edat els tindran a la capçalera. No sé si el llibre deixa ben clar que hi ha d'haver uns pilars molt fonamentals a l'hora de muntar un negoci per a tots aquells que tinguin interès en poder-se ficar dins aquest món de la restauració.
1: I efectivament no és tot el que sembla. Vull dir, és una empresa, primer de tot, i t'has de guanyar la vida. Sí que t'enlluerna el fet de rebre constantment diners, entràs de diners. I a vegades, com més treballes, més diners entren, però no vol dir que al final et guanyis la vida, potser estàs perdent diners. Sí, fer una bona comptabilitat i una bona analítica dels teus recursos i despeses i bueno, un bon balanç. No a final d'any, que a final d'any és massa tard. Si has perdut, has d'estar treballant tot un any per perdre diners, sinó gairebé, no dia a dia, però sí mensualment, fa que puguis tenir aquesta tranquil·litat, aquesta tresoreria per tirar endavant un negoci que ja té prou problemes com perquè hi hagi d'afegir el problema econòmic.
2: Hi ha un apartat molt interessant del llibre en què precisament diu això, que els diners del negoci no han de ser mai els diners d'un mateix, no es poden barrejar aquestes coses. Hi ha un apartat també molt, molt interessant en què en Santi Grimau diu que fins i tot es preocupava, bé, evidentment, perquè el personal estigui ben remunerat, però fins i tot pensava en la seva pròpia remuneració i fins a quin punt podia resultar una remuneració baixa o injusta, tenint en compte el que suposava obrir cada dia el restaurant i la despesa

0: podem dir que amb el llibre arriba a ser fins i tot un altre sou.
1: Oh.
0: Un sou el donava a la casa i un altre sou el donava als clients. Uh-huh. Avui en dia això s'ha perdut, la costum de deixar propina. I fa que els empresaris, clar, si volen tenir content el treballador, li han de pagar més. I si el treballador no cobra prou, se'n va. Mm. I llavors els empresaris té un problema. Però clar, si el treballador, l'empresari paga massa al treballador, al final tampoc surten els números. Llavors, clar, aquí hi ha un problema. No sé si la restauració es mereix patir tant per donar, fins i tot que diria un servei públic, un servei d'oci que és necessari per la felicitat de la nostra societat. I aquí hauríem de buscar algun sistema. Jo dono una petita solució, que és una mica...
2: No diré que agosarada, però una
0: agosarada
2: solució.
0: I potser per molta gent fora de lloc, no? Però crec que amb el sistema americà de que el client pagui un tant per cent de servei per quan seu a taula, quan paga això. Clar, això també faria que el mateix empresari potser no vendria tan car el seu plat, perquè si ja està financiant el client, el treballador, amb la seva aportació, amb la propina, diguem-li, o amb la comissió de servei, que ha d'afegir el compte, pues potser aquest empresari també vendrà més barat el plat. Mm-hmm. I això farà que compensi amb el client de dir, bueno, d'acord, ja deixo un 10%, però el plat ja no em costa tant, em costa menys, perquè, bueno, l'empresari es guanya suficientment la vida i no ha d'apretar tant.
2: Hi ha un moment en què el llibre també posa sobre la taula allò tant també de la frase del poeta del valor i el precio de les coses. Hi ha un moment en què Sant Arimau també reflexiona sobre si en el món de la gastronomia hi ha a vegades un cert punt d'esnobisme en què es mouen les coses, però què és just pagar en un restaurant, tenint en compte això que acaba de dir Sant Arimau, que les propines ja no van com van. El servei s'ha de pagar, el bon servei s'ha de pagar, un servei professional s'ha de pagar, però a vegades veiem, no sé, minutes de restaurant que ens criden molt l'atenció. És difícil poder posar en valor, no sé si dir, els intangibles, un bon servei, una bona cuina, a l'hora de quantificar-ho econòmicament?
0: És molt complicat, i és molt complicat que el client ho entengui des de fora. Al final dius, com pot ser que em cobrin 300 euros per aquest menú, no?
2: Uh-huh.
0: Aquest menú que dius, no sé, 300 euros són molts diners, és una part important d'un sou. Però després penses, sí, però què t'han donat a canvi, no? Doncs pues mira, m'han donat, pues, no sé, 20 plats diferents. Ah, bueno, 20 plats diferents vol dir que cada plat val 15 euros, oi? Sí, 15 euros. I llavors, si 15 euros resulta que per guanyar-te tu la vida i per poder pagar els cambrers, els despeses, el màrqueting, la comptabilitat, si les mil i una despeses que hi ha dins d'un negoci d'alta gastronomia, d'alta restauració, aquest 15 euros, com a molt, pots dedicar-li 5 euros a el que és la matèria prima. I has de tenir 10 euros de benefici.
2: Sí.
0: Llavors qui és el geni que és capaç, amb 5 euros, de fer un plat de 3 estrelles Michelin.
2: Mm-hmm.
0: Aquí, i a més fent servir productes que faran servir el caviar, el foie gras, la tòfona, productes caríssims. Llavors, clar, al final dius, pues no és tan fàcil. I aquests 300 euros potser haurien de valdre 500, que és el que val a París, que és el que val a Tòquio, que és el que val a Nova York o a Londres. Aquí a Barcelona encara tenim la sort que valen 300 euros i per això venen tants turistes a menjar.
2: Mm-hmm.
0: Per això agafen l'avió i venen aquí, perquè el que els podem donar amb aquests 4 restaurants, 3 estrelles Michelin que tenim a Barcelona, més tota la resta de gastronomia que hi ha a Barcelona, és únic al món. És únic al món i això ho hem de posar en valor.
2: Clar, has estat propietari i ara ets client, i fins i tot quan eres propietari també eres client de restaurants. Ho veus diferent ara?
0: Bueno, jo veig que hi ha hagut una evolució molt gran a la restauració, molt gran. I hi ha hagut un canvi també de protagonisme de la cuina amb la sala. Abans la cuina era

0: una residenció, no tenia ni càmeres ni flashos, es cuinava pel client i no per la foto. Ara es cuina per la foto, ara a la sala no saps com es diu el metre ni el cambrer. Abans sabies com es deia perfectament el metre, el cambrer que et tocava a taula perquè sempre anaves al restaurant, i si et preguntaven, i com es diu el cuiner? No sé, el cuiner, no sé.
1: Sí, sí, sí.
0: Ha canviat molt.
1: Trobes a faltar alguns d'aquells valors que d'alguna manera vas viure ja de petit amb els teus pares, òbviament, i amb els restaurants, amb la Cala i el Maricel, i els que vas viure quan eres propietari del Greco? Algunes formes de fer que creus que haguessin hagut de mantenir-se?
0: Bueno, jo crec que si parlem de la cuina, no hi ha res a dir. La cuina ha evolucionat i està molt, molt, molt millor que abans. En qüestió de sales, sí que aquí jo trobo faltar sales com la del Via Veneto o fins i tot la del Set Portes, vull dir, restaurants clàssics en què el cambrer es desviu per ser feliç al client, que hi ha bones maneres, que hi ha un respecte i saber estar davant d'una taula, si intervenir o deixar-la tranquil·la, totes aquestes cosetes que això es forma part del que és la professionalitat del cambrer, avui en dia sí que costa trobar.
1: M'ha cridat l'atenció també, perquè a partir de la reflexió que ara deixava en Santi Grimau, hi ha un moment en el llibre en què diu, bàsicament ve el cambrer ha de servir el client, això no cal ni dir-ho, en les seves necessitats, però entre les coses bones que han canviat és que el client no és un servent, millor dit, el camarer no és un servent del client, sinó que en algun moment aquí s'ha de posar una línia divisòria. Bé, de fet, hi ha dues línies marcades. Una que és aquesta, que el cambrer està per servir, però no per ser un servent. I després n'hi ha una altra que crida molt l'atenció, que diu que, d'alguna manera, gràcies a la Covid, els horaris als restaurants es van racionalitzar una mica. I poses un exemple que els que el llegeixin riuran molt, perquè posa com a client, en aquest cas, una persona tan coneguda pels sitgetans com va ser Nacho Deo, i una tarda en la qual ve aquells clients que no s'aixequen mai de la taula i que, d'alguna manera, el restaurant ha de tancar i tens el client allà i vinga, i allà s'hi passaria tota la tarda, i com en Santi li va deixar les claus del restaurant i va dir, tenc que tu. Això ja no passa, no?
0: No, tampoc. El Nacho Deo també era un personatge molt únic, molt entranyable, però molt únic. Sí, molt. Ja no. No, però és que ja no passa, perquè ara per sort, ja... Com el servei tampoc es pot eternitzar, hi ha un moment que se li ha dit al client, escolti, vaig a tancar la sala, sisplau, aquí té el compte, sí. Per què? Pues perquè no es poden pagar hores extres, perquè no es poden... Bueno, al final ha canviat molt. Per sort.
1: Sí, sí,
0: dius,
1: sí.
0: I com dius, també, el cambrer ja no és un servent i ha recuperat la dignitat. Ha recuperat la dignitat que alguna vegada l'havien perdut.
1: T'ho pregunto perquè, estirant del fil, quins són els drets del client? Allò del client sempre té la raó o no sempre té la raó?
0: El client sempre se li ha de donar la raó perquè és la millor manera de no tenir conflicte. Si un client et diu, escolti'm, aquesta carn està dura, bueno, tu saps perfectament que no està dura. Sí, disculpi, vol que li posi un peix, doncs li poses un peix, i el client està content i tornarà. Si tu li dius a aquest client, escolti, no està dura, que això és filet i vostè té un problema de dents, aquest client s'enfadarà, muntarà un ciri i no tornarà mai més. Allò, clar, que és l'intel·ligent, donar-li la raó.
1: Escolta,
0: ara, sempre i quan no hi hagi un traspàs de lo que és dins de les formes, no?
1: El respecte. Perquè, és clar, el llibre parla dels dos casos. El llibre parla del teu pare, que dius obertament que mai no tenia un no per ningú, i això volia dir que en qualsevol moment se li podia demanar un plat, i parles d'una parella de turistes que van arribar al restaurant tard i el teu pare els va servir, o parles d'en Felip Verdejo, de qui en Santi va rebre el Greco a l'any 1987, i el senyor Verdejo, que el llibre el defineix com una persona amb un caràcter molt ferm i que quan algú se li creuava, vinga, adéu, ja no cal que tornis.
0: Sí. El pare era com era, tota la gent que el coneix ja ho sap. una gran persona, una molt bona persona. I el senyor Verdejo era un dels millors professionals que hi ha hagut potser en aquest país, però amb un caràcter molt seu. I que amb l'edat i amb el fet que el negoci ja no hi anava tan prou bé, pues, també se li va encara agriar més el caràcter. Però el senyor Verdejo ha sigut una institució a la sala dels restaurants i, bueno, i pel restaurant El Greco va ser ell el que va muntar i li va donar aquesta... Bueno, el que era i el que ha estat. No?
1: Amb tota l'experiència d'aquests anys i la que explica el llibre, s'ha de ser en alguns moments una mica Grimau i en alguns moments una mica Verdejo?
0: No, Verdejo no. No, perquè el senyor Verdejo a vegades perdia les formes.
1: D'acord.
0: No, Verdejo no, però sí que ja s'ha de ser Grimau, però s'ha de posar límits. Límits que es traspassen amb el respecte a les formes i no a l'educació.
1: D'acord.
0: Això sí que no s'ha de permetre mai.
1: T'ho pregunto perquè, esclar, no, el llibre parles de la teva família, òbviament, i els que tinguin una certa edat segurament dibuixaran, no només perquè ja els coneixien, els pares d'en Santi, sinó una forma de treballar que el mateix llibre diu que tampoc ha de ser així. Perquè el mateix llibre parla de fins a quin punt la feina i la vida s'ha d'anar una mica amb compte, perquè hi ha d'haver vida més enllà de la feina, no? Però, és clar, tu vas néixer d'una família de pancaires a tota hora.
0: Sí. L'època dels meus pares és una època, no de postguerra, però, bueno, és una època... Quan es va obrir Espanya al turisme, als anys 60, finals dels 50... Llavors, bueno, es pencava molt i s'estava molt agraït per pencar. I per menjar, i per tenir un plat de taula,
1: i per
0: evolucionar, i per poder-se comprar un pis. I clar, tot això era una il·lusió, que ara no tenim, que ajudava a pencar com mai. Ara, per una altra banda, sí que avui dia, com no tenim aquesta il·lusió, perquè no hi ha prosperitat com hi havia abans, doncs s'ha de conciliar millor la vida. És a dir, el que no pots trobar per una banda, doncs ho has de buscar conciliant una vida, amb una vida i una feina, conciliant-la de manera de poder ser feliç. Que no tot és treballar avui dia.
1: De la mateixa manera que dius que, sobretot, que la feina et busquis un equip que valgui la pena, perquè t'hi passaràs la major part de la vida, durant molt de temps, te la passaràs a la feina. I, per tant, si a la feina tu no hi estàs bé, a la vida no hi estaràs bé, tampoc.
0: Home, és la teva família. L'equip amb qui treballes és la teva família. És qui, amb qui resols els problemes personals, de grup, de les teves... bueno, és del dia a dia, qui t'hi veus cada dia i la família la veus de tant en tant. De tant en tant. Vull dir, en aquella època que treballàvem tantes hores, érem amics, hem sigut amics. Jo encara soc amic i em considero amic tots els meus treballadors. Una cosa de la que estic molt, molt, molt orgullós.
1: Posem tres noms per tancar, perquè són tres anècdotes o tres personalitats potents. José Manuel Lara era un home molt difícil?
0: Sí.
1: Sí. I aconseguia
0: sí,
1: sempre...
0: Sí, ell, però tenia la seva dona, Maria Teresa, que m'ajudava molt.
1: Perquè... sembla mentida, perquè al final, quan llegeixes, acabes pensant, ai, per què no feies allò, per què no feies allò altre? Hi ha persones que sempre aconsegueixen el que volen?
0: Sí.
1: Sí.
0: Ell és un excepte.
1: Sembla mentida,
0: És impressionant, sí.
1: L'home que volia les carxofes fora de temporada o que volia una truita de patates. I ho va aconseguir.
0: Ho va aconseguir, sí. I així ha estat la seva vida.
1: Ja.
0: De vendre, sembla que enciclopèdies de porta a porta, tenia l'editorial més potent del món.
1: En canvi, com deies, va venir Sara Montiel amb tota l'àurea de Sara Montiel al costat de Pepe Tous i en Santi va ser capaç... I fins i tot, si no recordo malament, l'anècdota expliques que en Jaume Rius et va dir, Santi, que saps a qui li estàs dient que no. I tu vas dir que no. I fins i tot el matrimoni Badell oferia la seva taula per dir...
0: Sí.
1: I en Santi va dir...
0: El Josep i la Maria, sí, estaven oferint. Es volien aixecar a mig dinar per...
1: Perquè poguessis servir a Sara Montiel i a Pepe Tous i en Santi, que en aquell moment ell diu que és a finals dels 90, per tant, tampoc, diguem-ne, era tan gran d'edat, els hi va dir no.
0: No, va dir, home, no era just. Pensa que li havíem dit a molta gent abans que li havia taula. Vull dir que, no, home, sí, ens ha de ser conseqüents de la vida, crec jo.
1: Això de ser un dels grans maldecaps d'un restaurant, eh? Trobar taules quan un diumenge al migdia i omplir-les a mitja setmana.
0: Bueno, no, tampoc a mitja setmana.
1: Bé, sí, tenem-nos.
0: Sí, bueno, potser sí, eh? Sí, els dissabtes a la nit i els diumenges al migdia, una setmana per l'altra s'omplien.
1: Exacte. I ens queda Mikhail Gorbachev. Que és interessant aquesta anècdota perquè Gorbachev va venir al Greco, ho diu en Santi, el 12 de setembre del 2004, arran de la celebració del Fòrum de les Cultures a Barcelona, i l'Ajuntament de Sitges no en sabia res de la presència de Gorbachev aquí.
0: No.
1: I tu, en canvi, amb Gorbachev al restaurant.
0: Sí, ho vaig descobrir ara fa 3 o 4 anys. Em va venir a comprar aquí a l'obrador que era el jefe de protocol aleshores,
1: sí.
0: El Hernández.
1: No? Antoni Hernández.
0: Antoni Hernández diu, no, segur que no. Ell ho va consultar a l'Ajuntament i em va trucar dient, Santi, escolta'm, ho he consultat i efectivament no ha estat mai, no he vingut mai el Gorbachev aquí, a Sitges. I dic, vale, pues, escolta'm, t'envio la seva signatura el dia que va arribar el Greco, que tal, no sé què, bueno. Sí, va estar el Greco i Sitges no es va assabentar.
1: El llibre te'l presentarà demà a ta germana?
0: Sí.
1: Que estava cantat que te'l presentaria a ta germana, no?
0: Sí, estava cantadíssim, sí.
1: Estava cantadíssim.
0: Cantadíssim, sí.
1: Perquè, a part de tot, els tres germans també en algun moment o altre us va tocar treballar, bé, amb en Santi no cal ni dir-ho perquè hi ha dedicat la vida, però en algun moment o altre us va tocar treballar a casa?
0: Sí, eh? Els tres,
1: eh?
0: Des d'edat molt jove. Sí, els tres.
1: I aquesta història tan bonica que explica el llibre, aquest francès perfecte que tenia i que té en Santi Grimau i que ens criava l'atenció, la resta d'alumnes de la classe, el llibre té l'explicació per aquesta... Com ho podem dir, això? Els segons pares d'en Santi?
0: Sí. Sí, eh? Sí. Jo tinc dues famílies, dos pares, dues mares i quatre germans.
1: Déu-n'hi-do.
0: Però, a més, l'Anna pensarà el mateix que jo. Vull dir, sí que els pares biològics són molt especials, però jo, com he estat molt de temps amb la família de França i m'han influenciat molt a nivell emocional i educatiu, doncs jo he tingut dues famílies, sí. Mm-hmm.
1: 9:50 minuts. Suposo que les vendes del foie gras van bé, eh?
0: Bueno, sí, ja no va malament. La veritat és que el que passa és que cada dia s'ha de treballar més hores i buscar més llibres. I no és gens fàcil, Vicenç. Vull dir que
1: no estem ara, segurs.
0: No, ara estem començant a treballar pintades, volardes, estem ampliant, ara obro una botigueta a Sitges
1: és
0: per
1: que...
0: poder donar...
1: Vinga, anàvem per aquí perquè havíem escoltat campanes. En Santi Grimau obre una botiga a Sitges i em sembla que és al carrer Sant Gaudenci.
0: Sí,
1: Sant Bartomeu,
0: sí, sí.
1: Sant Gaudenci?
0: Correcte, sí.
1: Correcte.
0: Una botiga molt maca de porticons de fusta,
1: ah,
0: que ara l'estem acabant de decorar, i que obriré, perquè hi seré jo personalment, d'aquí dues setmanes o tres.
1: Home!
0: I, bueno, em fa molta il·lusió.
1: Roda el món i torna al Born, eh?
0: Exacte, tornar a estar de cara al client, apa.
1: Diríem que en aquesta cruïlla de carrers, Sant Bartomeu, Sant Gaudenci, en la qual s'hi estan implantant, diguem-ne, botigues amb molta personalitat, a diferència d'altres eixos comercials, eh? Per tant, en Santi Grimau i el foie gras El Greco, que estarà en aquesta cruïlla, en aquesta casa, la casa on hi havia viscut tants anys la família Parra, bé, doncs allà hi haurà la botiga del foie gras El Greco. Santi, gràcies.
0: Gràcies.

0: I acabarem el programa avui felicitant algú en directe i ens fa molta il·lusió perquè ella la tenim aquí de tant en tant. És la presidenta de l'Associació Talent Femení, Susana Villagrasa, i acaba de rebre la Medalla al Treball President Macià, un premi que és una de les màximes distincions que lliura la Generalitat com a reconeixement a aquelles persones que han destacat per les seves qualitats o mèrits personals o pels serveis prestats en benefici dels interessos generals dins del món del treball. Susana Villagrasa, felicitats, bon dia.
1: Bon dia, Carola, bon dia. Quina presentació més maca.
0: I enhorabona per aquesta medalla, per aquest reconeixement, que no sé com ho has viscut, això.
1: Bueno, pues molt emocionada, a part que no m'ho esperava. I, bueno, quan et diuen que estàs nominat, pues penses, bueno, és una manera d'omplir el bombo, no?, de candidates. I quan et truquen i et diuen que t'han donat la medalla, pues que quedes com a molt sobtat, no? Perquè, com bé dius, és un dels reconeixements que la Generalitat de Catalunya fa 100 anys d'història va començar amb aquest premi per al reconeixement al treball. I bueno, pues, que t'arribi a una certa edat adulta, però no molt gran, és molt emocionant. Uh-huh. És, bueno, és molt emocionant, però jo sempre dic que aquest premi és de tota la gent que va creure en aquest projecte, que és Talent Femení, i això m'ha donat a mi pues, poder treballar amb elles i tirar endavant aquesta associació que per mi és aquesta medalla al treball, no?
0: Clar, no sé si això és un impuls també, Susana, després de tants anys, ja tants anys amb l'associació, tants anys també treballant i en aquest sentit també treballant per les dones, professionals, és a dir, que ara tu com a dona, treballadora, impulsora d'aquestes iniciatives, et reconeguin, és com un impuls, o sigui, t'ajuda d'alguna manera a continuar?
1: Doncs sí, però tothom s'ho mereix, és a dir, totes les dones tindrien d'apostar a poder tenir aquesta medalla, perquè totes fem un esforç per tirar endavant cada dia. Som multifunció, cada vegada més reconegudes, però també ens costa molt arribar i creure'ns-ho. I, bueno, doncs... Pues, perquè...
0: Susana, això t'ho van... Clar, aquesta medalla te la van donar dilluns, oi? Dilluns al Palau de la Generalitat. Com va anar l'acte?
1: Bueno, l'acte va ser molt emotiu. És ben veritat que quan et dona el president i et posa la medalla, home, et cau alguna llàgrima, no?, perquè és molt emocionant. I està envoltada de gent molt professional i gent referent, no?, com amb el cas d'aquí del Penedès, que va estar el senyor Jove Camps. Home, és molt emocionant. És un moment... per recordar. Jo tenia el meu fill allà, el meu gran no va poder venir, i el meu fill deia, mama, això és molt important. Bueno, doncs, pues, és un honor.
0: Clar, és que clar que és important, és una deia, un dels premis més importants que ofereix la Generalitat entorn al món del treball, se n'han entregat altres de medalles a altres homes, a altres persones, però clar, com a dona emprenedora, com a dona fundadora d'aquesta associació, no sé si d'alguna manera sents també que et converteixes una mica en referent, Susana.
1: Bueno, ojalà sigui el Talent Femení un referent i que la gent hi cregui i, bueno, i que puguem ser un col·lectiu molt més gran i puguem donar ànims a totes aquestes dones empresàries, directives i executives que esteu al capdavant de grans projectes. I ja t'hi poso un tu, perquè realment tu has sigut premiada del Talent Femení per la teva trajectòria. I, bueno, ojalà pugui ser aquest punt de llança a aglutinar moltes dones.
0: Clar, ojalà. Passes tu de donar cada any premis, no?, i de reconèixer la feina, ara te l'han reconegut a tu. Has intercanviat una mica papers,
1: Sí, sí, és veritat, és veritat.
0: I on s'està millor? On et sents millor? Entregant o rebent?
1: Jo soc... A mi m'agrada molt donar els premis. Sempre m'ha agradat fer regals i realment sóc molt feliç quan dono un premi, de veritat. Sí que aquesta vegada m'ha tocat a mi. Però em feia com a vergonya. Vaig passar molts nervis. Jo sempre dic que jo no me'l mereixo.
0: Susana, és el que anava a dir. Tu sempre expliques aquí, explicaves sempre a la secció que quan feies la trucada a les premiades del talent femení els dies, escolta'm, que hem decidit que t'atorguem el premi en la categoria tal. La resposta més habitual sempre és jo, però si a mi, jo no me'l mereixo, jo no faig res. I apareixia aquí el síndrome de la impostora. L'has tingut tu també?
1: També. Jo també ho dic. Porto totes, bueno, des que me l'han donat, jo dic, no és només meu, és de totes. Jo per mi, sí que és important, molt important, eh? Però, bueno, el síndrome de l'impostor el tinc. I realment, i mira que jo empodero a totes les dones.
0: És el que anava a dir, eh? T'has vist ara a l'altra banda, eh?
1: En aquest cas, pues, també ho he tingut. Que sí que és ben veritat, conforme van passant els dies i la gent ha tingut molt bones paraules perquè he rebut infinitat de mails, infinitat de xats felicitant-me, i llavors, clar, dius, bueno, m'ho tinc de començar a creure, no?, realment, perquè quan hi ha tanta gent que t'ho diu, pues, és ben veritat, no? Però sí que és veritat que bueno, costa. Ens costa, amb els homes no els hi costa, eh?
0: Els hi costa menys, no? I s'ho creuen abans, no? Les dones ens costa una mica més, creure, però fixa't, t'ha passat allò que tu veus que els hi passa a les dones quan tu les truques, no? I quan tu els hi truques i els dius el premi, ho has viscut tu la teva pròpia pell, eh? Aquesta sensació de jo, però si a mi no em toca.
1: Jo, doncs sí.
0: Sí, que, vull dir que encara tenim feina per fer aquí, eh?
1: Encara. És a dir, que tinc de fer jo un treball de fons per mi mateixa, de dir, sí, me'l mereixo.
0: Clara, que just comences, entenc que comences a període estival, vacances, descansa també una mica talent femení, també en els espais de ràdio, és començar les vacances amb un bon impuls aquest, eh?
1: Home, pues sí, jo crec que bueno, és un reconeixement molt important, i jo, de veritat, tinc de dir que això em donarà força. Jo sempre que treballo el mes d'agost per preparar premis, i aquest any ho faré amb més il·lusió encara, i realment, pues, bueno, pues, que serveixi d'aquest, bueno, que sigui uns premis magnífics, que pugui passar a festejar i a celebrar aquesta medalla amb molta gent que tinc pendent, i bueno, Gràcies a la Generalitat de Catalunya per fer aquest reconeixement i per pensar en mi.
0: Doncs Susana Villagrasa, medalla al treball, president Macià, en tant que persona doncs, implicada i treballadora i que s'ha esforçat, engegadora d'iniciatives com és l'Associació Talent en Femení, i en aquest sentit la Generalitat l'ha volgut reconèixer en el vessant i en el sector del món del treball, doncs amb aquesta medalla al president Macià. Se n'han entregat altres, més medalles i més plaques també. 18 persones i 6 entitats en total els que han rebut aquesta distinció, però en tot cas estem parlant que és una distinció de la Generalitat de Catalunya, per tant diguem que la competència és gran, i estar en aquesta llista de 18 premiats ja és tot un privilegi i tot un honor. Susana, un plaer, enhorabona novament, medalla mereixedora, i a gaudir de les vacances. Gràcies.
1: Gràcies, Carola, i gràcies al poble de Sitges.
0: Un petó, adeu-siau.

Vinga, i acabarem recordant que avui han tret els contenidors de l'Avinguda Artur Carbonell que estaven ubicats en aquests establiments davant del Mauricio, del Calma, Beauty Sitges, etc., que havien reivindicat i generat tot un moviment ciutadà. Aquest matí s'han retirat de manera temporal, segons ens va dir l'alcaldessa, aniran a parar a l'altra banda del mercat. Ja veurem quina serà la ubicació definitiva, però en qualsevol cas, pel que queda d'estiu i pels mesos que venen, els contenidors no estaran aquí, Artur Carbonell, i com diuen les noies d'alguns d'aquests establiments, diu, ha estat una victòria ciutadana en tant que van aconseguir recollir moltíssimes signatures perquè es traiessin aquests contenidors. Bones notícies, doncs, per aquests establiments, pels ciutadans que no els agradava els contenidors en aquest carrer, i nosaltres avui posem aquí el punt i final. Tornarem, com sempre, demà a les 9 del matí, puntuals, fins aleshores que acabin de gaudir del dia. Adéu-siau.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha empatit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden sospeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorstein Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència